0: Divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.
1: Ella m'ha anat a l'aterrat, fumant la verdura sempre de proximitat.
0: Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de setmana.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

0: Simplifica't.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar. Humanoid.
2: Oi!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Protecció Civil manté el pla Inuncat en fase d'alerta per avui i defensa les restriccions i l'alerta als mòbils d'ahir perquè la previsió era de ruixats molt intensos. Avui encara poden aparèixer pluges a la Catalunya Central i al Ripollès. Ahir els aiguats van ser localment forts al Berguedà, Osona, la Garrotxa, el Baix Llobregat o el Garraf, però bona part de l'aigua prevista va caure sobre el mar i, per tant, les restriccions en la mobilitat o en l'activitat educativa es van poder aixecar a la tarda. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, defensa igualment les mesures que es van prendre.
2: Ha caigut força, però no amb quantitat com podíem esperar. Diu, doncs, ha estat possible, tal com fem quan demanem les mesures que veiem una necessitat, perquè la probabilitat és alta, quan aquesta baixa, doncs, també podem retirar aquestes mesures.
1: El Meteocat també veu justificada la predicció feta, tot i que admet que en la previsió meteorològica sempre hi ha un punt d'incertesa. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El xoc entre el govern espanyol i els jutges marcarà una vegada més l'acte d'obertura de l'any judicial que es celebra avui al Tribunal Suprem. Els casos judicials que envolten Pedro Sánchez o el retard en l'aplicació de l'amnistia, enguany s'afegeix l'entrada massiva de migrants a Ceuta o la suspensió de la llei de nets. Un any més, el president espanyol no serà a l'acte.
1: Els documents desclassificats sobre la crisi de Ceuta revelen que els serveis d'intel·ligència espanyols van alertar el dia abans d'una crida a les xarxes per entrar a la ciutat difosa en grups amb 180.000 seguidors. La Moncloa defensa que el CNI no va fer cap avís formal sobre la magnitud ni la fiabilitat d'aquestes alertes, mentre el Partit Popular ho qualifica de mentida d'estat.
3: El Banc Central Europeu tornarà a pujar avui els tipus d'interès. Els analistes creuen que els elevarà un quart de punt, fins al 2,5%, i estaran pendents de si l'organisme deixa la porta oberta a una altra pujada abans d'acabar l'any. El BCE pretén frenar l'escalada de la inflació europea, que s'ha disparat fins al 3,3%, per culpa, sobretot, de l'encariment de l'energia com a conseqüència del conflicte a l'Orient Mitjà.
1: Almenys 5 morts i 87 desapareguts en l'incendi d'un ferri a les Filipines. Les autoritats del país diuen que a l'embarcació hi havia 134 persones i que n'han rescatat 42. Els equips de rescat treballen a contrarrellotge per mirar de trobar més supervivents. Els metges anuncien una vaga indefinida a partir de mitjans d'octubre.
3: L'han convocat el sindicat majoritari Metges de Catalunya, que ja va advertir que tornarien a mobilitzar-se després que el govern espanyol aprovés al Consell de Ministres el nou Estatut Marc dels Serveis de Salut. Els facultatius insisteixen que volen un marc regulatori propi i consideren que el que s'ha aprovat no millora les seves condicions laborals. Xavier Lleonart, secretari general del sindicat, remarca que l'aturada coincidirà amb la que es farà també a nivell estatal.
4: Per mirar de visibilitzar aquesta unitat d'acció, però distingint i culpabilitzant el govern de la Generalitat, que és el màxim responsable de solventar aquesta situació a nivell català.
1: Esports, golejada del Barça en el debut de la Champions. Els blaugranes, molt superiors, s'han imposat per 5-1 al Feyenoord. Rafinha ha fet 2 gols i els altres els han fet Adeyemi, Lamine Yamal i Gabriel Jesús.
3: Pel que fa als altres partits disputats aquest dimecres, destaquem la golejada per 6-1 del PSG davant el Bratislava amb 3 gols de Ferran Torres i la derrota de l'Atlètic de Madrid al camp del Liverpool per 2-1. El davanter argentí Julián Álvarez ha sigut titular amb els matalassers i ha fet l'assistència de l'únic gol del seu equip.
1: A l'Open dels Estats Units de tennis, els nord-americans Ben Shelton i Francesc Tiafoe s'enfrontaran en una de les semifinals del torneig. L'altra la disputaran el rus Karen Khachanov i l'alemany Alexander Zverev. Al quadre femení, les semifinals estan ja definides. La bielorussa Arina Sabalenka jugarà contra la nord-americana Jessica Pegula i la kazakhstana Elena Rybakina s'enfrontarà a la nord-americana Coco Gauff.
3: I a Tarragona ha començat la Lliga Catalana de Bàsquet amb victòries del Lleida davant del Joventut i del Manresa davant l'Andorra. Aquest dijous es juguen el Girona-Lleida a 6:45 i l'Andorra-Barça a 9:00.
0: Fins aquí les notícies.
5: Les 5 del matí, 5 minuts. Marta Viana, hi tenies un desig, que era sortir de casa amb rebequeta. S'ha complert aquest desig o avui encara no ens l'hem posat?
6: No, no ens l'hem posat, però he estat molt feliç quan he sortit de casa.
5: Quina fresqueta.
6: I escolta, que bé que s'està en aquest estudi.
5: Avui fa calor.
6: Jo estic perfecta.
5: Avui fa calor.
6: Perquè Àlex, mira, ja vinc amb mocs.
1: Veus? Avui s'està bé.
5: Avui s'està bé. Lara García...
7: Què tal? Molt bon dia. Avui s'està perfecte.
5: Maiol.
8: Molt bon dia.
5: Una miqueta... Tu t'agrada l'aire a l'estudi?
8: Jo tinc un palet de calor, però escolta, amb l'alegria que s'està veient amb els de jazz a l'estudi a TV3, que estan molt contents, ja fem per despertar-nos.
5: Doncs vinga, anem a escalfar l'estudi. Comencem.
9: A Catalunya Ràdio, els matiners. Amb Xavi Canalies.

0: Bon dia, matiners. Avui és dijous 10 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui torna l'estabilitat, amb un matí amb sol i alguna boirina a l'interior i ambient fresc o fred al Pirineu, tramuntana i mestral als dos extrems. A la tarda creixerà alguna nuvolada, termòmetre normalitzat amb les màximes més altes tocant els 30 graus. Marta Oriana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Premià de Mar el sol sortirà a les 7:26 i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 43 minuts.
0: Clara García, també bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia. Demà, 11 de setembre, és la Diada de Catalunya. Nosaltres no fem programa i, per tant, avui us porto una cita de Catalunya. És de Joan Miró i diu així. Quan un artista parla des d'un país com el nostre, cal que faci sentir la seva veu pel món per afirmar contra totes les ignoràncies, tots els malentesos i totes les males fes que Catalunya existeix, que és original i que és viva.
0: Mare meva, més que una cita, sembla el pròleg d'un llibre.
2: És maca.
0: És molt bonica. Maiol Roger, bon dia de nou.
3: Molt bon dia.
0: A partir de les 6 engega el matí de Catalunya Ràdio. Què ens heu preparat, Maiol?
3: Doncs avui amb Núria Parlon, una de les protagonistes d'ahir, després de la dimissió de Trapero i del debat sobre les alert i les decisions del govern sobre aquest temporal, que al final no va ser tant com ens avisaven. Després també farem la prèvia del que pot passar avui al Fossar de les Moreres. Avui ja el Sílvia Oriol ha convocat i també l'extrema esquerra. I com que és dijous, obrirem la taverna i com que hi va jugar i guanyar el Barça, farem agora esportiva.
0: Doncs vinga, d'aquí uns minuts, d'aquí una horeta, res, com que aquest programa ha passat tan ràpid, doncs sí, d'aquí ara mateix.
3: Ha estat volant.
0: El matí de Catalunya Ràdio. Arrenquem el programa d'avui amb una novetat musical, alerta, perquè així és com sona la nova cançó dels Amics de les Arts.

0: Es titula Encara som aquí, i amb aquesta cançó els Amics de les Arts han convertit una història real del món castellà en un himne amb un objectiu claríssim: tornar-se a aixecar. Els Amics de les Arts aquest matí també passen pels matiners.
1: Bon dia, matiners. Des dels Amics de les Arts volem dir-vos que tenim una cançó nova, que estem molt contents, que és una cançó que està basada en fets reals d'una història que vam viure el 2025 i es diu Encara som aquí.
0: Doncs comencem tranquils amb el nou èxit dels Amics de les Arts. Nosaltres no fem cançons, però igual que els Amics de les Arts, us convidem a aixecar-vos cada matí.
2: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Del matí, 10 minuts, Àlex Bosch, bon dia de nou.
3: Bon dia, matiners.
0: Portem una estona dormint, però el món que segueix girant, per tant, què ha passat mentre dormíem?
3: Mira, sabeu allò que hi ha gent que veu les esteles dels avions al cel?
0: Sí.
3: I diuen, ens fumiguen.
0: Sí, n'hi ha uns quants amb aquestes teories conspiranoiques.
3: Doncs mira, si esteu a Colòmbia i algú diu, potser no és un conspiranoic.
0: No m'ho diguis,
3: potser
0: que ha passat.
3: M'explico, eh? Segons hem sabut aquesta matinada, el govern colombià ha autoritzat una prova pilot per lluitar contra el narcotràfic.
0: Ai, ai, ai.
3: Fumigarà des de l'aire els cultius il·lícits, sobretot els de coca. I ho farà amb un herbicida que es diu, no s'ho dic bé, glufosinat d'amoni.
0: Que això deu matar, perquè aquest nom ja fa por.
3: Hi haurà polèmica, perquè l'Organització Mundial de la Salut, clar, com bé sospitaves, considera que aquest producte és moderadament perillós.
0: És perillós. Ja, quan et diuen moderadament perillós,
4: moderadament.
0: No deixa de ser perillós. Clar, ho suavitzen per si de cas.
3: Perquè
0: per no,
3: facis una
0: per
3: idea,
0: no,
3: la Unió Europea el té completament prohibit.
0: I ja hi som, doncs.
3: Però l'executiu colombià imposa la llei de mort al gos,
0: mort a la ràbia.
3: Així, això sí, de moment la prova serà molt limitada, com a màxim 1.000 hectàrees, i durant uns 7 dies. L'objectiu és comprovar si el producte és eficaç i, sobretot, quins efectes pot tenir sobre la salut de la gent.
0: Res.
4: Molt bé.
0: Si es comencen a trobar cadàvers pels camps de coca,
3: que potser que deixaran de fumigar, eh?
0: Casca.
3: Les fumigacions aèries amb glufosinat estan suspeses a Colòmbia des del 2017, després de diversos anys de polèmica pels seus possibles efectes. Ara, doncs, recuperen l'avió, però un producte diferent, i de moment, només per fer-ne un experiment.
0: Aquest experiment, molt em temo que tal i com ens està quedant el 2026, no arribarà a bon
3: port. No anirà bé.
0: Encara ens queden alguns mesos per poder-ho comentar. Gràcies, Àlex.
3: Fins ara.
0: Vinga, va, que en 3 minuts arribem a un quart de 6 del matí. El món està una mica fotut, però, com molt bé sabeu, els matiners també ens agrada rascar aquelles bones notícies que ens fan pensar que no tot està perdut. Avui el món serà un lloc una mica millor per iniciatives com la del Centre de Salut Mental d'Adults de la Selva Interior. Andreu Merino.
5: El centre consolida el seu grup de prevenció de la conducta suïcida i també el d'acompanyament al dol de persones que han perdut algú per mort per suïcidi. Avui, que és el Dia Internacional per a la Prevenció del Suïcidi, volen reivindicar la necessitat que existeixin grups com aquests, amb l'objectiu d'oferir suport i acompanyament emocional a les persones que ho necessiten. En les sessions que es fan cada 15 dies, els participants poden compartir experiències i emocions tant amb persones que estan en una situació similar a la seva com també amb professionals que els acompanyen. Tot plegat es complementa amb formacions als professionals d'atenció primària de la zona, que són la primera porta d'entrada dels usuaris al sistema sanitari.
0: Vinga, va, 5 del matí, 13 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. Els allotjaments turístics del Pirineu i les Terres de Lleida preveuen una molt bona ocupació durant el pont de la Diada.
4: El turisme rural i els bungalows preveuen que s'arribi al 80% entre divendres i diumenge i els hotels que arribin fins al 90%. El que sí que es veu que cauria una mica més és l'ocupació en zones d'acampada, ja comença a fer fred i per tant la gent potser ja no hi va, i podria fregar el 30% des del sector, però estan satisfets, especialment després d'un mes inusual que van fer a l'agost, coincidint amb l'eclipsi.
0: Neixen les primeres cries de tortuga a l'Estartit. Ot Serra.
6: Aquest estiu es va trobar l'únic niu de tortuga careta de tot Catalunya i aquests dies han nascut ja 27 exemplars. Es van recollir 71 ous i s'espera que vagin naixent en els pròxims dies. Segons hem llegit a la CN, les cries han nascut de manera natural després de prop de 2 mesos d'incubació i sota supervisió dels equips tècnics encarregats del seguiment del niu.
0: I a motiu de la Diada de l'11 de setembre, demà hi haurà museus i edificis històrics de Barcelona que obriran portes per visitar-los gratuïtament. La meva preferida. Lara García ens explica.
4: Podrem entrar de franc al Palau Güell, també al Palau de la Generalitat, també al MNAC, al Parlament de Catalunya, al Palau Robert i a Santa Maria del Mar. Per visitar la catedral sí que s'haurà de pagar, però hi haurà una entrada reduïda de 15 a 8 euros.
0: Veus que veus?
2: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Ai, tal dia com avui, ABBA tornava a aconseguir entrar al top 10 de les llistes.
1: Després de 40 anys, per primera vegada ABBA tornava a estar al top 10 amb aquest tema que sentim. L'últim senzill que, amb el que el grup va arribar al top 10 de les llistes del Regne Unit havia estat One of Us, que va aconseguir el número 3 al desembre, però de l'any 1981. Aquest tema que estem sentint ara, Don't Shoot Me Down, es va gravar el 2017, però no va ser fins al 2021, que recordem que va ser quan es va anunciar el retrobament, que es va acabar publicant el tema.

0: Pràcticament ja 2 minuts d'un quart de 6 del matí. Bon dia a tots els matiners que, com sempre, ja esteu connectats amb la pública i nacional del país. És Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta Pericat. I és moment de fer una repassada a la tele per engegar el matí. Alerta, perquè l'actor Rodolfo Sancho ha passat per Antena 3.
1: Sancho ha visitat el plató de Llaura Son Soles i ha parlat de la detenció del seu fill, Daniel Sancho, després del crim.
2: Si el tiempo lo cura todo.
3: No, la mentalidad que tengas lo cura todo, no el tiempo. Yo creo que en todo este proceso reacciono. Primero es un shock brutal. Eso me lleva a un estado de disociación porque la situación es muy fuerte.
2: Porque tú alguna vez has dicho que llevabas toda la vida preparándote para esto.
3: Sí, me refería a estas cosas.
2: ¿Pero por qué?
3: El por qué a mí es parte de quejarse. Me sentiría un hipócrita quejándome. Porque a pesar de todo yo sigo creyendo que tengo una vida privilegiada. Cualquiera que hayamos nacido en Occidente tenemos una vida privilegiada. Esto no quita que ocurren cosas en la vida. Yo intento siempre ser positivo, porque si no caes en algo que, en lo que no quiero caer, ¿no? Cuando la vida te pone a prueba, solo si la vida te pone a prueba, eres capaz de ver de qué estás hecho.
0: Home, ocorren coses.
1: Clar.
0: Hi han coses i coses.
1: No és un accident, eh?
0: Va tirar una mica de pilotes fora abans d'ahir Rodolfo Sánchez amb Son Soles Onega. No? La vida te pone a prueba.
1: Passen coses.
0: Home, és que el que ha passat no és... Se m'escapa l'avió. Això no, és que no. Passin coses a la vida. No, i clar, aquí no et poses a prova, però clar.
1: Ho ven com una història de superació personal, gairebé, no?
0: El teu fill a la presó per... pel que el tens. Bé, en tot cas, anem a posar-li alegria perquè la trapa amb Si Pots de TV3 sempre amaga alguna sorpresa.
1: I és que molt pocs concursants serien capaços de farmejar tanta aura amb La vaca cega de Joan Maragall.
4: Quin poema de Joan Maragall està protagonitzat per un animal que queda lesionat per la pedrada d'un nen?
5: La vaca cega.
4: Sí, senyor, la vaca cega.
5: Explica't una anècdota.
4: I tant, i tant.
5: Jo a l'ESO, casualment, sí, amb uns companys, vam fer una cançó sobre el poema La vaca cega, la vam haver de versionar. La vaca cega, perquè el bailet un ull li va buidar, a l'altre un tel se li ha posat topa de morro en l'esmolada pica, però segueix sent la més bonica.
4: És acollonat, bravo! Poeta! Ara mateix Joan Maragall està sortint de la tomba dient bravo, Catalunya no està perduda. La vaca cega, Jogging Flow.
0: M'encanta, m'encanta. Cada dia passen més coses a la trapa, a la trapa amb Si Pots. Si sona aquesta musiqueta, és moment d'obrir la revista del cor dels matiners. Una mala notícia, perquè Tom Jones no continuarà com a coach al programa de The Voice, al Regne Unit. Sex bomb, sex bomb. Yeah, you're a sex bomb. You can give it to me when I need to come on. Marta, què ha passat?
1: Una decisió de la cadena i que ell es veu que ha conegut amb molt poca antelació. Feia 13 temporades que participava al programa, però, segons li ha comunicat la BBC, hi ha hagut problemes amb l'assegurança. Ell mateix ho ha explicat en un post a Instagram i ha afegit que es veu que la cadena volia renovar tots els coachs i que no hi havia lloc per a ell. Diu que li havien ofert un paper molt més petit, amb menys participació, i finalment doncs, ell ha acabat decidint apartar-se. A The Voice, per cert, ens va regalar moments i actuacions tan mítiques com aquesta.

0: El que està claríssim és que The Voice perd un dels grans coach que tenia.
1: I tant.
0: El món de la televisió, el pa de cada dia, vaja. I avui hem de parlar també de l'exparella d'Elon Musk i mare d'un dels seus fills. Us estem parlant d'Ashley Sinclair.
1: Sinclair participa en un documental que pretén desemmascarar i criticar Elon Musk. Al Festival de Venècia, durant la roda de premsa de presentació d'aquest documental, ha explicat que l'empresari va intentar comprar el seu silenci. Li va oferir una enorme quantitat de diners perquè no participés en aquest documental.
2: On my end, I was offered the opportunity not to speak. For $40 million.
1: Em va oferir 40 milions de dòlars a canvi de que no parlés, que no digués res. Quan t'ofereixen una cosa així, tens un debat intern i et planteges tot el que el teu discurs significa.
0: Déu-n'hi-do també les paraules de l'exparella, que escolta, em fotre també Elon Musk o dir alguna cosa.
1: Tala.
0: Bo, ja t'ho dic ara. 9 minuts, 6:45 del matí. I a aquestes hores, com sempre, volem saber quin so ens ha deixat la ràdio. Ot Serra.
3: Al matí de Catalunya Ràdio vam abordar la dimissió de Josep Lluís Trapero com a cap de la policia catalana. Fermín Gallard, portaveu del sindicat USPAC, admet que la decisió els va sorprendre.
4: Més que res perquè després del moviment... Del...

0: últims anys de canvis de tant a la Direcció General de la Policia com el comissari i en cap del cos, doncs per fi Mossos tenia com un rumb, no? Hi havia com un pla estratègic i una idea clara de cap a on anàvem, que sembla que ara doncs torna a trontollar, no?
1: El País Valencià ahir va començar el curs amb els mestres de literatura advertits que només poden ensenyar autors valencians. Sentim la Sònia Caparrós, que és mestra d'institut, i la Juliana Canet, que pilota el podcast sobre literatura Club Tàndem.
2: Jo penso que això el que provocarà, almenys en el professorat de català, és un rebuig a aquesta escola. Però sí que és cert que pot haver-hi un sector que s'autocensure.
3: Jo crec que és molt important que t'ensenyin de tot a l'escola i que també que t'ensenyin la literatura que ha estat escrita en la teva pròpia llengua. No ensenyar això a l'escola és negar una part de la nostra identitat als nostres nens.
1: A la tarda, Francesc Garriga va aconseguir una reacció molt especial al fet que Aitana parlés en català en el seu últim concert a Barcelona.
4: Carles Porta contesta a la tarda de Catalunya Ràdio a la cantant Aitana, i ho fa així.
5: És molt bonic que l'Aitana miri crims, però encara és més bonic que ho digui en públic, en un concert, i encara és més bonic que hagi fet aquesta declaració d'amor cap al català. Clar, aquesta noia, a part de cantar molt bé i de ser molt guapa, se la veu llesta, molt llesta. I que una persona intel·ligent faci aquest tipus de declaracions enmig d'un concert i que parli de crims amb lo carinyo amb què en va parlar, és molt bonic. Més que sorprenent, és molt bonic.
1: I més enllà d'aquesta casa, Carlos Herrera, la COPE, també va parlar d'educació per criticar els mestres arran de les proves PISA.
6: Esto nace de ese jardín putrefacto de pedagogos que han puesto sus manos sucias, son una plaga, literalmente, los psicopedagogos, que han creado un parque de gandules. No se exige, no se premia el mérito, no, ¿qué les voy a contar a ustedes? Tanto no querer frustrar a los muchachos, los hemos hecho unos ignorantes. Lo siento si usted es pedagogo y me está escuchando, pero usted es corresponsable de que tengamos la burricie general instalada en unos niños muy felices, eso sí.
7: M'encanta aquest pont, Carlos Herrera, sí. Música esotèrica, perquè ens dona per conversar-ho d'una manera molt més tranquil·la.
8: T'ho anava
7: no?
8: a dir, eh? Crec que està molt bé el canvi.
7: Està bé, escolta'm, quina meravella que l'Herrera ho tingui tot tan clar.
8: Sort d'ell.
7: I que saps...
8: Que bé que parla.
7: És un guru. Vaja, m'encanta, perquè jo crec que això anirà més al llarg de la temporada. És a dir,
8: acaba de començar, això.
7: Enfilant una mica més. Vinga, va, anem a connectar-nos, sisplau, amb els astres i saber també quin dia ens espera. Enèrgicament parlant, ens explica des d'astrocat.cat en Sergi Tou. Sergi, bon dia.
9: Bon dia, matiners. Avui, dijous 10 de setembre, el cel ve carregadet. Venus entra a Escorpí, Mercuri a Balança i Urà comença el seu camí retrògrad. A les portes de la Diada, potser no és mala idea preguntar-nos com ens relacionem amb allò que compartim. Mercuri a Balança ens convida a escoltar altres punts de vista. Venus a Escorpí ens demana anar una mica més al fons del que sentim i Urà retrògrad ens farà revisar idees que potser donàvem per fetes. Avui, més que tenir raó, potser toca entendre millor què ens uneix, què ens separa i què volem construir a partir d'aquí.
7: Estic per passar-li a Carlos Herrera els astrocats cada dia. Sí. Li enviaré.
8: Li aniran bé.
7: Aquí li diem anys i anys per molts anys avui.
8: Avui, 10 de setembre, fa anys el director, productor, guionista i superex de Madonna, Guy Ritchie, en fa 58. També felicitem Josep Pedrerol, que no sabem si hi haurà algun becari que l'acabi felicitant. Sigui com sigui, avui bufa 61 espelmes. I acabem felicitant el dia a l'exjugadora de bàsquet, Laia Palau. Avui suma un any més i arriba als 47.
7: Deixem-me que avui també des de la ràdio feliciti la meva fillola, que avui fa 18 anys.
8: Ma!
7: Per tant, un aplaudiment per la mare. Benvinguda a la majoria d'edat.
8: Quin perill!
7: Quina persona més estupenda que avui fa 18 anys. Per tant, un petonet aquí des de la ràdio, que ara comença el bo i millor. Pràcticament comencem el cap de setmana. Ja sabeu que demà no farem matiners. Per tant, diguem que estem una mica de divendres. I per això ens va molt bé la nota de veu que avui ens ha enviat una persona que ens estimem molt i que ens convida a començar el matí amb bona música.
10: Bon dia, matiners.
11: Marta Romagosa, periodista, va a dormir molt tard perquè presenta i dirigeix La nit dels ignorants de Catalunya Ràdio.
10: La cançó que em fa començar el dia a dalt de tot, la que em fa animar quan no és el millor dia, o fins i tot ballar quan sona en qualsevol lloc,

0: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el Matiner.
1: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dijous 10 de setembre. En Alfonso, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: El xoc entre el govern espanyol i els jutges marcarà una vegada més l'acte d'obertura de l'any judicial.
2: Que se celebra avui al Tribunal Suprem i un cop més el gran absent serà Pedro Sánchez. Els casos judicials que envolten el president espanyol o el retard en l'aplicació de l'amnistia, enguany s'hi afegeix l'entrada massiva de migrants a Ceuta o la suspensió de la llei de nets.
1: Desclassificats els documents policials sobre la crisi de Ceuta.
2: Revelen que els serveis d'intel·ligència espanyols van alertar el dia abans d'una crida a les xarxes per entrar a la ciutat, difosa en grups amb 180.000 seguidors. La Moncloa defensa que el CNI no va fer cap avís formal sobre la magnitud ni la fiabilitat d'aquestes alertes, mentre que el PP ho qualifica de mentida d'estat.
1: El comissari Ferran López assumirà la direcció general dels Mossos d'Esquadra.
2: El nomenaran dimarts que ve al Consell de Govern després de la dimissió per sorpresa de Josep Lluís Trapero. Interior assegura que marxa per motius personals i nega desavinences. La consellera Núria Parlon va explicar ahir que Trapero la va informar de la decisió a finals d'agost, però no va voler entrar en les raons que l'han portat a plegar.
3: És una decisió personal que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat en les seves tasques com a director general, però no entrarem en especulacions, reconeixement, gratitud i continuïtat.
1: I l'oposició carrega contra el relleu de Trapero.
2: I recorden que el comissari Ferran López va ser director general dels Mossos durant l'aplicació del 155 a Catalunya. Junts i la CUP creuen que això l'hauria de descartar i demanen la dimissió de Parlon. En canvi, Esquerra Republicana dona un vot de confiança a López. Sentim la republicana Esther Capella, el juntaire Salvador Vergés i el diputat de la CUP, Xavier Pellicer.
4: Compta amb experiència, coneixements i en funció també de la seva gestió, nosaltres valorarem.
5: Personifica l'aplicació d'això, del 155, per la seva trajectòria, per la seva agenda i per les seves conviccions.
6: Aquestes són les polítiques que han fet caure Trapero i que la faran caure a vostè i al seu govern si no les atura.
1: El Banc Central Europeu tornarà a pujar avui els tipus d'interès.
2: Els analistes creuen

0: Diuen que els elevarà un quart de punt fins al 2,5% i estaran pendents de si l'organisme deixa la porta oberta a una altra pujada abans d'acabar l'any. El BCE pretén frenar l'escalada de la inflació europea, que s'ha disparat fins al 3,3%, per culpa, sobretot, de l'encariment de l'energia com a conseqüència del conflicte a l'Orient Mitjà. Ja sabeu que una pujada de tipus s'acaba reflectint a les quotes hipotecàries i també encareix els préstecs al consum.
1: Tragèdia a les Filipines.
0: Almenys 5 morts i 87 desapareguts en l'incendi d'un ferri. Les autoritats del país diuen que a l'embarcació hi havia 134 persones i que n'han rescatat 42. Els equips de rescat treballen a contrarrellotge per mirar de trobar més supervivents.
1: Una nova teràpia millora els principals símptomes de la narcolèpsia.
0: Sí, es tracta d'un trastorn neurològic incurable que dificulta als pacients mantenir-se desperts durant el dia. El nou tractament aconsegueix rebaixar molt la somnolència i reduint gairebé un 90% la cataplexia, que són aquells episodis sobtats de pèrdua de to muscular que poden fer caure la persona a terra. Els resultats dels assajos clínics s'han publicat al New England Journal of Medicine.
1: I Apple presenta el primer iPhone plegable, el Duo,
0: que arribarà a les botigues a finals d'octubre. La versió bàsica costarà 2.340 euros i la més cara s'enfila fins als gairebé 4.000. Serà l'iPhone més car de la història. La mida de l'aparell és semblant a la d'un passaport i es pot desplegar perquè la pantalla sigui el doble de gran. John Termos és el nou conseller delegat del gegant tecnològic.
2: The new iPhone Duo.
3: El nou iPhone Duo, l'iPhone 18 Pro i l'iPhone 18 Pro Max han estat dissenyats per actuar com el teu centre personal intel·ligent, amb un rendiment i unes capacitats per oferir les experiències que més t'importen.
1: Déu-n'hi-do, haurem de... Que qui vulgui haurà de preparar la cartera.
0: 4.000 euros, eh?
1: Espero que et faci un massatget, l'iPhone, també t'ho dic.
0: Doncs sí.
1: Déu-n'hi-do. Gràcies, Anna.
0: Fins ara.
1: Vinga, va, 6:15 del matí, 4 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Curado, molt bon dia.
4: Què tal, bon dia?
1: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
5: Bon dia.
1: Avui amb la desclassificació, ja ho diré bé, dels documents sobre la sala Ceuta.
4: Ho has dit molt bé. El periòdico i El País expliquen que el CNI va alertar Interior i Rabat d'un assalt per Tanca i Mar, i La Vanguardia que el CNI es va limitar a avisar per WhatsApp sobre crides a les xarxes. Des de Madrid, la premsa conservadora posa el dit a la llaga del govern espanyol. El Mundo titula que tots els cossos de l'estat van alertar de l'assalt massiu, i La Razón també hi sucapa explicant que el govern espanyol va rebre 18 avisos abans de l'assalt.
5: També en portada al relleu, al capdavant dels Mossos, a l'ara foto de la consellera Parlon, custodiada per Ferran López i Sílvia Catà, nous director general de la policia i cap dels Mossos, respectivament. I tant El Periódico com La Vanguardia hi afegeixen context i titulen que el canvi passa després de mesos de discrepàncies entre Trapero i Parlon.
4: El Barça també treu al cap a les portades un Barça espectacular, diu La Vanguardia. Un Barça que balla sota la pluja, titula El Periódico, golejada, llegim a l'ara.
5: Un 5-1 que també s'expliquen fotografies. Els jugadors celebrant-ho plegats a l'ara, Lamin llançant un petó a La Vanguardia i Adeyemi fent un salt enrere al Periódico.
1: I els articles d'opinió, reflexions sobre el paper del govern espanyol en la crisi migratòria a Ceuta i sobre la dimissió de Josep Lluís Trapero.
5: L'editorial de l'ara exposa que els documents dels serveis d'intel·ligència demostren que el CNI va emetre avisos i diu que això retrata el govern espanyol.
4: El Mundo remarca que el govern espanyol sí que va ser advertit de l'entrada massiva de migrants i coincideix amb l'ara que els líders de l'executiu queden retratats. Assegura que han fet un exercici d'ocultació i mentida.
5: La directora del periòdico, Gemma Martínez, coincideix que els informes desclassificats mostren que hi havia prou informació per activar una resposta extraordinària que no va existir.
4: L'editorial de La Vanguardia considera que les alertes sobre Ceuta no van ser totalment explícites en conjunt, però que hi havia indicis eloqüents.
5: L'editorial del País és el més tebi i exposa que els documents no aporten una resposta definitiva sobre si el govern havia rebut l'avís d'una crisi imminent.
4: Un altre tema destacat dels articles d'opinió és la dimissió de Josep Lluís Trapero com a director general de la policia.
5: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, parla de dimissió inoportuna, que coincideix amb la d'altres als càrrecs que han deixat el càrrec darrerament. També assegura que les opinions de Trapero no sempre han coincidit amb les de la consellera Parlon.
4: I El Periódico recorda l'editorial que és la tercera vegada que Trapero deixa una responsabilitat de primer nivell a la policia catalana perquè no comparteix el model policial del conseller de Torn, primer amb un govern de Convergència, després de Junts i d'Esquerra, i ara del PSC.
1: Sílvia Solanes, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Repàs a la premsa digital. Què tindrà Accent Andalús?
2: Doncs mira, la intel·ligència artificial que tindran a l'Institut Català de Finances. Serà una empresa de Sevilla que ha guanyat el concurs per desplegar la IA en aquest organisme. S'hi van presentar 32 ofertes i ha guanyat Guadaltel, que haurà de dissenyar, implementar i posar en marxa solucions basades en la intel·ligència artificial. Per què? Doncs per optimitzar la gestió de dades, millorar l'anàlisi de riscos i agilitzar la presa de decisions financeres, ho recull el Nacional.
1: Qui ha anat a Madrid de visita a inspirar-se?
2: El ministre francès de Treball literalment ha dit: visito Espanya per aprendre a compaginar les pujades de temperatura i el món laboral. L'ha entrevistat al País, diu que França busca implementar noves mesures laborals amb la mirada posada a serveis bàsics als hospitals, diu, on és incompatible agafar-se un permís de 5 dies per onada de calor. Una de les mesures que li agraden és la jornada intensiva.
1: I per què competeixen Barcelona i Salou amb Madrid i Dubai?
2: Doncs per ser el destí més innovador, el Smart Travel News Awards.
1: Caramba.
2: Aquestes quatre ciutats formen part de 10 candidatures seleccionades, on també hi ha Benidorm, Bilbao, Cabo de Gata, Màlaga, Portugal i València. El resultat es decidirà en votació popular el desembre, ho explica el diari Més.
1: La frase que segur que heu sentit més d'una vegada: paguen justos per pecadors.
2: Doncs sí, mira, ara mateix hi ha malestar entre les famílies d'una escola de Palma que ha eliminat els viatges d'estudis després que l'any passat hi hagués un episodi de balconing entre els seus alumnes de sisè. Es tracta del SEIP Aina Moll i Marquès, i no només afecta els alumnes de sisè que acaben etapa, sinó que també eliminen les colònies d'infantil. Tot plegat ha quedat en mans d'Inspecció Educativa ara i els alumnes han fet samarretes on es llegeix: volem viatges d'estudi, no és culpa nostra. Ho veiem al diari de Mallorca.
1: Déu-n'hi-do. Gràcies, Sílvia.
2: Fins ara.
1: Digue-la que estem fent camí ja cap a 6:15 del matí des de, evidentment, els matiners de Catalunya Ràdio. També saludem els oients d'ICAT, que a aquestes hores ja us esteu despertant amb nosaltres. Marta Viana, bon dia de nou.
6: Bon dia.
1: I amb la Marta, com sempre, repassem alguns apunts culturals. Amb què comencem, Marta?
6: Doncs amb un rumor, que és un rumor, però que jo crec que t'encantarà.

0: Mira, nervis. Fa molt temps ja que arrosseguem això. Que doncs passin el favor de tornar. Hi ha Spice Girls. I no sé per què no tornen.
1: Espera't.
0: A veure. Sempre vull saber abans d'hora.
1: Les Spice Girls es veu que acaben de publicar un vídeo.
0: Un altre vídeo.
1: Un vídeo que és molt, molt curtet. Ho han publicat a les xarxes socials. Aquest vídeo està acompanyat d'un missatge en què anticipen que avui a les 2 del migdia hi haurà un anunci.
0: Val, però un moment. El vídeo l'han publicat totes, les ex-Spice Girls?
1: Totes, i després també al Twitter de les Spice Girls, i hi ha un compte oficial de les Spice Girls, també ho han penjat allà.
0: Val.
1: Què passa amb aquest vídeo? Doncs que està gravat, es veu en les mateixes escales on en el seu moment es va gravar el videoclip del Wannabe que sentim ara, i hi apareix un diari al terra, que és The Stage, que és l'any 1994, on es va publicar l'anunci en què buscaven precisament una nova girl band per formar les Spice Girls. Al diari també s'hi pot llegir que avui faran aquest anunci, que per aquest anunci no es necessita cap tipus de partitura, però diuen que sí que es necessita o bé un vinil o un reproductor de vinil.
0: Oh.
1: I clar, les xarxes, això ja s'ha disparat.
0: Però clar, deuen treure una edició del Wannabe en format vinil.
1: Aquest any em sembla que fa, pues clar,
0: celebren l'aniversari. No hi ha gira.
1: Potser sí.
0: No hi ha gira, Marta.
1: T'imagines?
0: Dic que avui...
1: Som-hi gratis.
0: Avui, 10 de setembre, quan falten 5 minuts per 3 quarts de 6, dic que no hi ha gira i que és una edició especial del Wannabe. Veurem. Tant de bo hi hagi un retorn de les noies picants, però molt em temo que...
1: Ja no ho acabes de veure, eh?
0: Ja tenen els dinerets fets i em sembla que els hi fa molta mandra,
1: bueno,
0: això de tornar a pujar a l'escenari. És una opinió personal, no ho sé. Amb què seguim?
1: Mireu, amb un festival que arrenca avui, que és una de les cites més esperades, i és Fira Targa. Fins diumenge hi haurà 57 espectacles, i si sou per allà o hi voleu passar, doncs us recomano un espectacle de la companyia Festuc Teatre, que es diu Inuit, una expedició a l'Àrtic, que segur que val molt i molt la pena, i precisament l'estrenen doncs a Fira Targa.
0: I avui també arrenca el festival Talarn Experience.

0: És un festival que es fa a Talarn, al Pallars Jussà, i podreu sentir doncs, aquests Lax en Busto, Burning, també La Frontera, Manel Fuentes and the Springsteen Band i Santero i los Muchachos. Des d'avui i fins al dia 12 de setembre, a concerts a tocar del Pantà de Sant Antoni, que realment és un lloc idíl·lic i val molt i molt la pena. I acabem amb una previsió per avui mateix, en aquest cas, a Barcelona. Tatuaje en el cuello, el pelo negro, de silicona, i és el concert d'aquests que sentim, el duet argentí més estimat del món, que és Catriel i Paco Moroso, un concert que avui fan al Palau Sant Jordi.
1: Molt bé, doncs vinga, en 3 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí, tot preparat com sempre, a aquestes hores per la Dada Maria. Avui amb Lara García, arribant a l'estudi, força puntual.
0: Home.
1: Espera, que no et sento, Maria. Ara, digue'm.
2: A la Lara, em sents ara?
1: Lara.
2: Sí? Lara.
1: Hola.
0: Home, puntual, puntual. No,
1: no. No, bé, ja. Hola. Vinga, va, anem-hi, que avui és com una espècie de divendres del programa. Què ens has preparat, Maria?
2: Mira, saps que hi va ser un dia fatídic per l'altre per la ciutat entre Barcelona i Madrid, perquè hi va haver un llamp que va malmetre a la catenària a Sant Vicenç dels Horts. Això va fer que durant dues hores estigués interromput el servei. Per tant, els trens van arribar a notar, no?
1: Tardíssim.
2: O sigui, exagerat. Per això, avui us pregunto...
1: Ai, ai, ai. Quins nervis. Ho porto una setmana amb la Dada Maria.
2: Quin percentatge de trens d'alta velocitat de Renfe, és a dir, els AVE i els ABLO, aquí no incloc els Ouigo i els IRIO, eh? Només els de Renfe, sí? Van arribar 15 minuts tard o més en el primer semestre d'aquest any, de gener a juny.
1: Ah, mira, que fem de maiolies.
2: Us he posat més de 15 minuts perquè llavors ja és un retard exagerat, eh, diguéssim.
0: Quin percentatge... Tornen els diners.
2: A partir de 60 minuts t'has tornat.
1: Quin percentatge, eh? Tornem a la pregunta, a veure...
2: Quin percentatge de trens d'alta velocitat operats per Renfe, és a dir, AVE i ABLO, van arribar 15 minuts tard o més entre gener i juny d'aquest any?
1: Jo dic un 43.
2: Canalies, 43. Vale.
0: Buà. Jo un 17. Jo un 40 clavat.
1: Espera't un moment. Marta, què has dit?
0: 17.
1: Lara, és que per què?
0: És que
1: per
0: jo
1: què?
0: Anava a dir un 40. Si em dius 43, pues...
1: Jo crec que potser m'he passat una mica, però és que,
0: sí,
1: clar, coneixent
0: passat,
1: Renfe...
0: Però mai se sap, eh?
1: Mai se sap. I qui guanya la Dada Maria d'avui dijous 10 de setembre és...
2: Marta Viana!
1: És que era molt fàcil avui, Marta, també.
0: És que jo he agafat molts aves guapos.
2: Nada, però no tant com la Renfe dels dies i tot això. Clar, no és tan catastròfic.
0: Clar, per això clar, jo clar. Sempre arribo puntual.
2: Clar, clar, clar, clar.
1: Quan és? Quin percentatge és?
2: És un 25%.
1: Ah, sí. Nosaltres som una mica haters, eh, Lara?
0: Una miqueta,
2: Us he de dir que si mirem els que van arribar 5 minuts tard o més, sí que és un 45%. No estàveu tan malament.
1: Veus, no, anàvem bé.
2: Tan malament.
1: Doncs vinga, avui, escolta'm que repeteixes dada. Molt bé, Marta, tranquil·leta, eh?
2: Em portes dues, eh?
0: A mi se'm puja ràpid.
1: Mira-la
0: com està inflada.
2: Esteu empatats, eh? Canalies i Marta, dos.
0: I la Lara?
1: I la Lara quants? Quatre.
2: Cinc.
1: Sí.
0: Però si no, ja tenim... No hem fet tants programes.
2: La Maria és discutible per ara.
1: Aquí ens estan prenent el pèl, home. Gràcies, Maria.
2: Va, fins ara.
1: Just quan arribem, mira, a 3 quarts de 6 del matí, bon moment per recordar alguns dels sons que ens ha deixat Catalunya Ràdio al llarg de tots aquests anys. Per exemple, l'any 2000, Adelina Castillejo va presentar el programa La Lluna i les Estrelles, que començava a la mitjanit, i no sabeu la quantitat de vies de contacte que hi havia al programa.
3: Posaríeu la lluna en un cove o les estrelles a una amanida? Enganxaríeu la lluna i les estrelles en una samarreta? Ajuda'ns a buscar el sopar ideal i la samarreta més bonica.
4: Per participar, podeu trucar al contestador automàtic 93 202 0168. Podeu escriure a La Lluna i les Estrelles, Diagonal 614 08021, Barcelona. Podeu enviar un correu electrònic a lluna@catradio.com o enviar un fax al 93 306 92-01.
5: A mitjanit, a Catalunya Ràdio.
6: La Lluna i les Estrelles. Amb Adelina Castillejo.
1: Música. M'encanta, m'encanta com començaven els programes i el so, com ha anat canviant el so de la ràdio amb el pas dels anys i sobretot la quantitat de vies de contacte. Podries enviar cartes, podries enviar un fax, podries enviar, ara, WhatsApp, telèfon de directe i val, correu.
7: Cartes també se'n
1: reben. Cartes també. Hauríem de recuperar les cartes manuscrites, a mi m'encanten.
0: Sí.
1: Mentrestant, què passarà a partir de les 6 del matí, Maiol Roger, el matí de Catalunya Ràdio?
7: Doncs parlem també d'una carta, de la carta de dimissió de Josep Lluís Trapero. No sé si hi va haver carta o hi va haver comunicació verbal. En tot cas, tindrem a la consellera d'Interior, Núria Parlon, per preguntar-li tots els detalls. També per preguntar-li si ahir va fallar alguna cosa o no en el sistema de previsió, en l'avís és alert i en les restriccions del govern pel temporal, que finalment no va ser tan greu com es preveia, i això ha generat malestar, sobretot, per exemple, en famílies que no van poder portar els nens a l'escola. Després anirem al Fossar de les Moreres. Demà és la diada. Aquesta nit, de fet, aquesta tarda, hi ha dues manifestacions previstes. Hi haurà Sílvia Oriols d'Aliança Catalana, hi haurà entitats, veïns i partits d'esquerra que han convocat en contra de la seva presència i, per tant, serà un dels punts calents. Parlarem de la Fórmula 1 Madrid, que té molta polèmica aquest circuit, que es diu Madring, i no té polèmica només pel naming, que això se les porta. Després obrirem la taverna i farem Agora Esportiva, que el Barça va guanyar 5-1 en una hora boníssima per jugar a futbol,
1: boníssima,
7: que crec europea, fantàstica.
1: Ens
7: jugarem
1: molt a favor aquesta hora.
7: Sí, molt, molt, molt, molt. Per desgràcia, la majoria de partits seguiran jugant-se a les 9, però escolta'm, avui vam xalar de valent i a una hora que ens va permetre anar a dormir,
1: sí,
7: quan toca.
1: Una mica d'alegria, que també fa falta. A partir de les 6 del matí, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.
7: Fins ara.
1: 9-3-2-0-7-4-7-4. A partir d'ara mateix, com sempre, moltíssimes ganes de saber, de conèixer, de parlar amb els oients que a aquestes hores ja esteu desperts. Per tant, ens podeu trucar al 9-3-2-0-7-4-7-4. Garriga, què fots?
8: Estic esperant els primers visitants del tour.
9: Quin tour? Què dius?
8: La tarda, Catalunya Ràdio Free Tour. Gent de fora que no coneguin el programa i que així els fem conèixer.
10: You should know now about la tarda de Catalunya Ràdio.
11: Where can I find it?
10: Participen del nostre programa Svetlana, en Antoni Bassas.
11: Antoni Bassas.
12: Veus com ho sap?
10: En Lídia Heredia.
13: Woo! La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
14: La millor.
15: La millor.
14: La millor.
15: Hora
14: del dia.
15: On la magia.
14: La millor hora del dia.
13: L'11 de setembre, Catalunya Ràdio es mou amb la diada.
16: Perquè sempre hi som, a tota hora i a tot arreu. I a més, aquest divendres hi serem tots des de bon matí.
17: Amb els serveis informatius de Catalunya Ràdio desplegats i en connexió des dels punts destacats del dia.
18: A la tarda de 4 a 8 mirarem cap a tot el país seguint amb detall els actes i mobilitzacions.
19: A les 8 del vespre resumirem com ha anat la jornada i en farem l'anàlisi.
20: I a les 11 de la nit no ens oblidem de la perspectiva de gènere que també té la diada a Les dones i els dies.
21: També us oferirem continguts especials amb motiu de la diada, els programes Mans,
22: Dracs, Diables, Capgrossos, Molasses, Gegants,
21: en Guàrdia,
23: a 1651 la Guerra dels Segadors estava acabant,
24: La finestra indiscreta,
25: reivindicarem una pel·lícula que avui encara ressona,
26: i L'altre bar.
27: Trobem tot un mite del club
21: la super. La diada de l'11 de setembre la vivim tot hora a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
13: Els matiners. Nosaltres no vam inventar la cafeïna, però la tenim tota.
1: Vinga, va, que en 10 minuts arribem a les 6 del matí. Aquestes hores, com sempre, saludo l'Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia. Eloi, bon dia. El tinc per aquí, l'Eloi? No ho sabem. Eloi?
0: Eloi!
1: Eloi, que t'has adormit.
0: Eloi, bon dia.
1: No ho sabem. No, no hi és? No ho tenim. Doncs n'hem parlat.
8: Ara sí, ara,
1: ara
8: sí.
1: Ara sí, ara, Eloi, Eloi, ara.
8: És que estava escoltant Catalunya Informació.
1: Molt bé.
8: M'han connectat amb Catalunya.
1: No passa res.
8: Perdó, 3CatInfo.
1: Tot fos això, estimat, tot fos això. Que no has dormit gaire avui, Eloi.
8: Sí que he dormit.
1: Ah,
8: sí he
1: potser
8: dormit.
1: És per això, doncs, potser és per això. Que hi ha vegades que si dorms molt malament i si dorms poc, encara també més malament.
8: Doncs que no sigui perquè he dormit molt. Perquè aquesta nit ha estat de son d'aquest profund.
1: Home, perquè amb aquesta fresqueta que ha fet, deus haver dormit com un angelet.
8: Clar, oh, tela, eh? Què? No. Com ho heu vist, això?
1: Jo he tingut calor, aquesta nit, també t'ho dic. Jo encara he tingut una mica de calor, eh?
8: Fotis, sí, sí. Perquè potser tenies les expectatives molt altes, sí, de la baixada
1: tancar
8: de la temperatura.
1: Tancar la finestra, però jo de cop i volta l'he tornat a obrir aquesta nit.
8: A veure, és veritat que a la costa, en general, la temperatura s'ha quedat entre el voltant dels 15.
1: Clar.
2: I això...
3: 15, 19 graus a la ciutat de Barcelona, encara
1: jo necessito
3: una mica
1: aquesta
3: alta.
1: Calorassa per ser feliç, si no... A mi... Vinga, anem, Eloi, quin dia ens espera per avui, va?
3: Va, avui un dia de sol, i esplèndid, així s'acaba ja tot el temporal, les pluges, les tempestes, etc. L'únic que quedarà és una mica de tramuntana avui al nord del Cap de Creus, especialment, que es mantindrà durant tot el dia, potser una mica més fluixet a la tarda, i llavors la temperatura d'avui al migdia pot arribar fins als 28-30 graus a Ponent i al sud, potser en algun lloc del Camp de Tarragona, la resta quedarà entre 25 i 27, per tant, còmode, molt còmode, i així es mantindrà durant tot el cap de setmana. La diada, dissabte, diumenge, temps assolellat, temps esplèndid, alguns núvols prims, i la temperatura que lentament va pujant, cada dia una miqueta més, però una pujada molt suau.
1: Sembla que anem cap a la primavera, doncs.
3: Sí, anem cap a una tardor suau. Una tardor suau.
1: Clar, que cada vegada les tardons seran més suaus, els hiverns cada vegada més menys freds i els estius cada vegada més calorosos. Aquesta és una mica la línia que ens tocarà viure.
3: Doncs vinga, el resum del canvi climàtic per Xavi Canalies.
1: Escolta, anem rient, no, però, anem rient.
0: Quan et posis malalt, Eloi, ja et substituirà el Canalies.
1: M'encantaria fer el temps de TV3, jo. Cookies, que teniu fred. Ho hauríem de fer una miqueta més així. A veure si m'ho deixa fer Tomàs Molina algun dia.
3: Poseu-vos el jerseiet. Avui, per cert, poseu-vos el jerseiet.
1: No!
3: Que sí. No, escolta'm, a l'interior hi ha llocs que no passen dels 10-12 graus. El pla Lleida, la Catalunya Central i el Pirineu,
1: clar,
3: ara mateix 5 o 6 graus, vull dir que fa fred.
1: Clar, és que
3: fred.
1: No siguem centralistes, Lara,
0: hivern,
1: perquè hi ha llocs de Catalunya que fan... A Prades deu fotre fred.
3: Vull dir, que el Canalies tingui fogots...
1: Sí.
3: No vol dir que la resta de Catalunya no faci fred.
1: Ja veuràs, tu el dia que peti, pum, ja veuràs els fogots. Gràcies, Eloi, una abraçada forta, estimat.
3: Fins ara, adéu-siau.
1: Que vagi bé, adéu.
4: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
1: La Marta Viana ha començat dient en aquest estudi s'està molt bé i ara s'està ventant, perquè fa calor.
0: Ara fa una mica de caloreta. També és veritat que això de pujar, baixar escales...
1: No. Pugem un pis, per favor.
0: Ja, però bueno, en pugem moltes vegades.
1: 93207474, aquestes hores del matí. Vull saludar en Gori. Gori, molt bon dia.
5: Molt bon dia.
1: Home, un aplaudiment pel Gori, que ja fa veu optimista. M'encanta. Gori, què fas despert aquestes hores del matí?
5: Doncs mira, m'estic preparant per anar-me'n al gimnàs a activar una miqueta el dia.
1: Ets dels que te'n vas al gimnàs a aquestes hores, eh?
5: Sí, toca fer-ho aquesta hora, perquè és que si no, no es pot.
1: Cada dia anem al gimnàs, Gori?
5: Cada dia no, i també s'ha de tenir en compte una miqueta el recuperar i intento anar-hi 3 dies a la setmana.
1: Molt bé.
5: Perquè és això, anar-hi aquesta hora, sobretot tots els que ens aixequem aviat,
1: sí.
5: Sabem que... que necessitem també dormir una miqueta. A part, clar, jo vaig a aquesta hora perquè, si no, no tinc temps al llarg del dia.
1: Perquè després del gimnàs comences a treballar?
5: Correcte. Després d'aquí me'n vaig a treballar i després de treballar a fer la... el plaer de ser pare i cuidar de la família. I després d'això, clar, després tinc assaig de castells.
1: Ets casteller, més a més?
5: Soc casteller.
1: A quins castellers?
5: Bueno, uns que ahir van tenir una repercussió nacional bastant important, soc dels Marrecs de Sal.
1: Home, ara s'entén tot. Tinc aquí a la Lara i a la Marta buscant ràpid el mòbil. Per aquelles persones que no ho sàpiguen, per què són importants els Marrecs de Sal?
5: Bueno, ahir Amic de les Arts va presentar una cançó dedicada...
1: Que ha sonat aquest matí, als matiners, eh?
0: I parla de vosaltres, la cançó.
5: I parla de nosaltres,
1: Ara s'entén tot. Sí, escolta'm, però que ben lligat al programa. Avui presenten cançons, Amics de les Arts, i parlem amb el Gori, que és dels Marrecs de Sal.
0: Meravellós.
1: Això és una meravella. Sí, Gori, també una abraçada... Casualitat. Però escolta'm, les casualitats són meravelloses en aquesta vida, ens encanta. També una abraçada ben forta, Gori, a disfrutar del dia del gimnàs del fill i dels castellers, que escolta'm, tens l'agenda ben feta per aquest dijous.
5: Moltíssimes gràcies.
1: També una abraçada. Que vagi bé, Gori.
5: Igualment.
1: Marta Viana, Lara García, moltes gràcies també.
0: Adeu, fins dilluns.
1: Fins dilluns. I abans una mica de música, abans de saludar a Ricard Ostrell.

0: La música i el so de Another amb 54 Ultra, una de les cançons del moment que posa ritme i converteix els matiners d'aquest final de setmana en una festa amb Talk to You. Ricard Ostrell, molt bon dia.
1: Hola, què tal?
0: T'he animat amb aquesta cançó, no?
1: Molt, m'agrada molt.
0: Que sí, una miqueta de ritme, perquè celebrem que hem arribat el dijous, que és el nostre divendres.
1: El final. Demà no treballes?
0: Demà no treballo.
1: Bueno...
0: Què vols dir?
1: No, ara buscarem alguna cosa per fer, no? Perquè
0: sí,
1: fem un programa especial de la Diada demà, programació
0: exacte.
1: Especial, des de les 8 del matí ens hi posarem, i per això dic que buscarem alguna coseta per fer, no?
0: Ah, per treballar, dius?
1: Sí.
0: Sí, home, i tant, el que necessitis, i ja saps que jo sempre remo a favor, eh?
1: Doncs ara ho parlem, perfecte.
0: Alguna cosa que em vulguis avançar d'aquest matí?
1: No, és un matí animat. Avui tindrem sí. a la consellera Núria Parlon.
0: I
1: parlarem
0: tant.
1: També del que pot passar aquesta nit al Fossar de les Moreres i parlarem amb entitats antiracistes que també volen protestar per evitar la presència de Silvia Orriols i gent d'extrema dreta doncs, al Fossar de les Moreres.
0: L'actualitat començarà mateix al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Bon programa, Ricard,
1: fins
0: que
1: ara.
0: Vagi bé. Adéu. Nosaltres hi tornem dilluns. Que vagi molt bé la Diada de demà i que tingueu un bon dijous. Adéu, matiners.
2: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Els experts!
0: Roger Seró.
2: I ara la calidesa d'una de les nostres divas, la Dua Lipi.
0: Sergi Vives.
3: A veure, tots sabeu que vaig dormir pels llocs perquè m'aixeco molt d'hora.
0: Laia Vidal.
4: En el gos en català és a bumbu. Sabeu què fan? Vas. Sound, sound.
0: Anna Closa.
5: Jo vaig estar la setmana passada un parell de dies fora perquè tenia festa.
0: Laura Grau.
6: És dels oficis amb menys coeficient intel·lectual de...
4: Vinga!
6: ...la societat, eh?
0: Mariví Pérez. L'estudiant en pràctiques, que ara no recordem com es diu. Els experts, temporada 15. Aquesta, per fi, sí que és la bona.

0: Per cert, els propers dies parlarem molt de la Setmana del Llibre, que està a punt d'arribar, Laia. És
1: a finals de setembre aquest any. És que ens ho van bellugant de dia i de lloc i jo em perdo, però és a finals de setembre.
2: Això és com la Setmana Santa, que va... depèn
1: doncs
2: de la lluna.
1: Doncs sí, tu.
0: Comença el dijous de la setmana vinent, queda una mica, però un llibre, un còmic que us podeu comprar, podeu regalar, és aquest que tinc entre mans. Un volum que celebra els 30 anys d'història de Verdín, el superrealista. El personatge de l'autor català Francesc Capdevila, més conegut com a Max, i que va començar a publicar fa 30 anys en revistes, en publicacions, i ara es recopila tot aquest material en aquest volum. Però qui és Verdín, el superrealista?
2: Qui és?
0: Doncs és, mira, aquest senyor que tens a la portada, el podries descriure com un senyor normal?
2: Sí,
0: és
2: sí.
0: És un senyor baixet, calb, amb vestit,
2: ai,
0: vestit
2: avui,
0: i corbata.
2: Ara no me'n recordo qui.
0: Potser et recorda el Rampetet, jo, sense anar més lluny, perquè la gràcia d'aquest personatge és que és un senyor normal que podríem posar en el mateix sac que Rompetechos o el Pitof del Cavall Fort, que
2: un
0: també anem amb
2: vestit
0: i corbata. Ho dic en el sentit que són senyors normals però superats per les circumstàncies, que surti de casa i els hi passen coses incomprensibles. En el cas de Verdín, el personatge d'en Max aposta molt fort pel surrealisme, però l'original, no allò de, mira, l'altre dia anava pel carrer i vaig trobar el Sergi, oh, que surrealista! No! No! Surrealisme. De fet, aquí el títol d'aquest còmic, que es diu Verdín, el superrealista, ve de la primera paraula que es va fer servir per parlar d'aquesta avantguarda, del surrealisme. En aquest còmic veiem personatges en escenes oníriques, simbòliques, més pròpies dels somnis, de les sensacions, del subconscient, que no pas del nostre dia a dia real. Tant hi ha històries de surto al carrer i em trobo un conegut, com històries que estan dintre d'una escena de pel·li de Buñuel o dintre d'un quadre. Aquí veureu moltes referències pictòriques, com ara Bruegel, Chirico, Fuseli, Miró... Sort que l'he repassat, perquè jo el vaig llegir fa molts anys.
2: Però... Mira, he obert per qualsevol pàgina i he vist que està de cop i volta batallant amb unes aranyes...
0: De potes o... molt llargues.
2: De potes molt llarguíssimes.
0: Que podrien ser de Dalí, en aquest cas. No?
2: Sí, sí, amb un sol ull, i ho fa més amb una espasa que sembla rotllo Kill Bill, amb una katana, i després s'enfronta cap a una monja pobreta.
0: Jo em recordo, o m'agrada quan aquest còmic, aquest personatge us transporta als còmics de Crazy Cat, que és un còmic americà de fa més d'un segle, és a dir, un còmic que es publicava al mateix temps, quan aquelles avantguardes estaven vives. Una història de gos, gat i ratolí, però que mai saps ben bé què està passant. Doncs si us agrada tot el que té a veure amb el subconscient, sobretot el subconscient i la creació, que al Francesc Capdevila li agrada molt sobre el fet de crear, dibuixa sobre dibuixar, escriu sobre el fet d'escriure. Doncs si us interessa tot el que li passava per la ment a personatges com André Breton o Apollinaire, i a més amb tota comèdia, doncs heu de llegir Verdín i el superrealista. En aquest volum teniu el recopilatori que el 2007 ja es va endur al Premi Nacional del Còmic, un llibre que es titulava Fets, dites, cabòries i vagarets, i inclou 80 pàgines extres que jo no tinc a casa meva, que són pàgines inèdites, remakes, col·laboracions o rareses. Es titula Verdín, el superrealista, de Max, i el publica l'editorial La Cúpula.

0: he anat veient aquests dies una mica d'stories de... Bé, la gent adulta, que és qui ha de fer els stories, Laia. O
1: sigui, home, només faltaria.
0: Té aquest Insta, però que ha acompanyat els seus fills a veure l'Aitana en algun dels 4 concerts que ha ofert al Palau Sant Jordi. De fet, ahir la nit va ser l'últim d'aquests 4 emmarcats en la seva gira mundial, Quarto Azul World Tour. Però abans de marxar de Catalunya i seguir amb la gira, ha volgut fer, Sergi, en el concert d'ahir, una defensa de la llengua.
2: Sí, la cantant de Sant Climent de Llobregat va explicar que a casa seva sempre s'ha parlat castellà, però que gràcies a l'escola ella és bilingüe.
3: Jo soc amb la meva família més castellano parlant, però és veritat que jo he nascut aquí a Barcelona gràcies a l'escola, gràcies a estar al col·le, he pogut aprendre perfectament el català i m'agrada poder practicar més.
2: Des de l'escenari...
0: Com molta gent, no?
2: Sí,
0: com...
2: sí, sí.
1: Jo em quedo amb la crida que fa, diu, m'agradaria poder practicar-ho més. Per tant...
2: Espera, espera, espera, que hi ha, hi ha un segon punt, eh? Des de l'escenari d'un Sant Jordi ple a vessar, ara et dono peu a comentar el que vulguis, Laia.
1: Sí, sí, no, no.
2: Aitana va valorar el fet de conèixer les dues llengües, tot i que ha reconegut que li agradaria millorar el seu català perquè fa temps que és fora i que no el practica. Fins i tot ha animat a les famílies que no el parlin a veure pel·lícules en català.
3: Faig moltes castellanades, jo ho sé, però bueno, és important a vegades... Quan he crescut aquí a Catalunya, encara que les nostres famílies no parlin català, veure pel·lícules en català, a mi m'encanta Crims, veure pel·lícules en català, tenir altres fonts per poder parlar català, per poder practicar-ho, i ara que porto tant de temps fora, m'he adonat que no és igual, que no és tan fluid, que no és tan fàcil per mi. I m'agradaria tornar a fer classes de català, m'agradaria mantenir la llengua, perquè és el més important que tenim també aquí a Catalunya.
2: És el més important. Què et sembla, Laia?
1: Home,
2: vas posseir-la?
1: No
2: vas fer alguna mena de cosa esotèrica i vas posseir l'Aitana ahir al vespre o què?
1: No, però he de dir que, hosti, tenia raó Laura Grau quan deia que l'Aitana era maja. Ara ho he descobert. No, el que volia dir-te abans és que si l'Aitana diu tinc ganes de practicar més, tots aquelles persones que li parlin en castellà a l'Aitana, siguin de Catalunya, li estan fent molt flac favor. Perquè si ella ho demana, i per extensió a tothom que vol aprendre català, que vol poder practicar millor el català, si canvieu de llengua, no els esteu ajudant, però, que escolti, no sabem com dir-ho.
0: Això que diu de practicar-lo, què passa? Vull dir, és d'aquí, no en sap.
1: No, ella diu que no, perquè no viu aquí ara, i diu que té ganes de... Quan ve, doncs quan ve, que no hi hagi cap cambrer, cap periodista, cap taxista, que ningú no li parli en castellà, perquè ella ho ha demanat així. Vol que li parleu en català. Tothom que parli amb l'Aitana, parleu-li en català, si us plau, ho ha demanat més clar, no ho pot dir.
2: Sí, com sigui, la cantant va rebre l'aplaudiment unànime del Palau, com heu sentit. Alguns comentaris a les xarxes d'usuaris que li agraïen el gest, alguns aprofitaven, a més, per demanar-li que publiqui alguna cançó en català. De moment, a la cantant només li hem sentit dues versions en directe l'any passat del tema La gent que estimo d'Oques i El boig per tu de Sau, i aquest enregistrament el 2018 del disc de la Marató de TV3 que versionava el What a Feeling de Flashdance. Ets la força.
0: Doncs a pas, practicant l'Aitana, que s'està guanyant mèrits per endur-se, potser, una medalla d'or de la Generalitat. De moment, enguany, no serà una de les guardonades, però sí que us podem explicar que Salvador Illa va entregar aquest guardó a dues personalitats, la física Caterina Viscari i el cuiner Ferran Adrià.
1: Va ser un acte al Palau de la Generalitat que el president els va lliurar la màxima distinció del govern per les seves trajectòries professionals i per haver projectat Catalunya al món, una mica com l'Aitana, eh? Viscari ha liderat el sincrotró Alba de Cerdanyola al Vallès durant 14 anys, mentre que Adrià va revolucionar la gastronomia mundial amb el bulli.
0: Recordeu que si accelera electrons i fa bip-bip no és un ocell.
2: Exacte.
0: És un sincrotró.
1: Sí. Ah, exacte. Tots dos van agrair les oportunitats que Catalunya els ha brindat.
4: Catalunya m'ha permès de desenvolupar un projecte professional extraordinari i participar en una aventura científica que ha marcat la meva vida. Avui, més que mai, necessitem la ciència per construir un futur sostenible.
5: He de sentir molt reconeixement, molts, però cap m'ha fet tant il·lusió com aquest. Som un país meravellós.
1: Caram, l'Adrià.
0: Sí, doncs mireu, expliqui.
1: L'Illa va tancar l'esdeveniment posant-nos d'exemple del fet que la diversitat contribueix a assolir l'excel·lència en tots els àmbits.
6: Els qui s'entesten a projectar una Catalunya tancada, replegada i aïllada del món no entenen la naturalesa mateixa del país i de la seva gent. Entreu a la Fundació Ubulli, entreu al Sincrotró Alba i trobareu talent de 1.001 nacionalitats.
0: Un acte com cada any emmarcat en els actes de la Diada. Així que felicitats als guanyadors per excel·lir en el camp de l'excel·lència. M'he despertat.

0: els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Obrim de nou l'espai, el punt de partida. Laia, de quina xifra avui estires el fil?
2: Doncs mira, del 300. De fet, més de 300. Són les paraules que són idèntiques en romanès i en català. I és que si bé aquest país de l'est d'Europa és a més de 2.500 quilòmetres de distància de nosaltres, les nostres llengües són molt més properes del que es podria pensar, o almenys això sembla.
1: Jo,
2: mireu,
1: quan miro pel·lis romaneses, que em molen molt, és guai, perquè no entens, clar, s'assemblen prou com per no entendre res de res, però de tant en tant en cau una amb accent com si fos a Tarragona.
2: O sigui, sí?
1: Paraules clavadíssimes.
3: Hauríem d'entendre tot el que diuen el Dragostea d'Intei, per exemple, no?
2: Veus, però ara veuràs que no. Mira, foc, bou, ràdio, nas, però també porc, joc o medicament, són paraules absolutament exactes. I aquí cal afegir-n'hi moltíssimes més, que si assemblen molt, diuen fins a 2.000.
1: També, lògic, també que així sigui.
2: Sí, però això no té tant a veure amb un passat en comú, per si algú podia pensar això, com aquesta evolució una mica paral·lela dels sons de la llengua. Ja sabeu que les llengües romàniques apareixen per l'evolució del llatí vulgar, i el cas del romanès és sorprenent perquè, malgrat estar envoltat de països que no són d'origen llatí, doncs ha mantingut una base molt forta, encara lligada doncs, a aquest llatí originari. Mireu, si mirem els números de l'1 al 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, sonen força a llatí. Però, en canvi, quan vas cap a les desenes, serien uns precese, dois precese, tres precese, que són irreconeixibles per un catalanoparlant. Perquè la base és romànica, però l'estructura és un calc de l'eslau. Ells compten sobre 10, 2 sobre 10, etc.
3: Clar, tenen aquesta influència.
2: Clar, és a dir, estan voltats de països d'altres orígens, amb les llengües d'altres orígens, la influència és molt alta i, per tant, si hi ha paraules que s'hi semblen molt i altres que no tenen absolutament res a veure.
1: Mira, he buscat de forma memètica, perquè hi ha gent que fa risses amb això a la xarxa, frases que siguin igual senceres.
2: Ah, digues.
1: Exemple, un joc de cap de bou, que no té massa sentit, no. És igual en català que en romanès.
2: Exacte, perquè has agafat les paraules concretes que són idèntiques. De fet, com deia en Roger, si sona familiar és perquè comparteix molta sonoritat, és a dir, té les cinc vocals i la neutra, d'acord? I això és la marca més singular que l'uneix al català. Tot i les similituds, com us deia, de moltes paraules concretes, els experts, els que sí que saben romanès, diuen que és molt difícil la intercomprensió. En canvi, si hi ha un consens...
1: Mira, exemple, si vols esmorzar, un suc i un ou.
2: Clar.
1: Tu vas a Bucarest, aquest té sentit.
3: Un
1: suc i un ou.
3: M'encanta.
2: Llavors et foten una xorra en romanès i no entens res. Però bé, el que us volia dir és que sí que hi ha consens en què la llengua més fàcil d'entendre pels parlants de llengües romàniques és l'italià, perquè és una llengua molt conservadora que ha mantingut les arrels de les paraules llatines i, a més, està com situada bastant al mig i, per tant, tothom la pot arribar a entendre amb bastanta facilitat.
1: Recordeu que ens ha dit contrari, no és així. Si ets italià, doncs és molt difícil entendre el català.
2: Exacte.

0: Nou espai definidor de persones de la Laura. Avui hem de parlar de burocràcia i quin tipus de persona ets segons hi reacciones. Jo ja sé que hi ha gent que té més o menys paciència, però n'has trobat algun de gent que li encanta fer tràmits?
1: Hi ha de tot en aquesta vida. Per això us porto aquestes classificacions, perquè he tingut el plaer de conèixer molta gent diversa en aquest món. I ara, de fet, és una d'aquestes èpoques de l'any en què hi ha molta burocràcia.
2: Moltíssima.
1: No? Més enllà del gran moment de la declaració de la renda del juny, diria que el segon pitjor moment de l'any pel que fa a la burocràcia és el setembre, quan s'han de presentar beques per l'escola, per la universitat.
3: Sí, si tens criatures, inscripcions a 46 llocs diferents amb tota la paperassa que això suposa.
1: Exacte. Llavors, anem a repassar una mica com ens hi podem enfrontar. Jo et diria que el mètode més habitual és aquest primer. No ho entens, que no ho entens, per mi que no.
2: No ho entens, és que
1: no
2: entendre la burocràcia.
1: Bueno, és que està fet expressament perquè no ho entenguis, sí, i no la facis servir, no la demanis.
2: Hagis de contractar un gestor.
1: Hagis de contractar un gestor, després et puguin cobrar per qualsevol cosa, estiguis totalment subeditat a les forces una mica de la burocràcia de l'Estat, no? No, és que si no has fet bé la paperassa, doncs hauràs de pagar una mica més o hauràs de perdre't el privilegi.
2: Jo no creus que potser la IA de les millors eines...
1: Ara, que vingui la IA!
3: Exacte, sí. Tant que la fem servir per xorrades, exacte. Això sí que ens ho podria solucionar.
1: I no tindríem tants conflictes ètics de no, és que la IA està fent música, és exacte. Que la IA no, està fent cartells de disseny gràfic...
2: La IA sí hauria de ser per la burocràcia.
1: Ara.
2: Exacte. Per aquí,
1: no està passant.
3: Veig un filon aquí, eh? Has de muntar una empresa d'això.
2: Ja t'ho dic.
1: Bé, jo crec que la majoria de mortals estem en aquest estadi, sí. De no acabar d'entendre de què van les coses, però intentar-nos-hi esforçar i, en tot cas, delegar-ho a la gent que més o menys ho tingui més controlat, com pot ser un gestor pagant-lo, evidentment, o aquesta cosa que feu tant a vegades als pares de... No, com ho faci el meu fill, no? O com ho faci aquell cunyat, aquell tiet, que més o menys domina d'aquests temes. Hi ha com un especialista a cada família.
3: Home. Però hi ha una diferència, hi ha gent que en sap i hi ha gent que en sap i que li agrada. I si li agrada, entesos. Però si només en sap, és una manera de pillar com una altra, eh?
2: Totalment.
1: Que li agrada, jo no conec a ningú, crec.
2: No.
1: Bueno, gent que s'hi ha de dedicar, però clar, llavors el ja s'ha pagat.
2: Segons que els meus pares allò, mira'm això del CatSalut.
1: Exacte, mira'm de la clave PIN. Mira'm... Que se m'ha desconfigurat la clave PIN.
2: L'IDCAT mòbil, bueno, això no ho acabo d'entendre.
1: Hi va haver un cristo ara amb la meva salut, que ens ho diguin els oients si algú s'hi ha trobat, però que es veu que estan canviant el sistema,
2: sí.
1: I que ara ho has de fer com amb les teves dades, el teu DNI i tal, i això és un problema per la gent gran, que els seus fills o filles els hi porten a l'aplicació de la meva salut, perquè clar,

0: Podem anar a no fer res davant aquesta burocràcia obligatòria. També és un mètode una mica antisistema d'anar per la vida. Jo he de dir que en alguns moments l'he aplicat força. A la universitat, amb les multes que a vegades m'arriben a casa, que són més difícils de pagar que de posar, clarament.
1: Aquí, si no vas pel costat bo de la vida, com si diguéssim, tens un recàrrec, no?
0: En principi sí, però...
2: A mi m'arriben recàrrecs de coses que no sé on s'han de pagar, m'entens? Jo què sé, vull anar a l'Ajuntament i dir, sisplau, això, porto els diners,
1: ja,
2: me cobres, sisplau.
1: Ja m'ho direu quan de cop i volta un compte corrent o una targeta us diguin, això...
0: Jo he de dir que cada any faig servir el mateix mètode per pagar l'impost de circulació,
1: sí,
0: que és esperar que me l'embarguin. Perquè és tan difícil entrar a la pàgina web del Consell Comarcal de la Selva a pagar la taxa que et toca de l'impost de circulació, que dic que m'ho embarguin. Que m'ho embarguin, és igual,
2: el
0: recàrrec.
2: El Gual és molt difícil també de pagar.
1: El dramaturg?
2: No.
1: Adrià Gual.
2: El cartell aquell, perquè ningú és igual. Jo el poso Gual.
1: Sí, no n'he tingut mai d'igual.
2: És que no entenc per què és tan difícil de pagar.
1: Jo
2: no sé quin compte.
1: És teu al carrer o què, Laia? És teu.
2: No, és obligatori tenir igual, si no jo de què? Al meu carrer us juro que és obligatori tenir igual.
0: No, i la Laia Vidal és la persona que menys té necessitat de tenir un Gual a la vida, jo crec.
2: És que no m'enteneu.
0: Bé, després hi ha gent que es queda una mica a mig camí.
3: I en Marsu diu que fa servir el mateix mètode, eh? Les multes no li arriben directament, s'espera l'embargació i que sembla més senzill.
2: Però que s'ho facin mirar també, eh? Vull dir que si això està passant...
1: A veure, per sort sempre t'embarguen el compte més petit que tens. Per tant, si tens un compte de 5 euros, doncs mira tot això que tens, no?
0: Posa't l'expressament perquè te l'embarguin. Sí,
2: però que tenim molts multa. Comptes. Jo vaig amb el compte normal i ja està.
1: Només tens un compte corrent, tu?
2: Sí.
1: Ah, no.
2: Això no ho
1: havien
2: de dir perquè...
1: No, és perquè tingui molts quartos, eh? Però sempre hi ha aquell compte que tens a zero o que tens a 5 euros.
2: Però no que no fan pagar per tenir un compte a zero.
1: Bé, depèn, no, ho vas pagant.
2: Surt superbé.
0: M'encanta aquesta tertúlia, no? Podeu tirar endavant. Tràmits que es queden que sí que no. Que primer el presentes, però llavors hi ha com una revisió per part de l'administració, per exemple, quan demanes una subvenció, una beca, llavors et diuen que et falta un document, ai, no acabes mai de tenir-lo complet del tot, t'has de personar tu físicament a una puta oficina d'atenció ciutadana per portar una fotocòpia del DNI.
1: Que no hi ha cosa més agradable que anar a una oficina d'aquestes, eh?
0: Sí, és
2: passar el matí.
0: Bueno, exacte, és un gran entreteniment.
2: Amplis, horaris
1: calor,
2: molt amplis, sempre.
1: Calor, agafar torn, males cares sempre de tothom, dels que esperen i dels que tenen, vull dir...
0: Exacte, que sembla que t'estiguin perdonant la vida.
2: Totalment. Parla en català i tens molta sort.
0: Què dius? No teniu WhatsApp que jo us pugui enviar aquest escanejat d'aquest certificat? No, s'ha d'anar presencialment, amb el document original, firmat pel notari, perquè si no, no compta. Bueno, ara, hi ha autèntics experts d'això de la burocràcia.

0: aquesta... són els que fan ja la declaració de la renta el dia 1 de gener?
1: Sí, perquè saben exactament com fer-la per cobrar diners. Saps, aquesta m'ha fet una mica de mandra de posar, perquè he pensat, estàs aquí donant una mica de peixet a aquest, tot aquest sector, de, sobretot de la dreta, i fregant l'extrema dreta, que diu que hi ha tantíssim aprofitat, que tothom és un expert en burocràcia i tothom sap com extreure les ajudes de l'Estat per no haver de treballar.
2: Són tota la penya que té com a empreses i fa colar els quadros de casa com part de l'empresa.
1: Ah, exacte, t'anava a dir, justament, no fan, la gent que té empreses és la gent que més en sap de poder fer el trepitxeo i retejar la burocràcia de l'Estat per no haver de pagar impostos, per poder pagar el mínim que li toca, doncs això de la seguretat social.
2: Tothom
1: llavors
2: sap
1: hi ha autèntics experts en el sector.
2: Tothom sap que qui es quedava les beques de manera fraudulenta a la universitat eren els fills d'empresaris. Els fills de treballadors no podien falsejar cap nòmina, però els fills d'empresaris deien que tenien uns ingressos menys dels que tenien i tots amb beca universitària. I jo tenia alguna companya que m'havia dit, avui me'n vaig a comprar roba que m'ha arribat la beca.
1: Què dius, a veure?
2: Dissimula una mica. No diguis,
0: i què te deia? Vaig a Guess, que tinc la beca per la roba.
3: M'estàs dient una cosa que crec que ha passat els últims 2.000-3.000 anys, que és que els rics paguen menys?
0: Sí.
3: Vale, sí, sempre.
2: Però com que Laura feia referència a gent que deia que s'aprofitava de la burocràcia,
3: sí,
2: jo els
3: que
2: he vist que se n'aprofiten són els rics, no pas els pobres.
1: Bueno, perquè són els que tenen el temps lliure per aprendre els trucs.
0: Clar.
1: Tu penses que jo, quan era monitora de menjador, el meu primer any d'universitat, i la meva pobra mare, que també treballava, teníem temps d'anar a mirar a veure si posàvem un percentatge de discapacitat de no sé què, podíem beneficiar... Tu penses que jo tinc temps de fer això?
0: No.
1: Vale,
2: no,
1: doncs...
2: i que a més una nòmina no es pot falsejar i quan tu tens una empresa pots fer moltes coses.
1: Tots els que estem en aquest estadi pertanyem a l'última categoria.

0: diu la Marta, m'ha sigut impossible pagar l'impost de circulació al Vendrell. Ella ho ha volgut fer, no se n'han sortit.
1: No, no, nois, ja vindreu a embargar-nos, jo què sé, saps? I us quedeu aquests 3 o 4 horets de recàrrec de regal. Mira, tot sigui aportacions a la societat civil. Pertanyem a aquest últim calaix de voler, perquè no podem, perquè hem de fer la burocràcia perquè necessitem realment estalviar-nos aquests diners amb la matrícula universitària, amb el lloguer o amb el que sigui que faci falta amb l'abonament jove del transport públic, perquè és imprescindible per la vida i n'has d'acabar prenent per collons. Jo des d'aquí, suposo que m'està escoltant, no ho sé, però sempre catifa vermella la meva mare, que era una autèntica experta en beques i baquetes de família nombrosa general, família nombrosa especial, bueno, totes les merdes que us podeu imaginar. Ah, per un tema de necessitat, és que ja et dic, ningú passa la quantitat de temps i d'estrès i de caos mental que es necessita per omplir formularis, no, no. Per gust, és per necessitat. Per tant, ànims a totes les que aquests dies heu de presentar paperassa i que us ho posin el més fàcil possible i que us tractin amb respecte i en català.

0: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Parlem de teatre amb la Rita Oller. Bon dia de nou.
2: Bon dia.
1: Que fa uns escassos segons deia, ahir va anar a la gala del 3CAT tal. No, vas anar dilluns a la gala de Catalunya, alça el taló. Et va venir hype per algun espectacle proper?
2: És que el que va passar és que la gala celebraven com 25 anys d'haver començat com amb aquest acte que és Catalunya... Bueno, al principi es deia Barcelona aixeca el taló i després es va fer Catalunya aixeca el taló, però no quedava massa clara la programació. És a dir, era com un espectacle inaugural, però és a dir, no, tu no sorties d'allà amb una idea exacta de dir, d'acord, en aquest teatre podré veure
3: no,
2: tal cosa.
3: No, era com més tastets, no? Al principi igual hi havia un tastet d'una obra...
1: Bueno, jo pensava que era així sempre.
2: No.
1: O sigui, el dilluns què van fer?
2: El dilluns doncs va ser una gala, no sé si alguns la va poder veure perquè es va passar en directe per TV3, bueno, 3CAT, disculpeu.
3: No estava mal cas.
2: I llavors, doncs, era un show que explicava com la vida d'una família al llarg de 25 anys, no? Que era els mateixos que fa que es fa aquesta gala. I llavors podies veure com tot el transcurs de les coses socials interessants que havien passat. Però és això, es veu que abans la gala ha passat per molts moments i jo què sé, doncs, abans feies una ruta d'etapes pels diferents teatres i et feien una petita mostra del que hi havia. Sí, és a dir, que ha anat evolucionant i sent bastant diferent, però bueno, sigui com sigui, s'ha donat el tret inaugural de la temporada teatral i ja molts teatres estan traient la seva programació. Per exemple, ahir la va treure el Teatre Gaudí, el Poliorama la setmana passada, o sigui que si comenceu a mirar les seves pàgines web o entreu a Cultura Jove, veureu que hi ha molta oferta que està renovada. És a dir, que
3: i que ara és quan podem comprar les entrades, per tant,
2: exacte.
3: No? Això és l'interessant,
2: sí,
3: perquè
2: ja
3: les coses s'esgoten, clar.
2: Exacte, perquè després és allò típic, perquè per Cultura Jove n'hi ha unes quantes, és a dir, no són limitades.
3: Clar.
2: Per tant, si teniu en ment en algun espectacle, aprofiteu i compreu-les ja amb antelació. I també volia parlar del Festival FIT, que hi vaig anar a Tarragona i em va semblar molt interessant per diverses propostes que vaig veure, que plantejaven quina era la situació de l'actor. Eren obres de teatre on, per exemple, no hi havia actor, hi havia text que sortia en escena.
3: Projectat,
2: i havia...
3: diguéssim.
2: El què?
3: Projectat, el text.
2: No, de fet, era com en una... Ara estic parlant en concret d'una obra que es diu Manual per éssers vius, de la companyia La Mula, que eren com una mena de peces de fusta amb text. I llavors els intèrprets, en aquest cas, que no es veien, eren com manipuladors, en certa manera, i anaven movent aquestes peces. I després vaig fer un workshop amb l'Àlex Penya.
1: La gent de negre, que encara està més invisibilitzada que els actors, no? Els que...
2: Exacte.
1: Tenen algun càrrec o títol, aquesta persona, els tramollistes aquests?
2: No ho sé, però perquè diria que ells no són tramollistes. De fet, ells són també els artistes de la peça, és a dir, qui els han ideat. O sigui que no són només la persona qui es tira d'un fil, sinó que qui ha fet el pensament d'aquesta proposta, que era superinteressant. Era sobre, al final, nosaltres, quan llegim un text, quina veu existeix i on és, no? Perquè, clar, tots tenim en el nostre cap una veu interior, no? I quan no hi ha ningú que et parla, tu què t'imagines? Indagaven això.
1: A mi em passa amb els personatges, si realment el llibre està ben fet, però sabeu que de vegades em passa sabent si l'autor és home o dona? No us passa a vosaltres?
2: Com
1: doncs que quan jo llegeixo per dintre, bueno, hi ha gent invisibilitzada, no sé si al FIT de Tarragona hi havia gent que llegia per fora, perquè són més inútils, però ho dic, llegeixo per dintre i llavors sembla que sento la veu de la persona que ho està escrit.
2: Veus? Mira, doncs, per exemple, no, jo crec que jo sempre llegeixo amb la meva veu. Tipo, tots els personatges tenen la meva veu. Sí.
3: Hòstia, no m'he fixat mai
2: amb quina veu llegiu. És que llavors indagaven això en aquesta obra, que em va semblar superinteressant. I llavors us la recomano
1: més, perdona,
2: molt.
1: Si passa que la persona l'hem entrevistada, que és molt possible, escriptors i escriptores, llavors em ve una mica una veu similar a la seva en tot el text. Però en alguns moments, quan estic més posat en el personatge que en la veu narrativa, sí que, òbviament, cada personatge, doncs, si te l'imagines d'una manera, doncs, també té una veu una mica com és aquest o aquesta. Sí.
2: Doncs mira, això mai m'ho havia plantejat, perquè sempre els havia donat per assumir que tenia la meva. Però en aquesta obra sí que et vas plantejant en moments qui hi ha dins del meu cap. I és una obra molt bonica, que també parla de política i que us la recomano amb fervor, que es diu Manual per éssers vius.
1: Mira, la Núria Solanic diu que sí que va veure la gala de Catalunya aixeca el taló, diu molt diferent altres anys, era com una obra de teatre que representa a través d'una família els moments més rellevants de la història del país els últims 25 anys. És a dir, un muntatge més pensat per l'ocasió que no pas una avançada de la temporada, oi?
2: Exactament, sí, és això mateix. O sigui que si la voleu mirar, està penjada a internet i podeu donar-hi un cop d'ull. Però és això, no estareu al cas d'algunes de les novetats, però sí que si entreu a les pàgines web dels teatres, molts ja la tenen. Llavors, d'altra banda, us vull parlar d'una obra de teatre que vaig anar a veure que es diu L'estanquera del Raval.

0: obra de teatre que és una adaptació de La estanquera de Vallecas, i és una obra de teatre que es fa a la Sala Fènix. A mi em va sorprendre molt, jo no coneixia aquesta obra de La estanquera de Vallecas, i és de dos atracadors que entren en un estanc.
1: Una mítica pel·lícula, primera pel·li que surt la Maribel Verdú, que et mira si és jove, que encara porta ortodòncies com brackets, i és la, ni l'estanquera, és com l'ajudant, com la neboda de l'estanquera,
2: sí.
1: I vaja, que en rapten a fan aquest, això de tancar-se dintre, raptar un negoci, per endur-se d'una forma així una mica improvisada, perquè deuen ser com semi-yonquis, doncs el que puguin. És la fita del cinema kinky.
0: Doncs mira, podreu veure això en teatre.
1: Pel·lis posteriors que reprodueixen l'estanquera de Vallecas.
0: Sí, doncs en aquest cas es fa l'estanquera del Raval, no? Mm-hmm. Que també situa l'obra en un barri molt concret, no? I on aquests dos atracadors entren per endur-se alguna cosa d'un estanc i es troben un avi amb la seva neta que no deixaran que el robin. Llavors, en aquest moment apareix també la policia, és a dir, hi ha una mena com d'intervenció policial, però descobrim doncs que aquesta gent que s'ha trobat en, bueno, els atracadors i l'estanquera i la seva neta comparteixen més del que es pensaven. Ah. Els dos viuen molt en la misèria, i hi ha un punt que hi va haver una cosa que a mi em va semblar molt rellevant, que li deia, home, a mi no em robis, que sóc pobre. I ell li deia, ja, però és que jo no puc robar enlloc més, perquè si robo els rics, no puc. No? I és com aquesta cosa de la misèria. Clar. Que es va retroalimentant en si. I és una obra que té moments molt bonics, de molta tendresa. Hi ha també una història d'amor allà que es dona. Clar. De sobte, no? Però que crec que des d'on s'aborda és molt sensible. I a mi em va sorprendre molt. Són a la Sala Fènix i són fins al 20 de setembre, i crec que és una proposta diferent, que us recomano anar-la a veure. Hi ha entrades per Cultura Jove i aprofiteu que hi
3: molt
0: són.
3: Bé. El que arribaria a donar si de cop em diguessin que els altres han desaparegut. Tot. Tan sols un dia. Un dia que em dedicaria exclusivament a mi.
1: I ara el muntatge que podeu anar a veure de Sergi Balbel, que vam parlar fa uns dies quan s'estrenava a nivell informatiu, tu hi has anat a veure'l, és Ella i la màquina, ho dic bé?
0: Sí, Ella i màquina.
1: Ella i màquina.
0: Doncs vaig anar-hi, que era l'estrena oficial, que ara han fet preestrena, i és una obra que té dos grans intèrprets, com són la Gata Roca i l'Enric Cambrai.
2: Home, aquests són d'alçada.
0: Sí, no, i a part, és que la Sala Heartbreak és una sala molt interessant a nivell interpretatiu, perquè és una proximitat absoluta, no? I en aquest cas són ells dos i una cadira. Llavors, clar, tot és de ser-hi, no? De pura presència, de ser-hi, i parlen una mica de què passa quan... qui ets quan sempre t'has dedicat a complaure els altres, no? De sobte, com es posa en qüestió, i el personatge de la Gata Roca té moments molt punyents de dir, ostres, com m'enfronto al món? I llavors, hi ha molts personatges, diguem-ne d'alguna manera.
2: I els fan tots ells.
0: Sí, l'Enric fa diversos personatges, l'Àgata sí que manté sempre el mateix, però és molt curiós veure com interaccionen aquests diversos personatges, no? Surt un moment el fill, la filla, el marit, la feina, no? Veiem com coneixem una persona des de moltes perspectives, no? I de sobte també la vas entenent, és a dir, com l'entenen els altres. Tu com a espectadora també vas entenent aquest personatge de la Gata Roca. És una obra que té una estructura molt curiosa també, no? Si heu vist algunes obres del Sergi Balbel trobareu doncs molt del seu estil, i que són fins a l'11 d'octubre a la Sala Heartbreak. Jo crec que per gaudir de veure actors seni, no? De dir, ostres, realment amb ells és suficient.
2: És l'essència del teatre, no? Al final, els actors i el públic.
0: Sí,
2: com dius que es diu l'obra?
0: Es diu Ella i Màquina, i són a la Sala Heartbreak. I entrades, com sempre, per Cultura Jove.
4: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vives.

0: con mi superhombre Juan en la casa. Tirarte banana.
1: Obrim l'espai...
2: La paraulota.
1: Quantes vegades us ha passat, oients, que un divendres al vespre seieu al sofà davant el televisor, però no us podeu decidir sobre què veure, perquè hi ha molts continguts a la carta, suposo, Laia.
2: Exacte.
1: Hi ha una paraula, això. És el bed-cansing, el coach-cansing.
2: No, és la fatiga per decisió.
1: Ah.
2: Aquesta la tenim en català. O paràlisi per a l'acció. I no afecta només el tema de les sèries, eh? També, per exemple, en què demanar per sopar, o quin pla fer el cap de setmana. Un excés de l'acció, en
3: definitiva. Som jo tota l'estona, eh?
2: Veus? Sí, sí, sí. És un concepte que va encunyar un psicòleg que es diu Roy F. Boymeister, que la va descriure com una forma d'esgotament de l'ego. La nostra capacitat per prendre decisions no és il·limitada, és un recurs cognitiu finit que s'esgota en mesura de fer-lo servir. A més, investigacions recents han demostrat que la fatiga per decisió ens pot dur a cedir a temptacions com, per exemple, compres impulsives o escollir aliments poc saludables. És a dir, tu ets davant de la màquina.
3: Sí.
2: I has d'escollir alguna cosa per entretenir la gana a mig matí.
3: Una merda o una merda encara més gran?
2: Clar, i com més avança l'estona que no et decideixes, acabes dient, va, una merda i me'n vaig ja. Saps què vull dir? Si com que vols acabar,
3: yeah,
2: agafes la merda més grossa. També es veu que ens condueix a delegar responsabilitats. Doncs mireu, segurament conscients de tot plegat, les plataformes audiovisuals estan mirant de posar fil a l'agulla per evitar-nos aquestes emocions, doncs, negatives que ens poden generar rebuig cap a aquesta activitat. I ho fan per supervivència, perquè si l'usuari es bloqueja quan ha de decidir què veure,
3: clar,
2: doncs té més risc de tancar l'aplicació i anar-se'n, doncs, per exemple, a la competència o directament a dormir.
3: Que collons, eh? M'ofriu tantes coses que plego.
2: Exacte, és que és fort, eh?
3: Sí, sí.
2: Doncs mireu, per combatre-ho han decidit ajudar-se de la intel·ligència artificial. Alguns experts adverteixen que externalitzar la decisió de què veure a la tele pot tenir implicacions negatives, però hi ha un professor de la UOC, un que es diu García Fernández, diu que un bon sistema de recomanació funciona com una bastida, és a dir, et redueix les opcions, per exemple, de 1.000 a 10, i això és una tasca de filtratge que al nostre cervell li costa molt i, en canvi, doncs, a la màquina no, i deixa intacta la part que sí que importa, que és la de triar entre aquestes 10 i gaudir-la, és a dir, com que ens ho mastega, saps? Ens ho facilita una mica. De fet, diuen que és una mica com el paper d'un bibliotecari, que ens porta fins a la prestatgeria correcta, però ell no decideix el llibre per nosaltres, però sí que diu, mira, et condueixo, no? De fet, fins ara, el motor de recomanació de les plataformes de streaming oferia a l'usuari continguts relacionats amb les seves accions, amb allò que havies triat abans, com ho havies puntuat, no?, les cerques que havies fet, però amb el nou model algorítmic, que, per exemple, Netflix acaba d'anunciar que posarà, doncs l'usuari no només rebrà aquestes recomanacions pel que ha fet, sinó que podrà posar-s'hi en contacte, com si diguéssim, demanar ajuda, saps? Demanar consell. O sigui, Netflix el que vol és que l'usuari pugui establir una conversa amb el sistema, pugui explicar-li com se sent en aquell moment, si avui té ganes de veure alguna cosa d'una certa manera, no per com sóc jo en general, sinó el que vull ara, el que em ve de gust, quines emocions tinc ara i quines vull experimentar.
3: Gràcies, Netflix.

0: hem d'escoltar el que ens explica, que és el més espaterrant que avui has llegit.
1: Doncs mireu que a Suïssa un miler de persones han enterrat roba interior de cotó en jardins, camps i prats perquè un grup d'investigadors doncs, ho necessitava per poder fer un estudi. En total es van enterrar més de 2.000 peces de roba en un miler de punts diferents durant 60 dies. Al cap d'aquests 60 dies, d'un parell de mesos, els participants doncs, van desenterrar la roba, la van fotografiar i van enviar als científics doncs, les fotos juntament amb les mostres de terra.
2: A veure.
1: L'objectiu era descobrir la quantitat de vida que hi ha sota terra i sota gespa i descobrir doncs, quina quantitat de teixit doncs, pot arribar a desaparèixer. I què diuen els resultats? Doncs que les peces de cotó enterrades havien perdut aproximadament un 58% del teixit.
3: Déu-n'hi-do.
1: En canvi, les que estaven enterrades sota gespa només n'havien perdut un 40%. El cotó està format principalment per cel·lulosa, una matèria que serveix d'aliment a bacteris, fongs i altres organismes presents al sòl i, per tant, doncs, això voldrà dir que sota terra hi ha molta activitat biològica.
3: Que guai, i que a més vol dir que el cotó és prou orgànic, em refereixo, si tu poses, si tu enterres unes malles sintètiques, no passaria el mateix.
1: Sí, jo veig, que... Laia, que t'has pres molt en sèrio aquesta notícia i el Sergi el veig aquí rient.
0: Sí. Saps què passa? Que tota l'estona...
3: Interessantíssima.
0: És que en el moment en què parlem de roba interior i activitat biològica, saps què vull dir? O sigui, m'imaginava que tot pogués germinar d'alguna manera, saps què vull dir? Jo pensava que després d'enterrar segons quins calçotets...
3: Però neta, no, la podien enterrar neta, no?
0: Els britànics que els utilitzen fins a 7 vegades abans que no els tornen a rentar, saps? Què podia sortir d'allà?
1: Exacte.
3: Home, hi havia molt aliment per als animalets. Ah, sí. Però el que em refereixo és que sigueu molt conscients de si comprem roba de cotó, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Molt bé.
0: Sí.

Ja són les 7! Va, lleva't, que arrenca una nova hora dels experts! Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Gràcies, per tant. Gràcies, oients, per ser-hi cada dia. Gràcies, La Fúmiga, per la vostra història musical, ara que esteu de gira de comiat, d'extensa gira. Són les 7:02 d'aquest dijous. Avui és 10 de setembre. Bon dia, Laia Vidal.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: I ja hi ha oients que s'avancen a tu, com ara la Magda, que diu: bon dia, demà a aquesta hora estarem dormint. Ja queda el comentari fet, sí, demà és festiu.
1: Clar que sí, avui és una mica divendres, ja.
0: Igualment, les diades tu t'aixeques a una hora presentable, oi?
1: Sí, mira, jo les diades em toca anar a Barcelona. Vull dir, això s'ha d'agafar el tren igual, com si fos un dia laborable, una mica més tard, això sí. I cap a Barcelona a la manifestació.
0: Bon dia, Sergi Vives.
2: Bon dia.
0: També ens saluden a en Lluís, que diu que se'n va cap al mercat a vendre fruita i verdura.
2: Vinga.
0: La Marta, en Jordi, la Núria ens diuen bon dia.
2: Bon dia.
0: El Nacho ens diu molt bon dia, experts, i assenyala: avui és l'últim dia laborable de la setmana.
2: És que s'ha de dir, si ho és, s'ha de dir.
0: És el que diu,
1: sí.
0: És el que diu Laia, us llenço un facto.
1: I tant. I no dius allò tu, Roger, de juernes? No seria això, avui?
0: No, per això, a veure, aquest terme, aquest encavalcament, fa referència que surts encara que l'endemà vagis a classe o treballis.
1: Sí. Ja, vols dir que quan és juernes de veritat no es diu, no?
0: No.
2: Juernes, a més, en teoria era ahir.
0: Doncs. Sí, clar.
1: Clar, no, però és veritat que és un dijous, que és una mica divendres. Ai. Per tant, literalment seria més juernes que mai.
0: Mira, literalment, però el temps, la previsió d'avui, amb la Gemma Puig. Sí.
3: Clarament marxen aquests roixats, s'afluixa la inestabilitat i tindrem un dijous fresc o fred, fins i tot cap al Pirineu. Temperatures mínimes que poden quedar per sota d'aquests 5 graus, a alta muntanya, alguna tímida glaçada, i aquests valors també baixos cap a comarques interiors, cap a Ponent, 10, 11, 12 graus de mínima. Refrescada general, també la costa. Deixarem enrere fins i tot les mínimes tropicals, potser en algun sector de la costa central.
4: Winter is coming.
3: Els valors més alts tocant els 30.
2: Sí, avui s'ha dormit bé, per
1: sí.
2: fi.
1: Bé, et diré una cosa. A casa meva, els mosquits han trobat el refugi climàtic a la inversa, i com que encara no fa la mateixa fresca que fora, tots els mosquits de Catalunya s'han refugiat a dins de casa meva.
0: Però un refugi climàtic a la inversa, què és, exacte?
1: Vol dir que és on fa caloreta.
2: Sí.
1: Perquè els mosquits volen caloreta i a fora ja fa massa fresca.
2: A casa teva hi ha un rètol que posa: o benvinguts, piqueu, piqueu.
1: Ah, això mateix.
0: El picar us farà lliures.
1: Exacte.
0: Mira, et corregeix en Jordi Fernández. Ah. Et diu: digendres, avui és digendres.
1: Ah, d'acord, digendres.
0: Bé, perquè
1: però sembla que sigui el dia de convidar el gendre a dinar. És una mica estrany, eh?
0: No passa mai. Avui, rebetlla de la diada.

0: estàs.
1: I la pregunta del dia us l'heu d'imaginar amb el rostre de la Laia amb un barret de copa assenyalant-vos a la cara i dient
2: no,
1: I tu, què fas per Catalunya?
3: I tant que sí.
2: Com a... Jo no dic aquestes coses mai, no sé per què poseu la meva boca.
1: Hi ha oients que diuen que avui hem fet una pregunta una mica vaga, una mica abstracta, no sé, digues un exemple, Laia.
2: Sí, jo no la vaig escollir.
1: Tu què fas per Catalunya?
2: Jo no faig gaire res per Catalunya amb... Res, de llevar-me al matí una mica d'hora per poder distreure la ciutadania.
3: Que no fas res per Catalunya? No hi ha ningú que faci més per Catalunya que tu.
1: Tu fas classes de català gratis.
3: Això per començar.
2: Home, no saltaria.
1: Com a voluntària, a les teves veïnes.
2: Sí, perquè no tinc la qualificació tampoc per fer-la de manera més reglada. Per tant, la fem com a voluntariat lingüístic.
1: Mira, la Magda, que ja sabem que viu al Matarranya, diu, jo cobro de Catalunya i m'ho gasto a Aragó, ho admet, perquè és on viu. En Carles diu que ell també paga impostos, ben feliç.
2: Ah, això t'ha dit per mi, això també ho faig jo. Sí. Molt bé, això, a més.
1: En Nacho, que és el nostre oient argentí, diu, como inmigrante lo que hago es adaptarme a las costumbres, tradiciones y cultura.
3: Molt bé.
1: Soy gigante al poble.
3: Molt bé.
2: Hòstia, molt bé.
1: Cada 19 de març a casa mengem crema cremada.
3: No pots fer altres dies, també.
1: També fan panellets.
3: El 19 de març, també? Carai.
1: No, com a més, no. I diu que ell, com a home de la casa, és qui fa les calçotades.
3: Molt bé.
1: A l'hora que toca, es posa la graella.
2: Que és alguna cosa una mica argentina, també, que si no...
1: Sí. Bueno, suposo que un dia calçotada i d'altres pots fer asado.
3: Deixeu-me dir que jo per Catalunya hi vaig allà, dansa tradicional fins a altes hores. Avui estic fet caldo i avui també tornaré a ballar.
2: Ostres, és que, Sergi, la teva militància, militància no té límits.
1: Què toca? Quin tipus de dansa?
3: Avui toca Tordera. Avui una hora i mitja de balls.
1: Bé, bona vespre. Reaccions en format àudio, també.
4: Doncs crec que el màxim que faig és posar la senyera al balcó.
5: Oh!
4: Faig que els meus fills m'ajudin a posar-la.
5: Oh!
4: Una senyera que era dels meus avis.
5: Oh!
4: I que va estar penjada al balcó dels meus avis.
6: Hombre, claro.
7: Bon dia, experts. Jo em sembla que el màxim és penjar la bandera. No faig gran cosa més.
8: Bon dia, Catalunya. Res, jo que sóc un italià, parlo català perfectament.
9: Bon dia, doncs tot això us ho explico. Estan des de la vall del riu Socha, a Eslovènia. El dia 11, diada nacional, torno. Ara aquests dies estic fora de vacances i he estat amb la sensació de repartir cultura catalana amb motxilla del Centre Excursionista de Catalunya, d'on formo part. Goma de cabell també, mocador casteller, per sentir-me una miqueta més a prop de casa. Em trobo molt a faltar pel tomàtec. Per tant, serà la primera cosa que mengi quan torni. Aquí no hi ha bon pa, ni tampoc. Però sí que tenen tomàquets com de sucar, però no sé per què els fan servir. Intentar parlar bé català a part de dir tant en quant alguna paraula prohibida com el bueno i com vale. De fet, fa no gaire i vaig aprovar el C2 de català. I aquest pont que dieu, com que jo ja estic de vacances, serà tornada, però tornada sobretot dissabte tocarà anar a Fira Targa i diumenge ja es veurà segurament alguna excursió per aquest país tan bonic que tenim.
10: Afegiu-nos al WhatsApp 638 68 45 65.

0: Fan o fa Rapunzel, us canten la Ludwig Band, són les 7 i 11, i mira, hi ha reaccions d'oients, com ara la Laia, Laia Mójica, que respon a aquest àudio que ara sentia, i diu, jo també vaig a Fira Tàrrega, recordeu, oients, que comença avui, la Fira de Teatre al carrer de Tàrrega, i diu, aquest any vaig tard i no m'he organitzat tant, però sí que m'he comprat entrades per dansa, per anar a veure dansa, i la resta aniré fent una mica sobre la marxa.
1: Ben fet.
2: I tot està bé, no, a Tàrrega? Entenc que es pot improvisar,
0: sí,
2: no?
0: A veure, es pot, jo hi he anat, i sempre he anat de forma molt desorganitzada, i és anant fent espectacles de carrer un rere l'altre a veure què et trobes. Tot i que sí que és veritat que un cop allà tens FOMO si no t'has planificat comprar algun tiquet d'espectacle interior.
2: I això m'ho vull ser millor, no?
0: I la Thaís Pla se'n va a la Fira del Conte de Medinyà.
2: Diumenge.
0: Bé, són les 7:12. Avui encara és dijous. Parlem de música nova. Demà és festa. No farem programa, però sí que demà divendres, com sempre, arriba tot de novetats musicals. Així que volem començar explicant-vos i que sentiu el nou tema de Soc un Bohemio.

0: el nou single de Soc un Bohemio, és a dir, l'Artur Viñas, una cançó que es titula Què serà de mi?
1: És el primer tas del proper disc de Soc un Bohemio, una cançó que dona continuïtat a l'univers que ja ha anat construint durant els darrers anys i que aquest estiu ens havia mostrat a temes com Un dia qualsevol d'agost, que segur que us sona perquè va esdevenir la cançó de l'estiu d'aquesta emissora, dedicat. Aquesta nova etapa de l'Artur tindrà el seu punt culminant amb el concert de presentació del seu nou projecte, que tindrà lloc el 25 de febrer del 2027 a la Sala Apolo de Barcelona.
0: I qui també acaba de publicar un avançament del seu proper disc és la Sofia Coll.

0: de la mateixa manera que l'Aitana té aquella cançó en què coneix un noi als lavabos d'una discoteca i que aquest noi és bon Jan i no li fa res estar amb una superestrella.
1: Exacte.
0: I ben vist, la Sofia Coll canta una cançó que directament s'autoproclama com a superstar.
1: És, de fet, l'últim senzill que publica abans del llançament del seu segon àlbum d'estudi, que portarà per nom IDK i que veurà la llum d'aquí a dues setmanes, el 25 de setembre. Superstar vol consolidar el so de la Sofia dins del panorama del New Pop amb una lletra carregada d'humor i d'ironia que reflexiona sobre això, les expectatives, els clixés i la fragilitat que envolta la fama.
0: I ara una collab.

0: Sara Roy, que s'acompanya de la veu de la Judit Nederman i la guitarra d'en Pau Figueres per presentar-nos l'error més bonic.
1: La cançó és el tercer avançament de Per si s'acaba el món, el seu pròxim disc que veurà la llum el 9 d'octubre. Amb aquest nou projecte, l'artista deixa enrere el pop electrònic per explorar una sonoritat més propera al folk i a la cançó d'autor, en la que prenen protagonisme les guitarres acústiques, com la sentiu, els arranjaments delicats i la veu.
0: I demà divendres publicarà nova cançó la Rigoberta Bandini. S'han fet públics un sneak peek a poc menys de 30 segons d'aquest nou single, que es dirà Chicle mal enganchado. Sentim-nos.
2: Te deseo lo mejor. En realidad yo soy igual.

0: Sonoritat Rigoberta total, eh?
1: Sí, sí, ja sí.
2: Aquesta cançó la podreu sentir sencera demà. Chicle mal enganchado, de la Paula, la Rigoberta Bandini. I acabem aquest repàs de novetats amb els Amics de les Arts.

0: Just abans que comencés l'estiu, abans de les vacancetes, els amics ens deixaven aquesta cançó, segurament T'estimo, que la van fer sonar bastant aquí els experts, doncs ara canvien radicalment de registre per oferir-nos un tema força més èpic i reposat, i ens el presenten ells mateixos.
1: Bon dia, experts, com esteu? Des dels Amics de les Arts, dir-vos que estem molt contents perquè acabem de publicar una cançó nova que es diu Encara som aquí. És una cançó que tracta sobre no rendir-se. Tracta de que si estàs ben acompanyat, de que si tens un bon equip, és igual les vegades que caiguis, que segur que et tornaràs a aixecar. I és especial la cançó perquè està basada en un fet real, un fet que vam viure a les Fires de Sant Narcís de Girona l'any passat. Esperem de tot cor que us agradi. Una abraçada. Best.

0: tòpic, per favor.
1: Epicitat amb mena, eh?
0: Tu, noi. És la nova cançó...
1: No sé què hem de fer per fer coses grans. Vinga, va!
0: La cançó dels Amics de les Arts, Encara som aquí. Creus que canta La resiliència, Laia? Una mica,
1: sí, clar,
0: no?
1: Que sí.
2: Ah, okay. Ja poden carar els pilars que n'aixecarem
1: de
2: nou.
1: Però és una gran metàfora
0: Roger.
1: De moltes
0: sí,
1: coses,
0: sí,
1: això.
0: Jo sí que l'erigir, jo erigeixo.
2: Tu erigeix.
0: Ah, a veure, pel que fa a concerts, oients, ara que us venen 3 dies de microfon, recordeu que en el Lore Expert, el concert obligatori per aquest cap de... és el que protagonitzarà un dels oients més francesos d'aquest programa. És en Remy.
3: Som els quiris que parlen català.
4: Molt bon dia a tothom, sóc el Remy Fa i el dissabte, just després de la diada, tocaré a la sala New Fish en ple centre de Barcelona, una sala molt petita i molt bonica de la calle Balmes. Cantarem Som els guiris que parlen català.
3: Perfectes no som, cridem quan tens son, però visca, visca, cridem en català.
4: I també cantarem Agosto en agosto gusto en Barcelona.
3: En agosto en Barcelona. 10 euros el helado de una bola.
4: Y también cantarem Quiero tomar un café contigo. El agost ha acabat per fi. Faré un concert molt divertit i una mica interactiu per la lluita contra la depressió de tothom. Espero que vinguis i cantarem junts i serà un dissabte molt maco. Una abraçada. Gràcies per tot.

0: Robbie Williams des del seu últim àlbum. Aquesta es titula It's Okay Until the Drugs Stop Working i ens ha portat a les 7:22. Avui és dijous, 10 de setembre. Us desperteu aquí a ICAT amb els experts i hem de parlar també, com que demà no hi serem, de pel·lis noves.
1: ¿Qué pasa si te coge la maldad?
2: Te va consumiendo poco a poco hasta que te mata.
0: Les estrenes arriben demà divendres al cine, nosaltres farem festa, així que us expliquem avui que aquest cap de setmana podreu anar a veure El Nido, thriller psicològic que protagonitzen els catalans Michel Jané i Pablo Derqui.
3: Aquests són els que em fan patir més.
0: Per què? Per què? Per
3: el tema aquest psicològic, que
4: hi hagi
3: crios pel mig que et van dient, no, ja estic fatal.
0: Pensava que deies la Michel i el Pablo.
3: Ella m'agrada molt.
0: La pel·li, ara veuràs, si et vols estremir. És un film sobre herències familiars i sobre la maldat a partir de la història d'una mare que vol protegir molt els seus fills dels perills que hi ha fora de casa.
4: Això és un mal molt comú, avui en dia, a la societat.
0: Més val que surtin i ensopeguin i així ja sabran que és una
4: veritat.
3: Molts reptes pel camí, home.
0: I a més, està rodada a Vallgorguina. Fa por.
4: Hòstia, sí, perquè Vallgorguina ja va ser territori on es va perdre una criatura, no sé quina sèrie, era de TV3, era que anaven a Vallgorguina i desapareixia una criatura.
0: S'han inspirat en casos reals de pares o mares que no volen que els seus fills facin res, que no surtin de casa, quasi. Sentim el director, a Hugo Steven, que ens porta un thriller que ens vol fer pensar.
5: Hablamos mucho de la maldad, entonces como que queríamos hablar un poco de ciertas cosas, como de tres pilares importantes, que son estos, para armar un thriller y de repente, bueno, que el espectador estuviera atrapado y que te contara algo más, que no solo fuera un thriller que tuviera varios giros o de repente una sorpresa final, sino que tuviera algo más, ¿no? Que tuviera fondo, que te fueras a casa pues con la persona que has ido al cine a verla a charlar de, oye, pues ahora que lo pienso, pues esto es muy actual, ¿no? O sea, esto de la maldad, esto de las herencias familiares, yo nunca me vería diciendo esta frase que decía mi madre, y mírame, aquí la estoy diciendo, ¿no?
3: Y eso nos ha pasado a tots, amic meu.
0: Sí. La Michel Jané es posa a la pell de la protagonista, la Marta, la mare d'un nen, amb un passat fosc, arran de la mala relació que té amb la seva mare, amb l'àvia, aquí té lligada i tancada en una habitació. Bé, doncs aquesta mare...
4: Sí,
0: mare, espera, domina tot el que passa a casa seva, on ningú pot entrar, i ella mana sobre tot el que ha de passar.
6: A veure, ella té un trauma molt gran, la pel·lícula et parla dels traumes de les motxilles familiars i de coses que ella s'ha d'enfrontar, no? I ella fa el que pot amb el que té, és el que dic sempre, no? Té un passat molt difícil i és una cosa que vas entenent poc a poc a mesura que avança la pel·lícula. He fet un treball molt exhaustiu, m'he basat en històries reals de gent que havia viscut històries similars, perquè hi ha més de les que pensem, i ha sigut un treball molt extens i molt difícil, però molt gratificant també, perquè com a actriu jo estava esperant un paper així des de feia molt temps i ho he gaudit molt.
0: I si us quedeu a caseta, avui dijous l'estrena Plataformes, us la tria en Marc Garriga.
7: Escoltes i cap.
3: Mentre el busquem amb Margarriga, dir-vos que queden 5 minuts per 2:15 i ara sí tenim en Garriga.
8: Redux, que s'estrena a Movistar Plus. És un film sobre una dona que crea una màquina per viatjar a altres universos paral·lels amb l'objectiu de recuperar la seva filla assassinada i, sobretot, revenjar-se del seu assassí mil i un cops. És un film dels germans McManus que compensa el seu baix pressupost amb una gran imaginació i que ja va causar furor a l'últim Festival de Cinema Fantàstic de Sitges.
9: Fira Tàrrega reuneix artistes consolidats i talents emergents i el seu mercat de les arts escèniques acollirà fins a 1.300 professionals d'arreu del món. 57 espectacles, el 60% dels quals gratuïts, un 35% d'estrenes i fins a 11 companyies internacionals procedents de països com Alemanya, Bèlgica, Corea del Sud, Irlanda o Tunísia. La companyia catalana Kamchatka inaugurarà l'edició amb In Continuo aquest vespre a l'Hort del Barceloní. Anna Giribet és la directora artística de la Fira.
10: Ens parlarà del coratge d'aquells que han de marxar de les seves terres estimades.
9: El lema d'aquesta edició és Celebrem, un concepte que vincula la festa i el fet de compartir un espai amb desconeguts que viuen les mateixes experiències, el que farem a partir d'avui i fins diumenge a Tàrrega.
0: Gràcies, la Marta Vives, que ja està instal·lada a la capital de l'Urgell, on avui alça el taló l'edició número 46 de Fira Tàrrega, on hi haurà representacions de fins a 57 espectacles, com dèiem fa un moment, tant al carrer, on podeu anar sobre la marxa, ens ho deien la Marta i la Laia, les nostres oients, o també mireu bé la programació de tots els teatres, tots els interiors d'aquesta 46a edició de la Fira de Tàrrega. Ara són les 7:27 del matí, seguirem amb més música. Ara us diu clarament a la cara que somriguis la cantant Lua.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Dilema patrocinat per la pel·li El diario de Noah, que trobo que és de les seves preferides.
2: És que no recordo què anava era, així com nostàlgic. És veritat que deu tenir un
3: punt
2: nostàlgic.
3: Sí, perquè em sembla que són dues persones que recorden com es van conèixer quan eren joves, una cosa així.
2: Oh. Ah, que tenia Alzheimer, potser. Ara no recordo.
3: Ah! Sí. No recordo, no recordo.
2: Sí, sí. Per cert, acabem de dir, tenia Alzheimer i acabes de dir, no recordo.
4: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Dos quarts en punt, hora d'actualitzar-nos amb l'Anna Closa. Bon dia.
3: Bon dia.
1: Avui és dijous, és 10 de setembre, dos quarts de 8, concretament. Què hem de saber per avui?
3: Que el Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia a Puigdemont, Junqueras, Turull, Romeva, Bassa i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat. La consellera que porta el cas va demanar a les parts que diguessin si hi havia pagaments del referèndum o de l'acció exterior de la Generalitat que afectessin els interessos financers de la Unió Europea, i les defenses li han traslladat documents i certificats que acrediten que no. Segons ha pogut saber al Matí de Catalunya Ràdio, la sentència ja s'està preparant i es dictarà aquest mes, a tot estirar a principis d'octubre. Sobre la dimissió per sorpresa de Josep Lluís Trapero, ja us vam explicar ahir que qui assumiria la direcció general dels Mossos d'Esquadra serà el comissari Ferran López. El nomenaran dimarts que ve al Consell de Govern. Interior assegura que marxa per motius personals i nega desavinences. A l'oposició, doncs, no li ha fet gaire gràcia el relleu de Trapero. Recorden, de fet, que el comissari Ferran López va ser director general dels Mossos durant l'aplicació del 155 a Catalunya i Junts i la CUP creuen que això l'hauria de descartar. Tots dos partits demanen l'admissió de la consellera Parlon, en canvi, doncs, Esquerra Republicana dona un vot de confiança a López. Més coses, els documents desclassificats sobre la crisi de Ceuta revelen que els serveis d'intel·ligència espanyols van alertar el dia abans d'una crida a les xarxes socials per entrar a la ciutat difosa en grups amb 180.000 seguidors. La Moncloa defensa que el CNI no va fer cap avís formal sobre la magnitud ni la fiabilitat d'aquestes alertes, mentre que el PP ho qualifica de mentida d'estat. I acabo explicant-vos que una nova teràpia ha aconseguit millorar els principals símptomes de la narcolèpsia. Per qui no ho sàpiga, es tracta d'un trastorn que dificulta als pacients mantenir-se desperts durant el dia. El nou tractament aconsegueix rebaixar molt la somnolència i reduir en gairebé un 90% la cataplexia, que són els episodis sobtats de pèrdua de tau muscular que poden fer caure la persona a terra. Els resultats dels assajos clínics s'han publicat al New England Journal of Medicine.
1: Les 7:33, el titular d'esports.
3: El Barça ha debutat amb golejada a la Champions, 5-1 davant del Feyenoord, amb gols de Lamine Yamal, Adeyemi, Gabriel Jesús i doblet de Rafinha. Ferran Torres ha fet un hat-trick amb el PSG, 6-1 davant del Bratislava, i Julián Álvarez va ser titular amb l'Atlètic de Madrid, que va perdre el camp del Liverpool per 2-1. Encara un parell de punts més sobre bàsquet. A 9:15, Espanya-Austràlia al Mundial Femení. I a la Lliga Catalana, l'Ilerna Lleida va superar la Penya de 5 i el Manresa l'Andorra de 9. De fet, avui es juguen dos partits més. A 7:15, Girona-Lleida i a 9:00, Barça-Andorra.
1: I pel que fa al temps, ja marxen les pluges?
3: Doncs mireu, avui abans de sortir de casa agafeu una mica l'abric perquè sí, la baixada de la temperatura ha estat bastant brusca.
2: Oh,
3: que
2: tant,
3: sí?
2: Mare meva!
3: Les màximes més altes tocaran els 30 graus. Tindrem un matí de sol i alguna boirina a l'interior i l'ambient

0: serà fresc o fred al Pirineu. A la tarda sí que creixerà alguna nuvolada.
1: Mira, com a tall d'exemple, ahir quasi tots anàvem amb pantalons curts. Avui hi ha 3 de 4 pantalons llargs.
2: Sí, i jo crec que els únics que no s'han assabentat són els de la Renfe, que hi havia l'aire condicionat a tot drap.
1: Això
2: i hi havia
1: passa.
2: Un fred a dins del tren, no es podia estar.
3: A vosaltres us passa que el primer dia que et poses pantalons llargs després de tot l'estiu i part de la primavera, el primer dia notes baixada de la mobilitat? Que dius, ostres.
2: Sí, molesta.
1: No, a mi molesta moltíssim.
2: Encara molesta més el calçat tancat. No us molesta haver-vos de posar mitjons?
1: Jo és que sóc de bamba sempre.
0: Jo també.
3: Sí, i ara hi ha aquesta mobilitat ja fins a l'abril, maig,
2: un drama. Mira que jo avui, quan m'he posat els mitjons...
1: Espera, jo crec que encara...
0: Tindrem els i baixos, no?
1: Tindrem els i baixos de calor.
2: Sí, però jo no sé si el tema calçat obert. Jo m'he posat els mitjons, avui he pensat, quina merda, tant que ho has desitjat, i ara hi ha mitjons, 9 mesos de mitjons.
1: És que com que sóc fill de mitjoner, a casa sempre em porta mitjons.
2: Clar, veus, ja m'han parat un lot.
3: A casa del mitjoner, mitges d'alumini.
1: Exacte, ja ho diuen.
3: Les 7:34 minuts, ara el que farem és sentir la Camila Cabello per que us mogueu una mica i aneu una mica frenètics amb aquest tema Don't Go Yet, també amb el seu punt romàntic. I ara, Laia, de seguida ens obrirem a partir d'una xifra concreta a quin àmbit del coneixement?
2: El de la biologia.
3: Entomologia?
2: No.
3: Sí?
2: Ah, doncs sí.
3: Què és entomologia?
2: Què m'expliques a mi? Sí, calli.
3: Què és entomologia?
2: Els insectes.
3: I llavors?
2: Doncs sí, però no vull dir-ho encara, calli.
1: Voleu deixar-me escoltar la Camila?

0: Musicat. Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
1: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
0: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
2: Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.
3: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'ICAT.
4: La setmana que ve tenim Mercat de Música Viva de Vic i repassem les propostes més ballables.
3: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
5: Amore mediterrani.
3: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
6: Dos minuts i seran 4:45 de 8. Laia, avui, a partir de quines xifres tires del fil?
7: Doncs mira, del 22, perquè fa 22 anys que el mosquit tigre va arribar a casa nostra.
6: Ahir vaig llegir que els animals o les plantes sí que es poden considerar invasores,
7: sí,
6: però que en
7: sí,
6: cap
7: sí.
6: cas es pot acostar aquest adjectiu a cap tipus de persona humana.
7: No, sempre animalets. En aquest cas, el mosquit tigre, que mira, ja és una mica familiar i tot, perquè avui en dia és present a 743 municipis catalans, segons els últims resultats.
8: Sobretot a casa teva, no?
7: Exacte. Va començar als municipis costaners, si et mireu el mapa, que n'hi ha un, doncs veieu que va començar tot al llarg de la costa i ha anat avançant cap a l'interior i ara s'ha extès pràcticament fins a tot el país. Vaja, podríem dir que la seva invasió, que deia en Roger, doncs ja no es pot aturar. Les seves picades són una mica més molestes que les del mosquit convencional i aquests dies, us ho deia abans, final d'estiu amb tanta humitat es fan més presents que mai. No només els tigres, els mosquits en general. De fet, segons les estadístiques, són, amb diferència, les criatures més mortíferes del món pels éssers humans, sobretot, clar, per les malalties que transmeten. De fet, les dades del 2018, que són les que tinc, diuen que aquest insecte va ser el responsable del voltant de 725.000 morts arreu del món.
8: Déu-n'hi-do.
7: Déu-n'hi-do amb aquest bitxo tan petit. Però per què són tan emprenyadors, els mosquits? Doncs mira, us he fet una mica de recerca
8: sí.
7: i heu de saber que quan un mosquit es posa sobre la nostra pell, localitza un capilar i un cop el té localitzat, utilitza un òrgan que té forma de trompa, que vindria a ser la seva boca, fa una mena de queixalada per fora la pell fins que troba aquest capilar, aquest vas sanguini, i quan el troba, comença a succionar. Us heu d'imaginar com si fos un pou de petroli?
8: Sí.
7: Comença a succionar, alhora que succiona la sang, naturalment, alhora que en paral·lel, un mecanisme molt elaborat, ens injecta la seva saliva a través d'un altre tub.
8: Quin fàstic, per favor.
7: Però és que, a més, aquesta saliva, dius, per què te la posa? Te la posa perquè és anticoagulant, de manera que es manté el flux continu de sang cap a ella i impedeix que es tanqui la zona on ha fet el forat. És a dir, té un mecanisme contra el mecanisme propi del cos humà de protegir-se, que seria de seguida tancar la ferida, però elles han elaborat...
8: Que són els mosquits.
7: T'ho juro, han elaborat el seu mecanisme propi perquè això, per inhabilitar-ho, diguéssim. Aleshores, poden xuclar la sang més ràpidament, sense que ho notem, però esclar, hi ha un moment en què el nostre sistema immunitari detecta aquesta saliva del mosquit, ho interpreta com un atac, es genera anticossos i és quan s'inflama la zona com a protecció.
8: És quan notem el ah! Però
7: exacte.
8: Ja porten una estona allà durant
7: totalment,
8: el sac.
7: Totalment,
8: clar.
7: I a més, quan s'irrita és quan sentim picor, perquè això afecta les nostres terminacions nervioses i és quan ens cou i ens volem gratar sense parar.
8: Aleshores, ens hem de gratar o no ens hem de gratar?
7: No et gratis, perquè no. Encara fas més forta la inflamació i encara et courà més. En realitat, però, no cal que baseu tota la vostra ira envers els mosquits en general, perquè els mascles heu de saber que no piquen, però una vegada no són els culpables, s'alimenten de nèctar i saba, en canvi les femelles sí que en aquest cas necessiten sang per nodrir els seus ous i és quan ataquen tant persones com animals que tenen la sang que elles necessiten. A més, les mosquits, diguéssim, són capaces de triar a qui piquen, segons moltes coses que hem dit sempre, els àcids de la pell, la calor corporal, i de nit, que això jo no ho sabia, es guien per la nostra exhalació de diòxid de carboni per saber on som, i ens venen a encalçar just quan no ens podem defensar perquè estem dormint, i encara que no hi hagi llum, ells detecten que tu estàs respirant, que deixes anar el diòxid de carboni i cap allà acabant.
8: Per tant, intenteu no respirar.
7: Intenteu no respirar. Això sí, res com quan fem esport o quan el cos s'escalfa, perquè aquí sí que àcid làctic per un tubo, àcid úric amoníac...
8: Ah, exacte. Diòxid de carboni que va i ve.
7: Fan una rave que no us ho podeu imaginar i venen corrent cap a nosaltres.
6: Molt bé. En Carles, gràcies Laia, en Carles ens envia una foto del setup del seu cotxe on, a banda d'òbviament, es comprova amb aquesta captura que està escoltant ICAT, està a 15 graus i mig.
8: Per
7: tant, quina
6: frescureta. Es confirma la baixada de temperatures, afegeix 3 emojis de carona blava gelada.
7: Sí, sí, abrigueu-vos, que si no avui és el típic dia que t'agafa desprevingut.
8: Estem fent allò de buscar la temperatura més baixa, per
7: cop? Sí, em sembla
8: que sí. Com ens agrada, eh?
7: No ens ha dit on és, no? És
8: en Carles? 15 graus,
6: mira, Carles, digues la teva comarca i així farem el top comarca més agrada. Val? 7:42, ja que tens el mòbil a la mà, la resta d'oients, feu com el Carles, traieu-lo, que de seguida de votar la cançó de les 10. Per ara ens quedem amb el Sidoni, amb una de les seves cançons que més ens mata.

0: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: 3:15 al nostre oient Carles, que li hem demanat de quina comarca ens parles, que esteu a 15 graus i mig. Ens diu que l'Anoia, i ja dir-te, Carles i companys, que ja vas l'últim, perquè tothom ha començat a competir a veure qui està en un lloc més fred.
2: Ostres, com ens agrada això, eh?
1: Ens escriu la Roser, que diu estem a 12 graus a Sant Pol. Roser, digue'ns també quina hora teniu allà. En Quim crec que ara guanya perquè ens envia una foto del setup del seu cotxe on diu 0 graus.
2: Perdó, no,
1: digue'm si
2: està ara.
1: Ell diu que està a Orís, comarca, Laia.
2: Hòstia, ni idea.
1: Osona. Digues si a Osona hi ha un poble que es digui Orís.
2: Ara jo tiraré de tirar-me un triple, però no m'ho crec.
1: Val, jo tampoc. En Jordi, que ens envia...
3: No, 8 graus, mira. 8.
1: El zero és de velocitat, està parat.
3: Sí, sí, 8 graus.
2: Ara sí que ens ho creiem, però déu-n'hi-do, eh?
1: En Jordi diu que Ripoll, 8 graus, i que ell surt cada dia de Pardines, comarca de...
2: Sí, el Ripollès.
1: Que és on viu, i que quan ha sortit estava...
2: Hòstia, quin luxe viure a Pardines.
1: Estava a 5 graus.
3: Va caure al cel, allà, el Ripollès.
2: Sí.
1: I una altra oienta, en aquest cas l'Anna, que ens envia una foto també del seu setup del cotxe. Vale, el zero és de velocitat, està aturat. 12 graus, uf, molta calor pels dos competidors,
2: home,
1: eh?
2: Home, no.
1: Diu que ens escriu des del Vallès Oriental. Bé, de moment hem dit que guanya el d'Orís. 8 graus a Osona. Bé, si voleu seguir amb aquesta competitivitat, a veure qui està més fred ara mateix, envieu-nos fotos aquí al grup de WhatsApp.
0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-684565.
1: I aprofiteu per votar la cançó de les 10. Teniu aquí al WhatsApp penjada l'enquesta que us llança cada dia en Sergi Vives, una enquesta que configura inspirat en...
0: l'efemèrdida!
3: Un 10 de setembre, com avui, naixia Matthew Followill, el guitarrista principal dels Kings of Leon. All the commotion.
1: Cànoves i Samalús. Tu creus o són pobles inventats?
2: No, home, no, si som el poble acusat a casa meva, digues.
1: Sí, no, que sí, que ens concreta l'Anna, la del Vallès Oriental, que estan anant de Cànoves a Samalús.
2: Mira, jo, i és la de 12?
1: 12 graus, sí.
2: Encara, per ser Cànoves, trobo que déu-n'hi-do.
3: Doncs en Matthew, aquest que escoltem, és el cosí dels altres tres components del grup, tots tres germans que van formar aquesta banda l'any 99 a Nashville, a l'estat de Tennessee. Els Kings of Leon van començar amb un so cru molt influenciat pel sud i el boogie rock, que després va evolucionar cap a un so massiu d'estadis, amb himnes com You Somebody o aquesta cançó que sentim, el Sex on Fire. Avui ens hem fixat en el lloc d'origen dels Kings of Leon i us proposarem quatre bandes de rock que tenen aquest mateix indret fundacional, al sud dels Estats Units. La primera cançó ja està sonant, és com us hem dit, el Sex on Fire, i la segona és dels The Black Crowes.
1: És una virtut reconèixer doncs, les pròpies debilitats, i l'Alexandra Palos ens diu a Tarragona no podem competir. Ens envia una foto del panell del seu cotxe i diu és que estem a 18 graus.
3: Mira, amb el Gran de Mar, l'Estanis em diu que estem a 15. Vull dir que, escolta'm, déu-n'hi-do.
2: Déu-n'hi-do, eh?
3: Nascuts a finals dels 80, la població de Marietta, a l'estat de Georgia, els Black Crowes van capturar a la perfecció l'essència de la tradició del sud i la van fusionar amb el so britànic de bandes com els Rolling Stones o Led Zeppelin. D'ells us hem escollit la seva versió del tema original d'Otis Redding, Hard to Handle. Sentim ara un altre grup de l'estat de Geòrgia.
1: El nostre oient Jordi s'enfada i diu no, que hem dit Pardines 5, guanyo jo. Estic guanyant jo, perdona, que dic que anava guanyant el de 8 graus, sí. D'Ursí, no. Pardines 5 va guanyant el Jordi.
2: Era Orís, no.
1: Ah, Orís. I llàstima que arriba un oient nou, en Jonas de Llívia, que mai ens havia escrit per dir-nos sí. Estem a un.
3: Toma ja! Bé, Llívia!
1: Gràcies, Jonas, per aparèixer aquí com un bolet.
2: Potser es diu Jonas, no?
1: Ah, bé, Jonas, benvingut a la comunitat experta. Gràcies per escriure'ns des d'aquest vell exclavament.
2: Sí, Llívia. Sí, quin fred que ha de fer ara mateix a Llívia.
1: Un grau a Llívia.
3: Qui sentim ara mateix? Els Rem, que a diferència de les bandes del Southern Rock clàssic dels 70, van allunyar-se força de l'estètica tradicional del sud. Del grup liderat per en Michael Stipe, us hem escollit una de les seves cançons més optimistes, que va estar a punt de ser, a més, la sintonia de la sèrie Friends, aquest Shiny Happy People. Acabarem amb els Hootie and the Blowfish.

0: Rock alternatiu creada a Colòmbia, Carolina del Sud, us proposem el tema Only Wanna Be With You, que pertany al seu àlbum de debut, Cracked Rare View. Aquest disc va ser un dels més venuts a tot el món l'any 1995, amb més de 10 milions de còpies venudes. Quatre cançons de grups de rock del sud dels Estats Units. Quina voteu perquè soni a les 10? La cançó Sex on Fire, dels Kings of Leon, Hard to Handle, dels Black Crowes, Shiny Happy People, de Rem, o Only Wanna Be With You, de Hootie and the Blowfish.
1: Entreu al nostre grup de WhatsApp i decanteu-vos per la cançó que més us moli. En Jordi Batalla, que creia que estava guanyant amb els seus 5 graus de Pardines, es queixa i diu, pijo de la Cerdanya, havia de ser aquest de Llívia.
0: No us insulteu.
1: No és ben bé una competició, és una manera divertida de veure les temperatures, però vaja, si us voleu prendre així, prendreu-vos-ho així, però no falteu als orígens de gaire dels altres. Bé, 10 minuts perquè siguin les 8 del matí. Bon dia, Llívia, i bon dia a la resta del territori. Seguim amb més música aquí als Matins Dicat, ara amb els Strokes, amb aquest clàssic Last Night.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: La llei que s'havia d'encarregar és una llei de 1857, la llei Moyano.
2: Mira, Laia, als oients els encanta parar d'història, sóc que hi ets tu en aquest programa, i quan has parlat de la llei Moyano, saps què ha dit aquí el Toni, al xat?
1: No, què he dit?
2: Me l'agarres con la mano.
3: Vale, gracias.
4: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Les 7:54 minuts. Alerta, oients, perquè tenim rumors d'una possible tornada d'un grup mític dels 90. Jo les aniria a veure, són aquestes.

0: Seria un viatge al passat personal de 3 dècades. Les Spice Girls, que han disparat rumors a les xarxes en les últimes hores. Rumors sobre un possible retorn després de publicar un vídeo a les xarxes. Ja sabeu que no, els grups de música no publiquen vídeos així perquè sí, i més si són vídeos misteriosos amb pistes. De fet, com a pistes en aquest vídeo, si el aneu a veure, podreu veure les escales on l'any 1294 van gravar el videoclip d'aquesta cançó, Wannabe, que de fet era un pla seqüència bastant punky, però també bastant coordinat, per exemple, la seqüència.
1: Diuen que va ser segurament el primer lead-up de la història.
0: Mola. Ben vist.
2: Home, i el concepte de coreografia crec que el vaig descobrir gràcies a aquestes ties, eh? Perquè després que feien un ball així...
1: Com era la coreo? Què feies? Com ballaves?
2: No, jo no ho ballava, però la gent deia la coreografia que fem, o sigui, es feia servir aquesta cançó per fer moltes coreografies.
0: Sí, si haguessis nascut fa 100 anys, diries, la coreografia la vaig descobrir amb...
2: És que és generacional, no? Clar.
0: Mira, en aquest vídeo, en aquest clip que ha disparat els rumors, hi veiem no només aquestes escales, sinó també un diari a terra i un anunci que anunciaran, com sempre, alguna cosa...
1: L'anunci de l'anunci.
0: Avui a les 2 de la tarda. Per tant, avui oients atents a les xarxes, o QuickCat mateix, que a les 2 de la tarda les Spice Girls anuncien alguna cosa, jo trobo que ha de ser un retorn, no?
1: Sí, pot home,
0: ser un
1: jo cinc, crec que sí.
2: I no ho veieu una mica perillós, això?
1: Què va?
2: De cutrejar, en el sentit de que si van deixar-ho amb mi tens aquella imatge de joves fent allò...
0: Què passa
2: ara
0: amb, amb les dones grans que canten
2: no,
0: i ballen?
2: No, que fas una cosa diferent, però
1: escolta,
2: si ho van fer el mateix...
1: Ha tornat l'oreja, no cutrejaran més que l'oreja actual.
0: Mira, veig que us encanta el joc del fred, perquè hi ha un devessall d'oients nous, com ara en Ferran no ens havia escrit mai, però s'ha pres la molèstia d'agregar-nos al WhatsApp i enviar una foto del panell del seu cotxe.
2: Des d'on?
0: 3 graus a Ginast, Laia, comarca.
2: Ni idea, com es diu?
0: Ginast. Mira, la comarca és la més septentrional de la franja de Ponent.
2: Ah, Pont de Suert, l'Alta Ribagorça.
0: És Alta Ribagorça. Ferran, benvingut a la iniciativa experta. L'Anna, que també ens escriu per primera vegada, diu, hola, sóc l'Anna.
1: Hola, Anna.
0: 11 graus a Vic, i ens ho constata amb, també una captura. I l'oient de Llívia, que s'està convertint en l'oient del dia, en Jonas, diu...
2: Que es diu Jonas.
0: Sí, us estic escoltant, com cada dia, fins les Angles arriba la senyal.
2: Ostres, molt bé.
0: Les Angles?
2: Els Angles és el parc animalier que hi ha allà. Sí, home, després de... Bueno, d'allà, de la zona aquesta.
0: N'hi ha d'obtusos, de Cotangles...
2: No, són les pistes d'esquí, Formiguera, aquesta zona.
0: Més enllà comença a fallar. Més enllà és França, no?
2: França, perdó. Catalunya, les dels Angles i Catalunya Nord.
0: Bé, a les 7:57 minuts. Anna, bon dia de nou.
3: Bon dia.
0: Ens acostem, com sempre, a les 8 i quan ens acostem a l'hora en punt, volem que ens expliquis què és el que més t'ha impressionat d'avui.
3: Doncs mireu, que d'aquí un mes i mig es posarà a la venda un nou iPhone. El Duo es podrà comprar a partir del 23 d'octubre i es tracta del seu primer mòbil plegable, pensat per totes aquelles persones que trobaven que una sola pantalla doncs no els era suficient.
1: A veure, no. iPhone és d'una manera molt determinada. Vols dir que això suposarà, no sé, un increment de vendes?
3: No ho sé, ja veurem el preu. Sí, després us el dic. A veure, per si encara no l'heu vist, la mida d'aquest iPhone Duo és semblant a la d'un passaport i es pot desplegar perquè la pantalla sigui el doble de gran. Quan està tancat, el Duo funciona com un iPhone convencional, un iPhone de sempre, amb una pantalla exterior de 5,4 polzades, però quan s'obre, apareix una pantalla interior de 7,6 polzades, pensada per mirar doncs, continguts, per jugar o treballar amb diverses aplicacions alhora. De fet, obert és l'iPhone més prim fabricat fins ara. Pel que fa al sistema operatiu, l'iOS 27 també s'ha adaptat al nou format, els controls i les aplicacions canvien de distribució segons si el telèfon està obert o tancat i el contingut doncs, passa d'una pantalla a l'altra de manera automàtica. Pel que fa a les càmeres, fins ara l'iPhone doncs, havia apostat per 3 lents a la part posterior i en aquest cas doncs, disposa de 2 posteriors de 48 megapíxels. Amb aquest nou model, Apple doncs, entra en un mercat en què marques com Samsung ja fa anys que experimenten i ho fa amb una proposta clarament enfocada a la productivitat i amb l'objectiu de convertir els mòbils plegables en un doncs, producte molt més popular. Si us interessa, sapigueu que es podrà reservar a partir del 16 d'octubre, sortirà a la venda el dia 23 i pel que fa al preu...
1: Sí.
3: Quan creieu que costa?
0: 1.800.
2: Una borrada.
3: 1.800, Roger.
1: A veure, si els pros ja van per 1.200, 1.300, això ha de superar els 2.000, no?
3: Laia?
2: No tinc ni idea. Em sembla una bogeria.
3: Doncs mireu, el més assequible costarà 2.339 euros.
1: Fot-li canya.
0: Has guanyat tu.
1: Sí, clar, bueno, he deixat la forquilla.
3: La versió de 2 terabytes, 3.839 euros. Gairebé 4.000 euros per un mòbil.
2: No podríem posar a la presó directament tots els que el comprin i ho faríem tanta feina.
1: Tu et penses que seran pocs els que el compren?
2: No, per això et dic, posar-los tots a la presó, fes una feinada.
3: 4.000 euros per un mòbil, eh?
1: Perquè tots els fans d'Apple això s'ho compraran, bueno, com qui compra rosquilles.
2: Hem de redistribuir millor les riques en aquest país.
1: Sí, noia, hem de redistribuir tantes coses.
4: Tothom amunt! Escolta Sicat, els experts. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: promesos dels petonets que us enviem cada matí, ara amplificats amb els efectes de so d'en Sergi, de la seva boca, i també de les precioses cançons de la Maria Jaume. Ara són les 8 i 2 i parlem de derrotes. Les 8 i 2 i la Laia Vidal, bon dia.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: I parlem de perdre. Demà és 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, motiu pel qual avui us demanem què fas tu per Catalunya, pel teu país. De seguida sentirem més àudios que ens esteu enviant al llarg del matí. I com bé sabeu tots, la jornada de demà recorda la caiguda de Barcelona davant les tropes borbòniques de Felip V, que va comportar la pèrdua de les llibertats, institucions i lleis pròpies de Catalunya. És per això que sí, parlem de perdre i parlem de pel·lis, amb un nou top 5 de pel·lis que ens parlen de derrotes èpiques.
2: Top 5.
3: En el número 5, sí, Troia.
0: Des de la perspectiva dels aqueus van guanyar, des de la perspectiva dels troians van perdre.
3: Pel·lícula que parla com vol i de la manera que vol del rapte d'Helena d'Esparta per part de Paris, encarnat aquí per un Orlando Bloom que vols matar de la ràbia que et fot des del principi de la pel·li.
0: Estem parlant de la pel·li de Brad Pitt fent d'Aquiles?
3: Estem parlant d'aquesta pel·lícula, sí. La vaig veure l'altre dia, per cert.
1: Ah, sí? Mira, jo la tornaria a veure.
0: Per què?
1: Ai, mira, em va fer gràcia quan la vaig veure.
0: M'ha semblat terrible, a mi.
3: No, és terrible pel que fa a la història, però realment, o sigui, visualment passa molt bé. Sí, sí. Pit, el trobo molt guapo, eh?
1: No és cosa teva, també t'ho dic.
3: Doncs això desencadena la Guerra de Troia, un setge similar al de Barcelona el 1714, tot i que aquí, en lloc del general Moragues, hi havia Héctor, i en lloc de les tropes de Felip V, doncs hi havia Aquiles, Ulisses i companyia.
1: Sí,
3: no?
1: Sí.
3: Troians i catalans i troians.
0: I Pàtrocle.
3: Semblem cosins germans.
0: Era l'amant d'Aquiles.
3: Exacte, és veritat. Que aquí, bueno, l'amant d'Aquiles crec que era Briseida, eh?
0: Bueno,
3: però com que sopeten
0: aquesta
3: i ho canvien...
0: Era com l'oficial.
3: Ah, val.
0: Però, si tu llegeixes entre línies, Aquiles tenia interès en Pàtrocle.
3: Però clar, els espartans no són del tot dolents, perquè mira, en el número 4 hi trobem la pel·li 300.
4: This is Sparta!
3: Mira, abans parlàvem dels troians, ara ho hem de fer dels espartans, que també van acabar pringant en aquesta pel·li 300, que adapta el còmic de Frank Miller sobre la famosa batalla de les Termòpiles.
0: Frank Miller, que a la vegada adaptava els textos d'Heròdot.
3: Tothom adaptava
1: sí,
3: tot,
1: sí, sí,
3: eh?
1: He de dir que aquesta pel·lícula sí que em va semblar horrible. Sí, o sigui, estàs a punt de marxar.
3: Em va agradar més que Troia, aquesta.
1: Hi havia moltíssima violència, em va semblar absolutament gratuïta.
3: Però és que el còmic era així.
0: És una batalla.
1: A mi m'és igual el còmic, jo vaig veure la pel·lícula.
0: Bueno, i la pel·lícula no t'és igual.
1: No, és que no em molestava tanta violència.
3: Igualment, era espectacular.
0: Però és una batalla.
1: Tota estona cridant. Una cosa em va semblar super unga-unga.
3: Ella vol que a les batalles no es cridi.
1: No
3: us crideu.
0: Estaven tots liats entre si.
1: No m'agrada.
0: Veig que t'hi fixes poc entre els amoríos.
1: A mi no em va agradar. És tan lícit com que tu t'encantés.
3: Vinga, la pel·li ens parla de com Jerjes, emperador de Pèrsia, volia conquerir Grècia.
0: Grècia.
3: Cosa que va desencadenar les guerres mèdiques. No? On és el vincle Catalunya-Esparta? Doncs que 300 espartans poderosos van haver de fer front a un exèrcit persa que era immensament superior. Us sona d'alguna cosa això?
1: Sí, sí.
0: Bueno, i aquí al final van guanyar, és a dir, van perdre els d'Esparta, però van guanyar els grecs.
3: És com nosaltres, que a la fi...
1: No.
3: En el número 3, van morir amb les botes posades.
0: És la del general Frank Custer?
3: Sí, senyor! Pel·li dels anys 40 del segle passat que parla d'aquesta altra derrota èpica, la del general Custer, al capdavant del 7è de cavalleria, al costat dels seus soldats a la batalla de Little Bighorn contra els indis de cavall boig. Ja sé que els catalans haurien de ser els indígenes i els soldats són els altres, però clar, en aquell temps en què bons i dolents estaven representats com estaven representats, doncs aquí empatitzes una mica amb la causa dels cowboys, que voleu que us digui. En el número 2...
0: Cowboys, eren soldats, eh?
3: Eren soldats. En el número 2, Gladiator. Sí, que Màxim era hispà, però aquesta manera seva de morir al Colosseu de forma totalment injusta et fa transportar la manera també injusta com van perdre els catalans les nostres llibertats aquell infaust 11 de setembre del 1614. Segur que Antoni de Villarroel devia tenir, si fa no fa, la mateixa aura que desprenia Russell Crowe a la pel·li de Ridley Scott.
1: Igualet.
3: A més, la mort de Màxim va representar el principi de la fi de l'emperador, i a nosaltres el nostre ressorgiment va trigar més a arribar, i alguns diran que encara no ha arribat, però estem en procés. Bé, millor no parlar de procés.
1: No.
3: En el número 1, Braveheart.
0: Our freedom.
3: Ah! I aquí la gent cridant.
1: Bueno, vaig estar a punt de posar-li el meu fill de 12 anys i em veu dir que no, que no ho fes.
0: No, jo dic que sí.
3: Qui et va dir que no? Que sí.
1: Em sembla que ho has dit tu, no?
0: Endavant.
1: Va dir que hi havia molta sang.
0: Home, 12 anys. Bueno, és que són batalles, també. A més, aquí van perdre per poc. És com quan perds 4-3, no?
3: Sí, sí.
0: És com...
1: Sí. Jo, aquesta i el 47, a nivell de pel·lícules èpiques, vull dir...
0: Què estàs fent amb les mans?
1: Ai, bueno, he fet un
2: 6-7.
1: No, he
2: fet un 6-7.
1: Equilibrades, és un símbol de balança, s'ha fet tota la vida.
3: No, has fet un 6-7, eh? Estava clar que aquesta seria la número 1. No podem dir gaire més sobre aquesta pel·li que parla de la derrota d'una nació, l'escocesa com la nostra, contra un imperi al britànic que vindria a ser una mica l'espanyol, no?
1: Sí, però amb una mica més bo, però sí.
3: Amb una petita diferència. De moment, passat el temps, els escocesos ja els han deixat votar.
0: Bueno.
3: I aquí, de moment, no gaire.
0: Bueno, els anglesos anaven amb naltos, no?, la guerra de successió.
3: És veritat.
1: Sí, però no tenia més tirats que un fuet, eh?
0: També és veritat. Bueno, digueu-nos la vostra pel·li de derrota preferida. Us hem llançat uns bons exemples i sé que us encanta fer debats cinèfils. Llegirem els comentaris que ens envieu al nostre grup de WhatsApp. Les 8 i 8 minuts, anem avançant aquest matí de dijous amb els catarres que us envien a prendre pel cul.

0: les 8 i 11 minuts. Ja ha arribat a l'estudi dedicat la Laura Grau. Bon dia.
1: Molt bon dia, com esteu?
0: Molt bé.
1: Avui... Jo ja estic neguitosa, eh? Ja estic consumint energia.
0: Si vols, ens faràs una prèvia del que faràs aquesta tarda o el cap de setmana.
1: No, no, aquesta tarda faré l'únic que es pot fer, que és anar al Fossar de les Moreres.
2: Ara!
3: I per això vesteixes de negre? S'ha d'anar de negre,
1: al Fossar? A veure... Ja comencem el dia punky, eh?
3: Porta la samarreta negra que diu 3 minuts per un quart de dues.
1: I qui ho entengui, que ho entengui. Ja està, Sergi, tu li vas donant voltes. Estaré una hora aquí davant teu i t'ho vas llegint.
0: A 13-14, espi.
1: 13-12.
0: Ah, 13-12.
3: Ja.
1: En tot cas, no volia jo entrar amb aquesta contundència avui en aquest estudi de ràdio, a veure si tal com entro em fan fora, però jo crec que és l'única opció que tenim aquesta tarda. Jo ja estic consumida per el neguit.
0: Ara, fora d'antena, la Laia deia que al Fossar de les Moreres no només s'hi enterra cap traïdor, sinó que ella s'hi enterraria viva si la deixessin.
2: Què dius?
0: No obstant, jo sí que hi aniré aquesta tarda i la Laia deia que tenia altres coses.
2: Sí, jo no puc venir, perquè jo sé tot el dia demà fitxant aquí a la manifestació.
0: Vull dir que bé, anem al tema important, més enllà dels drets i les llibertats de Catalunya, que és el consultori emocional de la Laura. Ja us hem avançat avui a pel·lis o música que arriben demà com a novetat, perquè demà fem festa i no hi haurà programa, així que el consultori...
1: Que bé, no me'n recordava que demà fèiem festa.
3: No me'n recordava.
1: És que per mi dia laborable, l'11 de setembre, perquè m'estaré tot el dia fotent el MEC pel centre de Barcelona gravant vídeos i merdes. Però clar, realment canvia molt el meu dia no haver de venir aquí a les 8 del matí.
0: És tan autònom dir, ostres, demà és festa.
3: Sí.
1: És tan autònom.
3: Bé, nosaltres en canvi ja ho sabíem de fa dues setmanes.
0: El consultori emocional. Tenim nous missatges que al llarg de la setmana ens han enviat els oients, Laura.
1: Així és, i a més m'encanta, Roger, que em posis un títol de la freqüència amb la que aquests oients ens escriuen. Per exemple, la primera és una oienta molt freqüent, però no vol que diguem el nom.
3: Hòstia, a veure.
1: Atenció, diu, una qüestió per al consultori de divendres. Anònima, no cal que digueu el meu nom, gràcies. Pregunta, què fas quan tens ganes de marro, pell en pell, frec a frec, suc a mulla, i la teva parella s'està clapant al teu costat, no ho capta i no en té ganes. Ataques directament, no es pot fer perquè no tens el seu consentiment, treus l'arsenal de joguines i et fas en solitari, et fots a dormir també i demà serà un altre dia. Gràcies. A veure, germana o germà, jo ara estic començant a pensar que ets més germà. Atacar directament no és una opció quan l'altra persona t'està dient que no en té ganes, perquè és de primer de consentiment, ja no només en una festa en què tu estàs intentant lligar amb algú, encara menys amb la teva parella, amb qui en principi tens una base de confiança i de comunicació.
3: Per molta parella i per molt 30 anys que porteu plegats.
1: Així és. No, i això tingueu molt clar, eh? És que em sembla que està normalitzadíssim i és una conversa que no surt gaire sovint, aquest apretar la parella només perquè és la teva parella i que et sembli que hi tens tot el dret del món. O sigui, el consentiment és una cosa vitalícia, fins que et moris. Però encara que et faci 8 anys que estàs amb la teva parella.
2: Com va dir algú, davant del dret d'apretar, el dret d'aguantar. Vull dir, no? També,
1: sí, però vull dir que no hauries... No t'hauria de posar en una situació incòmoda. Hauria de ser una conversa entre persones adultes normal, sense haver de passar per un mal tràngol, perquè llavors allò ja és una regla com una casa, totalment, que aquella relació l'hauries d'abandonar, per començar.
2: Generar situacions incòmodes en general és una red flag, perquè has d'estar sempre en comoditat i es pot parlar tot, no?, en comoditat.
1: Sí, clar, però vull dir que no cal tampoc estirar més el braç que la màniga.
2: No, i tant.
1: Llavors, alternatives, clar, aquí és on estàs una mica fotut, no? Jo estic a favor de que cadascú faci les seves coses.
3: Home, i tant.
1: Vull dir, tothom hi té dret, no? És el teu cos, tu fas el que vulguis amb ell i ja estàs. No sé si viviu en un lloc gaire gran com per repartir-vos una mica l'espai.
3: Però... sí, vaja, no sé, hi ha molts espais.
1: Sí, no, jo crec que és possible, llavors. Si realment...
3: No, no sé que dormiu al cotxe.
1: No, bueno, aviam, te'n faries creus.
3: No, ja.
1: Però si és una cosa que realment fa que no puguis dormir, soluciona-ho tu sol o sola.
3: I ja està.
1: I ja està. L'opció de fotre't a dormir i demà serà un altre dia tampoc és del tot dolenta. Això cadascú sap una mica com s'autoregula en el sentit del desig sexual. A mi no em treu la Sònia, t'ho dic ara. Jo demà serà un altre dia i demà passat també serà un altre dia diferent i hi ha més dies que llonganisses. Clar, si és un problema que es va perpetuant en el temps, també et recomano que parlis obertament amb la teva parella, perquè clar, arriba un punt que...
3: Mereix una, dues i tres converses, això, sí.
1: Però vaja, que jo a favor dels solitaris i sobretot a favor de no... forçar l'altra persona a fer res que no tingui ganes de fer, per molt que porteu 25 anys de casats.
2: I que a més ha de ser totalment contraproduent, no? Vull dir, si no en tenies ganes encara en tens menys.
1: Exacte.
3: Absolutament.
1: Seguim amb un oient també molt freqüent, d'aquells que a les 7 i poc llegim sempre missatges seus, però que ara no vol dir nom.
3: Sí, està molt bé. Clar, penseu que aquests missatges no els rebem via xat expert, sinó que els rebem de forma privada, per tant...
1: És home, jo us recomano que ho feu així.
3: Sí, home, i tant.
1: I que no ho envieu pel xat de tothom.
3: Sobretot si voleu restar a l'anonimat.
0: Sí, els gins són prou llestos, se'ls han enviat per direct missatge de WhatsApp.
3: Exacte.
0: Sí, sí.
2: Si us esteu inspirant ara i en voleu enviar, no patiu, envieu-ne i els recopilem per la setmana que ve, eh? No us en esteu.
1: No, no. La cosa és que la matinada de dissabte a diumenge, notícia molt fresca, em va enviar un WhatsApp una noia amb qui feia 2 anys que no hi tenia contacte. En el seu moment ens havíem conegut a Bumble, els dos buscàvem parella estable, havíem tingut cites, ens havíem liat, però d'un dia per l'altre va decidir que ja no volia que ens seguíssim veient. Totalment legítim, si em preguntes, oient.
3: Sí.
1: Després del primer missatge i de contestar-li i què tal, i jajaja, em va confessar que havia pensat molt en mi i que ara veia les coses diferents. La primera consulta és, com de vinculant és una conversa de WhatsApp durant una nit de festa, específicament si no fructifica en res durant la mateixa nit? Ara mateix estic en plena travessa del desert, aquesta noia la trobo molt guapa i no em molestaria reprendre la relació, però buscant coses més esporàdiques, doncs quan es va trencar la relació m'havia quedat l'espineta de no haver arribat a follar. El problema és que em fa cosa fer un mamaduixa, m'encanta aquest concepte, i tardar 15 segons en pillar-me, i em fa cosa reobrir una història del passat. Send help!
0: Aquest oient és ultra habitual, només dir-vos que avui ja ha escrit, però bé, sí.
1: Quantes pistes estàs donant, Roger? Ara farem una mica el quién es quién.
3: Escrit molta gent, vaig a revisar qui escrit.
0: Molta gent.
3: Ai, ai, ai.
1: Em puc identificar plenament amb la teva sensació, estimat oient anònim, perquè
3: a mi també
1: em costa molt no fer un mamaduixa.
3: Toni Soto diu, fem porra per aquí són els oients anònims?
1: No, no.
0: I no us ho direm.
1: Màxima confidencialitat, sí, sí. Només amb consentiment direm l'autoria d'aquests missatges.
2: Confidencialitat garantida.
3: Procedeix, Laura.
1: Primer de tot, vaig a llançar una mica de missatge d'alerta preventiu. Aquesta noia, espero que tingui les coses clares, després d'haver llançat aquest segon missatge de marejamenta. Perquè la gent que primer et diu, amb tot el dret del món, i la defenso, m'agrada molt conèixer, t'hem fet un parell de cites, ens hem agradat, fins i tot ens hem embolicat en algun moment, però ara mateix ja no em ve més de gust veure't, tens tot el dret del món a fer-ho, encara que abans hagis accedit doncs a tenir una petita història, que us hagueu agradat fins i tot el moment de la vida en què estàs ara, no et ve de gust, no t'agrada prou la persona, etc. Estàs en el teu dret de dir que no. Ara bé, no et despertis un dia al cap de 4 mesos, al mig de la festa major d'Olot, i diguis, ai, tinc ganes de follar una mica avui. Vaig a tirar de maroteca i d'agenda, perquè això llueix així, ja t'ho dic ara, anònim. Llavors, primer de tot, espero que aquesta persona no tingui aquesta intenció. I en el cas de que realment s'ho hagi repensat, i hagi dit, ostres, doncs ja he solucionat els problemes personals que fos que tingués perquè tenia en aquell moment un drama amb un ex o molta feina o un problema familiar, el que fos, que fos el detonant de deixar-se de veure amb tu, que tingui clar que ara realment li agradaria reprendre aquesta història doncs amb aquesta entrega una mica emocional de poder-te fer un mamaduixa, de poder dir, doncs mira, ara em llenço al buit, m'agrades, ens seguim coneixent, no vol dir que ens haguem de casar d'aquí 2 dies, però una mica de disponibilitat emocional. Et diria que vagis en peus de plom, estimat tu i en anònim, perquè hi ha gent molt, molt trepa en aquesta vida, hi ha gent que no sap veure que aquestes coses no es fan si no les tens realment molt clares.
2: És que és molt egoista, no?
3: El concepte trepa emocional m'agrada molt, perquè és veritat, existeixen, eh?
1: Bueno, clar, hi ha gent que s'avorreix el diumenge a la tarda i comença a enviar missatges a tothom.
2: Ah, però quin egoisme, saps que pots fer mal.
1: Controleu-vos.
3: Oh, i tant, i tant.
1: Seguim amb la Núria. Vinga. Ella ha anat de cara.
3: Ah, Núria.
1: Sí, ella ha posat
3: molt
1: Núria.
3: Bé, molt bé.
1: I el Roger m'ha escrit aquí, Núria.
3: Vinga,
1: perfecte.
3: Doncs Núria.
1: Al WhatsApp, el meu nòvio, sempre surt que està escrivint, pausa. Després torna escrivint, fins que en algun moment envia el missatge. És que estic per treure-m'ho i no sabia si està escrivint o no, perquè em fot dels nervis. M'estic referint a qualsevol tipus de conversa, fins i tot les més normals, quotidianes, és que sempre, escrivint i escrivint. I fins la tercera o quarta, o més, no arriba. Però de què està dubtant? T'ho envio perquè si ho dic a les meves amigues no m'entendran. De què dubta tant? No és que estiguem en fase tontejar i que dubtem quan xategem si ens veiem la cara cada dia. De què dubta tant? No dic que m'enganyi tal, però que algú no em vol dir ha de ser. És que és cada dia, escrivint.
2: Ai, pobra.
1: Ho acabaré somiant. No sé si és indicat parlar-ho amb ell perquè encara dubtarà més. Parla, que ja t'escolto enlluernat i en pèl. Sí, eh?
3: Jo faig molt un... Crec que la gent que em segueixi li faig molt.
1: Amb la teva dona també?
3: Amb tothom, per tant, suposo que ella també.
2: I per què ho fas?
1: Això, explica't una mica.
3: Primer perquè no sé si tinc els dits molt morsuts o apreto tecles que no són i faig moltes barrasades. I aleshores haig de recular, però la torno a pifiar. Jo crec que mantinc a tothom amb l'escrivint.
1: No tens el predictor automàtic de paraules, Sergi?
3: No, és veritat, ho hauria de fer això.
1: No? Per començar, configura't bé el teclat del mòbil.
3: Molt bé.
1: I després, Núria, que sàpigues que aquesta és una possible explicació. És sí. que, clar, ha parlat de nòvio en masculí, jo no vull generalitzar, però vaig a fer-ho immediatament. Que és que ells no pensen tant, Núria. O sigui, ells no tenen tant marge mental per dubtar en general. Llavors, jo abogo més per un vici tipus Sergi Vives, sí. que sempre la lia escrivint amb el teclat i vol corregir les seves pròpies paraules, o una cosa que jo també faig molt, que és que quan vols enviar un missatge que sembli espontani, però que en realitat està totalment calculat, jo el que faig és escriure'l tot seguit a la caixeta, diguem-ne, i llavors començar a separar-lo per les frases i fer copiar-enganxar. Llavors, primer envio la primera frase, llavors envio la segona, però ja la tenia escrita, m'entens? Perquè així l'altra persona no m'interromp contestant-me.
3: I te'ls guardes normalment en el grup aquell teu que tens propi teu.
1: Això també és una altra estratègia, enviar-los directament en el teu grup propi i llavors començar a reenviar-los.
0: I jo ja assajo notes de veu. Jo faig els esborranys i llavors l'envio, sí.
1: Bueno, com veieu aquí, tres bons sobrepensadors, perquè és que això és de ser una persona totalment esquizofrènica.
0: Creus que no s'ha de preocupar aquesta oient?
1: Jo crec que és una cosa de mecànica com la que estem comentant ara, que s'equivoca, els accents, no sé què, que vol dir molt bé el que vol dir, però que no vol dir que sigui un missatge polèmic important o dubtós, vol dir que és un maniàtic de l'escriptura i del missatge espontani.
3: Si no, voldria dir que molta de la cosa que està escrivint no la pensa, perquè potser ha ratificat 3 o 4 vegades, no? Però això és molt pensar de forma malèvola.
2: No m'ha quedat clar una cosa, Laura, que és quan tu dius que ho separes i per què no ho pots enviar tot junt? Ho separes amb...
1: Perquè llavors hi ha un totxo de 10 línies que jo no s'ho llegiré a ningú. Jo faig veure que se m'està acudint sobre la marxa, però en realitat és mentida, ja ho tenia escrit.
3: Hosti, és boníssim, això.
2: És molt elaborat.
1: És una mica de persona que ha d'anar a teràpia, segurament. Però ho faig sovint, dir, no sé, he agafat aquest vici.
3: Va dir la nostra terapeuta emocional.
1: Exacte, algú que em faci consultori de per què he agafat aquest vici de preescriure coses que vull dir com si fossin espontànies i pensades en directe.
0: Mira, l'Aina diu, quan he de fer una gran paragrafada, faig com la Laura i separo el discurs per parts.
3: Hòstia.
1: Perquè no vull que m'interrompin, perquè jo tinc amigues que són tan espontànies de veritat que jo tiro la primera frase i ja m'estan contestant, enviant més stickers, no pots callar i esperar que jo acabi de dir el que vull dir amb frases separades. I llavors ho he de fer així.
2: Segueixo sense veure el problema d'enviar-ho tot junt, però no.
3: No, jo ho entenc. Una paragrafada molt gran ja
1: tira enrere.
3: Els ulls i tira enrere, sí. I però, 7 missatges curts, dius, ei, m'està dient coses molt importants.
2: Però en principi els whatsapps que també els llegeixes encara que siguin llargs, no?
3: Sí, els escoltes, oi que sí? Una nota de 3 minuts, de seguida l'escoltes tot.
2: No, de seguida no, però l'escolto un dia
3: o altre. Ja notes de veu que penses, uf.
0: I afegeix l'Aina. És que és veritat que t'interrompin trenca molt el discurs que tu vols fer.
1: Clar, i alhora, això és això, si envies un discurs de 12 línies no se llegeix ningú. Enteneu el que us estic dient, oi, oients? M'encanta, Aina, que em validis aquesta mena de bogeries que jo a vegades dic pensant que em tancaran al psiquiàtric.
0: I la resta, envieu més consultes i aquí els divendres us les resoldrem. Avui, com que demà festa, hem fet el consultori el dijous. I també s'hi suma la Montse, que diu, tots al fossar!
1: Ara, vinga, això és el que hem d'anar dient durant el dia d'avui.
0: I li hem dit, i aniràs tu, Montse, i diu... No, per un tema de logística familiar.
2: Però, digueu que l'hora és tope d'hora, perquè l'hora del fossar habitual, normal, és les 10 de la nit, que s'ha fet cada any. Llavors, tots al fossar en una hora diferent de l'habitual.
3: D'aquí mitja
1: hora. A passar la tarda, vale, i demà és festa, no hi ha excusa.
0: Avui faig migdiadeta curta, per a les 5 estar allà al fossar, oi?
1: Sí, sí, en principi aquesta és la idea.
3: Acabem els experts i anem tots cap allà.
2: Sí, pel mateix preu, de mà a la mani, sisplau.
3: Amb un croissant de xocolata.
1: Sí, jo crec que de mà a la mani també hi haurà més gent de la normal, Laia.
0: La Lizzo, que ens canta just. Mai ens en cansem d'aquesta cançó. Ara són les 8:24.

0: Escoltes ICAT.
1: Una mirada diferent als videojocs.
0: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi! Diana!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
0: Passió pels videojocs.
1: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit, a ICAT.
1: Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Tallera. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.
0: Escoltes ICAT. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.

0: Doncs heu sentit com es presentaven just a l'inici de la cançó. Són els Banda Neon i són els Búhos que ens canten El Ventilador. I ara us escamparem a la cara les notícies de la jornada. Ara que són 2:15, bon dia de nou, Anna Closa.
1: Bon dia.
0: Són 8:45 d'aquest dijous, dia 10 de setembre. Què cal saber per avui?
1: Que el Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia Puigdemont, Junqueras, Turull, Romeva, Bassa i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat. La consellera que porta el cas va demanar a les parts que diguessin si hi havia pagaments del referèndum o de l'acció exterior de la Generalitat que afectessin els interessos financers de la Unió Europea, i les defenses li han traslladat documents i certificats que acrediten que no. Segons ha pogut saber el Matí de Catalunya Ràdio, la sentència ja s'està preparant i es dictarà aquest mes, tot estirà a principis d'octubre. Més coses. Els serveis secrets espanyols van alertar per telèfon i WhatsApp de la crida a les xarxes de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El contingut dels documents desclassificats reobren la divisió dins el govern del PSOE, mentre socis i oposició aixequen el to de les crítiques contra Pedro Sánchez. Atenció a aquesta dada. Espanya només ha repatriat 37 menors estrangers dels més de 32.000 que hi han arribat sols en els últims 10 anys. S'ha retornat el 0,1% dels menors i el Marroc no n'ha acceptat cap. Són dades de la Fiscalia que demostren l'extrema dificultat per repatriar els menors arribats a Ceuta, que és la reclamació que fan el PP i Vox. Per cert, que Donald Trump ha obert la convenció del Partit Republicà a Dallas anunciant que pagarà $5.000 a tots els ciutadans nord-americans si guanya les pròximes eleccions. La trobada és insòlita perquè arriba a només 2 mesos dels comicis de mig mandat.
2: Per tant, això és comprar el vot, no?
1: A bàsicament. Veure,
2: pagar $5.000 a tots els ciutadans nord-americans, sí, sí, si ell guanya les pròximes eleccions,
3: és molt
2: bèstia.
4: És que ni s'amaga, i a més a la gent li sembla normal, tio.
3: Però això no contravé cap normativa o cap
2: llei?
3: Segur
2: que sí. Bueno, però és igual. Ell, com que fa ell les lleis,
3: fa i desfà.
2: Què més li dona?
1: I acabo explicant-vos que el Banc Central Europeu tornarà a pujar avui els tipus d'interès, previsiblement ho farà d'un quart de punt fins a situar-lo al 2,5%. Enmig de l'escalada de la inflació europea derivada de l'encariment de l'energia, l'organisme també podria deixar la porta oberta a una altra pujada abans d'acabar l'any.
0: 2 minuts passen de 2:15 als titulars d'esports.
1: El Barça ha debutat amb golejada a la Champions 5-1 davant el Feyenoord amb gols de Lamine Yamal, Adeyemi, Gabriel Jesús i doblet de Rafinha. Ferran Torres ha fet un hat-trick amb el PSG, 6-1 davant del Bratislava, i Julián Álvarez va ser titular amb l'Atlètic de Madrid, que va perdre el camp del Liverpool per 2-1. Per cert, que el Barça d'handbol ha debutat amb victòria a la Champions 39-28 davant l'Horus danès, i a la Lliga Catalana de Bàsquet avui Girona-Lleida a 6:45 de la tarda i Barça-Andorra a les 9 de la nit.
0: I el temps que farà avui?
1: Doncs avui ens han llevat amb una baixada de les temperatures bastant brusca. Avui serà un matí de fresca i fins i tot fred al Pirineu. Tindrem sol, algunes pinzellades de núvols prims i calor continguda al migdia, amb màximes entre els 24 i 29 graus en molts casos. I
4: com ara... hem dormit amb manta avui, eh?
2: Oh, genial, eh? T'ha agradat, eh? Avui?
4: M'ha encantat.
0: Sí. Per cert, t'ha arribat la rumorologia de les Spice Girls, que han d'anunciar una cosa avui i hem dit que potser tornen a actuar.
2: Què et sembla?
4: Per l'amor de Déu.
2: Les dues senyores... del migdia ho diran. No et fa gràcia, això?
3: Jo he dit el mateix, Laura.
4: Ai, que es jubilin ja. Què ja dius? Està, que surti gent nova. Sí, hòstia, tot el dia tornant grups antics.
3: I que fa cutre.
2: Però
3: fa
2: què dius?
3: Cutre.
2: Què fa cutre? Què dieu?
3: Que sí.
2: No teniu infància ni Pedro Jules.
3: Però està mirant davant, tu, tot el dia fent coses que ja em van plegar.
0: Sí, Britney Spears, voleu, això sí?
2: També, sí.
4: Britney Spears, que vagi a teràpia, també.
0: Ens canta Scream and Shout, acompanyada de William. Avui ens traieu el mòbil, que ara juguem al miniquiz. Regalem un llibre.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: De quin poeta o poetessa és aquest poema, O capital, meu capital? I us donaré quatre opcions. Opció A, Herman Melville. Opció B, Emily Dickinson. Opció C, Walt Whitman. Avui només hi ha tres opcions.
2: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: 8:37, hora de jugar al mini-quiz i endur-vos premis culturals. Per participar, ja sabeu com fer-ho.
1: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-684565.
0: Laia, Rollmaster, avui sobre quina àrea del coneixement humanístic els oients hauran de demostrar destresa?
2: Doncs avui és l'únic dia que no em podeu retreure que faci un mini-quiz sobre la història de Catalunya.

0: Exacte, una altra cosa no, però sabem que els catalans tornarem a equivocar-nos. I ho seguirem fent.
1: Però no passa res, aquí
0: és com un detonant que ens va repetint.
1: Senyal que hi som, senyal que hi
0: som. Sí, sí.
1: Perquè mireu, avui sí que parlem de la nostra diada, la de l'11 de setembre de 1714, en què Barcelona va perdre les seves llibertats en la fi definitiva de la Guerra de Successió i l'arribada del totalitarisme borbònic a casa nostra, que malauradament encara no ha marxat. Però bé, les principals potències del bàndol austriacista, Holanda i Anglaterra, ja havien signat un any abans el Tractat d'Utrecht, en què literalment pactaven amb els Borbons sortir ells del conflicte i abandonar els catalans a la seva sort, a canvi, naturalment, doncs, de grans beneficis econòmics i territorials per ells, això sí, eh?
0: Gràcies a tots, eh?
1: Exacte, Europa ens mira. Els catalans, sols i contra un exèrcit borbònic nodrit de tropes i tropes i tropes i tropes hispàniques i franceses, encara van resistir un bon any en un setge duríssim contra tota la població. Finalment, però, els Borbons van aconseguir el seu objectiu, van entrar a Barcelona, però, perquè ho sapigueu, no ho van fer en un procés de rendició, sinó pel que es diu un pacte de capitulació ordenat per Antoni de Villarroel, és a dir, una rendició amb condicions militars i civils redactades una mica per salvar la ciutat del possible saqueig, de la massacre absoluta a mans de les tropes borbòniques del duc de Berwick, que tenia moltes ganes dels barcelonins. Però bé, Felip V tenia tantes ganes dels catalans que no va tenir pietat a l'hora d'aplicar el decret de Nova Planta, que era com un 155 per a l'obèstia, que imposava molta repressió als catalans. Us he de dir que, mira, augmentava la pressió fiscal en un 80%, va augmentar els impostos. Suprimia de cop totes les universitats, sobretot donava ordenava la construcció de la ciutadella militar a Barcelona, enderrocant més d'un miler d'edificis del barri de la Ribera i obligant els seus propietaris a aportar les pedres a la nova construcció. Et destrueixes la casa, agafes les pedres i m'ajudes a construir la fortalesa militar. I moltes més mesures surrealistes. Algunes us les diré ara. N'hi ha una, però, que me l'he inventat.
2: Perquè la Generalitat, això no és important. Que...
1: També se la van petar, ah, sí, sí. Però jo ara parlo de les surrealistes. No? I tots els alcaldes i tots els regidors havien de ser nomenats pel rei, etc.
2: O sigui, ell li deien, mira, aquí hi ha aquesta institució. T'agrada o no t'agrada? No, doncs mira, ho trec, no? O hi ha aquesta altra... la llei, t'agrada o no? I també l'editava.
1: Ah, exacte. No, no, sense preguntar si t'agrada, tu canvia tot i ja està.
2: Vale, vale. Sí, sí, sí.
1: És a dir, la pregunta que us faré és, quina d'aquestes mesures no va imposar Felip V als catalans després de guanyar la Guerra de Successió? N'hi ha una que me l'ha inventada, les altres, totes, us ho juro, les va imposar Felip V. Primera, alcaldes i regidors passen a ser nomenats directament pel rei. Opció A. Opció B, prohibeixen als barcelonins d'anar pel carrer al vespre en grups de més de dos.
2: Només a Barcelona?
1: Sí, bueno, perquè les normatives... Sí, no, quan entren a Barcelona, ho apliquen a Barcelona. Abans ja ho havien aplicat a Lleida i altres llocs.
2: A Tarragona va ser el 1713.
1: exacte, per això una mica això és a partir del 1714 a Barcelona.
0: És que dieu que doneu pistes a la gent.
1: Sí. Hem dit A, alcaldes i regidors nomenats pel rei.
2: No, anem a la C.
1: Bé, mira, moment. Prohibició d'anar de més de dos en dos. Opció C, que a cap casa hi hagués cap més arma que un ganivet de llescar pa i a sobre lligat a la taula amb una cadena. O opció D, prohibició de parlar el català a dins les cases particulars.
3: 638-6845-65. 638-6845-65.
2: Quina d'aquestes imposicions borbòniques s'ha inventat la Laia, tot i que podria ser ben real? A, que el rei nomenés alcaldes i regidors. B, prohibir als barcelonins anar pel carrer al vespre en grups de més de dos. C, que a cada casa hi hagués només un ganivet que fos per tallar pa i lligat a la taula. O D, prohibir català dins les cases... prohibir parlar el català dins les cases particulars. Bé, entre tots els encertants que ja esteu participant al nostre grup de WhatsApp, avui sortegem el nou llibre de la Llucia Ramis, es titula Un metre quadrat, un assaig molt personal sobre la crisi immobiliària, i hi sumem un imant de Corea que us ha portat el nostre oient Albert, que hi va anar a fer ciclisme aquest estiu i els vol regalar entre els oients. Bé, de seguida direm la resposta correcta i la persona guanyadora... Teniu temps per participar mentre gaudim d'en Dan Peralbo acompanyat dels seus River Omelette amb les seves calces que et vas deixar.

0: Quasi 3:15 del matí, Laia, teníem pendents de resoldre el miniquiz d'avui inspirat en l'efemèride històrica de la fi del setge de Barcelona, demà que serà 11 de setembre.
1: Sí, us preguntàvem quina d'aquestes mesures que us diré no va imposar Felip V als catalans després de guanyar la guerra de successió amb els decrets de Nova Planta i la màxima repressió que van patir. Doncs mireu, l'opció A era si els alcaldes i regidors passaven a ser nomenats directament pel rei, sí, es va prohibir als barcelonins d'anar pel carrer de dos en dos, o de més de dos en dos, que si a cap casa no hi podia haver cap arma que no fos un ganivet de tallar el pa, o si estava prohibit parlar català a dins les cases particulars. Doncs mireu, l'opció correcta era la D, perquè era impossible, físicament impossible, prohibir el català a les cases particulars, perquè el 90% de la població només parlava català. De fet, ho eren uns pocs analfabets, uns pocs alfabetitzats, que coneixien els decrets, les lleis, i per tant sabien una mica de castellà, com ara molt menys dels que ara saben anglès, bueno, diguéssim.
0: Però igualment te la podien posar micros o càmeres a les cases particulars.
1: Això tampoc,
0: no?
1: però sí que podies delatar veïns, es feien coses molt pitjors. Sí. El que passa és que, insisteixo, si no parlaven català, què parlaven?
2: No,
1: perquè
2: no parlaven
1: res més,
2: clar,
1: que no fos català. En canvi, sí que és ben sabut que es va prohibir i es va comprovar, perquè mira, es va comprovar això, que no tinguessin cap ganivet a casa que no estigués lligat amb una cadena a la taula i que només es pogués fer servir, efectivament, per tallar el pa. Sigui com sigui, hem rebut 85 respostes, de les quals 50 han estat correctes. Per tant, Laura, et demanaré un número de l'1 al 50.
3: Vinga. Doncs crec que avui toca dir el número 11.
1: Doncs mireu, l'11 el té en Xavi, que té un número acabat en 34.
0: Felicitats, Xavi. T'endús el llibre de la Llucia Ramis, que publica l'editorial Anagrama, es titula 1 m². I a la següent hora del programa sentirem les paraules de la seva autora, de la Llucia. Ara volem sentir les vostres paraules. Oients, què feu vosaltres per Catalunya? Laura, para atenció al que ens expliquen, a veure si et semblen persones compromeses.
3: A veure, va.
0: I tu, para atenció també, Sergi, que ens has de fer una mica d'anàlisi de dansa popular amb el primer àudio d'aquesta rastellera, és en Jordi. Vinga.
4: Com a bon català que sóc membre ballador de l'Esbart Eudald Coma de Ribes de Freser. Oh! I com a novetat, el dia 2 d'octubre marxem cap a Mallorca a ballar amb l'Esbart Es Rebrot del poble de Consell de Mallorca. Ells van venir fa uns mesos a Ribes de Freser i nosaltres ara anem cap allà a ballar.
5: Sí.
4: Vale?
3: Vale.
4: Millor dit, d'acord? Vale, adéu.
2: Molt bé, sí senyor.
1: Clar,
2: la gent que
1: sí,
2: participa en el món de la dansa tradicional amb els esbarts.
1: Els esbarts aguanten el país.
2: No els tinc vistos, els de Ribes de Freser.
0: Ah, no tenen prestigi.
2: Però només,
0: no.
2: Home,
3: coneixeu
2: si
3: tots
2: tenen...
3: entre tots, com els castellers?
2: No, n'hi ha molts d'esbarts, pel país.
3: I de colles també, i no. Sempre tens...
2: I les coneixes totes?
3: Sí, tens fitxat algú.
2: Jo des d'aquí reclamo que hem de fer més intercanvis, perquè crec que això
3: clar,
2: es feia més aviat abans. I sobretot ho fan les colles més, les juvenils, les infantils, però és veritat que els cossos de dansa més adults se'n van pocs d'intercanvis i se n'haurien de fer més.
3: Estàs confessant que sou una mica sectaris, els esbarts?
2: No sé, què vols que et digui?
3: Digo!
6: En defensa no d'una idea així abstracta i essencialista dels països catalans o de Catalunya, sinó precisament dels drets materials i concrets del poble treballador català, i això vol dir, per exemple, la defensa de la llengua a tot arreu, però també la defensa, per exemple, dels drets laborals, de l'accés a un habitatge digne, o precisament contra tota forma de racisme, de feixisme, de xenofòbia, que estem veient cada dia més contra una gran part del nostre poble. El 8 de setembre ser el fossar de les Moreres per evitar que racistes i feixistes s'intentin apoderar d'un lloc que és emblemàtic de les lluites populars del poble treballador català per totes les llibertats que ens mereixem. I l'endemà, dia 11, tot el dia al carrer.
2: Ben combatents els oients, sí. Ja els sentim.
0: Laura, li dones el teu aprovat?
3: Ho he de tornar a dir? Ah. Ho tornaré a dir! Avui a les 5 al fossar de les Moreres.
2: I tu què has fet per Catalunya, Laura?
3: Joder, què no he fet per Catalunya? Joder. Què no he fet per Catalunya? Si és esgotador ser catalana.
1: Sí, fa 3 vídeos al dia de Laura per Catalunya.
3: Mira, ahir vaig anar a presentar l'acte dels 20 anys del domini.cat, que és bàsicament tots els portals que s'acaben en .cat fa 20 anys que existeixen, perquè una gent va haver de lluitar, fotre unes torres increïbles, fer paperassa, burocràcia, no sé què, perquè es pogués registrar els portals webs com a .cat.
1: I el més fort és que ara és el més normal i ningú no s'ho planteja i no és ni un acte de militància, vull dir, és de país normal tenir un .cat ara.
3: Exacte.
1: I és absolutament... m'encanta.
3: Però és una cosa molt fàcil que podeu fer per Catalunya.
0: Jo tinc nostàlgia d'aquella època que la gent que no es volia posar .es es posava .org.
2: És veritat.
0: Ara mira, és normal.
2: És millor ara tenir apuntat,
1: i no s'ha de ser militant de res, i em sembla la millor idea del món.
3: I és molt fàcil, gràcies a tota aquesta penya que en el seu moment ho va lluitar.
0: Voleu també àudios de vaccinologia? Endavant.
5: La senyera que té el meu sogre la van fer a partir d'una bandera espanyola que els hi van fer posar expressament a Puigcerdà. Al balcó, a més, ells vivien al carrer Espanya, a Puigcerdà,
7: sí.
5: I tenien una bandera espanyola i la besàvia del meu home em va fer retalls i va cosir una senyera.
7: Molt bé.
8: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
2: I avui al Worse Than Ever sonarà un individu de Sant Celoni que respon al nom de Pere Espinosa.
9: La nit ja no conspira, ningú planta cara al nostre amor.
2: En Pere Espinosa ha compaginat la seva carrera com a cantant amb la de discjòquei i també comunicador. Comunicador a emissores com Ràdio Marina, Ràdio Barcelona, Cadena Ser, Ràdio Flashback, Ona Catalana o Catalunya Ràdio, on va conduir un programa anomenat Intronit, que s'emetia els caps de setmana. Un programa que va durar uns quants anyets fins que una nit de Reis de fa prop de dues dècades va passar el següent. En Pere venia de sopar.
10: Perquè vam sopar i perquè m'ha sortit, com t'he volgut, veure amb una ampolla de brotos abans de venir al programa i a més m'he fotut dos whiskies de malta.
2: Aquesta combinació va fer que l'Espinosa comencés a fer una carta als Reis aquell dia com a presentador d'un espai de Catalunya Ràdio, ben precisa.
10: Estic empanyat perquè no arribo al final de mes, perquè tinc un programa de màxima audiència a Catalunya Ràdio i perquè estic fins als collons de fotre un programa de puta mare on hi ha quatre capullos que no tenen ni audiència i jo em vaig a xupar això. Estic fins als ous.
7: No,
10: això no compromet el director perquè l'estimo molt, però no compromet el cap de programes. Tomàs, però estic fart de ser un crac amb la meva feina, no està valorat, de no arribar a final de mes, i aquesta és la meva carta a Reis.
2: El Pere, tot això ho recordeu?
3: Que hagis emès això. Jo em pensava que era tema tabú encara en aquesta casa, imagina't.
2: Bueno, ha passat 20 anys i fins i tot l'han entrevistat. L'Ostrell el va entrevistar l'any passat, a més, el Pere Espinosa, per parlar de tot això.
3: A veure, jo no dic que s'hagi de repetir aquest episodi, però potser un petit conflicte el podríem
1: tenir. Tu vols marro, eh? Sí. Et veig.
3: No sé home, si... és que crec que... Bueno, és igual,
2: No sé si sentiu el Pere, però tenia un oient a l'altre costat del telèfon.
1: Exacte,
2: no?
1: Amb qui parlava?
2: Doncs amb el Tomàs, que es veu que era un oient que patia pel seu lloc de feina i fins i tot, com que ja va veure que la cosa li anava malament, li va oferir feina i tot. Mira, escolta.
11: Pere, jo des d'aquí, d'aquests mocrofonos de Catalunya Ràdio, em comprometo en que si a tu te foten al carrer, tu te vens a treballar amb mi en un xiringuito. Obrim un xiringuito.
2: Es veu que no va anar al xiringuito del Tomàs, però lluny d'agafar l'oferta, el Pere estava entestat en fer la seva reclamació.
10: Avui no te la nòmina, nens, i no arribo a final de mes. I estem a dia 6. A dia 6. I no puc exercir la meva feina que m'agrada per la qual he nascut i sóc un crac. I no la puc exercir. On te la vaig a la feina? A la SER? A la COPE? A Canal Plus? A xiringuito del Tomàs?
2: Bé, com...
3: M'encanta,
2: espectacular.
3: Aquest clip.
2: Com us he dit, cal dir això, que el Ricard Ostrell va entrevistar el Pere fa una mica més d'un any, i l'Espinosa es veu que li va dir que vol tornar a la ràdio per fer un últim ball.
3: És que és un crac.
12: Jo no és que torni a la ràdio ni que demani i implori tornar a la ràdio, però seria fantàstic deixar-ho on ho vam deixar, despedint-nos de l'audiència. A l'últim ball.
13: Si tu demanes una última oportunitat.
12: Que escollin la nit que vulguin.
13: Per acomiadar-te dels oients.
12: Dels oients. No vaig poder-ho fer. Només això.
2: Bueno, en fi, no sé.
3: És com Xarango, s'ha de fer gira d'acomiad.
2: Sí,
3: ha quedat
2: pendent
3: això. Però jo aquest clip el trobo històric.
2: És històric.
3: I crec que s'hauria de difondre molt més.
2: S'ha de recordar. L'Espinosa, que a més, com dèiem, de comunicador, és cantant. Sentirem un dels primers temes que va publicar just si fa no fa, quan conduïa la Intronit, el programa que vull recordar. Fa 20 anyets ens presentava aquesta cançó, Parla és la Worse Than Ever d'avui.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Mel.
2: Ué. Ué.
1: Nel.
2: Ué. Ué.
1: Lia.
2: Ué.
1: Leia.
2: Ué.
3: Bueno, vale, vale.
4: La gent, per cridar els nens, vol el mínim esforç.
5: No? Vist els noms, que ja estan inventats. Ah, no falta que t'alimentis tu.
4: No, jo és que la meva filla vull que es digui d'una manera que no s'ha dit mai.
3: Que vull que sigui especial i única.
1: La Mia, aquest possessiu...
3: Però tampoc cal, Mia.
1: Vale.
3: Mia, Nia, Lia, tot això... És clar, és que és un problema, això.
1: Vinta. Això podria ser una escombra, qualsevol cosa. Anowar podria ser un Pokémon o d'una ètnia que desconec. Kiara, això sí que potser és un detergent, també. Però...
3: Jo, els Jonathans i els Enzos seran Enzos, no? Seran italians.
6: Sí, no, sí, és veritat que costa una mica.
3: Però així d'Enzos, eh?
7: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
4: Falten 3 minuts pel punt de les 9 del matí. Ja sabeu que aquest any hem canviat les confessions pels dilemes i avui qui ens el planteja és en Roger Saró.
1: Bé, doncs ja que fins ara hem tirat sovint i ho tornarem a fer de llançar dues condemnes, dos fets malastrucs, perquè una mica triem a veure quin és el mal més petit.
3: El
1: no?
3: mal menor.
1: Avui, el mar menor també, es pot anar a banyar-se. Avui el que he fet és el contrari, llançar-vos dos dons a veure quin creieu que és el millor.
3: Ah,
1: va. Trieu entre les dues opcions.
4: Vinga.
1: El primer és la xenoglòssia, com bé sabeu, és a dir, el fet d'aprendre una llengua de cop, en aquest cas...
3: Sense esforç?
1: No, sense res, miracle. En aquest cas, xenoglòssia total. Totes les llengües del món les apreneu d'un dia per l'altre.
4: Això mola, mola.
1: I això es dona, a veure, a nivell laboral, a trobar feines d'intèrpret diplomàtic,
3: editor, de viatjar, de lligar.
4: Clar.
1: Sí, mola molt. L'altra cosa és no tenir xenoglòssia, però és un sou de 1.325 euros al mes, més IPC, es va ampliant cada any, per tota la vida i no treballes mai més.
3: Home, jo el sou. Ja aniré a classe,
1: Argumenteu.
3: Hòstia, perquè puc apuntar-me a tots els cursos de llengües i tampoc tinc diners, sinó per viatjar tants llocs com viatjaria si tinguis la xenoglòssia.
4: T'avorriries, Laia.
3: Tampoc, m'avorriria jo. Tu, creus, tu, Sergi, creus que jo m'avorriria?
6: És que jo crec que hauries de treballar igualment.
4: És que clar, és que...
1: No, es pot treballar, eh?
6: No es pot treballar.
1: No pot ser de feinetes.
3: Jo treballaria sense cobrar, que tinc molta de feina.
6: És molt poca pasta, Laia.
3: Sí, però jo tindria prou.
1: Val, Sergi, tu?
4: Jo la xenoglòssia.
1: Vale, Laura.
6: Jo també.
4: Jo, sí.
1: Laura,
4: el tema de les llengües.
1: 1.450 més IPC.
6: Ara, com em va pujant, eh?
1: Sí.
6: Jo per menys de 2.000 no m'hi poso.
4: Quin és el preu de la teva xenoglòssia?
6: 2.000 euros.
4: 2.000 euros?
1: Tu 2.000 euros et triaries sou, la Laia tu et quedes amb 1.325.
6: Sí.
4: Jo, sí, veig els 2.000 també.
1: Vale, doncs decidit, ja està.
4: Vinga.
1: Doncs
4: 2.000 i tu.
6: Quedem així.
1: I jo he pensat just el mateix que altres, eh? Tira 2.000...
4: Tira 2.000.
1: 2.100. 2.100. Sí. Vale, avui ens dieu la vostra. Us hem llançat aquí fins i tot una petita enquesta. Mira, en Roger diu, al grup de WhatsApp, diu el sou, perquè així puc triar quines llengües
3: clar,
1: aprendre.
3: Clar, home.
4: A veure, però depèn de...
3: Saps el que són 8 hores al dia lliures per fer tot el que vols fer?
4: Sí, però tu t'has venut ràpid per 1.300.
3: Ah, sí, bueno, és que jo no, ja saps que no soc gaire.
4: Nosaltres hem aconseguit el mateix que tu, però amb 2.000.
1: La Marta diu, aquests talls de l'Espinosa ho vaig sentir en directe, quins records, quina nostàlgia. Recordo que també es va cagant la nit dels ignorants, pobres, si no tenien cap pena.
4: I amb Antoni Bassa es va començar a dir noms, noms de conductors, companys, No, es va quedar amplíssim.
6: Ja et dic, a mi ara un Pere Espinosa em vindria bé, també, per aquí.
4: Què vols, que el portem aquí un dia?
6: A veure què diu.
4: A veure.
7: Que ja són les 9! Una hora i pleguem! Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: això.
1: Era això. Ens canten The Tietz, la cançó a l'estiu dels Tietz, que encara té unes quantes setmanes de vida. Estem aquí, els experts, com cada matí, despertant-vos les 9 i 2 en aquest matí de dijous, avui 10 de setembre, amb la companyia de la Laia Vidal. Bon dia.
2: Bon dia, Roger Seró.
1: La Laura Grau.
3: Molt bon dia.
1: En Sergi Vives.
4: Molt bon dijous.
1: I la companyia dels oients, que és la millor. Mira, diu l'Aina, un sou per tota la vida i una vida sense treballar, on he de signar? Es queda amb l'opció del dilema d'avui de tenir sou gratis tota la vida. De fet, l'enquesta que hem penjat guanya el sou per tota la vida per sobre de la xenoglòssia.
2: Bueno, al final és renda bàsica universal, sí, no? Una mica, sí, realment.
1: Clar, veig que us podem comprar rapidet, eh? Ningú ha exigit els 2.000 o els 2.500.
4: Sí, la Mireia diu, el nou iPhone aquest de 3.000 euros ja deu parlar tots els idiomes.
1: Sí, sí, sí. Sí,
2: això
1: sí,
2: també
1: sí.
2: És veritat.
1: El Pau ens diu, ens veiem al fossar aquesta tarda. Ànims, Pau, i no us feu mal. I en Luciano, responent a la pregunta del dia, diu, la meva dona és voluntària, ensenya català gratis a tots els immigrants del poble.
4: Molt
1: clar, la pregunta era, què fas tu pel país?
2: Sí, la teva dona no compta.
1: Sí, vale.
2: Unitat familiar no compta, no. Ha de ser individual.
4: I no vol dir l'alimento, no.
1: No. Expliqueu-nos cosetes aquí al grup de WhatsApp.
5: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-684565.
1: I aquí mateix també teniu l'enquesta, la bona, la important, que és la de la cançó de les 10. Cliqueu i trieu quina cançó voleu que punxem quan siguin les 10 i us diguem bon cap de setmana curta. Teniu 4 opcions que us llença en Sergi, inspirat en...
5: La Femèrdida!
4: Un 10 de setembre, com avui, naixia Matthew Followill, el guitarrista principal dels Kings of Leon.

0: En Matthew, precisament, és el cosí dels altres tres components del grup, tots ells germans, que van formar aquesta banda l'any 1999 a Nashville, a l'estat de Tennessee. Els Kings of Leon van començar amb un so cru, molt influenciat pel sud, i el boogie rock, que després va evolucionar cap a un so massiu d'estadis, amb himnes mundials com You Somebody, o aquesta cançó que sentim, Sex on Fire. No sé si els tens molt al teu radar, els Kings of Leon.
1: Últimament em parles d'unes coses que jo no entenc res, Sergi Vives.
0: Doncs a veure si avui t'apropo una mica aquestes quatre bandes, totes elles seran del sud dels Estats Units. Ja t'ho dic ara, és aquesta unió que les ha agrupat. La primera cançó ja està sonant, és el Sex on Fire, la segona és dels The Black Crowes.

0: Calls of mama, I'm short and then I'm just around.
1: Sona bé, això.
2: Molt bé.
1: És dels Black Crowes, un grup format a la població de Mariette, a l'estat de Geòrgia, a finals dels anys 80, que van capturar a la perfecció l'essència de la tradició del sud. La van fusionar amb el so britànic de bandes com els Rolling Stones o Led Zeppelin. D'ells us hem escollit la seva versió del tema original Dottie Redding, que es diu Hard to Handle. Aquest grup jo crec que sí que et sonarà més.

0: Són els REM, que també són de l'estat de Geòrgia, són del sud dels Estats Units, que molta gent potser els ubica a ciutats com Nova York, com potser Califòrnia, no? Doncs no, són del sud del país. Del grup liderat per Michael Stipe, us hem escollit una de les seves cançons més optimistes, que va ser a punt d'esdevenir la sintonia de la sèrie Friends, el Shiny Happy People. No sé si la tenies al teu radar, aquesta sí, no?
1: Mira, mira, tornada.
2: Jo avui, Sergi, m'estàs parlant en xenoglòssia.
0: Escolta, escolta.
2: Aquesta cançó surt al principi de la primera de 12 en casa, que m'encantava i la vaig veure 25 vegades durant la meva infància.
0: Doncs acabarem amb...
3: ara sé de què em sonava.
1: Què és això? És una sèrie?
3: Suposo, sí.
0: Aquella... No, és una pel·lícula,
2: no? 12 en casa, és una pel·lícula d'una família nombrosa.
3: Sí. Pel·lícula o sèrie?
0: Jo crec que és pel·lícula.
2: Pel·lícula, hi ha la 1 i la 2.
0: Potser... Hi ha una sèrie, però no sé si deia los 12 en casa o los 8 en casa.
1: Hi havia tot 5... I Full House, també.
0: No sé.
3: És que totes s'assemblen molt aquí.
2: I aquí a Catalunya, majoria absoluta.
3: I tant, sí, mítica. Sí, sí, sí.
0: Acabarem amb els Hootie and the Blowfish. I just wanna love you, but you wanna wear my ring. But there's nothing I can do. Anyway... D'aquesta banda de rock alternatiu creada a Colúmbia, Carolina del Sud, us proposem el tema Only Wanna Be With You, que pertany al seu àlbum de debut, Cracked Rare View. Aquest disc va ser un dels més venuts a tot el món l'any 95, amb més de 10 milions de còpies. Bueno, aquests jo els tenia bastant desubicats. Doncs sí, són els Hootie and the Blowfish. Només em sonen perquè en un capítol de Friends es veu que tots estaven bojos per anar a veure'ls. Kings of Leon, Sex on Fire, Black Crowes amb Hard to Handle, Rem amb Shiny Happy People o els Hootie and the Blowfish amb aquest Only Wanna Be With You. Quina voteu? De moment tenim frec a frec els Kings of Leon i els Rem. Entreu, quina és la que guanya?
1: Entreu al grup de WhatsApp i voteu. Mira, per cert, l'oient que acabem, el Luciano, que l'acabem de vexar dient que la seva dona fa classes i ell no fa res o l'alimenta, ha reaccionat i sí que té una missió molt clara. Mira, ens ha enviat una nota de veu. Diu això.
0: Va, Luciano.
4: La meva dona, per compte de Òmnium Cultural, en el poble, a tots els immigrants que volen, li ensenya el català.
1: Vale, això era el missatge anterior. Ara ve la rèplica de la nostra vexació.
0: El que fa ell.
4: El que faig jo per la meva dona és recaptar immigrants que volen aprendre el català. I així que li dic, aquest vol anar, aquest vol anar. És a dir, jo recapto immigrants que volen aprendre el català. Jo intento parlar sempre el català, sempre, sempre, i no deixo, no passo al castellà. Per tant, quan trobo immigrants que li interessa parlar, li passo a la meva dona.
0: Molt bé, Luciano!
2: Boníssima tasca! Clar que sí! Algú ha de fer...
1: El tràfic bo, no, Laia?
3: Clar, és que si no tinguéssim clientela no podríem ensenyar català. És molt important aquesta persona.
2: M'encanta que els capta. Jo me l'imagino amb un celebret pel carrer anar agafant gent que no sap parlar en català.
5: Un sol que brilla radiant dibuixa una silueta de roques que neixen enmig de la mà. I tu nedant en pilotes com una sirena que m'està cridant, amb una melodia que me convida a entrar, que m'obliga a entrar. Enamorat del teu cant, vaig a cursant-se a distància navegant a màxima velocitat, ignorant que només som un animal que té dificultats per nedar. Digue'm covard, però he tornat a saltar, he tornat a saltar.

0: Changuito i amb en Joan Rovira ens canten Sempre t'estim. Som les 9 i 11 i amb aquests ritmes amorosos hem de tornar a obrir, Laura, l'espai Els catalans fan coses. Ara amb la sintonia clàssica, la d'aquesta temporada, o és...
1: És que la Mariví me la va voler canviar, me les ha canviades totes aquest any.
0: És la tècnica de so.
2: La clàssica.
1: Va, avui volia perfecte. La clàssica. Va.
2: És una concessió prediada. És una concessió rebella de diada.
1: Sí, jo entenc que això cada setmana cansa. I a més no sé quin problema hi ha de drets, històries, que jo ara l'últim que voldria és liar-nos-la en aquest sentit. Per cert, abans de començar a fotre la meva xapa antifeixista sobre un acte que es va fer a Santa Coloma de Farners el dissabte passat, que és el que us vull explicar avui,
2: sí.
1: Dir-vos que no és perquè canvieu d'emissora, perquè és l'últim que volem, però em van sortir notificacions de Catalunya Ràdio amb el títol Oriols ataca Ostrell. La líder d'Aliança Catalana carrega contra Ricard Ostrell per informar sobre els seus plans al Fossar. Ara la resposta d'Ostrell al matí. Bueno, enganxada a la trama, jo, de cop, eh?
0: Nosaltres crec que hem informat bastant, no? I els oients també.
1: Sí. No, nosaltres ho hem anat dient, però evidentment no hem tingut aquesta disputa pública amb la líder d'Aliança Catalana, ni ganes, eh?
2: No.
3: També sempre en el debat de si hem de parlar tant de l'ultradreta o no, i si els hi fem favor o no, quan en parlem de les seves bogeries que proposen, eh?
1: Jo estic molt a favor de la persona que fa les notificacions Puig de Catalunya Ràdio, perquè sempre fot uns clickbaits impressionants.
2: Deixeu-me dir que tot això ho podeu veure després. És a dir,
1: sí,
2: tot això quedarà
1: gravat.
2: No canvieu de dial, que ara l'Aura ens ha d'explicar.
1: Perdoneu,
2: coses molt xules.
1: No. És que, bueno, és que serà un dia molt
2: sí,
1: bueno,
2: sí.
1: No sé ni com descriure'l.
2: En fi, pinta.
1: Què vaig fer jo dissabte passat?
2: Què vas fer?
1: Vaig anar a Santa Coloma de Farners amb unes persones que em van convidar a un acte de commemoració dels 90 anys de l'assassinat de dues milicianes farnesenques que van morir, les van matar a Mallorca, a Manacor, l'any 36. I és una història que és molt desconeguda i que aquesta associació que es diu La Bulla, que és jovent de Santa Coloma de Farners, l'ha volguda recuperar i van muntar un acte que... Pell de gallina, absoluta emoció, nois.
3: Caram.
1: No m'esperava per res que em commogués tant.

0: Doncs crec que cap dia millor que avui per explicar de nou la història de la Daria i la Mercè Boixader, dues germanes que, com us deia, tenien família farnesenca, els seus pares i els seus avis eren de tota la vida de Santa Coloma de Farners, però els seus pares es van exiliar a Mèxic, elles van néixer allà en una família nombrosa de 6 o 7 germans, no recordo, i després van tornar aquí a Catalunya a doncs, una mica tornar-se a buscar la vida, doncs això, en temps de guerra, als anys 30, i van fer una empresa de gelea reial a Santa Coloma de Farners, van viure molt poquet temps allà, i les filles que havien anat a estudiar a Barcelona es van fer molt militants de l'esquerra i del comunisme i de l'antifeixisme, i es van decidir allistar per anar al front a Mallorca a lluitar contra el feixisme, que és que a mi això em sembla una cosa boja, o sigui, avui que estem tots una mica a la pell de gallina amb les coses que poden passar avui al Fossar de les Moreres i amb aquest nou discurs neonazi que tenim en aquest nostre país, que quan recordem el que va passar fa 90 anys, que no fa ni tan sols tant, clar, el context era tan diferent i els joves i les joves havien d'agafar una responsabilitat que ara ni tan sols remotament ens imaginem que nosaltres podríem estar en la seva posició, que a mi em va emocionar moltíssim aquesta història. Eren dues noies que tenien 18 i 22 anys, com us deia, van desembarcar a Mallorca per anar a lluitar una mica o a fer el servei que poguessin fer per la causa, i al principi van estar fent d'infermeres, però després es va desdibuixar una mica la seva història perquè no s'entenen notícies, no es té documentació de què va passar, de més cartes cap a la seva família, que bàsicament és tot el que en sabem, de la tasca que estaven fent allà, i no se sap ben bé si van acabar lluitant amb armes o doncs, si van seguir fent aquestes tasques, diguem-ne, més d'intendència. El que segur que va passar és que les van matar juntament amb un altre grup de 5 infermeres, de persones que havien anat allà a fer aquestes tasques i que, a més, van patir un gran moviment de calúmnies en què es va començar a dir que eren prostitutes, que una mica doncs, que s'havien buscat que les matessin, etc. Llavors, la família de les Boixader, al cap de moltíssims més anys, va recuperar aquest fil, sobretot perquè alguns dels familiars d'aquesta família van exiliar-se també a altres llocs, van venir persones que viuen a Irlanda, de la seva família, el seu, em sembla que és el seu nebot, de segona generació, diguem-ne. Sí, elles eren les tietes àvies d'aquest home.
1: Sí.
0: És un home que, evidentment, ara té 92 anys.
1: Clar.
0: I viu a Irlanda, en Carles Boixader, i ha estat tota la seva vida dedicada pràcticament a investigar què va passar amb aquestes seves tietes àvies.
1: I restaurar-ne el nom, a més.
0: Restaurar-ne el nom, dignificar la seva història, sí. I recordar, que és una cosa que ens fa moltíssima falta, que el feixisme mata i que el feixisme és un càncer que hem d'erradicar el més aviat possible des dels seus discursos originaris, com els que estem sentint ara mateix al nostre país. Llavors, el que van fer la gent de la Bulla va ser muntar tot un acte commemoratiu.

0: van estar treballant aquest tema des de fa molts mesos amb la família Buixader i amb la gent que s'ha dedicat a recuperar memòria històrica antifeixista de l'època de la guerra, però sobretot dissabte el que van fer va ser una presentació a la biblioteca d'un llibre que ha escrit el Toni Tugores, que és un historiador mallorquí, de tota la seva història, i a més després van a la plaça tota la seva història i a més després van a la plaça, ara no sé si és la plaça de la Jeca, d'un llibre que ha escrit el Toni Tugores, que és un historiador mallorquí, de tota la seva història, i a més després van a la plaça, ara no sé si és la plaça de l'Església de Santa Coloma, no sé, preciós, del Rock Black Block, a un dels carrers del centre, amb les seves cares i una mica de lemes antifeixistes i per no oblidar la seva història. I després vam fer un sopar popular i vaig pensar que era una iniciativa increïble, perquè a més no acaba de cridar l'atenció, no? O sigui, no és una cosa que tu t'esperes que muntarà una entitat de jovent d'un poble com d'això, d'un poble d'interior de Catalunya.
1: Això és memòria històrica en vena i és una gran, com deies tu, una gran eina, no?, per lluitar contra l'ultradreta avui en dia, no? Fer memòria històrica per no tornar a ensopegar amb les mateixes pedres, bàsicament.
0: És que només fa 90 anys, és que jo em vaig emocionar moltíssim, però de plor, eh? O sigui, de plor, sí, de que sí, ara sí. Em podria tornar a emocionar mentre ho explico, amb aquest senyor de 90 dos anys que va venir d'Irlanda per inaugurar les pedres commemoratives de les seves tietes àvies.
1: I la pau que li devia com donar amb ell també,
2: no?
0: Estava superemocionat, evidentment, amb la seva filla, amb l'Anne, que clar, estava intentant practicar el català perquè ella viu a Irlanda, llavors l'ha pres a través de la seva família i amb totes les veïnes de Santa Coloma de Farners. Va ser superemocionant. Faré un reportatge que el penjaré, crec que la setmana que ve, el meu perfil, i això, seguiu-los a la bulla perquè segueixen fent activitats commemoratives de les germanes Buixader.
2: I quina bona notícia. Veurem el teu perfil.
0: El reportatge.
2: Sí,
0: m'hauré de reservar un dia sencer perquè em podré enfadar de plorar només de donar-lo a mirar.
1: Que bonic que facis això, Laura.
0: Sí, sí. Molt bé, els catalans fan coses.
2: Que passis una bona revetlla de la diada.
0: Bona revetlla, ens veiem aquesta tarda al Fossar.
2: Adéu-siau.
0: Adéu, Laura.

0: anglesa d'indie rock, els Bastil, que ens canten el seu tema més volcànic, Pompei. Amb ells hem arribat a les 9:22 en aquest últim programa de la setmana que compartim cada matí amb vosaltres aquí a ICAT, cada matí. Laia, parlem de salut mental, i és que, una altra xifra que us llancem a la cara, 556 persones van morir per suïcidi l'any passat al nostre país, una xifra que repunta lleugerament en comparació amb les dades de 2024, 9 persones menys aquell any.
1: Segons el Departament de Salut, però, la tendència dels últims 3 anys és que la taxa de suïcidis va a la baixa, concretament un 17% menys des del 2022, la qual cosa podríem, dintre de tot, considerar que no és una mala notícia. També redueix el nombre de persones que intenten suïcidar-se, les anomenades temptatives, un 7% menys que l'any 2024, i pugen, en canvi, un 17% les ideacions suïcides, és a dir, persones que consulten els serveis de salut perquè pensen en un pla per treure's la vida. El psiquiatre i director del Pla de Prevenció del Suïcidi, Diego Palau, creu que això és positiu perquè els ajuda a detectar i a fer seguiment d'aquestes persones que tenen risc de suïcidi.
2: En els últims 3-4 anys hem observat que hi ha més de la meitat de les persones que consulten hospitals ho fan perquè tenen un pla suïcida. I abans això no passava. Venia majoritàriament perquè havien fet ja una tentativa. O sigui, d'alguna manera s'ha incrementat la consciència de que el risc de suïcidi és un problema de salut i les persones consulten als hospitals.
1: Al final sembla que la pedagogia, no?, parlar-ne va funcionant, la gent identifica més que té un problema i busca ajuda, que al final és el que tots desitgem. També afegeix que les franges d'edat que més els preocupen són les dones de mitjana edat, entre els 40 i els 60 anys, perquè observen un lleuger repunt de mortalitat per suïcidi, i també els homes més grans de 80 anys.
2: Són homes que queden sols, que tenen patologies mèdiques, moltes casos amb dolor, etc. I que, bueno, aquí l'acció ha de ser molt proactiva, no? I serà un dels objectius del nou pla pres d'abordar aquestes franges d'edat.
1: Ara el departament ja treballa en un nou pla de prevenció del suïcidi per l'any que ve, on sobretot es vol reduir les recaigudes de les temptatives de suïcidi. I això passa per identificar millor les persones que estan en risc, per poder-los donar suport i un tractament preventiu. Si més no, celebrem que això, el tema ja està sobre la taula, hi ha recursos posats i ara només es tracta, doncs, de seguir insistint i que la gent detecti que això és un problema de salut mental i que es pot demanar ajuda i que quan es fa, doncs, moltes vegades funciona. No és

0: Moliner, que ens canta ara. I ara el que farem és sentir res. Quatre anuncis i quan sigui al punt de dos quarts, l'actualitat de la jornada d'avui dijous.
1: Escoltes, ICAT.
2: Un estiu que els canviarà la vida.
3: Catalina!
4: Se tropezó con un escalón.
2: El retorn al cinema de Lluís Omar.
5: És una provocació darrere l'altre.
2: Hi ha persones que encara que marxin no deixen mai de ser amb nosaltres.
6: Abuelo!
7: No deixaràs de sentir-me prou.
2: Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre només als cinemes.
8: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
9: Segur que no n'hi ha per tant.
10: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda a ICAT. Que ningú et podrà aturar. Quan plegues de la feina,

0: Ara no podem cantar perquè no hi ha la lletra. No, ni...
1: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Dos quarts a deu, bon dia de nou, Anna Closa.
0: Bon dia.
2: Moment d'obrir-nos a l'actualitat de la jornada. Què hem de saber per avui, dijous, dia 10?
0: Doncs que el Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat, segons ha pogut avançar al matí de Catalunya Ràdio. El pronunciament del Tribunal Suprem encara està pendent de la decisió del Constitucional després de la sentència de la Justícia Europea. Més coses, els documents desclassificats sobre la crisi de Ceuta revelen que els serveis d'intel·ligència espanyols van alertar el dia abans d'una crida a les xarxes per entrar a la ciutat difosa en grups amb 180.000 seguidors. La Moncloa defensa que el CNI no va fer cap avís formal sobre la magnitud ni la fiabilitat d'aquestes alertes, mentre que el PP ho qualifica de mentida d'estat. Per cert, que Donald Trump obre la convenció del Partit Republicà a Dallas anunciant que pagarà $5.000 a tots els ciutadans nord-americans si guanya les pròximes a les eleccions. La trobada és insòlita perquè arriba a només 2 mesos dels comicis de mig mandat. A Filipines, almenys 5 persones han mort a l'incendi d'un ferri i 87 estarien desaparegudes. Les autoritats del país diuen que a l'embarcació hi havia 134 persones i que n'han rescatat 42. Els equips de recerca treballen a contrarrellotge per mirar de trobar més supervivents. I acabem a Tàrrega perquè un any més es converteix en la capital del teatre al carrer. Avui s'inaugura la 46a edició de la fira que acollirà fins diumenge una 60ena d'espectacles.
2: Les 9:32, els titulars d'esports.
0: El Barça ha debutat amb golejada a la Champions 5-1 davant del Feyenoord amb gols de Lamine Yamal, Adeyemi, Gabriel Jesús i doblet de Rafinha. Ferran Torres ha fet un hat-trick amb el PSG, 6-1 davant el Bratislava, i Julián Álvarez doncs, va ser titular amb l'Atlètic de Madrid, que va perdre el camp del Liverpool per 2-1. Per cert, que el Barça d'handbol ha debutat també amb victòria a la Champions, 39-28 davant l'Horus Danès, i a la Lliga Catalana Catalana de bàsquet, que es fa a Tarragona, avui Girona-Lleida a 6:45 i Barça-Andorra a 9:00 PM.
2: I pel que fa al temps, mira, Laia, com contrasten les pluges d'ahir amb aquest sol espaterran que entra, sí, per la finestra de l'estudi.
3: El que passa és que no fa la calor que havia fet, no, eh? Jo crec que la temperatura sí que s'ha quedat baixeta.
2: El tema és, les pluges ja veieu que no n'hi ha, però la notícia meteorològica és que avui fred, eh? No?
0: Avui fa fred. De fet, les màximes no arribaran als 34 graus. De fet, estaran entre els 24 i els 29 graus. Avui ens hem llevat amb una baixada clara de les temperatures. De fet, serà un matí fresc, fins i tot fred al Pirineu. Tindrem sol, algunes pinzellades de núvols prims i calor continuada al migdia.
2: I ara la perla de la Rosalia. Estic segur que molts, o crec que tots de vosaltres, teniu aquella persona que és una perla a la vostra vida. I a més, em va molt bé la Rosalia perquè m'encanta, i ara parlarem de tema immobiliari i de referents, com poden ser futbolistes o artistes, que inverteixen clarament en fer negoci amb els immobles.

0: els experts. ICAT.
1: Pareix un principi, principi que comença, i tota aquesta paula gestionàvem en directe.
2: Passa un minut de 4:45 del matí, parlem de llibres. L'últim que m'he acabat es titula Un metre quadrat, de l'escriptora mallorquina Llucia Ramis. És un assaig molt personal, íntim, sobre la crisi de l'habitatge. És d'aquells llibres que us pot semblar divertit pel que té de desencoratjador. Hi ha un moment, fins i tot, que la Llucia cita directament la primera pàgina de la Constitució. Laia, et sona l'article que diu tothom té dret a un habitatge digne?
3: Sí, sí que em sona. Sí.
2: Es compleix aquest article?
3: No, no es compleix.
2: Doncs encara anem més enllà, perquè la Llucia Ramis ens alerta d'un dret que no està ni escrit, que ni existeix. Atenció, el dret a poder viure on vulguis, o poder viure al teu barri. Això no ho diu a la Constitució.
3: No, no, no ho diu.
2: Doncs aquí anem al tema central.
3: I tampoc es compleix.
2: No, no, ja, no, no calia arribar aquí. Anem al tema central de aquest llibre, que és viure o voler viure a Barcelona. Perquè, Laia, recentment hem sentit moltes crítiques, que a priori les podem comprendre, veus que diuen, és que no tot és viure a Barcelona, o això tu, com que vols viure a Barcelona, que a priori s'entenen, però després també tenen una segona valoració més greu, que és, què passa? La regalem, la ciutat. Què passa? No puc viure a Barcelona, la capital del país.
3: Sí, que a més, amb això de viure on vulguis, jo estic potser una mica en contra també de que hagis de poder viure on vulguis, però també és veritat que no pot ser que no puguis viure allà on tens el lloc de treball, allà on has nascut, etc. Hi ha uns llocs, no? Tampoc no podem dir que visquis on vulguis, perquè si no vindran qualsevol nord-americà i dirà jo també vull viure a Barcelona. No, no. Penso que hi ha una justificació, no?
2: Bé, fins a cert punt, eh? Jo em refereixo no a barris rics, sinó a un barri que has viscut sempre de Barcelona i que no te'n facin fora.
3: Clar, això que... exacte. Expulsió, malament.
2: Sentim l'autora que, com que és illenca, ella no té ni un pla B. I així ho ha explicat al programa Solidaris de Catalunya Ràdio.
4: Sempre he viscut amb aquesta por de perdre casa meva, no? De perdre la possibilitat de viure al lloc on he triat viure, que és Barcelona. Altres persones, si en un moment donat tenen un problema econòmic o no poden pagar el lloguer o el que sigui, poden anar a casa on pare i su mare. Però jo me n'havia de tornar a Mallorca, a 200 quilòmetres per mar. I no podia trobar pis allà tampoc, perquè també hi ha problemes de l'habitatge, i per tant havia de tornar a cap un pare i mo mare, no podia anar a una altra banda, no? I sempre és una cosa que a mi m'ha preocupat molt. Sempre he pensat això, no? Quan es parla del tema de l'habitatge, es parla molt des d'un punt de vista social o des d'un punt de vista econòmic. I durant un temps es deia que afectava només a les rendes baixes i als joves. Jo pensava, però si ha estat el meu problema tota la meva vida. Sempre m'ha acompanyat aquesta angoixa.
1: No dubliteu quan refuseu.
4: Des del mateix moment que tu signes un contracte de lloguer, comença un compte enrere, que després no saps què serà de tu. A les Illes Balears hi ha molts problemes fins i tot per viure a l'illa on vius. A Eivissa veig gent que ha de viure dins caravanes o compartir habitació per 800 euros. Els eivissencs mos diuen als mallorquins que ja estan 5 anys per davant nostre, i nosaltres deim als barcelonins que estem 5 anys per davant. Per tant, mirar el que passa a les illes és com veure el futur, perquè com que tot és més petit, tot hi passa abans, no? Una qüestió generacional és que quan van fer 30 anys que se suposava que podíem incorporar-nos a la vida adulta, la bombolla immobiliària va esclatar i vam haver de recomençar de nou. No? Això, avui dia, s'ha normalitzat. En el fons, pensam que qui té la propietat té el dret de fer el que vulgui. No? Em sembla una cosa com completament assimilada, com completament normalitzada. No? I no només això, sinó que hem naturalitzat i hem normalitzat la possibilitat de desnonar les persones, ja sigui silenciosament o no. Moltes vegades te diuen, no? És que clar, és que tothom vol viure al centre, o tothom vol tenir el seu negoci en el centre. Ja? I els que l'han tingut fins ara, qui és el centre? I on s'acaba el centre? La Sagrera també s'està gentrificant. On posam el final del centre, no?
2: La Llucia Ramis s'obre i us parla en aquest llibre dels 14 pisos diferents que ha viscut a Barcelona, amb el carrer i el barri ben indicat. Cada pis és com un capítol, una etapa de vida, una narració amb històries de companys de pis, d'amors, de carregar mobles al carrer, d'anar amunt i avall. És un llibre, en aquest cas, proper, divertit, i que com a crònica divertida es construeix, com podeu veure, amb tot un estudi de la crisi de l'habitatge que vivim, en què la Llucia s'hi ha capbussat perquè ho ha investigat, ha entrevistat també economistes, tot experts sobre el tema. I també he fet un experiment, un treball de camp. Una cosa que podeu fer tots, si voleu. Anar picant pis en pis del vostre passat, a veure qui viu ara. Quines
3: És interessant aquest, eh?
2: Quines circumstàncies tenen els que ara viuen aquí. Amb el resultat, ho dic per si algú es pensa que Barcelona és una ciutat metròpoli, impersonal, desbordant, doncs fins a dues vegades he trobat gent que coneixia en aquests pisos. I a més, un dels dos l'he conegut, dedueixo que és en Martí Sales, el cantant i escriptor, i l'altre un altre periodista.
4: El que més m'ha impactat ha estat que tornar als pisos on vius és com quan veus una persona que fa molt de temps que no has vist i que has estimat molt, no? Que la memòria corregeix la realitat. Tu hi veus més del que hi ha. Tu hi veus el passat. Les dues realitats conjuntament. Llavors jo anava a habitació, que havia estat a la meva habitació, al meu dormitori, havien esbucat l'envà, però jo encara hi veia la meva habitació allà, no? És a dir, la memòria fa trampa, però després, en el moment de la realitat, no? Te diu, escolta, això encara hi és aquí, no? La sorpresa ha estat que a dos d'aquests 10 pisos als quals jo hi vaig anar, hi ha persones que conec, que viuen allà, sí, conegudes meves. Sí. I això me va fer pensar que Barcelona és molt petita, que mos movem tots pels mateixos llocs i que al final mos poden permetre el que ens poden permetre. Amb la diferència que aquells pisos modestos avui dia no mos podria permetre perquè són un encant al centre de Barcelona, no? Gràcies al barri de l'Eixample, a la família, etc.
1: Me vestes de ball ses mantes perquè me fa mal. No sé teva pena, mare bé. Ai, vaig pas dur.
2: Felicitats a l'oient, en Xavi, que ha guanyat aquest llibre al miniquiz. La resta, participeu cada dia si voleu guanyar premis i aneu-vos a comprar un metre quadrat de la Llucia Ramis, que la presentarà en persona la setmana vinent, a la Setmana del Llibre en Català, amb una trobada d'això, de literatura que ja tracta sobre aquest tema, la crisi de l'habitatge. També mola a nivell d'investigació, Laia, la història del portal Idealista. Mola, però fa ràbia. Ens expliquen aquest llibre.
3: A veure.
2: Eren dos, bé, el fundador i un col·lega van fundar aquesta empresa des de casa mateix, no? Dues persones que van crear aquesta web que ha acabat sent gentrificadora i sembla tot molt maco, però la Llucia també ens explica, clar, és que estaven allí dos joves muntant una empresa des de casa i la seva mare els va dir que sou uns idealistes, no? Creieu que ho petareu amb això, i ho van petar. Ara bé, l'altra cara. Aquest fundador d'Idealista ja forma part d'una família que es dedicava a l'hostaleria, ja li havien pagat un màster a Harvard i ja havia treballat a Silicon Valley abans de fundar Idealista. Ho dic per qui es pensi que amb quatre cables i un ratolí i un teclat pot fundar un portal i que, a més, perjudiqui les persones. Aquesta és la història d'Idealista, entre altres, que podreu llegir en aquest llibre.
4: No tothom es pot permetre una hipoteca, no tothom heretarà, no tothom podrà fer el que vulgui amb aquella herència i no tothom pot tornar que són pares a mare o esperar que són pares a mare els ajudi, no? Els que han pogut hipotecar-nos som uns privilegiats. Dins una mateixa franja salarial, les realitats són molt diferents per una persona que té un habitatge de propietat i per una persona que no té aquesta propietat, no? També veus com cada vegada hi ha més gent amb èxit, músics, cantants, influencers, que animen a la inversió immobiliària i, per tant, animen a l'especulació. I ningú els diu, escolta, és que això no ens va bé a nosaltres, ens diu, això ens afecta a tothom com a societat. I estem convertint els pisos, perden aquesta funció de llar per esdevenir producte de mercat. Això pot passar en un determinat espai, en un determinat moment, però quan passa a tota la ciutat, aquí és on jo crec que hi ha el problema. A l'economista li deia, però hi ha una sensació de que ens fan fora de la ciutat. És correcte? Va dir, sí, existeix, no és una sensació, és veritat. A més, una cosa que és nova és que abans no tenies accés a determinats barris, no te'ls podies permetre. Fins a un cert punt és comprensible. El que jo no veig comprensible és que tu t'hi estiguis 10 anys, 20 anys, 50 anys, 100 anys en un barri i que de sobte un altre que té més dobbes que tu decides que ja no hi pots viure més allà. Quan et diuen que això al final petarà a Venècia, no ha petat, simplement no hi ha venecians.
0: Els experts, cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.

0: 3 quarts i un minut, anem enfilant al final del programa d'avui, després d'aquesta cançó d'en Nicolás Vega, aquest músic andorrà més conegut com a Macuca, que us ha cantat Vulgar Drummer. I ara parlem d'ocells.
1: És de Cerdanyola i mou electrons, és el sincrotró alba i sempre fa brrrr.
0: Ja es pot fer un seguiment en temps real d'on i com es mouen totes les espècies d'ocells d'Europa. Una nova versió del visor Eurobird Portal que comença a funcionar avui i ofereix informació actualitzada en temps real de la distribució setmanal de prop de 600 espècies d'ocells que viuen al continent.
2: La informació la recullen prop de 200.000 observadors d'ocells que introdueixen anualment uns 75 milions de dades, un milió de les quals, doncs, des d'aquí, des de Catalunya, on hi ha més d'11.000 persones que hi participen. Gabriel Gargallo és coordinador del projecte i director de l'Institut Català d'Ornitologia i ens explica com funciona.
3: Veuràs dos mapes i aquí en aquests dos mapes pots escollir quina espècie vols veure en un cantó i a l'altre, de tal manera que fàcilment pots comparar on estan dues espècies, les dues espècies que més t'agradi. I com que és temps real, doncs pots veure on estan a tot arreu d'Europa fins justament aquesta setmana.
2: El portal està pensat perquè qualsevol aficionat a l'ornitologia pugui consultar si hi ha cigonyes al seu país o per quines zones passen les orenetes en el seu procés migratori. Però també és útil per planificar la protecció de les aus i fins i tot per prevenir la propagació de malalties.
3: Estem utilitzant aquestes dades per intentar millorar tot el que és el monitoratge de la grip aviar. Com que podem saber on estan els ocells pràcticament en temps real, no? Les utilitzem per ajudar la Unió Europea, de fet, a tenir eines, diguéssim, que els facilitin preveure millor on hi haurà el proper brot de grip aviar i, per tant, actuar en benefici tant dels ocells com de l'economia.
2: En la recollida de totes aquestes dades hi participen una cinquantena d'associacions ornitològiques de 41 països diferents.
0: Doncs pels fans dels ocells, espero que estigueu ben contents. Ara que són les 9:48, volem sentir-vos a vosaltres, a tots. Avui, que és revetlla de la Diada, us hem demanat què fas tu per Catalunya. I ara ve el recull dels millors àudios que ens han caigut al llarg del matí.
4: Doncs crec que el màxim que faig és posar la senyera al balcó.
5: Oh!
4: Faig que els meus fills m'ajudin a posar-la.
5: Oh!
4: Una senyera que era dels meus avis.
5: Oh!
4: I que va estar penjada al balcó dels meus avis.
6: Hombre, claro.
7: Bon dia, experts. Jo em sembla que el màxim és penjar la bandera. No faig gran cosa més.
8: Bon dia, Catalunya. Res, jo que sóc un italià, parlo català perfectament.
9: Com a bon català que sóc, sóc membre ballador de l'Esbart Eudald Coma de Ribes de Freser.
5: Oh!
9: I com a novetat, el dia 2 d'octubre marxem cap a Mallorca a ballar amb l'Esbart Es Rebrot del poble de Consell de Mallorca. Ells van venir fa uns mesos a Ribes de Freser i nosaltres ara anem cap allà a ballar.
6: Sí.
9: Vale?
2: Vale.
9: Millor dit, d'acord? Vale, adéu.
10: Contra tota forma de racisme, de feixisme, de xenofòbia que estem veient cada dia més contra una gran part del nostre poble. Avui 2 de setembre ser el fossar de les Moreres per evitar que racistes i feixistes s'intentin apoderar d'un lloc que és emblemàtic de les lluites populars del poble treballador català per totes les llibertats que ens mereixem.
11: Molts ànims, molta serenitat. Serà un dia llarg, però ens en sortirem.
12: Els experts ICAT.

0: Swedish House Mafia, que ens canten Don't You Worry Child. No te preocupis, en Bailet. L'última que us punxem avui, abans de la cançó que heu triat a vosaltres, la cançó de les 10, amb la que sempre us diem adeu. Abans, però, els millors moments del programa. La
1: 6 minuts i seran les 10. Sabeu què passa? Que avui tanquem setmana, per tant, tocaria fer repàs dels millors moments setmanals. Una setmana molt curta, però a la vegada és dijous, per tant, no tocaria fer-ne. Clar, quina disquisició. Aleshores, farem mig i mig. D'entrada, recordem un gran moment dels últims 3 dies, com quan, què et diré jo, la Laia va variar el miniquiz i les seves opcions sobre la marxa, que ens agrada molt recordar-ho, que és aquest.
2: De quin poeta o poetessa és aquest poema, oh, capità, el meu capità? I us donaré 4 opcions. Opció A, Herman Melville. Opció B, Emily Dickinson. Opció C, Walt Whitman. Avui només hi ha 3 opcions.
3: A tomar por culo.
1: Què? Alguna acta d'esmena, vols dir, avui?
2: No, el que passa que sempre hi ha d'haver 4 opcions, no ho diu? A veure, on ho diu, que hi ha d'haver sempre 4 opcions?
1: Si ho dius tu, dius, hi ha 4 opcions.
2: Doncs he canviat d'opinió. Tu no canvies mai d'opinió?
1: Sí, sí, molt. I ara sí, podem anar als moments d'avui, com, per exemple, quan la Laura Grau ha decidit boicotejar-se a si mateixa, i a ICAT, i a recomanar als oients que canviïn d'emissora just abans de la seva secció.
4: Per cert, abans de començar a fotre la meva xapa antifeixista sobre un acte que es va fer a Santa Coloma de Farners el dissabte passat, que és el que us vull explicar avui,
1: sí,
4: dir-vos que no és perquè canvieu d'emissora, perquè és l'últim que volem, però em van sortir notificacions de Catalunya Ràdio amb el títol Oriols ataca Ostrell. La líder d'Aliança Catalana carrega contra Ricard Ostrell per informar sobre els seus plans al Fossar. Ara la resposta d'Ostrell al matí. Bueno, enganxada a la trama, jo.
5: Escoltes, i que...
6: Una puta merda!
1: A veure, Laura, és de primer de ràdio que, si vols que t'escoltin, no has de deixar amb el coquet els oients dient-los ah, l'altra emissora està per això. No, home! La Laia sí que sap vendre millor la seva secció, la del punt de partida. A ella li sembla bé tot. Mira, si cal, s'adapta allò que li proposen encara que es contradigui.
0: I ara, Laia, de seguida ens obrirem a partir d'una xifra concreta, a quin àmbit del coneixement?
2: El de la biologia.
0: Oh, entomologia?
2: No.
0: Sí?
2: Ah, doncs sí.
0: Vale, gràcies.
1: Això què és?
2: Això és en Roger tocant els collons, vols que
1: t'ho digui? No, perdona, però no t'estava corregint.
2: No, perquè m'estava dient una cosa que jo no tenia previst dir.
1: Però tu parlaves d'entomologia?
2: Sí.
1: Molt bé. I acabem amb el moment cançoníbul del dia, avui amb els REM. Shiny Happy People, no sé si la tenies al torradar, aquesta sí, no?
0: Mira, mira, tornada.
4: Jo avui, Sergi, m'estàs parlant
1: mira,
4: en xenoglòssia.
1: Escolta, escolta. Shiny Happy People. Shiny Happy People. I justament és aquesta la cançó guanyadora de la tria d'avui, Shiny Happy People. Marxarem, acabarem aquesta setmana amb els REM.
0: Bon cap de setmana curt. Laia, bona diada.
2: Bona diada a tots.
0: A Mariví Pérez, gràcies al control tècnic. Anna, fins dilluns. Sergi, fins dilluns.
1: Bona diada.

Los Frequencies i Mary Frow s'uneixen en aquest paraíso. Dues cares ben diferents de la música electrònica en una mateixa cançó. És el DJ que no deixa de llançar cançons per fer-nos ballar i nosaltres seguim. Dijous 10 de setembre amb Dan Peralbo. Bon dia.

0: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'ICAT.
1: La setmana que ve tenim Mercat de Música Viva de Vic i repassem les propostes més ballables.
0: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
2: Amor mediterrani.
3: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai! Se'm va quedar mirant i em fa... La Marta ha mort a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
4: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Escolta, ICAT.

tu, fent pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. I és amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per

I així és com sona l'avançament del seu nou treball, la proposta de Lluc. I fins les 11, per aquí també rodaran Lluc Rajola, Pharrell Williams, Julieta, Pol Bordas i un dels noms importants del moment, Olivia Dean.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitja nit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga.

hagués parit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava.

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que petaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllan. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat. Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'Icat. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre amics, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a Icat.

Una de les Blackpink que continua la seva carrera en solitari, una de les reines del K-pop, Lisa, i després del seu adicat diemola amb Flow.

Així és com sonava el primer tastet del que està per arribar de la Gigi Ross. I tenim els Enaipen, que estaran aquest dissabte a l'Estadi Olímpic. És l'Estila.

0: El Soft House, ritmes relaxants per ballar sense pressa. Beats per minut amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
1: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
2: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
3: Emma Vilarassau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
1: Fins al 18 d'octubre seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
3: Entrades a teatrepoliorama.com.
4: Un estiu que els canviarà la vida.
5: Catalina!
6: Se tropezó con un escalón.
4: El retorn al cinema de Lluís Omar.
7: És una provocació darrere un altre.
4: Hi ha persones que encara que marxin no deixen mai de ser amb nosaltres.
8: Abuelo!
9: No deixaràs de sentir-me prou.
4: Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre només als cinemes.
10: Escoltes i cat.

Aquesta cançó és el nou amulet de la sort de la Lau Gibert, més talent de casa que fem sonar ara mateix amb Jove Drall.

Des del Maresme, revolucionant l'escena urbana de casa nostra, Batial, de nou amb Màscara, una de les seves darreres creacions. I anem a passejar els propers minuts de la mà de Chloe.

0: Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous de 2 a 3 de la tarda amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Escoltes i cat.

0: un agost que anem deixant enrere i també un estiu.
1: Un dia qualsevol d'agost.
0: Soc un bohemio i un altre dels ensarts de la temporada arriba en mans dels...

injectant el ritme necessari amb aquest Animal de les Cat's Eye i arribarem al migdia d'aquest dijous amb Kelly Isaiah.

0: Bon dia, són les 12.
1: ICAT al dia. L'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz i Anna Closa.
0: Quàdruple estrena amb accent català als cinemes per la Diada. Una d'elles és Forastera.
2: I can make the same face you make. Like something really bad is about to happen. You'll be like this.
3: La mallorquina Lucía Alanyà debuta a la gran pantalla amb un drama sobre el dol, adolescència i identitat, protagonitzada per Zoe Stein i Lluís Omar, acompanyats de Núria Prims i Marta Angelat. La pel·lícula arrenca amb la mort absurda i sobtada de l'àvia de la Cata, la protagonista, que a més és l'única de presenciar-la. El dol de la Cata comença a fer un gir quan, de manera casual, comença a fer-se passar per l'àvia.
0: La pel·lícula neix d'un curtmetratge del 2020, protagonitzat també per Zoe Stein. No explicat la mateixa actriu a l'spin-off d'ICAT.
4: Ja quan vam fer el curt, recordo que em va dir que tenia la idea de pel·lícula, realment de llarg metratge. És diferent, o sigui, hi ha com la mateixa base, jo diria, de la història, del que passa, però sí que els personatges són molt diferents. I, per exemple, en el curtmetratge l'avi té Alzheimer, i aquí a la pel·lícula no, i això és un canvi molt gran per com es tracta la història. No té res a veure llavors la perspectiva amb la que enfoques la història.
0: També destaca la cartellera El Nido, protagonitzat per Michel Jané.
5: ¿Qué pasa si te coge la maldad?
6: Te va consumiendo poco a poco hasta que te mata.
0: Un thriller psicològic en què la catalana es posa en la pell de la Marta, una mare que viu obsessionada a protegir la seva família del món exterior i per això també manté tancats a la seva mare i el seu fill.
3: Una altra coproducció catalana que arriba demà a sales és Lionel.
7: Está jugando este viaje de un tortazo, ¿eh?
8: Da un tortazo, tú a mí te voy a meter yo una, que verás.
3: El director Carlos Saiz signa aquesta road movie rodada sense actors professionals. De fet, es basa en una família real i la interpreten els mateixos membres de la família Corral Bernal. També neix d'un curtmetratge, La Hoguera, de l'any 2018, que ara arriba en forma de llargmetratge per continuar explorant la turbulenta relació entre Lionel i el seu pare.
0: I també en català trobareu demà la nova pel·lícula del detectiu Conan.
9: A Yokohama se celebra el Festival de la Motocicleta.
0: Porta per subtítol L'Àngel caigut de la carretera i és la 29a de la saga. Aquest cop en Conan Edogawa, el detectiu atrapat en un cos de nen, i la seva colla hauran d'atrapar el motorista de la misteriosa motocicleta negra que ha sembrat el caos a la prefectura de Kanagawa.
3: Aquest divendres també trobareu a la cartellera la segona part de Pràcticamente Màgia amb Sandra Bullock i Nicole Kidman. I atenció pels fans d'Oasis... Teniu una cita a partir de demà amb el documental Don't Look Back in Anger, que narra la reconciliació dels germans Gallagher.
0: I cap de setmana de la Diada, marcat per molta música, el concert més destacat, el de la Gossa Sorda, precisament a la Diada a Barcelona.
3: Últim concert dels valencians a Catalunya en aquesta gira de retorn. Seran a l'escenari d'Òmnium Cultural, a l'Arc de Triomf de Barcelona, demà, 11 de setembre. El concert serà gratuït i començarà a 9:45 del vespre. A més d'ells, també posaran música la DJ Trapella i DJ Caso.
0: Això serà demà. Avui torna el Festival Catalunya Triomfant. El festival es farà a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona, arrencarà cap a 6:45 de la tarda i ajuntarà 6 formacions, en aquest cas la banda de Terrassa Vidres a la Sang, el quartet barceloní Userp, el duet de Caldes de Montbui Udol, el grup de Barcelona Boc, el de Cardona Ciroll i també la banda de Breda Assot. Les entrades valen una mica més de 20 euros.
3: Seguim l'agenda de concerts fent una ullada al Palau Sant Jordi. El duet argentí Catriel i Paco Moroso passaran aquesta nit pel Palau Sant Jordi per presentar-hi el seu tercer i últim àlbum Free Spirits, un disc que barreja trap, rock, electrònica i funk amb altres estils com la bachata, ritmes brasilers i fins i tot arranjaments inspirats en Bollywood. El concert començarà a 9:15 del vespre i encara hi ha entrades disponibles.
0: I demà divendres a Ras Matas, Rigoberta Bandini.
10: Te deseo lo mejor. En realidad, yo soy igual.
0: Aquest serà l'últim concert que Paula Ribó faci de la gira de presentació del seu segon àlbum, a Jesucristo Superstar. Segur que no hi faltarà aquesta cançó que sentim de fons, a Chicle mal enganchado, que de fet Rigoberta Bandini ha anat estrenant durant tot el tour. Recordem, el concert serà demà a Ras i començarà a les 9 del vespre. Això sí, no queden entrades a la venda.
3: Continuem a Ras. Dissabte trepitjarà l'emblemàtica sala barcelonina un mite del rock and roll, Ronnie Wood. El guitarrista dels Rolling Stones hi actuarà amb la seva banda Imelda May. El concert es farà a la sala 1 a les 9 del vespre i les entrades valen 150 euros.
0: Continuem amb l'agenda de concerts, però sortim ara de Barcelona. Anem fins a Tarragona, perquè avui arrenca la 15a edició de la Terrasseta. Quina por,
3: quina enveja. El Festival Feminista de Música Independent, Cinema i Arts de Carrer tarragoní s'allargarà fins diumenge. La directora de la Terrasseta, Aida Banyeres, va passar per l'Independents.cat per fer un balanç de tots aquests anys.
11: Quan vam començar l'any 2011 no ens consideràvem ni un festival. Érem una petita programació considerada off dins de les festes de Santa Tecla, que és gairebé ja un acte de resistència només a l'existir. Hem crescut, però sobretot hem anat entenent quin festival volíem ser. Hem decidit apostar per artistes que arrisquen i que no veus a tots els grans festivals. També hem apostat per una programació feminista diversa durant tot l'any, no? Repartida en el Camp de Tarragona, amb el format del cicle Esbarzer, que és una programació més punxent, més reposada, més de pensament.
0: Banyeres també va fer esment de la programació.
11: Aquests 15 anys els celebrem precisament així, no? Amb aquest lema de A Contracorrent. Trobareu del 10 al 13 de setembre una programació que difícilment trobaràs en un altre festival. Des de les argentines Cumbia Queers, els barcelonins de l'electrònica postindustrial Damearia, també trobarem la rumba de Maruja Limón, en Andreu ens presentarà Vigília per primer cop a Tarragona en un format de concert de llarg format. Renaldo i Clara també ens presenten el seu disc L'Encant, també tindrem les madrilenyes a les Petúnies amb el seu garatge, els modernistes és La Rauxa o el bandoler de la verbena catalana Paco Pecado. A més de tot això, també tenim tres propostes molt interessants de circ contemporani i amb taller de mediació. Volem que qui entri al Parc Saavedra descobreixi alguna cosa que no coneixia i que ho pugui fer en un festival tranquil, en un espai privilegiat com és les muralles de Tarragona i lluny d'aquestes grans aglomeracions dels festivals. Al final, 15 anys després, això és el que continuem defensant, no? Que hi ha una altra manera de fer festival.
3: L'entrada d'avui diumenge costa 5 euros, la de divendres i dissabte 10 i també hi ha un abonament al preu de 20 euros.
0: I encara a Tarragona, dissabte, Love of Lesbian. Estan en plena gira de comiat, en aquest cas el grup liderat per Santi Balmes actuarà a les 9 del vespre a la Tarraco Arena. I per cert, també a Tarragona, a la Sala 0, últim concert del grup Brighton 64.
3: Cap de setmana també ple de festes majors, comencem a Solsona. I una cançó que arribi quan no arriba l'aire. Doctor Prats posaran el punt i final a les festes solsonines amb un concert a la plaça del Camp a la 1 de la matinada. Per cert, que Doctor Prats també els trobareu divendres a les festes de la Serra de Montblanc, on avui també hi actuarà la 31 FAM.
0: I marxem ara fins a Bellpuig, a la comarca de l'Urgell. Avui hi trobareu la Ludwig Band. I he deixat que entri amb força, que inundi la casa i que faci volar. El concert es farà a les piscines municipals a les 10 del vespre. Això avui, dissabte, hi trobareu Doctor Prats, Les que faltaven i la DJ Trapella.
3: També hi ha festa major a Castellà del Vallès. Ginesta actuarà demà a 2:15 del vespre a la plaça del Mirador, la mateixa nit. L'espai Vila Barraques acollirà Hipnosi, Plan B, Lòxies i Naina. Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma. Els Catarres també actuaran dissabte a les 9 del vespre a la plaça de la Fàbrica Nova. També trobareu Pastora a la plaça del Mirador i a l'espai Vila Barraques, Sexeni i Maig. També a Vilabarraques, però diumenge en aquest cas també hi trobareu, entre d'altres, la Ludwig Band.
0: I de Castellà marxem fins a Mataró, al Maresme, avui Ferran Palau. Potser no hi ha res a fer i he sortit a escampar la... Dins del cicle Músiques Tranquil·les al Casal de l'Aliança de Mataró i actuarà a les 9 del vespre.
3: Aquest vespre també tenen concert, Fetus.
10: Benvolgut, camarada, han passat anys i panys.
3: Que actuaran avui a les 9 de la nit a Sant Joan de les Abadesses, al Fira Músics.
0: I també, en aquest cas, avui trobareu a Borja Penalba i Meritxell Jané a Sant Quirze del Vallès, també Kelly Azaia a Santa Margarida i els Monjos.
3: Al Cuber, aquest cap de setmana, hi celebren els 125 anys del Sona Fest amb els Pets, Miquel del Roig i Fescat Ghost Punk, i a Talarn, aquest cap de setmana, nova edició del Talarn Music Experience, que demà portarà els Lacs en Bustó.
0: I a Estamariu, aquest cap de setmana, quarta edició del Festimariu, que reivindica la importància de la cultura al món rural, entre d'altres, i trobareu a Roger Mas. Això és tot per avui. A les vies de so, Rosa Silloé.
3: A la redacció, Sílvia Comet, i a la producció, Marc Barón.
0: I nosaltres hi tornem dilluns a la mateixa hora.
3: Que passeu una molt bona diada.

música en català passi pel seu millor moment, també amb aquesta nova col·laboració de Nil Moliner amb els Ginestar. Continuem vestint el matí amb més èxits i amb

0: podríem tenir son.
1: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
2: Mare, literalment.
0: Tinc poques ganes de treballar.
2: És que tinc molta feina.
3: Oh, i jo què et penses, que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
2: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
3: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
2: Mary, potser sóc bisexual i ella es veu que de seguida va contestar no, ets gay.
3: A mi això també m'ha passat.
4: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalías.
5: Som pura cafeïna.

extracte de l'èxit més recent del Quartet de la Garriga, el Sabana, i amb la vista posada al cap de setmana, així m'ha arribat a 2:15. Do you mind? És el so de Galantis.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: El teu enllaç amb la cultura
1: a
0: iCat.
2: El Macba presenta El gest de filmar, una nova proposta de la col·lecció que reuneix tres exposicions sobre el poder de la imatge en moviment. Descobreix els vídeos inèdits de Videonou, el cinema compromès de Pere Portabella i una selecció de videoart internacional de la Fundació Han Neefkens. Més informació a macba.cat. Recomanat per iCat.
1: Linkat.
0: Linkat.
1: iCat.
0: iCat.

0: Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.
1: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'ICAT.
2: La setmana que ve tenim Mercat de Música Viva de Vic i repassem les propostes més ballables.
1: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
3: Mediterranean love. Amore mediterrani. 1, 2, 3, ei!

col·laboració inèdita, Thundercat amb Mac Miller, i et deixem ara amb una de les novetats que no et pots perdre, que acabis de passar un bon dijous, és Ali Salor. Vagi bé.

0: Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Un estiu que els canviarà la vida.
2: Catalina!
3: Se tropezó con un escalón.
1: El retorn al cinema de Lluís Omar.
4: És una provocació darrere l'altre.
1: Hi ha persones que encara que marxin no deixen mai de ser amb nosaltres.
5: Abuelo!
6: No deixaràs de sentir-me prou.
1: Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
7: Escoltes i cats.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat.
1: Podries ser amic de la teva exparella? Què queda quan l'amor s'acaba? El Teatre Texas presenta Després de nosaltres, el nou musical de creació en català. Un espectacle tendre i lluminós de Jumón Erra i Miquel Tejada, protagonitzat per Júlia Jové, Xavi Navarro i Andrea Mir. Després de nosaltres, del 22 de setembre al 15 de novembre al Teatre Texas. Més informació a espaitexas.cat. Recomanat per iCat.
0: Linkat. Aicat.

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat. Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

0: Hola, hola, com esteu, oients? Avui a pausa podem dir que hem aconseguit una cosa que ens excita moltíssim. Entrevistem un duet inseparable en dues tandes. Si la temporada passada ens visitava la veu masculina d'aquest duet, una de les revelacions d'aquestes últimes temporades, avui ve ella. I això ens agrada molt perquè habitualment van juntes a les entrevistes i entre les dues es fan les seves bromes. I qui sap si se serveixen d'escut davant de segons quines preguntes. A mi, personalment, em ve molt de gust entrevistar-la a ella. Mariona Batalla, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, sembla que hagin de venir camela.
0: Bueno, saps que estic veient clar que potser són els nostres camela.
1: Va.
0: En fi, avui, política, festa, barri, Barcelona, amistat.
1: Molta.
0: Sobretot amistat. Per tant, molts temes sobre la taula, ens hi posem. I avui dijous dediquem justament el programa als amics de tota la vida que, per art de màgia, són amics encara dècades després. Benvinguts i benvingudes tots i totes a pausa.

0: Convidades és la noble Júlia Díaz. Júlia, bon dia, com estàs?
1: Hola, bon dia. Molt contenta d'estar aquí.
0: És, jo també, que estiguis aquí. Jo dic molt, molt, molt de veritat, perquè, mira, us hem fet moltes entrevistes. La Júlia és mitja part de Svetlana. Mitja part o... O hi ha més gent darrere, hi ha molta més gent.
1: Hi ha molta gent que ens acompanya, però el duet som... és un duet, 50-50.
0: 50-50. Doncs avui n'hi ha en Roc Bernadí, que va venir, i recordo la temporada passada, cosa que vol dir també que si voleu podeu recuperar l'àudio, aicat.cat, i l'altra part era la Júlia, que ens faltava per venir. Parlem molt d'amistat avui, crec que és un tema molt important per entendre el transcurs de la vostra curta història de moment com a grup. Si no fos per l'amistat, a saber on seríeu.
1: Exacte, no m'ho vull ni imaginar.
0: No, eh?
1: No.
0: Perquè les coses, quan són grosses i tenses, i altes hores a la nit, i bolos molt exigents, doncs, bueno, deu haver-hi tensions. Serà una de les coses que tractarem durant aquest programa, però també farem una cosa, Júlia. Anirem al més fons de la teva memòria.

0: El que sentim és la flama d'Obrint Pas, un dels grups que han marcat la infantesa de la Júlia i infantesa d'adolescència, potser?
1: Sí, jo aniria, bueno, final de la infància, principi d'adolescència, tota l'ESO, inclús batxillerat, i fins a dia d'avui.
2: Encara.
1: O sigui, encara és present... aquesta música al meu cotxe i sí. A tot arreu.
0: I que va marcar una generació sencera.
2: Sí, anava a dir, la gossa sorda, els has vist?
1: Els he vist i vaig tenir el plaer...
2: De conèixer-los.
1: De conèixer-los i de pujar a cantar una cançó amb ells a Cunit.
2: Això us coneixeu amb en Josep Nadal i companyia?
1: Mira, jo el Josep Nadal el vaig conèixer quan tenia 11 anys i era una friki fan a les festes alternatives de les Corts que van venir a tocar, o sigui, et parlo, no sé si era 2010 o 2011, que amb tota la meva família, els meus germans, els meus pares, ens vam colar al backstage de som molt fans.
2: I van respondre bé.
1: Van respondre bé, sí, sí.
2: Tot i que en Josep és un tio d'un tempo, eh?
1: És una persona calmada. Curiosa, calmada, sèria.
0: Pausada.
2: Molt pausat.
1: Molt
2: pausada.
1: Molt pausada.
2: Va venir l'estudi i l'entrevista va ser poc a poc.
0: Va ser pausa.
2: Sí, sí, sí, sí, va ser un passeig dialèctic, diguéssim. Però què t'anava a dir? Mira, el Xavi Sarrià deia en aquesta cançó que estem sentint, La flama d'Obrint Pas, baixa al carrer i participa. Encara que això t'agafi al final de la infància i al principi de l'adolescència i també vagis fins a ja edat adulta, crec que és molt significatiu pensar que si vosaltres sou un grup polític és potser perquè escoltàveu música política.
0: Que, per cert,
2: sí.
0: Abans que passi desapercebut, aprofito la benentesa per dir que avui a les 5 de la tarda, Fossar de les Moreres,
2: sí.
0: Manifestació antifeixista, que les coses estan posant molt lletges.
2: Efectivament.
0: Molt. Com van dir Obrint Pas, baixa al carrer i participa.
2: A Fossar de les Moreres no s'hi enterra cap traïdor i tampoc s'hi passeja cap traïdor.
0: Tampoc.
2: El que dèiem, això, vull dir, la política pot ser que entri a formar part del teu dia a dia, de la teva visió musical, també perquè de petita adolescent consumies això?
1: Absolutament, absolutament. I crec que crescut amb això, no? Tot és culpa o gràcies al meu germà gran, no? Vull dir, el cotxe mamava amb tots aquests discos. De pe a pa, era una dictadura, però bueno, per sort, era aquest tipus de música. I crec que va bastant lligat a que jo comencés a participar d'espais polítics al barri de Poblenou, no? I des dels 14 fins a que Svetlana m'ha pogut permetre, he estat participant a moltíssimes associacions juvenils d'autogestió i dinamització del barri, no?
0: Tu prèviament, Júlia, consumies música en català? Perquè jo crec que aquesta va ser com, almenys per mi, el primer contacte amb el que en aquell moment dèiem la música catalana o la música en català, i no teníem referents de música que ens agradés. Sentíem els Pets, Gossos, Sopa de Cabra, l'Exambusta, però no ens, com que no ens pertanyia com a generació.
2: Clar, parles de la vostra generació.
0: De la nostra.
2: Sí, perquè jo...
0: Per tu va ser una mica això, com també la porta d'entrada a descobrir la música en català com una cosa diversa?
1: Jo crec que sí. Ara mateix tampoc tinc gaire memòria del que escoltava prèviament això, no? Potser sí que era més... Ens anàvem a referents de fora o música més pop de fora. Típica comercial que sonava a la ràdio i tu posaves a l'MP3, però sí que jo crec que va ser una via d'entrada a la música en català i el descobrir que la música podia tenir un missatge, no? I entendre el missatge. Mm-hmm.
0: Qui ha fet més per la música en català, Júlia? Obrint Pas o Oques Grasses?
1: Uf. Jo et diré Obrint Pas, 100%.
0: Ja està, ja s'ha dit.
2: Perquè van obrir pas?
1: A veure, Oques també, bueno, és un referent, no? I el que ha fet Oques i el que fa Oques, de moment, és molt gran i és molt totxo, però crec que Obrint Pas... Bueno, va obrir camí, Obrint Pas i tantes d'altres propostes que, curiosament, totes venien del País Valencià.
2: Ja. Uh-huh. A mi m'agradaria dir també que no, com a senyor, que no ens oblidem dels cantautors del franquisme, cantautors catalans, la nova cançó, grup de folk, etc, dient coses sense dir-les.
0: Bueno, aquells van salvar el català.
2: Sí, sí.
0: Ja no van fer pel català, el van salvar.
2: Sí, sí. I insisteixo, deien coses sense dir-les perquè s'havien d'inventar 1.000 eufemismes per tirar endavant. I després també tots els galàctics, en Cisa, en Pau Riba, etc, que de vegades ens fixem en el rock català dels Pets, Sang Tarit, Sopa de Cabra, com a la gent que va començar a obrir camí en això de la música pop, però abans hi havia gent fent rock i pop excel·lent, als anys 70 i als 60 nova cançó. Escolta, una cosa. Veient el vostre documental, digue-li, fals documental. Bé, de fet, recordo, ara fa dies, però recordo que al principi del documental justament parlàveu de què estem fent ben bé. És un mockumentary, és un documental pur, és un reality, al final ho heu trobat el què?
1: Encara ni ho sabem, la veritat. Un reel molt llarg, ens han dit...
2: Un riu molt llarg m'agrada molt, perquè té 4 capítols.
1: Duren 20 minuts, un riu molt llarg.
2: Però és llarguíssim. Allà, no sé si tu, en Roc, deies, ho tinc apuntat per aquí, tenim formació, encara que no ho sembli, tenim formació musical, et referies. Eres tu, era el Roc, no sé qui era.
1: Ara no ho sé, però és una cosa que repetim bastant.
2: Sí? Tu eres violinista, d'entrada.
1: Sí, bueno, jo ho he tocat tot a la vida.
2: Ah, sí, eh?
1: Sí. Nosaltres,
2: els collons, últimament, també, bastant.
1: Els collons no els treballo gaire.
2: No, però tocar els collons en el sentit figurat, el senyor sí que ho fas.
1: També. No, jo vaig començar a estudiar el violí juntament amb el Roc quan teníem 5 anys, però a mi em va agafar una... Jo necessito fer moltes coses a la vida i vaig anar canviant d'instrument. Vaig començar a tocar la trompa, vaig seguir tocant el trombó, també he tocat el piano. Ara estic fent classes de bateria.
2: El que et faltava ja, no?
0: Divertidíssim.
2: Sí. Per fer-te un grup a tu mateixa.
1: Ai, sí, tocant-ho tot.
0: M'imagino la Júlia com aquest de Mary Poppins que anava amb tot, que portava els plats, el tambor, no sé què.
2: L'home orquestra, què?
0: Sí.
2: Sí, és tremendo. Amb cada extremitat vas movent coses.
1: Exacte.
2: Llavors, ara estàs aprenent bateria, però sempre t'ha interessat com anar dominant instruments?
1: Sí.
2: Tens facilitat, diries?
1: Sí. No ho toco perfecte tot, però tinc facilitat per fer-ho sonar tot.
2: Vale.
1: I mínimament bé. Uh-huh.
0: Però jo crec que, Svetlana, potser també és una mica això, que és trencar amb aquesta idea de que la música ha de ser perfecta, d'acadèmia, pulcra.
2: Lliga també, això.
0: De vegades és, potser la música també és provar-ho i passar-t'ho bé.
1: I tant. I nosaltres tenim la sort de... Nosaltres vam estudiar a una escola de música del barri, una escola de música molt d'estar per casa i molt anarquista. Vull dir, és un caos. Tu entres a aquella escola de música i és un absolut caos. I crec que gràcies a estudiar aquesta escola de música neix Svetlana, no? D'això el que comentaves, de la música no ha de ser perfecta o no has de tenir un domini absolut del teu instrument o de la teva veu, no? També ha d'haver l'error.
2: Clar.
1: I crec que és lo bonic.
2: Shout out a l'escola de música Àngel Casas.
1: Exacte.
2: Del Poble Nou.
1: Exacte.
2: Que és doncs el lloc on tu i en Roc us coneixeu o què?
1: Sí, ens coneixem als 5 anys a l'orquestra, perquè una cosa molt maca d'aquesta escola de música era tothom que toqués un instrument havia de formar part de l'orquestra, no?
2: En 5 anys.
1: Hòstia,
2: és molt
1: i anàvem cada dissabte al matí allà, que jo no m'imagino com sonàvem, no? Vam acabar sonant bastant bé. I era algo molt xulo perquè eren orquestres generacionals, és a dir, tu hi anaves... s'agrupaven tres edats, no? 12, 13, 14, i anaves creixent amb aquesta orquestra fins als 20 anys vam formar part.
0: I vosaltres éreu 3, 4 i 5 o 5, 6 i 7? Perquè canvia molt la cosa. De 3, 4, 5 a 5, 6 i 7.
1: 5, 6 i 7.
0: Vale.
1: No, vam néixer nosaltres els 5, no? I els petits que s'anaven fent grans es van acabar incorporant a l'orquestra. Mm.
2: Tot això, de tot això que estem dient, de l'Escola de Música Àngels Casas, hem dit? Àngels Casas, oi? Fins ara, ha canviat així, escolta. Viure sense tu.

0: aquesta cançó que sentiu, que és una meravella i que es diu Cariño, no sé si quan vau publicar l'EP, Sernadona, us ho vaig arribar a dir o no, jo crec que sí, quan va venir a visitar-nos a un programa que es deia Els Experts, que es diu Els Experts, però on no hi participem, la Mariona i jo, des de fa un any. Oh. Crec que és un disc que fa plorar des de la festa, perquè a mi aquesta cançó m'emociona molt. Com pot ser que t'emocioni una cançó fins al punt d'emocionar-te de, com de nostàlgia, ràbia, etc, amb aquest ritme rumbero absolut de rumba catalana? Ho buscàveu, això, aquesta dualitat?
1: La veritat, no hem buscat res mai, fins a dia d'avui. Bueno, de cau... Però alhora sí, no? Vull dir, nosaltres al FLP teníem molt clar de parlar de l'amor i l'odi que tenim a la nostra ciutat. I teníem clar que volíem fer una rumba, no?, de parlar d'aquestes contradiccions, no?, de t'estimo, però alhora t'odio i m'encantaria marxar lluny de tu, però no puc, no? Estic aquí atrapada i també vull estar aquí atrapada. I és curiós, no? No buscàvem potser que fos, no? Hi ha molta gent de, el millor tema que heu fet, o això és un himne o tal, però sí que causa aquesta sensació agradolça, no? I els últims bolos, veus, estàs a Passanant, que dius, que cony és Passanant? Doncs és un poble molt bonic de la Conca de Barberà.
0: Ballaran, cuidado,
1: De 140 habitants.
0: No Passanant. És avui a Fossades Moreres.
1: A Passanant. Sí. I veus la gent cantar això i sí que és... pell de gallina, absoluta, no? És una cosa que no buscàvem, no? Causar, però al final, quan una cosa neix de tant a dins, pues a vegades poses els ingredients i surt això.
0: També perquè tothom, aquesta ambivalència, qui més qui menys l'ha viscut en algun moment de la vida, ja no només en la seva ciutat, que també, perquè les coses estan com estan a tot arreu, sinó si ho personifiques, no? Doncs amb persones, amb relacions, amb amistats, etc. És pitjor, vull dir, amb una relació, sentir això és molt més tòxic que en una ciutat.
1: Sí,
2: però crec que està guai també perquè potser és Svetlana... És que ho pensava ara, potser és el primer grup que ha aconseguit parlar de Barna sense sonar pixapins, de dir, hosti, és que visc a Barna, però jo també tinc dilemes i contradiccions amb la meva pròpia ciutat, com... Jo també l'odio una mica.
0: Sí.
2: I crec que era guai com posar-ho en paraules.
0: Tornant al tema de l'amistat, Júlia Díaz, mitja part de Svetlana. Sé que els teus pares et van fer suport de sempre, i que hi ha alguna frase que m'ha apuntat per aquí la Sílvia Comet, la nostra companya, que algú et va dir, si no ho fas ara, quan ho faràs? I això és molt intel·ligent, crec, per part d'uns pares, no? Donar aquest espai com d'empoderament a una persona sense posar-la tampoc en un lloc de vigila, que et pots fotre una hòstia, perquè això d'artisteu és molt complicat, tal. Et vas notar aquesta obertura de mires?
1: Sí, bueno, sí.
0: Potser potser m'ho he inventat, això, però
1: no,
0: pel que he llegit, he deduït
1: tota
0: això.
1: Tota la raó. Tinc la sort de tenir una família darrere que sempre m'ha deixat fer el que jo he volgut, no? I m'ha donat tota la confiança de... Si tu ho creus, nosaltres estem aquí. No et direm el que has de fer, i crec que això és molt bonic i ho agraeixo moltíssim, no? I també sé de que si això no funciona, tinc altres solucions, o tinc una família darrere que estarà allà o quan caigui agafant-me, no? I crec que és molt interessant de si tu ho veus i si tu ho creus, endavant amb això.
0: És que jo t'ho dic perquè tinc la sensació que hi ha molts pares que eduquen la llibertat des d'aquesta forma quasi... passivo-agressiva, no? Tu veuràs el clàssic, tu veuràs el que fas, saps? És com, et dono la llibertat de fer-ho, però et fotràs una hòstia. Ja t'estic avisant que això és molt perillós. I, en canvi, obrir camí o obrir llibertat en aquesta cosa positiva i propositiva està
1: total,
0: guapo, saps?
1: Total. I també jo crec que si això ho hagués plantejat fa 5 anys, m'haguessin dit, vols dir? No? Potser era més aquest missatge, però també, bueno, veuen, no?, que això pot tenir tirada i venen els concerts i cada cop al·lucinen, no? Perquè van venir el primer concert que hi havia 30 persones al públic, que tots eren els nostres amics, i venen ara, no?, i diuen, hòstia, això s'està fent, per tant, ara és el moment, atreveix-te, tira't a la piscina, si no, quan serà? Vull dir, dintre 5 anys?
0: Sí. Mira, també li podrien haver dit al Bruno, de fa 20 anys. Mama Duixa, amb qui us coneixeu de fa uns anys.
1: De fa molts anys. De fet, el Bruno va ser... Bueno, no va arribar a ser monitor meu, però sí que va ser cap del cau on jo estava. Me recordo ell tocant la guitarra i jo pensava, mira quin tio més sexy que me toca la guitarra, saps?
0: És Poblenou, això.
1: Poblenou,
0: sí. Perquè a Poblenou ja saps que són... I diré que si un dia, jo què sé, venen Ginestà, diré que la millor gent del planeta són de Sant Andreu, em quedaré tan...
1: Perdona, però aquí se'ls pot dir que Ginestà va començar el casal de joves de Can Ricard a assajar. Per tant, algú de poblenovins tenen.
0: Són poblenovins una miqueta, també els Serrasolses, que també són amiguis, no?
1: Sí, amb la Júlia el Pau, molt.
0: Júlia Pau, la Mayo també.
1: La Mayo també.
0: És que la Mayo és molt gran, eh? La Mayo trobo que s'ha de reivindicar.
2: T'anava a dir, no és tan gran perquè es va sonar de la Júlia.
0: Bueno, la broma. Escolta, amb el rock sou amics des de petits, com dèiem, i treballar junts en una cosa que es fa gran pot portar conflictes. Vaja, estic segur, sense que em responguis, que algun conflicte hi ha hagut. Però allà esteu. Jo, ara, mentre entraves a l'estudi, t'he dit, aquesta setmana t'hi volo, m'has dit no, i dic, no veuràs el rock. I em dius, i tant, sí, és que no podem no veure'ns. És així?
1: No podem no veure'ns, però... crec que se'ns han... L'any passat vam tenir potser un moment més de crisi d'això s'està fent gran i el projecte s'està menjant la nostra amistat.
0: Ah.
1: I arriba un punt que espanta, no? De, ostres, ens veiem cada dia, però no sé com estàs, no sé com estan els teus avis i no sé si hi ha novetats a la teva vida o no sé quines inquietuds tens, perquè és tan... És la, no? Ens diuen, és la nostra pròpia condemna, no? És l'Anna de...
0: És un pilot automàtic, potser?
1: Sí, però alhora també tenim molt... Bueno, crec que a nivell laboral ens entenem moltíssim. I crec que això també fa que estigui funcionant el grup.
0: Mm-hmm. T'he de preguntar qui és més desastre dels dos.
1: Uf, mira, jo diria que el rock, eh? Però sí? Últimament jo estic bastant despistada.
0: Què dius?
1: Sí, no ho sé què m'està passant.
0: Perquè vas a tope.
1: Vaig segurament. A tope, sí.
0: Bueno, no passa res. Tenim la sort que tenim uns telèfons d'aquest programa i que no et trobaràs a faltar del tot durant aquesta entrevista en Roc Bernadí, perquè...
3: Lupa, falupa! Amiga, què? Com va l'entrevista? M'estàs trobant a faltar? Espero que sí. No t'amoïnis, que ara en tenim un altre tots dos junts.
4: Amore, pues, què t'he de dir? Que tota una vida juntes, des de l'orquestrina de l'Emrac, tocant el primer violí, fins que em vas abandonar per la trompa, però des de llavors tota una vida junts i que ja saps que t'estimo moltíssim, que Svetlana és un puto tresor que m'ha fet feliç, em fa feliç i sé que em farà molt feliç i que tot això és gràcies a tenir algú com tu al meu costat. Ai, que em poso sèrio, que em poso dramàtic. Espero que no tinguis cringe, que t'estimo, amor. I que desitjo que, tot i que portem tota la vida junts, això només acabi de començar i que siguin encara molts més anys de pushing the limit, de coses rares que ens agraden a nosaltres i que les puguem guardar al calaix de sastre. T'estimo moltíssim, amor. Mua.
0: És, en efecte, Roc Bernadí, l'amic de la Júlia i el company de feina de la Júlia, a l'altra part de Svetlana, que, t'anava a dir, Júlia, ja has dit que potser heu deixat de preguntar-vos com està la iaia o com està el periquito. Però hi ha més coses que Svetlana has deixat de fer per Svetlana a la vida que feies abans?
1: Sí, però voluntàriament, no? Per exemple, del que parlàvem abans, la militància al barri, de formar part d'organitzacions al barri de Poblenou, d'anar a assemblees, això és una cosa que trobo a faltar, no? De muntar...
0: Saraus. I barreres.
1: Sí. I també, per altra banda, no? Jo, a mi m'agrada molt jugar al futbol i és una cosa que cada cop passa més a segon pla perquè, no?, se't menja això, però se't menja i vols que se't mengi.
0: Sí.
1: I estàs allà posat.
0: Amb qui jugaves? En quin equip?
1: Mira, jo... De fet, actualment també, perquè encara no ho he dit que ho deixo, vale, del tot.
2: Ai,
1: però
2: pot
1: imaginar, s'enteren...
2: Exclusiva!
1: A veure, Rosario Central Catalunya Femenia. Jugo al Rosario Central. Vale. És un equip de futbol sala, que estem a La Pau.
0: Val. Rosario Central, això és
1: sí,
0: un equip
1: argentí,
0: oi?
1: Això és un equip argentí. Això ho va fundar el Pau Machado, el president del club. El seu pare era argentí, van venir aquí i eren de Rosario i els argentins ja sabeu com són.
0: Uf! No, el seu no ho deixen mai.
1: Mai.
0: El mate, l'asado i el Rosario Central.
2: Tota l'estona. Volia, Júlia, recuperar el que deies de militar, llocs i tal, perquè jo crec que tampoc... No has deixat d'estar en contacte. És a dir, si per exemple... O sigui, ens hem acostumat a de sobte veure Svetlana a grans escenaris. Però si us truquessin de... Nois, estem fent resistència perquè estan a punt de desnonar unes veïnes de Poblenou, necessitem fer un esdeveniment solidari.
0: I no tenim pasta.
2: Acceptaríeu aquesta proposta?
1: I tant, i ja ho hem fet.
0: Ja ho heu fet,
1: I ho seguirem fent.
2: I trobeu a faltar que hi hagi altres artistes que estiguin vinculats, ja no potser al seu barri, sinó a iniciatives populars?
1: Mira, això és un gran debat, no? De ostres, els artistes s'han de posicionar, no s'han de posicionar... Jo crec que, mira, aquí al final tot és vàlid, no? I sempre hi ha hagut artistes que no s'han posicionat i al igual que hi ha hagut artistes oportunistes.
2: Ja.
1: I mira, cadascú al final fa el que vol i fa el que pot, però nosaltres hi ha una cosa que portem a dins que ens neix, no? Participar d'aquests moviments o d'aquestes coses, i si ens truquen... També aquí és el debat, no? Cada dia, ara sembla que Svetlana sigui el grup... O sigui, cada dia que fem un concert ens escriuen 30.000 associacions del lloc on anem, de si podem donar espai per fer un parlament o si podem ensenyar la seva bandera o dir no sé què. I és una cosa molt guai, no? Perquè se'ns reconeixi com un grup polític, polititzat, i al final nosaltres no deixem de tenir un altaveu molt gran i és normal que se'ns acostin aquestes entitats, però també hi tenim el dilema de som un grup de música i per anar parant els shows, per anar fent... donar el missatge d'aquestes entitats, bueno, entra en contradiccions.
0: S'ha de fer balança, una mica, no?
1: Total.

0: amb estaques, amb una creu, amb un...
1: No sé, amb aquestes forquilles
0: amb una
1: extensibles.
0: Cabeça, amb una cabeça d'alls, també. El guiri el lluita com un vampir. No?
1: Com si fos una sarna.
0: Sí, efectivament. Mariana, perdó.
1: Rec, em va xanel aquesta cançó, Albert, gràcies, perquè passa moltes coses, però, Júlia, festes a Poblenou d'aquí res.
2: Sí, sí.
0: Ai, sí, és veritat.
2: Comencen avui, de fet.
1: Aquest cap de setmana, oi? Uh-huh. Coses interessants o llocs on us hi podem trobar, no com a Svetlana, sinó com a Júlia i com a Roc?
2: Mira, va perfecte perquè demà, crec que a 11:15, toca un grup nascut a Poblenou, que acaba de començar, que es diu Bucú, on toca el meu germà al baix.
1: Oh.
2: I està bastant guai. Fa poc han tret un EP.
0: Sí.
2: Us animo que l'escolteu.
1: Albert, apunta.
0: Com s'escriu això?
2: Bucú. Buc d'assaig.
0: Ah, de buc d'assaig. Buc.
2: Assajaven
0: el buc d'assaig U d'on, de Poblenou?
2: De Can Ricard.
0: Can Ricard.
2: Sí, de Poblenou.
0: Molt bé. Hòstia, així que demà... Quin nom tan meta, m'encanta.
2: Sí.
0: Pam, així que demà fàcil, toquen. Senzill. A on?
2: A Can Felipa, a la plaça Can Felipa. Josep perfecte. Maria Huertas Claveria.
0: Perfecte. És tan de Poblenou aquesta
2: saber-te
0: persona.
2: Saber-te els noms a
1: carrer. Molt.
0: Sí, sí, sí. Bueno, clar, és que no normal, no? Vull dir que...
2: Sí, però la plaça aquesta és complicada, però on està allà, el Can Felipa.
0: Vale. Cap allà que anirem. Doncs hi ha una altra cosa. Vosaltres tocar les festes del vostre barri no és una cosa que, com els tiets, tocar a les Santes de Mataró teniu entre cella i cella? Podríeu fer-ho cada any.
2: Sí, podríem fer-ho cada... i ens encantaria fer-ho cada any. Però
1: perdria màgia, no? També, com
2: sí.
1: Cada puto any és Svetlana.
0: Bueno. O guanyaries una tradició tremenda, també.
2: Sí, però aquí ja entren mandangues de les discogràfiques, managements, no? De cremar les places, de no cremar les places, de no sé què, a Barcelona. Estem anunciant un Sant Jordi Club el dia 13 de març de 2027 sí. I juguen aquestes coses. No, a Barcelona no podem tocar tant.
0: Ho entenc.
2: Però tot i així tocarem. No és ben bé les festes de Poblenou, de fet, no ho són, però tocarem a la platja del Bogatell, a la Mercè, el dia 26 de setembre.
1: Però que estem allà, ja.
2: Que nosaltres és un somni, és la nostra platja, és el nostre espigó.
0: Sí.
2: I ho dèiem quan vam començar, no? El nostre somni és tocar a la platja del Bogatell, a la Mercè.
0: Amb tota la tropa allà.
2: Amb tota la tropa, i portarem molta tropa. De fet, portem...
1: Més de lo normal?
2: Més de lo normal. Vale. Comença la nova era Svetlana, on demostrem que hem estudiat música.
1: Cada vegada estem més un cabaret, o sigui, i més
0: llavors,
1: coses, instruments...
0: Espera un moment, això vol dir instruments reals...
2: Instruments reals. La veu és un instrument, aquí s'ha de reivindicar,
0: clar.
2: Perquè no
0: clar.
2: Teniu instruments en directe, perdona, i què faig, no?
0: Sí.
2: Però sí, instruments reals, un cos de ballarines bastant gran...
0: Ix, que bé. Ix, no, al revés. Ix, que és com... No. Vull dir, que sí.
2: Sí,
0: que,
2: o sigui, fantàstic. Veniu. Però això de Poblenou, jo tinc un somni, després de complir-lo aquest de la festa de Bogatell, i és tornar a les festes alternatives i populars de Poblenou, muntar un escenari
0: sí.
2: grandíssim i fer allò un senyor concert i dir, li retorno al barri tot el que m'ha donat.
0: M'estic emocionant. L'altra cosa que podríeu fer, també, és que ja que munteu aquest escenari totxo que tens al cap, curar una programació. És a dir, Svetlana toquen, però també hi ha molts artistes que convideu.
2: Sí.
0: Això seria guapo,
1: clar,
0: també. Artistes de Poblenou,
1: I fer altres artistes. Bucú.
2: Mamaduixa.
1: Mamaduixa, i després un DJ set de, jo què sé, o vosaltres mateixes, Svetlana, DJ set.
0: Sí. Uf,
2: aquella època.
0: I ja que tenen vincle amb el Poblenou, també que vinguin Ginestar.
2: Clar, també han de... Sí.
0: Et sembla o no, Júlia Serrasalses?
3: Doncs amb Svetlana ens coneixem des d'abans de que Svetlana fos Svetlana, i diria que abans de que Ginestar fos Ginestar. Amb la Júlia ens coneixem a Can Ricard, perquè compartíem bucs d'assajos amb el seu grup de punk, amb Icarians, que abans es deia Escabòries, i amb Ginestar, quan no sé ni tan sols si es deia Ginestar en aquell moment, crec que es deia La Púrria. I ens coneixem d'aquell ambient, de molts amics en comú i d'unes quantes festes també a l'esquena. I per mi l'aparició de Svetlana és un punt molt clau, crec que la història de música de Catalunya em dona molta seguretat i molta confiança que cada vegada Svetlana tingui molt més espai en els festivals, a les festes majors, perquè crec que tenen un discurs que és molt necessari, no? I crec que és una manera molt guai de generar referents, no només referents queer, sinó també referents de músics que estan polititzats. Un grup que diu les coses pel seu nom, que també és molt necessari, perquè sembla que li paguin els grups per no dir res. I no sé, amb qui confio a tope, a nivell polític. I crec que en aquest sentit també ens assemblem amb Ginestar, no? Com un grup d'aquests que a les entrevistes no ens escapem mai, que ens facin 800 preguntes sobre situació política actual i molt poques sobre els nostres discos. No sé si... Jo crec que també els hi passa a Svetlana. I això, que llarga vida Svetlana, llarga vida botiga a la Júlia i el Roc i ens veiem pels escenaris, un petonet, i pels barris també.
0: No sé si li vols dir res a la Júlia.
2: Que és la millor.
0: Escolta, la Júlia acaba d'obrir aquest meló que ha aparegut ja durant aquesta conversa, ja portem mitja hora de conversa, ens en queden 30 més de minuts, eh? Tranquils, amb la Júlia Díaz de Svetlana. El que deia la Júlia, la Júlia Serrasols de Ginestar, és que sou grups, sou dos grups, que se us pregunta molt per politització de la música, etc, etc, però no se'us pregunta tant per el disc per se, no? Per música, etc, etc. Això us pesa? Perquè, clar, segurament aquí hi ha una diferència que crec que notòria, que és que vosaltres, les vostres cançons tenen contingut polític, Ginestar, la política, potser la deixen més pel discurs a fora de la música. Uh-huh. La música és molt més com de romàntica, no? Més, parlen més d'amor, més, menys polititzada. Com ho vius, tu, això?
2: La veritat, és una mica una arma de doble fil, no? Perquè, per una banda, et situa tu, no? Que et preguntin constantment per quina opinió, per política. Ostres, a vegades et posa en una situació bastant de compromís perquè, òbviament, com tothom, no saps de tot, de la vida, o no tens un discurs format d'absolutament tot, no? I crec que això és... Bueno, no, pues a mi m'agafa por de... Hòstia, aviam que em pregunten políticament, que no diguis... Que no se t'escapi qualsevol tonteria o que no et treguin ja el reel dient una cosa treta de context. I és aquesta por, no? Però, per altra banda, també... tens un altaveu increïble, no? per donar la teva opinió o el teu discurs. Aleshores, jugues amb això. Però...
1: També et diré, hi ha molta gent que té altaveus molt més increïbles que no diuen res i no se'ls exigeix res.
2: Exacte.
1: Que a vegades fa la sensació que...
2: I això també és, no? Últimament ens ho estem portant al terreny de la música perquè ara estem preparant el nostre proper àlbum i la gent ens diu, ostres, sou el grup més polititzat d'ara mateix de Països Catalans, i et posen una sensació de compromís de ara la gent s'espera alguna cosa de mi.
0: Yeah,
2: ara
0: sí,
2: tenim una amiga, no?, que ens diu, ostres, heu de fer cançons polítiques, eh? Heu de fer cançons polítiques. I això et posa una pressió a l'hora de composar, que dius, ostres, jo anar fent una cançó pamfletària tampoc m'hi sento còmode, yeah. No? Al final les coses que escric són les coses que em passen i potser ara mateix no em surt res. Bueno, malauradament sí, no?, per tot el que està passant, sortiran coses. Però, i si no surten i vull fer una cançó de l'enamorada que estic de la meva nòvia?
0: Sí.
1: Però també jo crec que només el fet de existir Svetlana ja és polític.
2: Sí.
1: Llavors,
0: és que jo estava mirant la samarreta que porta la Júlia avui, que és la samarreta superlesbiana, cançó
1: una
0: increïble.
1: Una de les primeres cançons, no?, de Svetlana, que va fer el boom.
0: És una cançó supercelebrativa, no?, molt divertida, molt al component humorístic, però òbviament esteu atrevessades per el la politització en tots els sentits de la vida.
2: Sí.
0: Des de la vostra pertanyença a un col·lectiu com el queer, tantes coses que us atreveixen, que de vegades molt, ho hem dit molt aquí al programa, eh? Sembla que la gent del col·lectiu sigueu els més polititzats, sigueu els que esteu carregant més contingut polític.
2: 100%, però perquè és que la gent que viu en el privilegi absolut no ha tingut mai cap tipus de problemàtica, no

0: ICAT, la ràdio inquieta.
1: Un estiu que els canviarà la vida.
2: Catalina!
3: Se tropezó con un escalón.
1: El retorn al cinema de Lluís Omar.
4: És una provocació darrere un altre.
1: Hi ha persones que encara que marxin no deixen mai de ser amb nosaltres.
5: Abuelo!
6: No deixaràs de sentir-me prou.
1: Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre només als cinemes.
7: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
8: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
9: Sí, l'Èlia és nova.
7: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
8: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
7: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
10: Abans d'aquest programa, tot això deixaré caps.
7: De què va el programa? I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà. T'animes a baixar el ritme?
11: A vegades simplement va de fer pausa.
7: Pausa. A les 2 del migdia, de dilluns a dijous, a ICAT.
12: Aquí, com diuen en Xicu i en Triquell, a vegades simplement va de fer pausa, que és el que estem fent avui amb la Júlia Díaz, mitja part de Svetlana. Júlia, tinc moltes ganes de parlar d'aquesta gent que es diu enfades. Yeah.

0: Aquesta podria ser una de les cançons soterrades a l'estiu que hem deixat enrere.
1: Sí.
0: Jo l'he sentit bastant, aquesta m'agrada, I Like It,
2: és un temazo.
0: De Fades, és un temazo. Pues

0: Barça, veu què van fer? Que són les millors. Van fer aquesta cançó i me'n recordo que a les gates els hi van dir ui, Temón de l'estiu, i ens van dir no, la cançó de l'estiu la traurem després, i va ser Sant Joan amb el Triquell. O sigui, van dir, fem dues cançons de l'estiu, ens la pela.
1: En poden fer dues en una temporada d'estiu.
0: I són les millors i els hi funciona.
1: A veure, recapitulem una miqueta. Sabem de la vostra, d'aquells fets lamentables que us van passar en un concert de Festa Major a Torelló. Mm-hmm. Això va ser, no recordo l'any.
2: L'estiu passat,
1: sí. Va ser. On ja és mític un llançament de glaçons.
2: Glaçons
1: de gel. Per què? No ho sé, perquè sou tan hot que no podien suportar.
2: Sí, feia bastant de calor.
1: I feia bastant de calor.
0: Fos per això en plan de sou tan sexis que necessito tirar-vos gel.
1: Exacte, efectivament. L'altra cosa és que a Fades darrerament i bastant suintejat els estan passant coses similars. Coses de la vida, formeu part d'un mateix col·lectiu. I coses de la vida, sou gent que reivindiqueu que a banda de música hi ha un contingut altament polític, també discursiu dalt de l'escenari. Com ho vius això? A què ho associes? Fins a quin punt et preocupa?
2: Em preocupa moltíssim, la veritat, i és una cosa que em fa por, no? Veus una mica com va el món i sembla que això només hagi fet que començar, però bueno, som moltes, estem fortes i parlem amb elles i ens portem superbé, i no només amb elles, sinó amb la Guineta i altres projectes del mateix pal, i si elles, no? Tenim un missatge molt clar, si ens tiren glaçons els hi clavarem els tacons. I No sé a què és degut això. Crec que també hi ha una part de... Som dos projectes, i Fades també és un projecte que hem crescut, no?, amb moltes festes autogestionades, moltes festes populars, que gràcies a Déu es forma un espai segur, no?, quan vas a aquest tipus de festes.
1: Habitualment.
2: I crec que el boom, per dir-ho d'alguna manera, no?, el saltar escenaris molt més mainstreams, escenaris molt de festes majors, el públic que ja és molt més ampli i tu no pots, no? Al final és incontrolable qui accedeix a aquests concerts. I sobretot Fades aquest estiu s'han trobat moltíssimes agressions que han fet que no hagin pogut fer el seu show, o que hagin patit por.
1: O que hagin decidit no actuar per un públic d'aquelles característiques.
2: Perquè realment és molt violent i molt angoixant tu estar posant el cos sobre un escenari
1: i no saber què passa, esclar.
2: Sí.
1: No saps què et pot passar.
2: Clar, és que un glaçó et pot fer molt mal.
1: Pot fer molt mal.
2: Bueno, és que ja, sí.
0: El mal d'humiliar-te ja és suficient
1: sí,
0: mal.
1: Sí, però a banda...
2: Inclús a vegades no hem fet concerts que no hi han hagut glaçons, però hi han hagut mirada de babosos, comentaris, i és molt incòmode.
1: És que jo et volia dir que quan t'he dit que les festes alternatives, que dius que són espais segurs, i coincideixo gairebé plenament amb tu, però t'he dit habitualment, perquè jo m'he trobat en una festa alternativa, veiem-vos a vosaltres, Júlia, i això va ser l'any passat, a Sabadell.
2: Vale.
1: Sí, aquest any, per cert, a la Festa Alternativa de Sabadell hi han actuat Fades, que no hi vaig poder anar. I jo vaig tenir una conversa amb una persona de la meva edat, òbviament un senyor, que em va dir que què li ha passat a la música reivindicativa en aquell moment. Vam tenir una conversa una mica pujada.
0: Està més viva que mai, Josep Maria.
1: Perquè aquest Josep Maria, o digue-li com vulguis, estava acostumat, doncs, això, als grups punk, a les festes majors alternatives.
2: Homes tocant la guitarra, no?
1: Efectivament. I no acabava d'entendre què estava passant amb aquest canvi generacional i també, òbviament, canvi de mirada, no? No sé si amb això us hi trobeu vosaltres també, que hi ha un públic ja que s'ha fet una miqueta grandet.
2: Sí, i tant. I tant, no deixa de ser... Bueno, no, el que deies, un Josep Maria més de... Claro, muy bien, independència, no sé què, antifeixisme, però si m'ho diu un noi amb faldilla, doncs no em crec aquest discurs.
1: Ja.
2: Sembla una mica, no?, que vagi per aquí. Bueno, una homofòbia molt bèstia.
1: Sí.
0: Creu, Júlia, que els potser els festivals i les festes majors són dues infraestructures diferents, però que en general l'oci i la cultura està preparada per fer front a aquest tipus d'agressions, és a dir, hi ha com suficients protocols, punts liles, són efectius, estem fent alguna cosa malament, perquè si segueix reproduint és que potser no hi ha com un protocol de prevenció. És que no ho sé exactament, sé que és un meló molt gros, però hi ha alguna cosa que no estem fent bé, que potser hem de tirar enrere i anar cap a l'educació.
2: Jo crec que principalment hem de tirar enrere i anar cap a l'educació, no? Després els protocols solen funcionar més o menys, ja... nosaltres tenim la sort de tenir-ne i al final la decisió passa per nosaltres del voler anul·lar un concert, no? Si no ets sent segur sobre un escenari i no passa res, però crec que hem de tirar enrere i vull dir, al final la culpa és de qui agafa el glaçó i el llença, no?
1: Clar. Absolutament. Tinc un dubte molt breu, que és molt d'indústria, però que em ve al cap. Aquest protocol vostre que pot ocasionar que baixeu de l'escenari, que canceleu el concert a mitja tal perquè hi ha una agressió, hi ha un ambient caldejat que no mola, va per contracte, això?
2: Sí.
1: Perquè abans parlàvem de esteu en un segell, ara ja moveu una infraestructura, per tant, hi ha un contracte amb una clàusula determinada.
2: Exacte. Quan es tanca un bolo, sempre es firma un contracte, no?, amb diferents parts, que es complirà el rider tècnic i tal, no sé què, no sé quantos, i hi ha una part de l'organització vetllarà per un tal, no sé què, l'artista té el dret de, si es sent en qualsevol moment agredit o no sé què, d'aturar o anul·lar l'actuació.
1: També pot ser un contracte que digui, per cert, perquè hi ha també el tema dels camerinos. Teniu previst embogir i demanar camerinos, no sé, plens de maduixa?
2: No, de moment només demanem
1: la paret forrada de maduixa.
2: De fet, mira, ara estic bastant posada en el món de la producció i estem amb la Tinder i el nostre room manager començarem a muntar un esdeveniment aquí a la ciutat de Barcelona i estic començant a llegir els riders dels altres grups.
1: Fan riure alguns?
2: I fan bastant riure, a més que dius tu, has vist on estàs, que estàs aquí a Catalunya mort de fàstic i no em pot ser que em demanis aquesta tonteria, per favor. Nosaltres només demanem un lloc on canviar-nos, perquè hi ha hagut molts pobles que ens han vist el cul.
1: Yeah.
2: I això ja arriba un moment, quan portes 30 bolos, que no et ve de gust canviar-te la intempèrie i que et vegin el cul la major part de la població. No demanem maduixes ni tonteries, no. Només aigua. Sí.
1: Aigua sí.
2: Aigua sí.
0: És que aquí has donat també una cosa, Júlia, que et volia preguntar, que és que abans has dit que tenim una comunitat molt forta amb altres artistes, amb Fades, Guineta... i has dit que sempre esteu molt fortes i esteu molt preparades, però crec que també és molt lícit que hi hagi dies que diguis és que no vull, no puc, no he d'estar preparada per rebre agressions tota l'estona perquè no és normal això.
2: Totalment.
0: Us cediu també aquest espai de dir que ens parem el concert, és que no vull.
2: Totalment. Bueno, nosaltres és això, no? Tenim la sort de... Ens ha passat una unitat de cop. I tenim la sort, no?, de som dues persones, ens acompanya un equip preciós, però òbviament també és lícit de pues, ahir vaig rebre un cop de gel, avui no em ve de gust tocar l'escenari, pujar a un escenari i tornar-me a exposar de tal manera. Tot és lícit, no?, al final.
1: Per cert, em queda dir una cosa, abraçada a Tinderi, que ets molt
0: la
1: guai
0: millor.
1: Que jo la vaig conèixer en el món Pony Pissador.
2: Ah, sí.
1: I celebro molt que sigui el món també Svetlana. Hem d'avançar amb una persona que ens vol... Crec que ja ho has vist aquí, perquè m'apunto tot aquí.
2: No he vist res. Paper.
1: No has vist res?
2: No.
1: Hi ha una cançó que es diu M'has matat, que és una cançó excel·lent, del vostre primer LP, oi que sí? Que
2: sí.
1: Era el vostre
2: correcte.
1: Primer disc, que es deia... Com es deia? El disc?
2: Marrana.
1: Es deia Marrana. La cançó la signa aquest senyor.
3: Hola, sóc el Roger de Caldopop. Per mi el meu moment de pausa del dia, que no sempre existeix, és sempre que tinc com temps per dedicar alguna cosa creativa en la que no tingui pressió. O sigui, si estic treballant com per una feina concreta, no és tan pacífic el moment, però jo què sé, quan vaig a fer ceràmica, quan estic dibuixant, quan estic composant, quan faig coses una mica sense objectiu, per mi això és com el moment més pacífic. Res em pot estorbar.

0: M'has matat en el sentit de com m'agrades, no?
1: Com m'agrades, m'has matat d'amor.
0: Aquí no hi ha una cosa política, ho veieu? No hi ha un crims de sobte, no hi ha. Svetlana i Caldo. Caldo és en Roger, es diu?
1: Ai, el Roger, sí.
0: Roger, en Roger, que ens enviava aquesta nota de veu sobre la pausa. Ara et preguntem, ves tu pensant, que et preguntem per la pausa.
2: Ah, volia preguntar-te, Júlia, aprofitant ara que parlàvem de catalano i de crims, a l'Aitana, que ha parlat de que ella és molt fan de crims. Jo he de confessar, nois, que en el post que va fer, no sé si era Catalunya Ràdio, no sé qui, vaig dir, nenes, els catalans ens conformem amb engrunes.
1: Total, no sé.
2: L'Aitana ha dit, ai, m'encanta crims. Bueno, però és l'única cosa que
1: ha
2: fet.
1: No només ha dit m'encanta crims, ha dit que ella no és catalanoparlant, però que últimament li està dient a les seves amigues que li parlen en català, perquè el català és el millor que tenim a Catalunya i s'ha de reivindicar.
0: S'han de veure pel·lis i sèries en català. No, en aquest sentit s'ha posicionat, el que passa que tothom li està dient també a la vegada.
2: Però s'ha posicionat només a Barcelona.
0: Efectivament, exacte. I l'últim dels 4 concerts que ha fet va ser l'última nit que ho va dir, però és un speech que tothom està celebrant i una mica molta gent està dient que el problema, que entenc que vas per aquí tu també, Júlia, és que sembla que aquesta senyora sigui la salvadora de la nostra llengua.
1: Sí.
0: Quan tota la seva carrera és en castellà.
2: Sí, jo és que és això, és un reels que la gent està celebrant moltíssim i jo és que no només no l'he celebrat, sinó que m'ha posat una mica de mal humor, perquè he pensat, és que els catalans són tontos. Amb 4 paraulets en català sí. Ja estem molt contents, no?
1: Total.
0: Sí. Escolta, t'he de preguntar per la teva pausa. Jo no sé per què et veig una tia nerviosa per dins.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí. Vas amb un coet al cul o què? O més que el cap et va mil?
1: El cap em va mil. Em costa concentrar-me en coses. M'agrada fer moltes coses. O sigui, jo no puc estar parada a casa tombada al sofà mirant TikTok. Bé, també m'agrada, és la meva pausa, no?
0: La teva pausa és scroll, eh?
1: És scroll. Oh. Malauradament, sí. Bueno, no, tinc altres moments de pausa. Però,
2: és
1: però
2: que la
1: sí,
2: Júlia
1: soc una persona molt nerviosa.
2: És esclava de l'algoritme.
1: Ara...
2: És una cançó d'esclava.
0: Sí.
2: Et passa, Júlia, que ets d'aquestes persones que... És que a mi em passa i era...
0: Per cert, perdó, ara et tallo jo. És una cançó, esclava d'algoritme, que crec que la feu amb l'Ivan Lavanda,
1: sí.
0: Que l'Ivan Lavanda ve la setmana que ve el programa.
1: Ah!
0: Bumba.
1: Toma, tot lligat, eh?
2: Tot lligat.
0: Ja, continua. Són molts anys a fer ràdio, lligo les coses així.
2: Ens encanta. Abans també no sé què has fet, que ho has fet malbé, he pensat.
0: Gràcies.
2: Molt ben fet.
0: Gràcies per la validació. La Maria i jo tenim un rotllo d'això, de que ens anem validant.
2: Ho has fet molt bé.
0: Sí,
2: Júlia, que no sé si et passa que... bueno, jo sóc tan nerviosa que, per exemple, no m'agrada parar per menjar. Sento que menjar és una pèrdua de temps. De dir, ara he de parar de fer el que estava fent i alimentar-me?
0: Home, sí, no.
2: Jo, a mi, uix.
0: O sigui, estàs fent aquest programa que estem procurant baixar el ritme a les 2 del migdia perquè la gent estigui tranquil·la, dinant.
1: No dineu. No?
0: La Mariona dinant a dreta davant de la nevera, no?
2: Soc capaç de fer aquestes coses.
1: A vegades m'ha passat. I, de fet, he hagut de fer un esforç perquè se'm passava a dinar. També, bueno, clar, l'any passat treballava, portava un ritme molt frenètic que se'm va menjar completament i celebro poder haver deixat de treballar i viure i poder treballar només des de Svetlana, perquè vaig arribar a un moment d'això, de no poder, no tenir ni el temps per dinar ni facilitar-me'l, no?
2: Com es diu això de deixar la feina? Perquè ser artista és una feina molt estacional, és a dir, a l'estiu tens un gruix de feina increïble, però de cara a l'octubre, no vull ser pessimista, Júlia, però s'obre un abisme d'agafar el calendari i no tenir res a fer.
1: Mira, per sort, tenir coses a fer no és el que menys em preocupa perquè això ja he dit, no? Soc una persona amb moltes inquietuds i molt moguda i si no són unes classes de bateria serà un màster que m'he apuntat ara que no sé ni si el podré fer.
0: De què es pot saber, de què?
1: De producció i management musical.
0: Aquí
1: ens posem la bata de tot, no? Sí, fa por, no? Ara que arriba l'octubre i baixen els bolos, però bueno, crec que me'n sortiré, no? El que comentava abans, m'he posat a fer una producció d'un event musical a Barcelona, i confia una mica en, també, no m'he tirat a la piscina sense saber què hi ha darrere, sinó també m'he posat la bata d'economista i he fet càlculs i números, i he vist més o menys trobar l'equilibri, no? A l'estiu et passes mitja vida a la carretera, com diu Ginestà, però també fas una butxaca que si t'administres bé potser sobrevius la resta de l'any.
0: Es tracta de fer-ho bé.
2: És administrar-se bé, perquè també és molt fàcil de sobte trobar-te que t'entren molts diners, és estiu, embogimenta, començo a gastar-m'ho, arriba l'octubre i fas. Júlia del passat, en quin moment?
1: El bo, soc una persona molt, una mica rata, com a bona catalana. Soc bastant aquí. I també hi ha una cosa molt guai, que com estàs tot l'estiu fent bolos, no tens temps per gastar-te els diners. I vam anar a Mallorca tot un cap de setmana que vam tocar el Movefest i a la tornada vaig pensar, no m'he gastat ni un duro. Lo de l'aeroport ho he robat i al Movefest m'han donat de dinar, de sopar i tot, no m'he gastat ni un euro.
0: Fantàstic.
2: T'ha sortit a cobrar?
1: T'ha sortit
0: a cobrar. T'ha sortit en positiu. És superhàbit. Superhàbit. Cançó de Islana, també. Escolta, que ens queda una segona nota a veu del Roger, d'en Caldo, Caldo Pop. D'on és ell?
1: D'aquí, de Barcelona.
0: És Barcelona.
1: Però va estar molts anys. De fet, la col·laboració va ser típic treball en grup, que ell la va fer des de Londres, perquè ha viscut molts anys a Londres.
0: Ens parla de tu, també, en Roger.
3: Doncs un record que jo tinc molt guai amb la Júlia és d'allà fa uns quants anys. Devia ser perquè a l'època que estàvem fent la cançó junts, a més bé l'Anna, que va fer un dels seus primers concerts, si no el seu primer concert en sala, a la Nau. I jo vaig tocar abans que ells, perquè m'ho van oferir. I, no sé, recordo com estar molt cagat, perquè m'intimidava un montón. L'escenari, vull dir, no és l'Anna, pobres, mis niños. Però això, com jo recordo, estar com nerviós i tal, però com el Rocky de Júlia, com estava en el costat de l'escenari tot el rato, al final, en plan, com recordant-me un montón. I ho recordo com un moment molt guai, com de quan tots començàvem una mica. I com l'emoció d'aquest moment i tal, l'il·lusió que ens feia. No sé, ho recordo com un dia molt guai. No sé ni si la Júlia se'n recordarà d'aquell concert de la Nau, perquè ja n'haurà fet tant.
0: Això és el que ens diu en Roger. Li vols dir alguna cosa?
1: Que és el millor. El Roger l'estimem moltíssim. És, des de l'inici és l'Anna, no? Jo recordo amb el Roc pensar, mira aquest tio que ha penjat aquesta versió a Bad Bunny durant la pandèmia, i quan el vam conèixer ens va dir que l'havia gravat amb el micro dels cables de l'auricular, i que tot ho produïa amb un iPad, que ens va semblar, o sigui, és una estrella.
0: Ai, és que sou estrelles. Sou estrelles. Vosaltres, en Caldo i qui faci falta. No hem parlat de Marranàsia. Bueno, una mica, ho hem apuntat, documental que teniu al 3CAT disponible, 4 capítols, 4 reels llargs. Efectivament, i no hem dit prou que teniu un bolo al Sant Jordi. Exacte. Sant Jordi Club, eh?
1: Sant Jordi Club.
0: Sí, el Sant Jordi ja d'aquí 3 anys.
1: Sí. Sí.
2: Bueno, que diem Sant Jordi Club com si fos una cosa petita, no?
0: No,
2: és enorme.
1: Crec que és perfecte perquè som l'últim grup que hi actua abans que el tirin, el tiren al terra, el reformen.
0: Vale.
2: Es fa història.
1: Així que després del bolo, formarà part del concert, destrossar-lo, m'encantaria.
0: Hòstia, 13 de març, 13 de març.
1: Dius,
0: acaba el concert, Julia, i repartiu malls, vull dir, martells a tothom.
2: No, marca't un Miley Cyrus amb la bola demoledora, per favor.
0: No, jo crec que el rock.
2: El rock, un wrecking ball.
0: Perquè té el nom que té, a més.
2: Un rocking ball.
1: De rocks.
0: Julia, per cert, noves cançons?
1: Noves cançons.
0: Acabo apretant-te.
1: Va, sí.
0: Per quan?
1: No, ja està bé fer una mica de promo, perquè a vegades se'ns oblida. Nosaltres estem preparant un àlbum, això ho podem dir, i que serà presentat al Sant Jordi Club el 13 de març de 2027. I abans d'aquest àlbum, com tot, hi haurà alguns singles. No sé, jo crec que hem d'esperar un meset i mig.
0: Els esperem. Júlia Díaz, gràcies per venir. M'ho he passat de conya amb tu i espero veure't aviat. De veritat, que us vagi molt bé les coses. Maria Batalla.
2: Fins la setmana vinent.
0: Fins dilluns.
2: Ens veiem aquesta tarda al Fossar de les Moreres.
0: Efectivament. Dani Jiménez. Adéu a gent. A gent. Adéu a la gent. Que vagi bé.
4: Fes una pausa a ICAT.
5: Els barcelonins hem posat Barcelona...

0: Escoltes ICAT.
1: Són les 3.
2: Benvinguts, benvingudes al LOC.
1: Molt bona tarda a Catalunya i molt bona tarda, Alberto Gadel.
3: Bona tarda, Gala Castelltort.
1: Com tu estàs?
3: Ja, sorpresa, una cosa, et brillen molt els llavis. T'has posat lip combo o te'ls
1: sí,
3: han tallat?
1: Vols.
3: Entens?
1: Sí.
3: Te fa fàstic?
1: No, vols que te'n posi una mica?
3: Una mica, va, que jo també vull anar així de disfrutona per la vida. És que ara t'he vist els llavis i he pensat, què són aquests juïts i lips que m'entren unes ganes d'emborrejar-me'ls increïbles?
1: Una cosa!
3: Què passa?
1: Però ara ho he de fer
3: ja
1: jo.
3: Ja no hi ha Covid, ja no hi ha res, ara ens podem emborrejar entre totes.
1: Bueno, però jo... Tu...
3: M'ho faig jo, si vols, mentrestant, o m'ho fas tu?
1: Sí, posa-te'n força, eh?
3: Força!
1: Sí, a veure
3: força
1: com et
3: Barça.
1: Queda.
3: A veure.
1: Jo, gràcies per preguntar. Uf, que asco. Estic molt bé, ara millor, ja que m'has dit que em vols morrejar.
3: Ja, però...
1: A veure.
3: A mi em queden com si se m'haguessin tallat, oi?
1: No, és que te n'has posat molt poc.
3: Ah, s'ha de posar més? Se n'ha de posar molt?
1: Sí, més, posa-te'n més.
3: No puc més.
1: Que radiofònic, això està sent preciós. Clar, per dalt sobretot.
3: M'ho imagina a mi em fotent-me la lip coma mentre la Gala em mira fixament als ulls.
1: Sí, perdoneu.
3: I pensa...
1: Vols que et digui un secret?
3: A veure.
1: És plump. Ara et començaran a picar els llavis.
3: Sí o no? No, no, a mi m'encanta, eh?
1: Ah, joder.
3: La meva amiga
1: en principi,
3: tenia...
1: sí, per això et dic que te'n posis força.
3: I a l'instint passar amb les classes fotent-nos això, que jo penso algun dia...
1: Sí, que tens els llavis molt brillants.
3: Ja, és que brilla molt aquest lip combo que te poses.
1: En fi, estem bé, no, doncs?
3: Estem perfectes.
1: Família, això és el Loft, el pisat compartit de Catalunya.
3: I avui, dijous 10 de setembre, sabem que...
1: Catalunya?
3: Ah, efectivament, perquè aquesta nit... Sant Boi commemorarà el 50è aniversari de la Diada Nacional de Catalunya de 1976, que va ser la primera després de la dictadura franquista.
1: Que maco, la
3: veritat. Amb un concertàs, atenció,
1: què?
3: Gala Castelltort, per reivindicar... Això t'encantarà perquè és una turba guacada. Per reivindicar la llibertat, la democràcia i els drets col·lectius! És el teu concert?
1: Jo és que estaré al fossar.
3: Bueno, no passa res, encara és més woke.
1: Però cadascú, tu estaràs allà.
3: Clar, cada un al seu
1: quina
3: món.
1: Quina barbaritat. Avui havia fet uns carnets de woke, però se m'ha oblidat imprimir-los. Els tinc pendents a la targeta.
3: Choque, turbo choque.
1: Turbo choque, woke, turbo choque. Woke.
3: Però bé, atenció, perquè sobre l'escenari això també te funcionarà moltíssim. Hi haurà gent com els Amics de les Arts.
1: Oh! Que tinguem grans coses a fer.
3: La Maria Hein. Gavina MP3. I atenció, la parella que a mi em fa més il·lusió de veure aquesta nit i que m'ha sorprès moltíssim.
1: Tu diràs.
3: Formada per Muixca i Greta, les dues bessones Farelo. Resulta que no serà un concert convencional, sinó que tots ells tindran un setlist únic perquè, a part de les seves pròpies cançons, reinterpretaran clàssics que han marcat Hòstia. Les diades i la música
1: wow,
3: en català.
1: Uau, se m'han quedat els pèls de punta.
3: Crec
1: soc tan woke.
3: Una d'elles és Independent de Batllal, perquè avui he vist un vídeo de la Muixca cantant aquesta cançó.
1: No, mira, mira.
3: No, no, prepara't.
1: Estàs veient? Estic com una gallina.
3: Tens FOMO?
1: Molt.
3: Doncs ja et passaré
1: no
3: vídeos.
1: Wow.
3: I si no... Bé, vine. Si és a les 9 de la nit, comença tot això. Vine i...
1: Vale.
3: Perfecte.
1: A on era això?
3: A Sant Boi.
1: A quina hora? A les 9.
3: Cap a les 9.
1: Sant Boi. Qui me'n mandarà fins a Sant Boi?
3: No passa res.
1: Jo sé que ser centralista és molt poc woke, però és que família Vic també aquí l'eixample.
3: No passa res. Però bé, a mi honestament em sembla un gran pla i allà...
1: Sí, ho és.
3: M'hi tindreu fitxant com una bojo. Jo espero veure-hi a totes.
1: Molt bé.
3: I si tens més
1: Perdona.
3: De 50 anys, has de saber que... No passa res, hem de fer el disclaimer perquè sàpiguen a qui va dirigida aquesta notícia,
1: sí.
3: Perquè a mi m'interpel·la entre rei i menys.
1: Jo no sé ni què estic llegint, et diré.
3: No passa res, tu
1: llegeix. Posa, el guió posa, el mític girl group, que hi ha girl group, això ja és com un malson per mi, però bueno, vale. Britànic Spice Girls va publicar ahir un vídeo misteriós. Pots buscar quina edat tenen? Perquè
3: no sé si
1: jo últimament estic escoltant gent parlant de xarxes socials, gent de 50 anys o així, i m'està fent un patir que no saps.
3: 50 anys de mitjana.
1: Pues et pots imaginar el misteriós vídeo que devien pensar elles amb els seus gegants cervells enmig dels rumors d'una possible tornada del grup. En el vídeo es mostra un diari amb una notícia que anticipa un anunci per avui sobre aquesta hora, així que si sou fans, correu a les seves xarxes socials a mirar si han publicat alguna cosa.
3: Quins nervis, no, de cop i volta.
1: No, gens.
3: Però s'aguantaran els pets més perfectes.
1: No, clar que no, ni el pipi. A més, hi ha detalls relacionats amb el videoclip de la seva mítica cançó Wannabe, que justament compleix 30 anys.
3: Ala.
1: Per tant, suposo que la cosa deu anar per aquí, cosa que fa pensar, bueno, que en una reedició de la cançó... No ho sé, no ho sé. Jo no crec que torni el grup, no?
3: No, no crec.
1: Quan conys anys fa que no estan junts? Digui, una tira.
3: 30, no? Jo crec que simplement serà com això, una mica de Remember per treure quatre calarons i endavant.
1: Et diré, però, que aquí també té novetats pels fans i ens queda més a prop generacionalment és Harry Styles, però... Sembla que no són coses bones, precisament. Les fans subscrites al seu newsletter han rebut un correu on s'explica que s'afegiran noves dates al seu tour pel 2027. Fins aquí tot bé, fa il·lusió.
3: Clar, home, dos tours més, ai, dos concerts més sempre fan il·lusió.
1: Però ha passat una cosa, que és que el correu s'acomiada amb unes paraules una mica confuses, dient que no té gens clar el seu futur com a artista després d'aquesta gira.
3: Ui.
1: La gent s'ha espantat una mica amb aquestes paraules i estan especulant sobre si signifiquen una retirada o una pausa. A més, recordem que ell odia la seva vida de famós. Ella no la pot ni suportar. No m'estranya.
3: A veure, però ja està condemnat a ser famós per sempre. Per tant, jo espero que no es retiri el 100%, però potser diu, vinga, va, una pausa. Tot i que després de la pausa de, no sé, 3 anys que ha fet des de l'últim disco, em semblaria agosarat. Però
1: és
3: bé,
1: que ho
3: si
1: és, agosarat.
3: Ric, i vols tenir una vida senzilla, amb els milions que deu tenir, les inversions que deu haver fotut, ell es pot quedar tranquil i retirat. Però, home, sense
1: home,
3: cap mena de dubte.
1: Ell, els seus fills, si és que en vol tenir o en tindrà o el que sea, i els seus nets.
3: Estan coberts ja tots,
1: estan
3: mare de Déu.
1: Coberts. Bé.
3: Vinga, ara que ja ens hem actualitzat...
1: De què parlaràs avui, Alberto Gadel?
3: Doncs mira, analitzarem una mica la influència de la Hailey Bieber.
1: Oh, m'agrada.
3: Perquè són uns vídeos que me'n passo sempre a YouTube i dic, doncs, un dia en vull fer un. Aquí en teniu, una secció perfecta.
1: Ben llarga, molt bé, em funciona.
3: Tu de què xerraràs avui, Gala?
1: Doncs mira, jo, com que ahir va ser l'evento d'Apple, us porto totes les novetats que m'han agradat. I a més, passarà per aquí també Mariona Córdoba, Sound de la Police, a parlar-nos de la filla de... l'Elon Musk.
3: Mare de Déu.
1: L'única persona d'aquella família... Bueno, és que poder, no són ni família perquè estan com molt divorciats, sí, i molt separats, però l'única persona d'aquell llinatge que realment val la pena.
3: Que té dos dits de front.
1: És així.
3: I abans de marxar, parlarem d'una cosa que a la Gala crec que li encantarà.
1: Oh!
3: Revisquem el seu trauma.
1: Que asco!
3: És una nova temporada de La Isla de les Tentaciones. No et preocupis encara, perquè ho farem dinàmic i podràs...
1: Hi haurà oques grasses?
3: No sé si hi haurà oques grasses, el que sí que hi haurà és un commenting de la Parra.
1: Com que no?
3: Perquè segur que tens moltes coses a dir. Jo crec que ja ho tindríem tot, no?
1: Pues sí, segur, perquè jo, com abans acabi, mira millor, perquè així deixo de parlar de La Isla.
3: Recordem que abans de començar el programa ens volem posar el Feng Shui a puesto. Avui hi ha molta mala vibra a l'ambient, no passa absolutament res, perquè cada dia ens queixem d'alguna cosa que ens fa ràbia. Som-hi, Gala.
1: Activeu el vídeo podcast. Avui... em vull queixar de les sabates que porto, que són les Samba d'Adidas. Les pitjors sabates que jo m'he comprat a la meva vida, molt cares, a més, perquè són 120 euros en el meu, en el Cubuar, jo les vaig comprar.
3: Sí, sí, costen això ara mateix.
1: Sabates que sempre he de portar amb una petita... Espera que aparto l'ordinador pels que esteu amb el videopodcast activat. Amb una petita tirita, perquè per vegades que les porti són tan fastigoses que em fan mal els peus. Em fan mal aquí darrere, perquè la tira de darrere la tenen molt alta i em rebenta el peu, me'l rebenta.
3: Que fort.
1: A tu no?
3: Tia, jo aquestes
1: sabates... Tothom, oh, que còmodes, sí. No és veritat, són una mierda de sabates. Són fines de taló, que és una mierda, això. Necessites una bona amortiguació. Això no pot ser bo per la columna vertebral.
3: Però perquè devien ser per jugar a tenis, alguna història d'aquestes de...
1: bàsquet, walker, alguna walker, sí.
3: Alguna merda així.
1: Ja, no ho sé, les odio i per mi s'haurien de prohibir, però les porto perquè com que avui vaig al fossar.
3: Sí.
1: I jo sé, a part que són de Turbo Walker, perquè negre i... O sigui, anar amb Adidas
3: negre
1: i blanc...
3: És de Walker.
1: És de Walker, llavors. A part d'això, si he de córrer, perquè ja sabem com és segons quin grup social, doncs així podré córrer, sí, perquè com que jo vaig amb crocs em fa por a mi.
3: S'ha d'anar preparada.
1: S'ha d'anar molt preparada.
3: 100%.
1: Dit això, família, ja sabeu que últimament, novetat d'aquesta petita temporada, el que estem fent és... deixar-vos triar a vosaltres una cançó perquè comenci el loft.
3: Que maco això, trobo.
1: Trobo que sí. És trobo preciós. Que pensem molt en els lofties.
3: 100%. Si sí, vosaltres penseu en nosaltres i voleu dedicar-nos la primera cançó del programa, ja sabeu que podeu enviar una nota de veu al 667-07-6116 amb la vostra cançó del dia. Anem a escoltar quina és la d'avui. Som-hi.
0: Hola, lofties, què tal? Mira, jo us volia demanar una cançó que es diu To Be Loved, de Parcels. És una cançó que m'encanta. té un bon rotllo impressionant i que si te la poses al cotxe o on te sigui has de pujar el volum perquè és una dosi d'energia brutal. Va, bona tarda.
2: Benvingudes al Love.
1: Lofty, et posem aquesta cançó que t'agrada tant, To Be Love, de Parcels. Ni idea, ara l'escoltem.

0: Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. Si sents això, és que vius el love. Amb Alberto Gadel i Gala Castelltor. De 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT.
1: Falten 20 segons literal per un quart de 4 de la tarda i seguim al Love Dicat. Som la Gala Castelltort.
2: I l'Alberto Gadel.
1: Toma ja, per què tan sec?
2: I l'Alberto Gadel.
1: Així? Que us heu fet quan de morir? Sóc una iaia ara, sóc una Spice Girl. Vinga, va, avui analitzarem la influència de dues de les empresàries més famoses del món, Hailey Bieber i Kylie Jenner.
2: Oh!
1: La pregunta que llenço en aquesta petita nostra hipòtesi és... Bueno, no és una hipòtesi, és una pregunta. Per què totes volem ser com elles dues?
2: Per què totes volem ser com elles dues?
1: Mm-hmm. Segur que no us han deixat aparèixer molts vídeos. Què rius?
2: A tu.
1: Ah, vale. On la gent decora amb pedretes brilla.
2: Llavis de xupona.
1: Sí, tinc uns llavis de xupona, perquè la Gala m'ha posat el seu lip balm, que és aquest oli, i bueno, sembla que sigui perfecte.
2: Llavors, perdó, digues.
1: Segur que no us han parat d'aparèixer vídeos on la gent decora amb pedretes brillants d'aquestes de plàstic.
2: Sí.
1: Totes les seves coses que té, maquillatge, mascaretes hidratants per la cara, fundes de mòbil. Aquí t'he posat un exemple, si activeu el vídeo podcast veureu que aquesta idea ve de la Kylie Jenner i el seu aniversari, que va ser el 10 d'agost, on va celebrar els 29 anys d'edat amb un pastís blanc completament cobert de pedretes de colors.
2: He de dir que m'agrada una mica.
1: Home, la veritat és que és bastant xulo i l'estètica de tot el cumple és bastant dels anys 2000, com de fashion girl, tal, llavors... acompanya el pastís.
2: La Kylie encara està amb en Timothée.
1: Sí, que en Timothée s'està posant fuertachón i tothom està dient l'efecte de la Kylie, l'efecte de la Kylie. Una barbaritat. Però bé, va publicar-ne les fotos i en qüestió de dies internet va decidir tornar a tenir 8 anys,
2: sí,
1: de cop i volta, i a fer manualitats. De fet, aquesta tendència li han posat un nom que és però és que és en anglès, és molt raro. Bedazzling. No sé.
2: Cajones.
1: Ja no ho sé, la gent s'inventa les coses. Però bueno, Bell's Lacing, i considero que és molt interessant...
2: Lacing.
1: Perquè ens demostra com és la seva gran estratègia de màrqueting. Elles no venen un producte en concret, venen una mena d'univers estètic al qual nosaltres volem aspirar o que volem intentar, ni que sigui, imitar.
2: Val.
1: D'acord? Ara que ja estem una mica ubicats de com van anar els trets, entrem en matèria perquè aquí... la reina de tot això és Miss Hailey Bieber. Per ubicar-nos una mica, la Hailey va néixer en una família relacionada amb el món de l'espectacle i quan era adolescent va començar a perseguir la seva carrera de model treballant en marques importantíssimes. Si no m'equivoco, va començar sent model del Brandy.
2: Ah, déu-n'hi-do.
1: Llavors, a partir d'aquí, la van descobrir, va entrar a una agència i la resta és història. Així tot, què va passar? Doncs que ràpidament internet i la seva gent perfecta, que som nosaltres, vam descobrir que ella tenia el potencial per convertir-se en una gran it girl, que això ens funciona,
2: sí,
1: en tenim de tots
2: encanta.
1: Colors.
2: Sí, ens encanta. La Emma Chamberlain.
1: La Emma Chamberlain també és un gran exemple d'it girl, la Charli XCX també ho és bastant.
2: També, 100%.
1: És tota aquesta noia, bàsicament, que té un poder d'influència grandíssima només existint, perquè és tan guai que tot el que facin semblarà guai.
2: Però penso, és perquè té un equip al darrere? O sigui, la Kylie, per exemple, que ja ha nascut sent famosa, pràcticament, si no segur, és perquè té un equip darrere o genuïnament ella és tan divertida i tan ocorrent que s'inventa això?
1: Jo crec que és una barreja de les dues. És a dir, si tu neixes amb una família adinerada i tens la capacitat de fer el que et doni la gana,
2: 100%.
1: Desenvolupes bastanta personalitat.
2: Absolutament.
1: Més si tens una mica d'una cosa artística.
2: Que guau que és.
1: Per tant, crec que és, va lligada de les dues, i quan veuen el potencial que tens, el teu equip de diu, vale, som-hi, anem a treballar i a veure com poder... Com faries això, tu?
2: Vale.
1: I t'ho intenten millorar, segur. Però bé, el 2022, amb milions de seguidors que ja tenia, ella va decidir obrir la seva exitosa marca de productes de cosmètica, Rode.
2: És veritat.
1: i des de fa uns anys tot el que
2: ha
1: toca...
2: Ha sigut molt viral, Road.
1: De fet, el primer llançament es va esgotar en minuts.
2: És tan fort.
1: Des del primer dia va ser la més viral.
2: És
1: però bé,
2: incredible.
1: Tot el que toca a ella es converteix en una tendència i ara aquest fenomen que porta anys passant i repetint-se i és una mena de patró, l'anomenarem Efecte Hailey.
2: Oh, Efecte Hailey. Que maco.
1: Per exemple, una de les coses més associades a la influencer és aquest gran concepte Glazed Donut Skin i el glazed Donut Nail.
2: Això és seu!
1: Això és seu. Bàsicament era aportar la pell primer i després va passar a les ungles una capa brillant que dona un look molt més sa al cos.
2: Això ho porta la Laia, la nostra noia de xarxes.
1: Bueno, i absolutament
2: bueno, sí,
1: totes les
2: girlies. Ara m'ha sorprès perquè ho porta ella.
1: Doncs això va ser una tendència que de cop i volta va començar a popularitzar ella perquè anava a les catifes vermelles i mentre la resta de gent tenia la pell bastant mate o com una mena de vellut, ella brillava. I clar, això feia que destaqués per sobre la resta, però sense intentar-ho, que semblava.
2: Clar, perquè sempre va bastant natural. Clar, natural sempre, entre tantes cometes com pugui tenir.
1: I aquesta última tendència va explotar, doncs això, després de la Met Gala del 2022, on va aparèixer perfectament brillant a tot arreu. Poc després va aparèixer en un cap d'any, uns dies després de que canviés l'any, amb els cabells tallats per sota les orelles, i ràpidament això va crear un impacte en el món de les celebritats i totes la van seguir darrere. També ella va ser una de les primeres a canviar de ros, perquè abans ella era rossa tenyida, a deixar-se el seu color sí. natural. Per tant, ella sempre ha fet petits canvis que han influït moltíssim al món de la moda.
2: Sí que influencia molt, no era conscient que influenciava tant.
1: Moltíssim. Ara passem a una altra cosa que fa moltíssim, que és posar noms cutes a coses que ja existeixen. Mira aquest vídeo.
3: So I've never done a voiceover before, but I wanted to do it for this video, walking you through how I do the strawberry makeup look.
1: En aquest vídeo bàsicament explica com fer-se l'Strawberry Makeup Look. I aquí va crear el concepte Strawberry Girl, que són els maquillatges que llueixen com el dibuix del pastís de maduixa, la tarta de fresa de tota la vida. Doncs ella els va posar de moda fent-se doncs, bastants colors rosats a tot arreu de la cara, però que no fos una cosa impostada, sinó que es veiés gairebé natural.
2: Oh,
1: una, una altra tendència que va ser el moment... T'estic fent una llista perquè vegis la quantitat de coses que ens ha portat.
2: No, és que estic que al·lucinant, moltes coses. És que no sé ni què dir, estic flipant.
1: Ara una altra tendència que no és tant de maquillatge, sinó que és més d'estil de vida, és quan l'any passat posar-se una mascareta que no és ni de la seva pròpia marca i menjar sushi va fer que la gent embogís. Ella va penjar un petit vídeo on bàsicament es fotia una peça de sushi mentre es portava una mascareta hidratant a la cara i automàticament totes les noies de TikTok el dia següent van intentar replicar-ho.
2: De fet, jo vaig veure el vídeo original i vaig pensar, wow, nova tendència, segur, i en efecte va ser.
1: I a més, la gent deia, com collons ho fa perquè no se't mogui la mascareta, perquè aquestes mascaretes que tenen la teva forma, bueno, no, la teva no, una forma de cara estàndard, moltes vegades a la que intentes obrir la boca no pots ni parlar perquè se te'n va.
2: Perquè es devia tallar les comissures.
1: No, perquè aquesta mascareta està feta per això, perquè estàs bé amb peces separades perquè puguis moure la cara mentre t'està hidratant la pell. Una altra imatge que va imitar absolutament tothom era la d'aplicar-se una mascareta facial amb un raspall de cabells. El típic raspall que té tothom a casa, el que es fa servir en John Travolta per pentinar-se de costat.
2: Sí.
1: Doncs
2: una
1: ella,
2: pinta.
1: Una pinta. Ella ho va utilitzar per posar-se bé la mascareta i d'aquesta forma et quedava aplicada amb la marca de la pinta i així no t'embrutava les mans, digues.
2: Em fa gràcia que tots els TikToks siguin Hailey Bieber, Girls Next Day.
1: Literal, però també ho he buscat perquè em feia gràcia l'impacte que teníem això. Però bé, continuem. That's my baby,
2: she's iconic. Quanta raó. iPhone keys,
1: lip gloss on it. iPhone case, lips oil on it. Això va ser la gran creació de la Hailey, amb la qual va catapultar la seva marca a un altre nivell i bueno, va ser la funda de mòbil que bàsicament té a darrere un portaproductes.
2: Incomodíssima que ha de ser.
1: Incomodíssima, però que va funcionar com ningú. De fet, va ser èpic aquest moment del màrqueting de Rose. Ella va decidir convertir un objecte completament inútil en un objecte de necessitat bàsica. Resulta que va explicar en una entrevista un dia estava en una reunió. Bueno, de fet, et poso el taller.
2: Vale.
1: A veure si podem escoltar. How did the phone case happen?
3: We were sitting in the office one day and I had this sticky thing on the back of my phone and I was sticking the lip treatment on the back of the sticky case, and I was looking at it and sitting there with my team, and I was
1: bàsicament,
3: like, guys,
1: el que diu és que un dia ella estava en una reunió creativa amb el seu equip i portava, saps la típica ventosa que porten les influencers sí. darrere el mòbil? Doncs mentre anava xerrant, anava enganxant i desenganxant el seu lip oil d'aquesta funda, i en un moment donat va mirar-ho i va dir, escolta, algú pot mirar a Google si això ja existeix? Perquè segur que existeix, és impossible que ho hagi inventat.
2: Clar.
1: Doncs ho van mirar, semblava que no ho havia inventat ningú i van dir, fem-ho possible perquè això pot ser molt viral. I així va ser com va dir, som-hi, endavant.
2: Clar, però només hi cabia el seu lip gloss.
1: Crec que també pots afegir altres coses, però sí que és veritat que està pensat perquè vagi amb el seu i quedi perfecte. Les rêves des amoureux sont comme le bon. Amb el maquillatge ella no es queda curta perquè també ens va ensenyar totes les seves receptes de la torrada de pizza que va ser molt viral, unes mandonguilles de formatge i de pollassa, que jo què sé, però bé, bàsicament ella és la màxima representant del clean girl estètic i crec que és el secret darrere de tot el seu èxit, perquè no et ven un producte car o una experiència ultra exclusiva, el que fa ella és crear un univers relativament fàcil d'imitar per qualsevol persona i així et fa sentir que estàs molt a prop de convertir-te en ella. Vamos, simplement anant a una botiga i comprant quatre adhesius que brillen o una funda de mòbil, que no és una cosa... O sigui, és un producte car perquè segurament costaven 50 euros, però entén-me, no és un cotxe de luxe. Però
2: bueno,
1: recordo...
2: O fotent-te una crema amb una pinta, entén-me, és que és...
1: És el més senzill del planeta. Però recordo que és completament mentida. És important tenir la nostra pròpia identitat i entendre d'on venen les coses. Però com a estratègia de màrqueting és completament brillant. Us
2: sí, la
1: confessar.
2: Veritat és com és. Oh, ara ens enfadem.
1: Canviem de vibra. La Clean Girl Aesthetic s'aparca un moment perquè aquest màrqueting exquisit per part de la Hailey ha estat imitat milers de vegades.
2: Clar.
1: Les últimes acusacions de plagi han estat les següents. En primer lloc, Lola La Torre. Jo no sabia qui era.
2: Qui és?
1: És una influencer argentina que ha llançat la seva marca d'electrolits i col·làgen per estar hidratada. Es diu Sorbo. I la polèmica no va dirigida pel tipus de producte, que també sí que és veritat que va una mica en tota aquesta línia Hailey Bieber, però va més entonat a les fotos, les tonalitats, l'estètica, perquè ella ha decidit...
2: Hòstia, l'està copiant.
1: Copiar tot el que fa la Hailey. Hi ha coses que dius, bueno, poden ser casualitat, poden estar totes al mateix Pinterest, però llavors hi ha fotos on surt la Hailey a sobre d'un producte asseguda amb una versió XXXL del seu...
2: No, l'està copiant.
1: Lip Balm, i la xavala fent exactament el mateix. A més, la tipografia, l'Instagram,
2: tot,
1: exactament igual. Però bé, la influencer ja ha dit que la Hailey és una de les seves grans fonts d'inspiració i que és normal que es vegi reflectida també en els productes que fa. Però crec que una cosa és inspirar-te i l'altra és plagiar.
2: 100%.
1: No sé si farà alguna cosa legal. Jo crec que la Hailey li deu parar 3
2: collons. Jo crec que li és igual, però perquè o sigui, que hi guanyarà, m'entens?
1: He mirat a l'Instagram oficial de la marca de la influencer i tots els comentaris són això és plagi, és igual que la Hailey, és igual
2: pobre.
1: Que la Hailey.
2: Una pobra no l'ha copiat.
1: D'altra banda, Inés García. La
2: què?
1: Nòvia, la Minya Mal.
2: Jo estic obsessionada. Mira que a mi les influencers em fan una mandra abismal. Intento no seguir-ne cap. O sigui, en plan, no m'agrada seguir-les. Però estic obsessionada amb ella.
1: Sí que és veritat que ella ho fa molt bé. Però bé, fa uns dies va aparèixer amb el seu nòvio, la Min, a una catifa vermella dels 500 premis AFE de futbol, no sé què cony són, però bueno, amb un vestit molt similar a un que va portar la Hailey al 2022. La diferència és la marca, la de la Hailey era de Saint Laurent, i el de la Inés García és d'una marca catalana que es diu Marta Martí i costa 1.600 euros.
2: El de la Inés?
1: Sí.
2: What the hell?
1: No sé per què ha causat tant terremor
2: és
1: aquest tema.
2: És un vestit blanc o blanc, n'hi ha per tant.
1: Però sí que és veritat que es diu bastant que la Inés copia moltíssim a la Hailey tota l'estona. Però també és això, que és una puta estètica molt generalitzada a TikTok, rotllo.
2: I que funciona.
1: I que funciona. I que simplement és el patriarcat, perquè si de cop i volta la Minya me'l repetís una samarreta de, jo que sé, qui sigui, dirien, oh, una referència brutal!
2: 100%.
1: I en canvi ho fa la Inés i és misogínia perquè aquesta nena no pot pensar sola. Doncs potser sí que ho ha pensat i li ha fet il·lusió anar vestida com la seva ídola.
2: O potser ni se n'ha enterat perquè són dos vestits blancs de tu, ho entén-me.
1: Literal. El vestit és un vestit ajustat fins als turmells amb un escot de paraula d'honor. A més, que té un corset que acaba de definir l'estructura del vestit, que tampoc és una cosa gaire...
2: Clar, no estem parlant d'un estampat molt concret, amb una forma molt concreta, vull dir, jo és que crec que això, surto aquí 10 minuts i te'n trobo un igual,
1: Un i quatre.
2: I 10, sí.
1: Però bé. El 30 de setembre, la marca de la Hailey arribarà a Catalunya per fi i, per tant, podrem continuar investigant tot això des de més a prop.
2: A veure si
1: ens passa a veure el pal·lof, no, la Hailey?
2: Segur que passa, a ella li encanta.
1: Nosaltres practiquem l'anglès per ella.
2: A mi va enviar un DM i em va dir quan vinc, xocho.
1: Ah, doncs ara li responem.
2: Sí, ara li responem.
1: Escolta, mentre li responem, posem una mica de Gina Stein i el Moliner, et sembla?
2: Sí,
1: doncs som-hi.
2: Perfecte.
1: Amb qui estaràs?

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig. Estàs sentint el Loft.

0: Si sents això, és que vius el Love. Amb Alberto Gadel i Gala Castelldol.
1: Família, passen 6 minuts a 3:45 de la tarda i seguim amb l'Abdicat. Som l'Alberto Gadel.
2: I la Gala Castelltort.
1: I no sé si ho saps. Bueno, sí, clar, sé que ho saps perquè ho he recordat avui al matí. Ahir Apple va fer aquell acte mitiquíssim de cada any on presenta totes les seves novetats.
2: T'he de dir que ho vaig viure en primera persona perquè vaig anar ahir a l'Apple Store de Passeig de Gràcia cap a les 7 de la tarda, que crec que era quan es feia el directe, i jo pensava, dic, algú m'atendrà. Estaven tots mirant el mòbil pendents com si fos un partit de futbol.
1: De veritat?
2: I una mica més,
1: ai,
2: i m'ho vaig haver de gestionar tot jo soleta.
1: Són els millors. És que la gent que treballa a les botigues d'Apple els encanta Apple.
2: Sí que és veritat que són superfriquifans.
1: Això és una mica guai perquè penses, bueno, mira, t'agrada el producte que estàs venent.
2: Però la botiga d'Apple a mi em recorda a la Mi Plaza, perquè tu veus
1: sí.
2: tots els personajazos
1: sí,
2: junts
1: sí, sí, sí, sí, sí,
2: i penses, us uneix una marca de tecnologia, que fort.
1: Sí, sí, sí. És així de fort, que heavy. Bé, jo, com sempre, l'he mirat atentament per vull explicar-vos les coses que més m'han sorprès. I atenció, perquè aquest any hi ha alguna sorpresa.
2: Ah, molt bé.
1: Xula o no, ho veurem. Yes. Sí, exacte. Però, com que sé que tu te la turbopela, aquest esdeveniment, sí, i que les novetats d'Apple no acaben de ser el teu motiu de vida...
2: De fet, gens. Però sí que és veritat que... Em fa certa gràcia. Jo sé que, com que tu me les explicaràs, no cal mirar-les ja.
1: Clar, molt bé. Aquesta és la intenció, que mirant aquest vídeo no calgui informar-se de res més. T'he preparat un petit joc en què hauràs d'ordenar-les de 1 al 4. Aquest és el joc. Ranquejar-les, et sembla bé?
2: N'hi ha 4 només, de novetats.
1: A veure, n'hi ha més, però n'hi ha que ens les turbopelen.
2: Vale, l'has posat les importants.
1: Ah, exacte.
2: D'acord, doncs no.
1: Som-hi?
2: Sí.
1: Comencem per l'Apple Watch normal. D'Apple Watch, per exemple, n'han tret 2. Jo només t'he posat el normal perquè l'altre és només per als esportistes. Vale. Llavors ens és igual. L'Apple Watch normal és el Series 12, que visualment no té cap canvi radical. La gran diferència respecte a l'11, que és el que tinc jo, per exemple, és que millora la càrrega. Ara, 15 minuts endollat poden donar fins a 12 hores de bateria.
2: Carai.
1: En el meu, que és l'11, es veu que aquesta càrrega dona un 50% menys autonomia. Jo el que noto, perquè el faig servir molt poc, és que quan no té bateria l'has d'endollar i fins que no passa una hora no s'engega, i això ho trobo demencial. Per tant, suposo que és el que han arreglat, i per tant, mira, si algú se'l vol comprar, me n'alegro. També diré que és la pitjor compra que jo he fet a la meva vida.
2: Per mi és tirar diners.
1: És llançar diners totalment. Jo, els pitjors 600 euros a la meva vida. O sigui, de debò, me'n penedeixo de tot.
2: A veure, aquest...
1: No, espera, que tinc coses que molen molt.
2: Ah, vale,
1: sí,
2: perdó.
1: Sí, perquè jo sé que és molt fàcil posar-lo al 5, però atenció, perquè aquest rellotge tindrà el que han anomenat Life Rewind, que vol dir que si tu estàs parlant amb algú i prems dues vegades la corona, que la corona és el botó que té, el rellotge et pot mostrar per escrit els últims 15 segons del que s'acaba de dir a la conversa.
2: Quina por.
1: A mi això m'agrada perquè tinc molt mala memòria. També té el Siri Recap, que aquest a mi em funcionaria perfecte, que bàsicament pot fer un petit resum dels punts importants d'una conversa. Llavors, wow. Com tot el que mola, sí que fa una mica de por, però com tot el que mola, això no està disponible a la Unió Europea.
2: Ah, vale.
1: A qui ens protegeixen, se suposa molt.
2: Protecció de dades i
1: tal. Exacte, és que jo trobo raro que puguis gravar una conversa i que després mantens, però com que els Estats Units els hi turba per a tot, això aquí no es pot fer, però allà sí que es podrà fer. És com l'Apple Intelligence aquell, que no...
2: Però veus, jo això ho veig potser més aviat per una consulta de psicologia, un metge, que de cop i volta surts d'allà i moltes vegades t'han dit tanta informació que no tens ni idea del que ha passat.
1: Això pot funcionar.
2: I dius, a veure, resumeix-m'ho, i te fa una estructureta que dius, ah, vale, sí que és cert, tal. Doncs per aquestes coses sí que ho veuria pràctic. Ara, pel dia a dia, potser és una mica més violent, però pel que fa a una consulta psicològica o el que sigui, em sembla perfecte. O quan ho estàs deixant amb el teu nòvio, a veure si ha dit coses en
1: sentit. A veure si hi ha gaslighting o no.
2: Clar. Ojalà t'avisés. Alerta gaslight. Alerta love bombing. I tu...
1: De moment no fa això.
2: Doncs el

0: Pròxim
1: però podria fer-ho segur. Aquest rellotge està a partir dels 449 euros.
0: Vale. Bueno, segueix posició... en la línia. Posició última, però ho tinc claríssim.
1: Estàs convençut?
0: Creus que hi ha una turbo merda més grossa?
1: Sí.
0: Jo crec que no.
1: Jo sí? Crec que sí. Vale, però no, clar, no et puc condicionar.
0: La gràcia és aquesta, per tant, jo m'arrisco i no hi confio gens en un rellotge intel·ligent. Per tant, cap al bottom se'n va.
1: Ai, crec que t'has equivocat. Seguim.
0: A veure què em sortiràs ara.
1: Segon producte. Els AirPods 5. Ja anem pels cinquens. La principal diferència és que els AirPods 4 tenien dues versions, una que no tenia cancel·lació de soroll i una altra més cara que sí que en tenia. Jo tinc els dos perquè sóc lerda i no sé comprar-me només una cosa. I t'he de dir que la que no té les espumetes aquelles fantàstiques i que no té cancel·lació de soroll és asquerós i que per comprar-me això no em compro res. Doncs la versió, o sigui, totes les versions del 5 sí que la tindran, que això està bé.
0: Vale.
1: Que totes les versions, fins i tot la més econòmica, tinguin cancel·lació de soroll, però perquè estem al 2026 i ja no em pots vendre que la versió barata no tingui cancel·lació de soroll perquè és que ho trobo una barbaritat.
0: Perquè ara qualsevol casco té cancel·lació.
1: De 30 euros té cancel·lació, exacte. Llavors, coses que estan bé d'aquests nou AirPods, doncs mira, que podràs pujar o baixar el volum lliscant el dit la pota de l'auricular.
0: Això em sembla molt
1: això
0: bé.
1: Això a mi m'agrada i crec que és molt còmode perquè si no has d'anar traient el mòbil i fa una mica de mandra, també et diré, és una mica de mandra. Vull dir que és una absurditat, realment.
0: Sí.
1: I, a més, una cosa que sí que està molt bé i que és molt guai és que incorporen traducció en directe. Per tant, podràs sentir pels AirPods la traducció d'una conversa que estàs tenint amb algú en un altre idioma.
0: Vale.
1: Això és l'hòstia.
0: Això és un gran puntarro, t'he de dir.
1: Sí, això és l'hòstia. De fet, tenim un vídeo d'aquell streamer que es diu Speed.
0: Sí.
1: Que és estatunidenc, on parla amb un japonès a través d'aquests AirPods. No s'entén gaire, però bueno, perquè us feu la idea.
2: No. My Japanese.
3: Yes, he's Japanese. Hello, good morning. Oh, come on, come on.
1: Aquí el noi que és japonès li parla i ell escolta directament pels AirPods la traducció directa, veus?
0: Tant de bo sentir com et
1: què?
0: Parla. Quina et veu? És la veu de la
1: de
0: Siri?
1: Fet, no crec que no és la veu de la Siri, no sé exactament quina veu és, però no és raro. Vull dir, no sona com un robot, saps? És una mica natural que es parla una mica i tot.
0: I ho faran en català, també es podrà fer.
1: No crec que es faci en català,
0: no,
1: ni de
0: si és una
1: conya.
0: IA.
1: La Siri no parla català.
0: En sèrio?
1: No.
0: Ai, pensava que sí.
1: Jo crec que li has de dir, oye, Siri.
0: És veritat, quina decepció.
1: Jo crec que no parla en català. Li puc preguntar a algú que ho comprovi?
0: És que...
1: Què li pregunto?
0: Hola, Siri, parles en català?
1: Oye, Siri, parles català?
4: Esto es lo que he encontrado.
1: Clarament no.
0: No parla, ella és catalana.
1: Ella és catalanòfoba, fantàstic. Aquests AirPods estaran des de 149 euros, que trobo que per ser Apple sé que són molts diners, però està bé.
0: Home, els han rebaixat.
1: Els han rebaixat, els meus van costar més diners.
0: A mi també m'han costat més diners.
1: Però perquè nosaltres tenim la versió més cara, crec, que són els que tenen l'escometa.
0: No, els meus no tenen l'escometa.
1: Ah, doncs els meus sí.
0: De fet, jo vaig comprar els més baratos precisament perquè eren els més baratos.
1: I potser valien 100 euros més o alguna cosa
0: així,
1: oi?
0: Sí, sí, sí.
1: Oi que sí? Doncs mira, han baixat el preu, per tant, sorprèn perquè deien que tot pujaria. Aquest a quin número els poses?
0: Aquest t'he de dir que els poso el nom... Quants n'hi ha? 4 o 5?
1: 4.
0: 4. Els poso el 2.
1: Per tant, et queda el 3 i l'1.
0: Em queda la primera posició i la tercera, però perquè trobo molt pràctic lo de la traducció, que a més els hi afegeixin com gadgets,
1: sí,
0: que puguis fer sense treure el mòbil, que t'he de dir que una amiga meva tenia configurat que si apretaves dos cops canvies de cançó.
1: Sí.
0: I ella anava en moto amb els AirPods, que això és una il·legalitat, no ho feu, però ella va decidir que era tonta i que ho faria. I tu la veies pujant cap a l'institut amb la moto i de cop i volta fotent-se cops al casco. I el primer dia que vaig veure vaig pensar, ai, li deu haver picat alguna cosa, mosquit, alguna cosa. No li vaig fer cas. El segon cop ho torno a veure i dic, casualitats de la vida. I el tercer, ja quan vam arribar a l'institut, li vaig dir,
1: això què és?
0: Tia, perquè et fots casco, ai, perquè et fots cops al casco de la moto. I em diu, perquè tinc configurat l'AirPod i així, quan li dono dos cops, canvia de cançó, perquè clar, a vegades me posa cançons que no vull. I dic, ah, i dic, però és il·legal això, eh? I llavors va dir, ai, doncs ho pararé de fer, ja no els porta, perquè ara li fa por.
1: Molt bé, haver-la renyat, molt bé.
0: Clar, perquè li vaig dir, tia, no sents res, no pots estar atenta al que passi, per molt que ho vegis, imagina't que te piten, no t'enteraràs perquè estàs escoltant
1: en
0: Llengo Flow.
1: Clar, perquè a més ella li encanta en Llengo Flow.
0: Clar, en Llengo Flow. I clar, aquestes, els volums que es carda la meva amiga, ella no sent, vamos, ni els seus pensaments.
1: No, clar. I és una mica la gràcia d'escoltar música, però no quan condueixes.
0: Clar,
1: amb casco, entén-me. Vale, va, ara sí, els iPhones.
0: Ara!
1: Ha sortit l'iPhone 18 Pro i l'iPhone 18 Pro Max. No hi ha iPhone 18, no hi ha iPhone... No, perquè s'entén, es diu que sortirà el gener. Bueno, el gener no, o més tard, potser. No sé exactament quan. hi ha rumors de que passarà això. Normalment els rumors amb Apple són sempre veritat, perquè van rumorejar uns colors per l'iPhone 18 Pro i per l'iPhone 18 Pro Max i han set aquests.
0: I a més que a la primavera acostumen a fer un second launch on treuen altres productes que són menys espectaculars.
1: Però això Apple mai ho fa, eh?
0: No fan,
1: o sigui, fa un temps que ho fa, però no amb iPhones.
0: Ja, fa un Mac.
1: Un Mac, una cosa així.
0: Un iPad.
1: No han dit res de Macs i iPads. Bueno, no sé, jo no ho estic entenent gaire. Però bé, la gran novetat dels iPhones és la càmera amb obertura variable física, que això vol dir que fins ara l'iPhone tenia una obertura fixa, però ara l'objectiu es pot obrir o tancar una mica com seria una càmera.
0: Hola.
1: Que en realitat la càmera el que imita és la pupil·la de l'ull, que depenent de la llum s'obre, o es fa més gran o es fa més petita. Llavors, pots controlar millor que queda enfocat. Però aquest seria el gran canvi, que trobo que... és fluix.
0: Bueno,
1: sí. Hòstia, estem parlant de que has fet un mòbil nou i només m'estàs donant això, eh?
0: Però ja sol passar que després d'un iPhone que canvia tota l'estructura de l'iPhone que
1: sí,
0: hi havia
1: física,
0: fins ara, els dos Pro següents són exactament el mateix.
1: Sí.
0: Però t'he de dir que pel que fa als colors em està funcionant, eh?
1: Els colors són preciosos, però abans d'entrar en els colors, ara la Dynamic Island, que és on tens la càmera,
0: vale.
1: Que és això d'aquí dalt d'aquí, serà més petita.
0: Més encara?
1: Home, jo la trobo que és prou llarga, eh? Hi ha mòbils que només és la càmera i prou. A mi no m'agrada, perquè no m'agrada. Però ara serà més petita, es veu. Mira, jo què sé, no sé.
0: No, em sembla bé, més pantalla.
1: Però jo ho trobo un flop històric.
0: A veure...
1: O sigui, per mi és molt millor el rellotge que això.
0: En sèrio?
1: Estem parlant que el rellotge resumeix converses, eh?
0: Ja sí que és cert que potser fa més coses.
1: A nivell de tecnologia ho trobo tant més... Bueno, no ho sé.
0: Innovador.
1: Sí.
0: Potser han posat el pes en això aquest any i no tant en el mòbil, perquè ja amb l'iPhone 17 van fer bastanta evolució.
1: Clar, pot ser. I parlant dels colors, pel 17 teníem aquell taronja tan llampant que al final es destenyia o no sigui una cosa passava, i ara ens ofereixen un cherry red preciós, com un bordeus, un granate molt maco, i un blau cel que el trobo, bueno...
0: El blau cel crec que és el més maco.
1: O sigui, aquest blau cel preciós, evidentment també hi ha la versió blanc i negre, però bueno, això sempre
0: no,
1: hi és.
0: Però a favor, perquè el mòbil fosc iPhone 17 era blau. I a mi em feia un mal d'ulls aquell blau.
1: El 17 Pro només hi era blau.
0: Llavors jo estic a favor de que hi hagi el fucking iPhone negre.
1: Jo sempre me'ls compro, tot l'ordinador negre. Els AirPods, els AirPods són blancs, però els grans, els cascos, que també els tinc, negres, tot. Però m'agradaria ser prou divertida com per comprar-me el blau cel.
0: Home,
1: si me'l
0: clar.
1: Canvies, que no me'l canviaré. I m'encanta el color blau cel. Dit això, digues.
0: Faràs alguna cosa específica com de capacitat i tal?
1: No afegeixen
0: vale.
1: Res.
0: Vale, no, però l'almacenamiento és el mateix.
1: Sí.
0: Vale, ja està.
1: Hi ha com un sistema nou de refrigeració que se suposa que fa que duri més la bateria. El problema de sempre que té Apple.
0: La puta
1: sempre
0: bateria.
1: Diuen que millora la bateria i sempre és una puta
0: no,
1: merda.
0: És una merda la bateria.
1: L'iPhone 18 Pro estarà des de 1.469 euros, que és el que valia. En plan, són molts diners, però és el que valia. Tothom va dir, pujaran 200 euros. No està sent el cas. A mi, el meu mòbil, perquè jo tinc el 14, o no, el 15. No, el 16, perdoneu, m'estic liant molt. Jo tinc el 16 Pro, i si m'hagués... No em vaig comprar el més barato perquè vull molt espai, però valia això, el més
0: sí.
1: Barato. I llavors el 18 Pro Max, que estarà a partir de 1.619. O sigui, tens més pantalla per quasi 200, no 200, no arriba, 180, 150 euros més.
0: Jo tinc ganes de veure la gent pel carrer per veure com és el dia a dia amb aquest mòbil. Em fa molta gràcia veure com funcionen els mòbils.
1: A mi m'encanta que
0: de
1: sobte la gent tingui el mòbil nou, m'hi fixo molt.
0: I s'ha muntat molt de sarau per comprar-lo, perquè l'iPhone 17 recordo que va ser molt de show. Jo no he vist res.
1: De moment només el pots reservar.
0: Vale,
1: i llavors
0: no.
1: El dia 12 o el 14, no sé quan és, el pots anar a buscar.
0: Ai, doncs a veure si s'ha liat parda o no.
1: Segur, sempre es liat
0: sí.
1: Parda. Sempre.
0: Vale, vale.
1: I a més aquests colors tan macos, jo crec que faran que la gent el compri, perquè hi ha gent que no té... És fort, però hi ha gent que no té problemes amb gastar-se els diners.
0: No, cap mena de problema i de canvi. Vinga, som-hi.
1: Uh-huh. I ara sí, la novetat d'Apple...
0: Espera, no l'he posicionat, aquest.
1: Ah, bueno.
0: Se'n va al top 3.
1: Sí, evidentment.
0: M'ha quedat el primer només, per emplenar.
1: Bueno, però el primer valdrà la pena. Per mi t'has equivocat molt amb el rellotge. Per mi l'iPhone és mierda. O sigui, per mi per treure això no treguis res. O sigui, no pot ser que no m'anuncis un ordinador nou i m'anuncis aquesta merda, perquè és que això és demencial.
0: És que estic sent poc objectiu perquè ho estic pensant en què em compraria abans.
1: Bueno, vale, també és un baremo. També és un baremo, no? També és un baremo. Però anem amb la cirereta del pastís, que és l'iPhone Duo. És el primer iPhone plegable.
0: Oh!
1: És un mòbil que es plega. Si activeu el videopodcast el podreu veure en vídeo. Si no, bàsicament us heu d'imaginar que tancat té una pantalla de 5,4 polzades, que són en diagonal quasi 14 centímetres, i quan l'obres passa a tenir doncs, moltes més polzades, 7,6, que és més gran que la pantalla de l'iPhone 18 Pro Max. És com un mini iPad, diguem. Llavors, la idea és tenir un mòbil petit a la butxaca i una mini tauleta quan el desplegues.
0: La meva mare té això.
1: Clar, la teva mare té això, doncs mira, ara també. Una cosa molt guai de l'iPhone Duo és que la pantalla està feta amb una puta tecnologia que no me'n recordo per la paraula, no me'n recordo com es diu, nano no sé què, que fa que no reflecti.
0: Yeah.
1: Que això els Macs abans ho tenien i ara no ho tenen. I és perfecte, perquè tots els iPhones reflecten molt el sol, reflecten molt d'alt. I això no reflecta i és preciós.
0: És preciós aquest mòbil, t'he de dir, eh?
1: És maco, és maco.
0: I a més la pantalla aquesta que és com mate.
1: Sí, sí, aquesta és la tecnologia que te deia, que no reflecta la llum, no reflecteix. Ala. Com que la pantalla és horitzontalment més gran, això fa que puguis fer servir dues aplicacions alhora, una mica com seria l'iPad. T'he posat un vídeo d'en Nikias de recurs perquè ell ho ensenya.
0: O sigui, pots parlar amb dos alhora, un per Insta i l'altre per WhatsApp.
1: Exacte, mira, aquí tenim un petit vídeo. A més té unes animacions i unes coses molt maques que quan l'obres està com difuminat i llavors passa a ser nítid i ho trobo fantàstic.
0: Que xulo, doncs.
1: Realment és un mòbil difícil d'explicar en antena, però us heu d'imaginar un llibre.
0: Però sembla un Perfon, en plan, és tan petitet que t'aquepa la mà, no?
1: Sencer. Clar, quan està plegat, sí, jo crec que és la gràcia, tenir un mòbil petit a la butxaca i que quan l'obres sigui com molt gran.
0: Que mono.
1: Quan el plegues, evidentment, només té una pantalla, llavors quan el desplegues en té dues, de manera que en total n'hi ha tres, diguem, la petita i la gran, que és quan la desplegues. Això ho explico perquè si us agrada fer-vos fotos i us fa ràbia no veure-us, heu de saber que amb aquesta opció de mòbil la persona que fotografies pot veure l'enquadrament a la pantalla exterior.
0: Vale.
1: Ho explico. Tu el fas gran, una part és el mòbil que fa la foto i l'altra és la pantalla petita que surt com t'estan fent la foto.
0: Molt bé, perquè així quan et fa la foto la guiri de turno...
1: Clar, tu veus el que està fent. I atenció a les mamongues, perquè amb aquest mòbil la càmera té una opció que en comptes de sortir tu et posa uns dibuixos perquè els nens mirin a càmera. Realment és una absurditat.
0: Ui.
1: Però bueno, això a les mamongues els encantarà. La teva mamonga, per exemple, que té un mòbil d'aquests plegables, segur que no fa això.
0: Crec que no. Però veuràs que
1: però li encantarà, perquè els teus nebots minúsculs segur que els hi funciona.
0: Home,
1: això.
0: Home, per fer-se
1: una foto.
0: Que
1: no se'l compri.
0: No, perquè ella a l'Apple no li funciona
1: i
0: gens.
1: I a més, aquest mòbil val 2.339 euros. Que és quasi el que val el meu ordinador.
0: Uau.
1: És una barbaritat.
0: És molt car, eh?
1: 2.339 euros, el més barat. Vull dir que si t'ho proposes, te'n gastes 3.000, com un ordinador.
0: Mare de
1: Déu. Bueno, un ordinador molt car, però com un ordinador molt car.
0: Mare.
1: És una autèntica barbaritat, però és veritat que a nivell de innovació.
0: És el més innovador.
1: És un 1. Vull dir, a mi m'ha sorprès moltíssim.
0: Molt bé.
1: Que s'especulava, però jo pensava, és impossible que ara gastin diners en fer això, perquè és que ningú voldrà.
0: Fa molts anys que s'especula el del mòbil plegable i crec que és un atraso com una casa de pagès.
1: Jo el trobo molt...
0: Jo el trobo
1: a mi no m'agrada. Gens. Sí,
0: el trobo maco, em fa gracieta, però sí que és veritat que penso la practicitat on queda.
1: Si passo per davant de l'Apple Store, aniré i el miraré, sí. Igual que amb aquell tan fi que van fer l'any passat. Si passo, el miraré, segur.
0: Me'l compraré.
1: No. Pues preferiria comprar-me dos mòbils normals i anar cada un a una orella, la veritat. En plan, perquè això ho trobo absurd.
0: Sí que
1: trobo que és, de debò, plan, és incòmode, perquè a sobre queda gruixudíssim.
0: No, que no té sentit, però bé, que per fer...
1: I que aquesta pantalla, diuen que han fet no sé quines tecnologies, que no es trenca, però aquesta mierda es trenca segur, vamos.
0: Mal de la meva mare dura, eh? Jo pensava que també se li trencaria pel mig de tant doblegar-lo.
1: No entenc com fan una pantalla que es doblegui que no s'entengui una junta, això ho trobo heavy metal.
0: Jo tampoc ho entenc.
1: I es veu que aquest, perdona, ja acabo, que m'estic allargant molt, però aquest, perquè m'ha interessat molt i entra molt en el lore d'aquest petit mòbil, la càmera, quan l'obres i la fas gran, desapareix.
0: Què?
1: Sí, la càmera, la pantalla, quan la fas gran, desapareix.
0: Que fort.
1: Que penso, com la fas invisible, no ho entenc.
0: Tia, és que...
1: És invisible.
0: Sort que hi ha gent amb feines de veritat.
1: A mi la invisibilitat la trobo... Bueno, és que no ho entenc. És que no puc arribar a comprendre com una cosa existeix i no existeix. No ho puc entendre.
0: Sort que hi ha gent llesta al món.
1: Sí.
0: Que fa coses importants.
1: Per tant, aquest queda en el top 1, no?
0: Sí, 100%.
1: El rellotge en el top 4, que ho trobo una barbaritat. Els iPhones en el top 3.
0: I els AirPods en el top 2.
1: Uh-huh. Molt bé. Doncs aquestes són les novetats d'Apple, que t'han semblat.
0: Doncs molt fantàstiques, la veritat. As always.
1: Ara... Crec que hem de deixar de parlar d'Apple.
0: Vale, sí.
1: I posar una tia que va a parlar d'Apple en el seu moment, però d'un altre tipus d'Apple. La Charlie XCX.
0: Oh, quina posaràs, les noves?
1: Una que hi posa SS26.
0: Ah, vale, Spring Summer 26.

0: Estàs sentint el Love.
1: Amb les cabres a l'estudi.
0: Gala Castelltort i Alberto Gadel.
2: Apaga la luz que está motivado. Si el DJ lo pone, bailamos pegado.
0: De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda. Si el DJ lo pone, bailamos pegado. En directe a iCat.
3: Wow. Quasi surt per antena una conversa viral.
4: Mariona, de què estan parlant?
5: No ho podem, no ho podem dir. Era molt íntima aquesta conversa.
3: Gala?
4: És que no crec que els hi han d'explicar, perquè jo no sé què s'ha escoltat i què no.
6: No s'ha escoltat
5: no
6: res.
5: No, home, no, res.
6: Però té la Marinera la conversa que s'estava tenint al Love Ticat.
5: Però estàvem molt, molt desconnectats del directe.
4: No, estàvem completament desconnectats.
5: Estàvem desafrets.
4: Mira, s'hauria de fer un dia un programa que fos al revés.
6: Sí.
4: Les músiques s'escolten i l'altre no.
5: I la secció en blanc, no?
4: Secció en blanc, que saldés el disc d'emergència i que sonés Volcans de Buos.
6: Vinga, va. A veure, passa un minut a les 4 de la tarda, seguim al Love Ticat, estem escandalitzades, però ja tenim per aquí Ready to Patrullar. I per explicar-nos la seva obsessió del dia, a la nostra...
4: Mariona!
5: Hola, una altra vegada.
7: Hello.
5: Com esteu? Avui no sé si esteu revolucionats o molt tranquils, no ho tinc clar. Teniu com pics avui.
4: És que jo tinc molta son, he de dir que m'he llevat a 7:45, que és una hora absolutament normal, però fa molts dies que no em llevo a 7:45, perquè nosaltres entrem a treballar a les 10 i el que estic fent és llevar-me a les 9:30.
5: Però a més has fet moltíssimes coses, Gala, aquest matí.
4: Sí, m'he llevat a les 7:30. He posat una pedazo de rentadora, després he anat a la bugaderia, a la secadora.
5: No, però a mi m'ha agradat després... que has dormit entremig.
4: Ah, sí, quan he posat la rentadora me n'he anat a dormir un rato.
6: Home, què has de fer?
4: És que no tenia res a fer.
6: O
4: després he fet el
6: dit?
4: Dinar, que m'he fet un salmó. Però és que un dit ja em desperta a mi.
6: Per això, no. Al matí, a dormir.
4: Ui, m'encanta. Sembla que estiguem entre cançons.
5: Sí, crec que ens hem de controlar.
4: Vale. S'acaba la tonteria, de què parlem, va?
5: Mira, avui parlem de la meva obsessió del dia, més enllà d'una cosa que va passar ahir, que les dues vam experimentar, Gala, i que no té res a veure amb el que parlava mentre cançó i cançó, que és que vam anar a veure Cronos.
4: Ah, sí.
5: De fet, crec que després en parlareu amb la Maria Duño, que porta un munt de pel·lis que hem de veure.
4: Però posa-li una nota. Jo la poso després.
5: Uf, que complicat. Jo et diria 7:30.
4: No, 7 és de covards.
6: Per què?
4: 7 és de covards.
5: Per dir 7 i
4: no
5: mig.
4: No quedes bé. No. Entre el 7 i el 7 i mig. I el 7,8 és de covards. I el 7 i el 8.
5: O sigui...
4: Entre el 7 i el 8 és de covards. Perquè no poses un 8, que és en plan, tu, m'agrada, m'ha funcionat. Tampoc poses un 6, que és una nota... Perdó, perquè jo, excel·lent, sí, acadèmica, però és de merda. Per mi és de merda, un 6. Llavors... No t'estàs atrevint ni a que t'hagi agradat genuïnament ni a que t'hagi disgustat genuïnament.
5: És que realment vaig sortir del cinema amb aquesta sensació.
6: No, però va, que diguis.
5: Però vaig sortir del cinema amb la sensació de que no sabia si la pel·lícula m'havia agradat o no. Trobo que està prou ben feta i que és molt guai perquè revius tots els moments que tu vas viure a través o del mòbil o de la ràdio o de la televisió en relació als atemptats de Barcelona.
6: Però
5: hi ha moltes coses que em grinyolen. Hi ha un tema de que la policia queda molt bé i que té tot el sentit del món, ja que el dispositiu en aquell moment estava molt ben planejat i van aconseguir el seu objectiu i, per tant, enhorabona, molt bé, però hi ha un tema de racisme que és transversal en tota la pel·lícula, que es tracta molt poc i que crec que és important. A més, trobo que la pel·lícula de Cronos surt en un moment complicat o delicat, més aviat, que és a punt d'arribar a les eleccions i és un tema de radicalització i racisme delicat. Per tant, li dono un 7,5. És que em quedo en aquesta nota.
6: Tu què li dones, Gala?
5: I que l'Enric Oque ho fa sempre molt bé.
4: Després
5: tot, perquè jo
4: ho podem parlar millor amb la Maria Duño, però per mi el moment no és tan rellevant si tens els collons de fer una pel·lícula bona. Si la pel·lícula te la pots prendre com tu vulguis... Tot, per norma general, tot t'ho pots prendre com vulguis. Partint d'aquesta base, vale. Però si la pel·lícula has de rascar per trobar-li el punt crític i en canvi et serveixen en bandeja una excusa ideal per ser racista, llavors sí que trobo que estem en un molt mal moment i que no s'hauria d'haver publicat.
5: Però tu has dit que t'ha agradat molt la pel·lícula.
4: En canvi, la pel·lícula m'ha agradat molt per començar perquè hi ha més català del que era la realitat, segur, perquè vamos.
5: Sí, home.
4: Jo ara m'he trobat un mosso a Barcelona que em parli en català. Aquells tots, les més catalanes, les més. No, i
5: no,
4: això
5: no.
4: És impossible que fos així.
5: I un
4: les
5: català
4: amb
5: totes les neutres i els pronoms febles apuesto.
4: I no és el cas. I després hi havia gent que actua molt malament. Jo no sóc actriu, però a mi els dos policies del final, que qui l'hagi vist ho sabrà, si no és una història que ja se sap.
5: Els del Penedès, que...
4: Exacte, actuen com el culti. actuen molt malament. Jo no m'ho estava creient el que estava veient. O sigui, estava amb tensió perquè a mi em fa por tot, però jo arribo a ser una mica valenta i a millor me la turbopela històricament.
6: Ara la vull
5: jo
6: veure.
5: Jo crec que el més positiu d'aquesta pel·lícula és que és, crec que quan tu surts del cinema tens ganes de pensar sobre el que has vist, sobre aquests aspectes que ens afecten en el nostre dia a dia i que són molt importants de reflexionar-hi més d'un cop de cara a les eleccions, per exemple, i mola molt veure-la amb gent del teu entorn per fer aquest com col·loqui final 100%. I anar-la comentant amb gent que la veu, perquè és això, o sigui, hi ha coses molt positives de la pel·lícula, però hi ha d'altres que per mi són molt negatives i que passen de puntetes per cada bé amb tothom. Saps?
6: Vale.
5: Per cada bé amb el cos de policia i per cada bé amb
4: policia...
6: amb qui sigui.
4: La policia t'ha hagut d'ajudar a fer aquesta pel·lícula i només per això la blanqueges, ho trobo criminal. Prefereixo que no la facis.
5: O sigui, la crítica a la policia és tan subtil que l'has de voler
4: buscar,
5: veure.
4: L'has de voler veure. En canvi, pots sortir d'allà dient, ah, veus?
6: I mira que ja... Bueno, d'igual, no entrem en aquest debat.
5: Després ho parlem amb la Maria, perquè si no, pobreta, ve a parlar de la pel·lícula.
4: Va, és veritat, tu de què parlaràs avui?
5: Jo us parlaré de la meva nova obsessió, que és el nou anunci de Desigual. I no em refereixo a aquest anunci demencial que ja vam comentar, que és a aquell anunci on feien broma sobre Barcelona dient que era molt cool que a Barcelona et robessin la bossa, estigués plegat de colors...
4: A mi m'ha sorprès que hagin fet l'anunci que han fet ara, que ara comentarem, i que alhora fessin aquell, perquè són contradictoris.
5: Són completament contradictoris, o sigui, és a dir, Desigual ha estat capaç
4: estan
5: de fer
4: perduts.
5: El pitjor anunci de l'any i el millor anunci de l'any.
6: En una setmana
4: de
6: diferència.
4: Estan molt perduts, de debò. Hi ha, una cosa allà que s'està...
6: Perquè no deuen ser equips de màrqueting diferents, segur que tenen un aquí i l'altre allà.
5: O perquè ho han volgut arreglar i han dit Turbo Walkers, ja ens n'anem a pique.
6: Sí, però es nota que s'ha fet en un moment aquest anunci.
5: Podrien arribar a fer-lo en un moment,
4: un
5: però la idea està molt bé. Per tant, fingirem demència i oblidarem aquest últim anunci durant aquesta estona que dura la secció l'anunci de Barcelona i ens entrarem en aquest segon anunci, on han comptat amb la participació de Vivian Wilson, que segurament és possible que no us soni el nom, però per qui no la conegui, ella és model i, a més, a banda de ser model i activista, és la filla d'Elon Musk, la filla gran, si no m'equivoco. Però, per sort, per tothom, no té relació amb el seu pare i el motiu és que és una dona trans i que Elon Musk va decidir no donar-li suport en res, deixar-la una mica tirada i de banda.
4: I fer... comentaris públics molt criminals, perquè jo n'he escoltat algun que tela,
5: Però sabeu el que és més bèstia, que jo no ho sabia? És que Vivian Wilson va néixer a través de fecundació in vitro i ella mateixa ha explicat que el seu pare va escollir el sexe del nadó que havia de néixer, va escollir que volia que fos un noi.
4: Se joda.
5: I en aquest... I mira... Sí, el karma t'ho torna tot. I a més, he buscat i la selecció de sexe, en aquests casos de fecundació in vitro, és il·legal a països com, per exemple, Espanya, Regne Unit...
4: Als Estats Units no, és que als Estats Units no.
6: És que és el país del llibre albedrío, és molt
4: bèstia. És escarós, t'ho juro, és demencial.
5: És molt bèstia.
6: Llibre albedrío en català és lliure albir, Vale.
5: I llavors el que passa és que, clar, ella no, va començar a no tenir relació amb el seu pare i a més ha explicat més d'un cop que ell és fred, que s'enfadava molt sovint, que és narcisista, és a dir, coses que no ens acaben de sorprendre realment.
4: Quasi tots els fills de Elon Musk són fecundació in vitro.
5: Sí.
4: Quasi tots,
5: Però perquè ell està obsessionat amb els assumptes de ciència-ficció, de tecnologia, ell s'hi pot fer un nen sent modern i amb tècniques futuristes.
4: I triant, que triant ja és. O sigui, no, és tan perillós.
5: No té cap mena de sentit, però bé. Sabent una mica aquest context de Vivian Wilson, crec que és moment de veure una mica com ha anat tot aquest anunci de Desigual i analitzar totes les imatges, no? Heu de saber que aquest anunci s'ha creat sota el lema Born to Disobey, que vindria a ser nascuda per desobeir, i si veiem el videoclip veus fàcilment com tot plegat és una crítica cap a Elon Musk.
1: It was designed to obey.
7: Can you say Desigual?
1: Desigual. It's easy.
5: Bàsicament, a les imatges es mostra a la Vivian Wilson convivint amb Desi84, que és bàsicament aquest robot humanoide creat per suposadament ajudar les persones i, com alguns sabreu, si seguiu a Elon Musk una mica, ell està obsessionat amb crear un robot molt similar
4: fet,
5: a aquest que veiem. Sí, però no ha acabat de sortir del tot bé en moltes ocasions, llavors és com que s'ha de perfeccionar, no? I aquest robot es diu Optimus i és de Tesla, i són exactament iguals, pràcticament, que el robot que apareix a l'anunci de Desigual. Per qui no hagi activat el vídeo i no hagi pogut veure les imatges, us heu d'imaginar el típic robot que tots ens imaginem en el nostre cap.
4: El logo al mateix lloc.
5: Tot igual. és un robot obedient, molt eficient, tot ho fa bé, però la Vivian en aquest cas decideix posar-lo a prova i li demana que faci coses per les quals no està preparat. És a dir, de cop i volta ha de servir per fer de suport de pilotes de golf, o passejar-lo amb una corretja com si fos un gos, o intentar que digui desigual, que és això que sentíem de fons, no? Doncs tot això ho intenta fer amb el robot i demostrar que aquest no sap reaccionar amb situacions amb les quals no està programat. Clar. I per tant no està preparat, no? D'aquesta manera com deixa entendre que les màquines no són perfectes, els humans tampoc, però en aquest cas es mostra que la tecnologia té uns límits i nosaltres, per altra banda, sabem adaptar-nos.
6: A més, crec que el vídeo se la veu a ella, o sigui, en comparació amb el robot, a ella l'han deixat molt humana. És a dir, se la veu com molt moderna, molt una persona...
4: Molt perfecta.
6: Sí, sí, sí, sí. M'he quedat flipant, o sigui, m'he quedat parat amb la comparativa de les dues persones, perquè en molts planos estan oposats, és a dir, una davant de l'altra, i deia, hòstia, realment a ella se la veu càlida i propera, i a l'altra se la veu fred i tonto del cul.
5: I no només pels colors, com deia, sinó més aviat també per la forma d'expressar-se, no? El robot al final és una màquina, fa el que fa i no pot mostrar gaire emoció, i la Vivian s'enfada,
6: xiu-xiueja,
5: riu, fa una mica...
4: Sí, sí, és l'hòstia.
5: Tot, no? Què passa? Que això, a més, té un final molt rodó, que és la Vivian Wilson dient a càmera "Some things aren't meant to be fixed". Algunes coses no estan pensades per ser arreglades. I aquest, o sigui, tu veus l'anunci i penses, vale, si serà una publicitat de Desigual, però és un anunci directe cap a Elon Musk.
4: Ah. Penso, vaya huevos Desigual en aquest sentit.
5: No, o sea, és posicionar-se puto gas.
4: Sí, sí, sí.
5: Molt heavy. I la Vivian també, perquè anar públicament en contra del seu pare, que és una de les persones més poderoses dels Estats Units i del món.
6: Del món.
5: És una barbaritat. Però
6: a veure, crec que això, en plan, o ho teníem planejat, o aquest anunci havia de sortir d'aquí un temps i han dit, adelantem-lo ara mateix perquè estem en el moment ideal. Però com a moviment de màrqueting també és curiós que diguin, vale, fem primer una revolta, però seria estrany que volguessin fer una revolta només aquí a Barcelona, perquè sabien que aquest anunci per la resta del món, el de Barcelona parlo,
5: sí,
6: que seria completament, bueno, passaria desapercebut i rellevant. En canvi, aquí haurà creat més furor perquè de cop i volta Desigual estava en nom de tothom.
5: Però la qüestió és que, clar, al ser una marca catalana, suposo que aquesta part com més local s'entén el per què van decidir fer-ho a Barcelona i portar-ho arreu del món, per dir-ho d'alguna manera, i en aquest cas aquest sí que és més internacional i té més sentit que el vegi tothom, però al final l'anunci és internacional, aquesta xarxa se'l pot veure tothom.
6: Per això.
5: Vull dir, els hi serveix tant per una cosa com per l'altra. No?
4: Sí.
5: Digo jo.
6: Sí. Ah, i ara tinc ganes de pensar sobre el tema. Ja
5: a mi em funciona moltíssim aquest anunci, de debò. Si teniu l'oportunitat, són 30 segons, però està genial, està al YouTube de la marca, vull dir, tot correcte. Però què passa? Que aquest no és l'únic punyal que Donald Trump ha rebut últimament, perquè a més es publicarà un documental titulat Musk, que fa una panoràmica sobre Elon Musk i en el qual, ja us aviso, no surt gaire ben parat.
4: Mira, molt bé, perquè hi porta massa temps aquest tio que ningú li diu res.
5: Doncs mira, tens 4 hores que ha creat aquest documental un director nord-americà que es diu Alex Gibney, que analitza durant aquestes hores la figura d'Elon Musk des dels seus inicis fins a l'actualitat.
4: Que xulo, però ja està disponible?
5: Crec que encara no. S'ha presentat en algun festival de cinema, però encara no està disponible a plataformes ni res. Ens haurem d'esperar, però crec que és un que haurem de veure sí o sí. I a més, el cineasta explica que moltes persones de l'entorn d'Elon Musk no volien participar ni parlar públicament sobre ell.
4: Perquè fa por. És que normal. I fa por. I segur que té contractes raros firmats, que la gent hagi de callar, segur.
6: No, i que a saber el que...
4: I que segur que dius alguna cosa i et mata o alguna cosa, tio. Fa molta por aquest senyor.
5: Fa molta por perquè es veu com una persona que no té escrúpols.
6: No.
5: El que sí que han aconseguit per aquest docu Musk és que participin dues de les mares dels seus fills, que hi ha aquesta frase, em sembla demencial, dues de les mares dels seus
4: fills. Perquè té com 10 mares.
5: Sí, sí, és una barbaritat. Per una banda, la Justine Wilson, que és la mare de la Vivian Wilson, i per altra banda, l'Ashley Sinclair, que aquesta última és qui ens ha donat unes grans declaracions, i és que l'altre dia va explicar en aquest festival de cine que va rebutjar una oferta de 40 milions de dòlars per signar un acord de confidencialitat i no parlar públicament sobre Elon Musk.
4: Quan li van proposar fer la pel·lícula o abans?
5: Jo entenc que li van arribar a Elon Musk o al seu equip els rumors de que o bé gravava el documental o bé l'aniria a presentar en públic, no? I li van dir, mira, 40 milions i et calles la boca. I ella va dir, la meva veritat és molt més important que el benestar econòmic que pugui tenir jo, i per tant crec que és una cosa pública que haig d'explicar perquè no només em serveix a mi, sinó a tot el món, no?
6: Molt bé, la Turbo Walker.
5: Sí, sí, la Turbo Walker màxima. I una decla declaració que va fer aquesta dona, la Ashley Sinclair, que va tenir una criatura amb Elon Musk i que m'ha deixat, però palplantada, és que es veu que Musk un dia li va enviar un missatge dient-li: necessitem tenir una legió de fills abans de la Guerra Civil.
6: És molt salvatge. Que al món el portin homes així. Imbècils.
4: No, no, o sigui... Aquest documental, per cert, s'estrena el 16 d'octubre als Estats Units, però no posa on s'estrena aquí.
5: Serà el típic que arribarà una mica més tard aquí.
4: Sí.
5: Ens haurem d'esperar una mica.
4: O veure-lo.
5: O veure'l a través d'altres mitjans.
6: Uau, que heavy, tia. Hola, tia, és que
4: 3 hores 52 minuts, eh?
5: No, no, i s'haurà de veure, eh? Jo tinc unes ganes. Doncs fins aquí, no? És una mica la meva nova obsessió del dia. Aquest nou anunci de la marca catalana Desigual i, bàsicament, Elon Musk com a obsessió, perquè és que ell està boig i això, com a personatge, dona molt joc.
4: Però és que a ell li encanta, eh?
6: Em fa una por.
4: Sigui, en plan, ni que l'estiguin criticant, a ell li encanta,
5: sí,
4: tio.
5: Sí.
4: Fa un asco,
6: a veure,
4: la ràbia.
6: Per ser així de ric has de ser narcisista i tenir molts problemes al cap.
5: Com a mínim.
4: Però que molta gent d'aquesta que van al món són psicòpates de debò, en plan diagnosticat.
5: Bueno, mira el Donald Trump.
4: És que si no, és impossible, jo crec.
6: És put impossible. Mariona, thank you very much for coming back with your obsession of the day.
5: Thank you so much.
6: Si algun dia ens preguntem on t'has ficat aquesta nit, sabrem que estàs veient el documental de 8 hores de l'Elon Musk. De moment ens quedem amb la cançó de la Luli.
7: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans escrivint versos d'enyor per la que

0: Això és El Loft, amb Alberto Gadel i Gala Castelltor. Aicat.
1: Mira, són les 4 i 20 justes. Que maco, a mi m'encanta quan
2: és màgic,
1: tu.
2: Això.
1: La vida a vegades et regala aquestes petites sorpreses.
2: És com quan de cop i volta mires el rellotge i són les 16:16 i dius, wish, i dius,
1: aquest soroll?
2: Soc the whitest of the white.
1: A mi no em surt, a veure.
2: Això?
1: Sí.
2: A veure.
1: No, això sí, el que no surt és el bastant... Això.
2: Crec que són els meus llavis de 3 quilos cada un.
1: Clar, sí que deu ser això. A veure, família, feia molts dies que no la vèiem i avui ens fa il·lusió tenir per aquí la nostra cinèfila, cineasta, cine perfecta, preferida i de referència. Maria Dunyó, com estàs?
3: Hola, què tal? Molt ben rebuda, no? De cop molts petons. Jo tampoc sabia que podies fer aquest soroll. Ah, tu també et surt prou bé.
1: No.
3: És que quan ho fas pensava que era un àudio.
1: No, és que sembla que ho tirin Sam.
3: Que bèstia.
2: Mira que bé em surt.
3: Has practicat.
1: Això podria ser teu. Veus?
3: Bueno, va, suficient. Jo no paré perquè em sortirà fatal, però perquè vinc a fer el que se'm dona bé, que és parlar de cine, he tornat.
2: Home, ja.
3: Una temporada més, estic molt contenta. Ja sabeu com ho passo tet aquí, podem comentar moltes coses, perquè aquest estiu han passat moltes coses.
2: Ha sigut estiu de cine a casa teva o no?
3: Saps què? He anat menys... Sempre que vinc aquí quedo fatal.
2: Dius el mateix, sempre, però no passa res.
3: He anat menys al cine el que m'agradaria, però perquè penso que l'estiu no convida tant a veure pel·lis.
2: Vale.
3: Sí que és veritat que he anat al cinema una vegada. Una vegada vaig anar a veure l'Odissea. He anat a veure l'Odissea. Ho vaig passar absolutament fatal del fred que feia.
1: Ah, del fred.
3: Sí. Quan anava a tenir un refugi climàtic. I em vaig morir del fred i no vaig voler tornar a repetir. Sobre un dia que plovia, bueno, va ser una experiència.
2: S'ha d'anar amb sudadera al cine.
1: Jo sempre hi vaig estar perfecta.
3: Horrible. No, horrible. En fi, aquesta experiència no la repetirem perquè a partir d'ara portaré una manteta, igual que els avions. Però vinc a portar-vos les millors recomanacions cinematogràfiques de l'estiu, segons el meu criteri.
2: Perfecte. Estem sempre ahir amb el teu criteri.
3: Exactament, perquè espero que us agradin les recomanacions, perquè jo vinc a portar cine, fins i tot, ja ho sabeu, a la gent que no és filmbro.
1: Com jo, que no ho soc.
3: Ah, està molt bé, perquè sempre em poses a prova i sempre acaba funcionant, perquè una vegada et ve una pel·li que s'ha convertit en les teves preferides.
1: Sí, és així.
3: Això és ideal. Sempre fa molta il·lusió que en l'era en què vivim anem al cine, com us estava dient, que vaig anar al cine i vaig passar fatal perquè feia molt fred, però jo estic en contra de sofà, manta i Netflix quan una experiència comunitària fa molta més il·lusió perquè people is craving community i penso que és molt important. És una mica cursi, però és veritat, és molt important
2: maco.
3: Fer experiències en comunitat. Llavors, com vull que les sales segueixin rebentant de gent...
1: Molt bé, digue-ho!
3: Toma ja, aquí us porto tres pel·lícules que estan o estaran properament a les sales de cinema, que s'estrenaran aviat i que us faran córrer a comprar el pot més gran de crispetes. Us agraden les crispetes?
2: Clar.
1: Sí.
3: Que aquesta conversa l'hem tingut alguna vegada,
2: sí.
3: Perquè a mi no. Vale, perfecte.
1: Ah, és veritat, no, és veritat.
2: Sí. La vam tenir, crec que, el primer dia de sexe, imagina't.
3: És tan probable. És que m'agrada molt dir que no m'agraden les crispetes, com, I'm quirky, soc cinèfila, però m'agraden les crispetes.
2: Clar, he d'estar atenta a el que digui.
3: Exacte, total, és això. Però, en primer lloc... Ja.
1: El de cacarissí, el cable dels auriculars, com si fossin cabells, ho trobo.
2: És per posar-me en el paper, noies, ho hauria de respectar.
1: Vale, va, ho respectem. Perdó, digues, Maria.
3: Si et deixes com una treneta per poder-te-la tocar de veritat.
2: Em faria vergonya sortir al carrer.
3: Bueno.
2: És broma, a favor de totes les trenetes, però a mi em quedaria malament, em faria sentir incòmode, vale? Woke!
3: Per les trenetes.
2: Tinc amigues amb trenetes.
1: Molt bé, turbo woke.
3: Traieu les amigues amb trenetes, perquè en aquesta pel·li potser sí que hi ha gent amb trenetes, perquè en primer lloc cal fer referència al film que en tan sols una setmana que es va estrenar, que de fet es va avançar la seva estrena, s'ha convertit en un fenomen local i properament creuarà fronteres. I estem parlant de la recentment estrenada Cronos. És que només aquests crits, ja.
4: Hem de passar algunes rambles, 5 ambulàncies.
5: Aquí compta el 4-0, què ha passat a la rambla?
3: Sembla que el cinema català torna a atrevir-se amb aquest gènere de thriller més pur, que també és cert que vam veure en altres pel·lícules com La propera pell, d'Isaac i la Cuesta i Sa Campo, que em va encantar, o Segon origen, de Vigas Luna i, atenció, Carles Porta. Efectivament, Carles Porta va dirigir una pel·lícula.
2: Què?
3: Sí, sí. I amb ni més ni menys que Vigas Luna, que és un dels directors més galardonats de la història. Sí.
1: Què? Estic flipant ara.
3: Sí, sí. Però no hem vingut a parlar de Segon origen. Algun dia jo us portaré pel·lis de directors que no sabíeu que teníeu pel·lícules perquè us sorprendríeu amb la gent en aquest país que ha fet pel·lícules i ningú sap.
2: Doncs tia, 100% és una secció, apuntem-la.
3: Apuntem-la, perfecte. Però avui hem parlat de Cronos perquè narra un dels episodis més tràgics de la nostra història recent i fins i tot diria general, ja que reconstrueix la pel·lícula Ritme frenètic, l'operatiu dels Mossos d'Esquadra durant els atemptats del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils. La història és aquesta. aquesta. És un thriller, parla, és policíaca. Cal dir que ha tingut les seves polèmiques, ja que segons quines declaracions del cas, del repartiment, han ferit sensibilitats, i sí que és veritat que algunes víctimes que van ser convidades a l'estrena també han tingut coses a dir respecte a la pel·lícula per ser, efectivament, falta de sensibilitat al respecte. A partir d'aquí, sí que és veritat que també ha rebut molts afalacs per la seva capacitat d'enganxar i per la capacitat d'explicar una història tan recent, perquè encara la tenim molt a flor de pell moltíssims totes, recordem on estàvem i què fèiem en el moment. És com l'11 de setembre, no te'n recordes?
1: Igual, tio, tothom se'n recorda què va passar, quan... jo no me'n recordo, tenia un any de vida, perquè el 2017 jo feia primer d'ESO, i no me'n recordo què estava fent, ni on era, ni què. Vosaltres us en recordeu de veritat?
3: Sí.
2: Però perfectament.
3: A sobre és l'aniversari del meu pare i va ser com... No!
1: What the fuck?
3: Tipo, ara, pobre, tothom se'n recorda que és el seu aniversari perquè és com, ah, és el cumple del Joan el 17 d'agost. Bueno, mira, així té algun recordatori.
2: Però jo, que si fort.
3: Exacte. Però l'heu vist, em consta que tu...
1: Jo sí, l'he vist, però... he vist la pel·lícula, ara si vols t'explico el que em penso, però, tio, a mi les declaracions que em surten només són bones. Si no em surt gent queixant-se, no em surt l'Enrique Auqué blanquejant la policia, a mi em surt l'Enrique Auqué dient, crec que ens hauríem de plantejar com fem sentir a les persones nouvingudes, en plan la guacada que diu ell sempre que a favor, m'entens? Llavors jo li dono un like i segueixo.
3: Clar, perquè suposo que les declaracions que han sigut més polèmiques han preferit retirar-les abans que la pel·li agafés aquesta mala fama, poder?
1: O fins i tot...
3: Bueno, jo
1: sí que trobo que blanquegen la policia.
3: Bueno, això, bueno, últimament deixen... està una mica de moda això al cine.
1: Sí, deixen una mica malament a la Policia Nacional, ok?
3: Ok.
1: Però blanquegen molt els Mossos i a mi em molesta una mica. Sí. Perquè jo he tingut moltes males experiències amb Mossos, eh? A més, vull dir que a veure...
2: Però sí que és veritat que és una pel·li que sabien que en qualsevol cas crearia debat i seria polèmica, perquè al final és un tema, és això, molt recent i molt sensible, que no es pot... O sigui, que entenc que s'ha de parlar amb tot respecte a qualsevol fet històric i més si ha sigut tràgic, però una cosa que les persones que ho estan visquent no fa ni què...
3: 10 anys
2: que ho han viscut en primera persona, entenc que es pugui sentir doncs més interpel·lada quan parlen. Però bueno, però jo no l'he vista, però tinc ganes de veure-la.
1: 50 anys, és que, però ho pregunto genuïnament, no ho pregunto com a crítica.
2: No crec que s'hagi d'esperar, ni molt menys, però sí que és veritat que crec que la reacció és serà clar, molt més ferotge si les persones que ho estan veient ho han viscut. És a dir,
3: totalment.
2: Tu pots parlar d'una pel·li d'un fet històric de fa 3.000 anys i continuar qüestionant-ho i posant-ho sobre la taula i que revisqui tot això i llavors et faci plantejar coses, però te les farà replantejar encara més si és una cosa que ho has viscut amb la teva pròpia pell i no fa absolutament ni bueno, no fa res que ha passat. Això és el que penso.
3: Jo penso, no respecte com ha pogut fer sentir les víctimes, perquè en aquest cas és una reacció absolutament vàlida, jo aquestes declaracions les trec d'un fil de Twitter d'un pare del nen que va morir, el nen de 3 anys, que era de Rubí, i va dir que ell es va sentir molt insensibilitzat al veure la pel·lícula, es va sentir com bastant apel·lat, evidentment, com és evident, perquè ell porta des d'aquests 9 anys que fa amb la lluita de que s'investigui, i a això em refereixo. Penso que si una història té diverses bandes, el cine que se suposa que és ficció, ha de ser suficientment valent com per no tenir por, no a la crítica d'un públic més general, sinó les conseqüències, fins i tot us diria legals, però si hi ha hagut acusacions, si hi ha hagut sospites respecte a aquest tema, respecte a aquesta història, no sé si enteneu per on vaig, però penso que s'han de tenir en compte totes les versions.
1: Jo no, què vol?
3: Bàsicament, hi ha la investigació de si això estava buscat, de si ho sabia el CNI, si ho sabia algú.
1: Ah, vale, això, aquest problema que hi ha durant la pel·lícula.
3: Efectivament. I no trobo que hi faci suficient referència, tenint en compte que penso que per la gent afectada és el que més li interessa.
1: O sigui, creus que hi hauria d'haver hagut com un treball periodístic que es resolgués a la pel·lícula, potser? Perquè acabés de ser més documental.
3: Correcte, efectivament. No crec que aquesta investigació periodística hagi de dur-la a la pel·lícula, sinó l'han de dur a la investigació, però que ha de constar a la pel·lícula. Crec que és massa important com perquè s'obvii i simplement tractem el racisme, que està perfecte i més en aquest moment que estem vivint ara.
1: Però és que no està tan ben tractat.
3: Però, efectivament, això ho refereixo. Trobo que ha sigut poc valenta i el cine ha de tornar a ser valent, vale. I més en pel·lícules així.
2: Com que s'ha utilitzat d'escenari i ja.
3: Correcte.
1: Que tu pots justificar el teu racisme amb la pel·lícula, tio, això és el que em molesta, que tu, si vols ser racista i mires la pel·lícula, pots ser-ho. Però, i a més, molt. En canvi, si vas a l'altra banda, que és potser la que necessitem, perquè com està la situació crec que és la que necessitem, i si no, mira avui a les 5 al Fossar de les Moreres, tio, atreveix-te i fes alguna que jo no hagi de rascar com un puto lleó per poder defensar que aquesta pel·lícula té una mica de crítica, perquè és que l'has de buscar, i buscant-la és fluixíssima. I l'he buscat, perquè l'he buscat, però és que no.
2: Vale, vale,
1: i ja
2: vale.
1: Està, llavors a mi això és el que em molesta. Igualment la vull tornar a veure.
2: Sí, jo la vull anar a veure ara, perquè no l'he vist, sí. M'esteu creant una curiositat que te cagues.
3: Està a les sales bastant temps, es va estrenar el 4 de setembre, encara continuarà. De fet, algunes representacions i algunes visualitzacions de cines es fan amb col·loqui, o sigui,
2: vale, perfecte. Esperem pues hi anirem.
3: Que puguem veure-la.
1: Ah, pues a mi això m'interessa,
3: Jo us ho passaré.
1: Vale, okay. Passa'ns-ho, això m'agrada.
3: Fa molt, la Renora em fa molt, jo us ho passaré.
1: Ah, pues anem, jo t'acompanyo, vale. Si vols.
2: Perfecte, Maria, jo també vindré. També
3: per, hombre, sí, hombre, hombre.
1: Bueno, som-hi, què més?
3: Un moment de tensió, ens relaxem molt, perquè ara venim amb un xilament, tot i que també crearé debat, perquè vull que... Bueno, és més una pregunta, però és que tinc ganes de fer aquest debat, tot i que n'hem viscut un, perquè jo estic molt en contra de la pel·li, que us diré ara. I és que fa un temps està bastant de moda fer segones parts,
2: ai, sí,
3: remakes, de pel·lícules que ens aporten certa nostàlgia per això de la oda als 90 o als 2000, o que bueno, fa 20 anys està molt millor del que estem ara.
2: I la crisi econòmica, bueno, que hi ha hagut a Hollywood i de creativitats i tota la pesca.
3: I efectivament els guions, els guionistes estan en una, bueno, una espècie, no, estaven en vaga, i tot i que han tingut la seva vaga i han tingut les seves recompenses, no és suficient, i ho entenc perfectament. Aleshores, les productores de Hollywood s'apanyen com poden. Aquest és el cas de Practical Magic.
6: No hay magia más fuerte que la de la relación entre hermanas, forjada por el destino e inquebrantable a pesar del paso del tiempo.
3: No sé si l'haureu vist, és el clàssic dels 90, protagonitzat per Nicole Kidman i Sandra Bullock. Bàsicament, són dues germanes... Eh?
2: Quin horror! Estic traumatitzat amb lo de la Botox Face.
3: Però és que
2: el
3: pitjor... Bueno, la Botox Face, ara va dir, que no m'escolti, com ha d'escoltar Nicole Kidman. La Botox Face de Nicole Kidman, jo crec que si t'imagines a una persona punxada, et ve la cara a Nicole Kidman sense saber qui és la Nicole Kidman.
1: És criminal, i a més és la teva feina.
3: És una bogeria.
1: Bueno, bueno. Estàs posant les rodes a la teva feina.
3: Bueno, bueno, l'Anne Hathaway, que després en parlarem d'ella, s'ha tret el Botox per anar a l'Odissea, i tothom s'ho ha pres com un sacrifici per la seva feina. No ho facis.
1: Un sacrifici al bare minimum.
3: Absolutament. I llavors ja crees... Bueno, ja
1: entrem... No pot ser que tu estiguis plorant i jo no sàpiga si estàs plorant o rient.
3: Absolutament. No, no, és així. I que no tinguis cap mena de... Bueno, en fi. En fi, tot i aquestes Botox Face fa 90 anys. Als anys 90 no les tenien perquè eren joves fantàstiques, igual que ho són ara, el que passa que no s'ho creuen. I la història va de dues germanes que sempre s'han sentit diferents i úniques perquè són bruixes. I la història és molt divertida. I és com emet aquest... witchy univers que està molt de moda per la tardor.
1: Per tant, s'ha de veure l'original, no?
3: Correcte. Demà la nova arriba a les nostres cartelleres i mira, s'haurà de veure, però sí que és veritat que l'original, que la teniu a Disney Plus, està espectacular. Però us anava a preguntar sobre aquest debat de fer remakes, ja m'heu contestat una mica.
1: Jo en contra.
3: Jo totalment també.
2: Completament en contra, perquè...
1: Si una cosa ha funcionat aquella cosa i ja està, no té perquè ha funcionat tota la vida.
3: És que no podem parar. El Diable i Vista de Prada fa res. Camp Rock 3, que ningú s'ha enterat perquè ningú vol veure-ho. Pues veus? Hi ha un cotilleo amb els de Camp Rock 3 i amb els de Los Descendientes. Un dia faré una secció d'això. Pelis de petarda. Total.
2: Doncs 100%, perquè a mi m'interessa, però a Camp Rock 3 és una puta merda i totes les pel·lícules que són un remake són una merda.
3: Les pel·lis d'animació de Disney que els donen la gana de no pensar i fer els nens encara més necessaris d'estímul tota l'estona.
2: És horrorós. Jo trobo que aquesta
3: que
2: crisi...
3: Que haters estem avui, no?
1: No, s'ha de ser així de tant en tant.
2: Si és una merda el que se'ns dona, s'ha de criticar.
3: De dir,
2: no pots tragar-t'ho i dir, vinga, va, que és perfecta.
3: Total.
2: En canvi, quan surt una obra, com, per exemple, l'Odissea, és perfecta.
1: Jo no l'he vist, s'ha de veure.
2: No? S'ha de veure,
3: sí,
2: tia,
3: de veure.
2: 100%.
3: Sí, jo crec que
1: m'ho dormiré.
2: Entenc que és una història que s'ha vist, però bueno... Que...
1: Jo m'adormiré. Sí.
3: No, no.
2: A tu et farà por, no la miris.
1: Ah, vale. No, doncs pues gràcies per protegir-me.
2: Ara ho he pensat, no.
1: Gràcies per protegir-me. Jo tenia una sensació que no l'havia de veure.
3: No, no, no. Però no, perquè és veritat que arriba... A mi em va agradar per això, perquè de cop...
1: Jo ho vaig passar malament a Cronos en molts moments, eh? Però no mal... En plan,
3: per la tensió que et provoca.
1: Però que em volia no mirar perquè jo estava...
3: Que heavy gala. Però és que tu et fa por al Almodóvar. És molt bèstia.
1: Molta, molta. Fa terror.
2: A de drama, tia, que no és un remake i és de les poques pel·lícules originals que sembla que s'han estrenat aquest any. A tu et va agradar?
3: Sí, però no tant com m'agradaria.
2: Vale.
3: Pensava que m'encantaria, igual que Obsession. Pensava que seria la meva pel·li preferida. Obsession no em va fer por i vaig sortir en plan, oh, this is it.
2: Vale.
3: En sèrio.
2: És que de drama, per exemple, pensar que seria com una comèdia romàntica noventera, sí. 2000era, tal.
3: És que és,
2: i era la intenció,
3: ho
2: no?
3: Així, ho van vendre així, però ara se suposa que, jo crec que és misoginia i no és ni broma, que s'han perdut les comèdies romàntiques i totes han de tenir com un moment com...
2: Woke.
3: Sí, no, ja ni woke, en plan...
1: Com hem passat de ser woke i de feixista?
2: No, tia, però...
1: És broma!
3: No, no, no, no.
2: No cal que sigui la turbo woke, en plan, estic menjant una pel·li d'una història cis-heteropatriarcal. Deixa de disfrutar-la i gaudir-la i passar-m'ho bé.
1: Ja faré jo la meva crítica interna de que és una història cis-heteropatriarcal.
3: Molt bé.
1: Perfecte. Què més?
3: Doncs res, igual, de drama us diré que havia de ser una pel·lícula, una comèdia romàntica, però ja misogínia i no volen fer pel·lis romàntiques que no també puguin apropar a un públic femení. Ai, masculí. Però vale, hi ha una pel·lícula que li pela al públic masculí perquè agafarà Film Bros, Girls, a mira, gent mira, americana.
1: Se m'està erissant la pell!
3: Ai, noies.
1: Pelacos de puta!
2: A veure...
3: Ha arribat el moment, òbviament, no podia venir aquí a parlar de novetats d'aquest mes sense parlar del fenomen homosexual
1: és
3: del moment.
1: És...
3: La bola negra!
7: Tiene demasiado...

0: a totes, diu, I love la bola negra. Oh my God, I love la bola negra. Oh, it's my favorite movie. Li ha encantat la bola negra. I està fent una campanya per aquesta pel·li que flipes. Els Javis n'hi han pagat i estan tenint més campanya.
1: Aquesta pel·li serà increïble, espero.
0: Però és que no només...
2: Però té males crítiques també, no? Jo no sé qui li vaig dir. Vull veure aquesta pel·li i em van dir, tothom diu que és una merda.
1: Però com tothom, tia,
0: jo
1: no passa res.
0: Ha sigut... Jo,
2: és homofòbia.
0: Un altre cop, sí, sí.
2: Pues ja està.
1: Digues, a veure, Maria.
0: Jo crec que no només ha rebut... O sigui, jo crec que ha rebut males crítiques perquè un fenomen nacional que tracti una història tan polèmica, que tracti l'Orca, els Javis, que també venen de la llamada i tenen tope de haters avorrides, yeah. Jo crec que és més per el fet de ser la pel·li que és, aquesta pel·li te la fa, jo què sé, La Cuesta, Iñaki La Cuesta, o Rodrigo Sorogoyen, i és... I
1: un... Èpica.
0: Sí, absolutament. Però és que a Canes, o sigui, no podem dir res, perquè Canes va rebre una ovació de 20 minutacos.
1: Que fort,
0: tothom
1: això.
0: Tothom es va posar de peu, va ser de les ovacions, l'ovació més llarga del festival, ells van guanyar el Premi Millors Directors, que en van parlar la temporada passada. Ha conquerit tots els cors d'aquells que l'han vist. Tant ha sigut així que ha avançat la seva data d'estrena perquè pugui presentar-se als Oscars de l'any següent. Què passa amb aquesta pel·li? Inicialment s'havia d'estrenar el 2 d'octubre. Però a les convocatòries a les que pot optar són pels films estrenats fins al 31 de setembre. Aquestes convocatòries són les menys rellevants entre moltíssimes cometes, perquè qualsevol categoria en uns premis són rellevants, però podria ser millor so original per la cançó de Judelino o per la guitarrica de La Fuente original. Millor pel·lícula estrangera, que creiem és la que optarà, perquè recordem que també ha estat seleccionada per l'Acadèmia Espanyola de Cinema junt a El Ser Querido i Los Domingos per representar Espanya als Oscars. Mm. I precisament per això han avançat la data dos dies perquè pugui presentar-se als Oscars. És un drama, com molt sabreu, que rescata l'obra maleïda, diuen, i acabada de Lorca, i tracta sobre la marginació i la repressió social i la persecució directa a l'homosexualitat a la seva època, per molt que faci molt temps sembla que sigui més actual que una altra cosa. I el títol ve de Tirar la bola negra, que és una expressió poc utilitzada avui en dia, però que representa que si tires la bola negra a algú és per excloure'l o per vetar-lo.
1: Vale.
0: I també en aquella època també es feia servir exclusivament o sobretot per vetar a la gent homosexual.
1: Uau.
2: Quina vale. Barbaritat.
1: Quines ganes d'enxufar-nos-les
2: de
1: pel cul.
2: Bueno, és que haurem de fer com a...
1: 100%
0: maratón.
1: Sí. Mm-hmm. Anirem al cine 10 dies seguits.
2: Oh, i després comentarem.
1: Perfecte. Maria, thank you very much per portar-nos totes aquestes novetats del cinema. Tenim moltes ganes d'empassar-nos-les totes i a tu t'haurem de fer fora, però torno quan vulguis, ja ho saps.
0: Jo us estimo, tornaré quan vulgui jo, de fet.
1: Sí, 100%. Un dia et presentes aquí i dius, vinga, amb una secció feta, vinga, xupar-la. Vinga, per despedir-te posem una mica de Sabrina Carpenter i ara tornem amb una mica de La Isla. Som-hi.

0: Are you coming in or what?
1: El talent jove té un altaveu a iCat. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a iCat. Si sents això, és que vius el LOFT. Amb Alberto Gadel i Gala Castelltort.
2: My family of the LOFT, how are you?
3: A mi m'agrada sorprendre, s'ha acabat.
4: No, així m'agrada. Espera, un moment. A 3 minuts a Carlacos, de que siguin 3 quarts de 5 de la tarda. Seguim el LOFT amb la Gala Castelltort i l'Alberto Gadel. Sí? I aquesta temporada recordem que ens reservem aquesta estona per gaudir de la ràdio com si fos l'hora del pati. Per tant...
2: Uf, a mi m'encanta l'hora del pati, és la meva hora preferida.
4: A mi també m'encanta.
2: Bé, una petita estona, ja sabeu en què la policia de la diversió ens treu les manilles i ens deixa lliures perquè siguem nosaltres mateixes. Això sempre fa il·lusió.
4: I Gala, em sap greu dir-te que ha arribat un moment que potser et pensaves que no arribaria aquesta temporada, però efectivament ja és aquí. Ha començat l'onzena temporada de La Isla de les Tentaciones. Com que no vull que t'enfadis... Una cosa, sóc la Sara Larsson. Tinc
2: no,
4: la gola molt hidratada.
2: Crec que estàs... A veure...
4: Qui diria que hem fumat mai?
2: Jo no fumo, what the fuck?
4: Bueno, seguim. Com que no vull que t'enfadis, el que farem serà reaccionar a les típiques frases de presentació que els solters de cada temporada fan davant dels emparellats, que crec que pot funcionar. A més, haurem d'intentar adivinar els oficis, també hi ha algú que estudia, de cadascun d'ells. I com que n'hi ha alguns que
2: ho
4: diuen...
2: No ho sabrem.
4: A més, hi ha alguns que ho diuen a la mateixa frase de presentació, en plan, soc jardinera, vols tocar-me el matojo? Hem posat un pip al jardinera, vale. Per tant, haurem d'intentar adivinar què collons volen ser de grans.
2: Que bé, cap prejudici. Doncs mira, encara ho podré suportar. Va, som-hi?
4: Comencem.
2: La primera persona que apareixerà és una que es diu Míriam.
4: Som-hi, doncs.
2: Tens nervis, jo molt.
5: Soy Míriam. En España me he dejado la vergüenza, pero no las esposas. Y por lo que veo, más de uno tiene ganas de portarse mal.
2: Home, clarament és policia, no?
4: A veure, jo...
2: O treballa en un circo, que a vegades és el mateix.
4: O és policia, o és una noia d'animació d'una despedida de soltero.
2: Oh, que encertat, que tan elegant.
4: Llavors...
2: Jo crec que és policia.
4: Jo crec que oposita a policia, que encara és més de la
2: sí,
4: isla.
2: Sí, perquè el pip era molt llarg. Soy opositora de policia.
4: Literal. Nacional.
2: No, això no ho sabeu.
4: He deixat Espanya. No,
2: m'encanta Espanya.
4: És que... A veure, és... No, és pitjor. Ai, bueno.
2: Què?
4: És opositora de Guàrdia Civil.
2: Ai, Míriam.
4: Míriam, jo confiava molt en el teu vestidet de Shane i m'has trencat el cor.
2: Mira, et diré una cosa. Fa molt de morena ser policia. A mi, jo quan veig una policia morena, penso... Me té miedo, nena.
4: I ella te mete un miedazo i les esposes que les porta a sobre tota l'estona. Ella té por per si ha d'emmanillar qualsevol... On deu tenir la placa, el tanga?
2: Perquè, clar, home, sí.
4: Jo la veia molt lliure de mans.
2: Jo també la veia molt esposes, lliure.
4: On les guardes, si va un vestit?
2: Al culet.
4: Ui.
2: A dins, a l'anus. Se les posa pel cul.
4: Míriam, tindria moltes coses en comú. Busquem una altra.
2: Que asco, Albert, busquem una altra.
4: Va, a veure.
6: Soy Escorza y con estos cuerpos tengo la inspiración completa. Con una sonrisa y el corazón latiendo, desde que han llegado las 5 chicas al paraíso, está ardiendo. Después, seguimos hablando.
2: Treballen tots en un circ.
4: És en Lorca. Pablo Neruda.
2: Jo no sé ni com ha pogut dir tota la frase sencera sense entrebancar-se, et diré.
4: Doncs tu no l'has vist, que mirava... Ell mirava un punt fixe per en recordar-se de l'única frase que s'ha hagut de memoritzar en la seva vida. Ell no, crec que no se sap ni el seu DNI. Que jo l'estimo, eh?
2: Jo no l'estimo.
4: Amb aquesta làbia, quina proposta
2: li home, és escriptor, ell, no? Segur que és escriptor.
4: Escriptor o criptobro? Perquè també fa molt per un criptobro per l'així.
2: És veritat, jo t'ho compro. Vale, ven cursos online...
4: 100%.
2: ...de borsa.
4: Però segur, eh? A més, segur que ha dit alguna cosa dels seus amics criptobros, també, saps? I li han dit... vés a la isla per guanyar seguidors i reclutar a tots els nòvios que estiguin mirant la isla i t'inverteixin alguna història.
2: I la realitat quina és?
4: La realitat és que l'Escorça és, atenció, poeta.
2: Conya. És broma, no?
4: No, no, és broma.
2: És impossible.
4: És poeta, imagina't. Passem pel següent, en Fran.
2: No, estic molt nerviosa. Com ha de ser poeta? Som-hi, en Fran, va.
4: Què ens diu?
2: Qué asco.
0: Soy Fran. Estuve en esta isla en la décima temporada. Y sí, el mago de la edición.
2: ¿El qué?
0: Uf, ¿dónde se me ha ido la frase?
2: Ay.
7: Mal. Esa cara que se te...
0: Esa cara, pero... ¿De qué va, hermano?
2: Ai. A veure. Perquè entengueu que ha de passar, perquè a mi m'ha costat d'entendre. El tio diu que va estar a la isla a la desena edició.
4: Sí. I de cop i volta fa una broma d'un mag i es queda en blanc.
2: Ah, mago.
4: Mago.
2: És que no ho he entès jo, allò. I se m'ha ido la frase.
4: Sí, però no era perquè fos una broma, sinó que se li va de veritat. I resulta...
2: Ah, vale.
4: Clar, els de producció mirant-lo, tipo, aquest noi pot dir alguna cosa, i diuen, repeteix, no passa res, tornem a fer la toma i ja està, i ho editem i sembla que no hagués passat res. I diu, no, em fa por tornar-me'n a oblidar.
2: No, però algú li pot posar un pinganillo a aquest nen? Clar, és que a veure...
4: Un pinganillo, una cartolina, la de producció, amb la frase escrita perquè pugui llegir. Potser no sap llegir. Potser estem...
2: Llegir, que li posin un pinganillo, t'he dit.
4: A veure, què creus... Què és? Perquè, clar, aquí hem de...
2: Policia Nacional.
4: Crec que sí que ell és... Aquest segur que és modelo.
2: Sí?
4: No?
2: Tu l'has vist... Fas una mia de model?
4: No, però a vegades a la isla et sorprenen, igual que aquella que era influencer i cantant, i jo no li vaig veure res d'influencer ni cantant.
2: I què és?
4: Però hi ha alguna altra professió, com que pugui ser paralista...
2: De ser molt curt.
4: No, de ser
2: futbolista.
4: Curt. Que sigui la mateixa aura.
2: Aura no és, però vale, futbolista. Jo dic futbolista.
4: Doncs vas molt encertada, baby.
2: És futbolista!
4: Perquè ell és futbolista.
2: Hòstia, quina angúnia. Mare de Déu, estic al·lucinant. Anem amb una noia?
4: Home, normal. O sigui, normal que un futbolista... Bueno, no normal, però...
2: No, que se li hagi oblidat la frase. Tu mentre xuti la pilota rei, vagi cap a porteria, ves tirant.
4: Clar, potser ella et carda uns gols que et deixa distret, però de moment... Lo de...
2: Vale, estic molt incòmode, anem amb una noia.
4: Que no era sexual, ho deia de veritat, de que
2: vale.
4: Xuta una pilota de veritat i la fot dintre d'una porteria de veritat. No estic fent cap... saps?
2: Anem amb una noia? Anem a... Sí o no? Sisplau, digue'm que sí!
4: Va, anem a per una xavala.
2: Vale.
8: Moneos y soy amante del mar y me considero toda una sirena. Bajo
2: el mar. Coña.
4: No me estés por pena.
2: Coña.
9: Vivo en serena, siendo sirena, eres feliz.
8: ¿Quieres ser feliz conmigo?
4: Sí.
2: Això... No, vaja. Això és el pitjor que m'ha passat a la vida, però que totes se l'han pres una cançó per ella.
4: Ja. Yeah.
2: Ella és... Ella, de professió, és... Estrella.
4: Ella és de professió.
2: Icono. De professió, icono de
4: és
2: tot.
4: Famosa, és tot.
2: Influencer.
4: Una cosa ha
2: només una, només pots ser influencer si fas la nota així per, i públicament i te la turbopela.
4: Jo també opto cap a creadora de contenido, perquè el pip era bastant llarg. Però també ha fet la referència aquesta del mar.
2: Clar, 100% és marinera, però jo prefereixo pensar
4: mariner,
2: que és influencer.
4: A veure, com has de ser marinera? Com has de cardar a mi perfecte en un barco? Si ella és una sirena. Ella
2: llavors
4: neda i ella caça amb les mans dels
2: peixos. De, què té a veure?
4: Peixatera.
2: Ah, peixatera.
4: Potser treballa de peixatera un súper.
2: Vale, peixatera, és peixatera.
4: Home, segur, i fa com la Jenny i la Eli i fa als seus clients.
2: No.
4: No veus el salmó que està fresc, a veure, bajo el mar,
2: wow.
4: Bajo el mar. I la gent, clic, comprar.
2: Sí, la gent li compra segur, sobretot els homes desquiciats.
4: A veure... Quina professió té?
2: Peixatera? Ah, no, marinera.
4: Marinera oficial, eh?
2: Marinera.
4: Doncs pues ets fantàstica, Neus.
2: No, jo crec que s'ho ha inventat, ella. Crec que ha pensat. Què seria... O sigui, quina és l'última professió d'una persona que es presenta a la isla? Marinera. Doncs pues jo m'invento que sou marinera.
4: Li ha pregun... No ha pensat. Li ha preguntat al xat.
2: Quina és? Ah, sí, li ha preguntat. Molt bé. Uf, tan encertat sempre. Ojalà quedar-me sorda per aplaudir-te.
4: Fem l'última rapidíssim.
2: Va, som-hi.
4: Que m'està agradant això.
10: Me llamo Cristian y soy... Soy experto en atracciones fuertes y de todo tipo. Me conocen como Cristian, el de la olla.
2: El de la olla.
10: ¿Montarse en mi atracción?
2: ¡Wow, wow, wow! Wow. Fent menció directa al seu penis. Jo, de veritat.
3: El de la olla.
2: És l'últim que necessitava veure. Avui no m'ho mereixo, això, eh?
3: El de la olla.
2: A tu t'ha agradat, oi?
4: Encantat. A veure, és fàcil treballar a PortAventura, no?
2: Sí? No, jo no, és que se m'ha oblidat.
4: Normal,
2: juro, eh?
4: Normal, perquè els traumes es borren.
2: En una nòria treballa.
4: Tia, potser...
2: Clar.
4: Potser és feriante.
2: Sí.
4: Firaire.
2: Firaire.
4: Ah, doncs pues mira.
2: Ah, és Firaire. Ah, vale.
4: És Firaire oficial. Que mono.
2: Ens quedem amb el Firaire perquè jo això no ho aguanto més i més si no em poseu oques entremig. Per tant, família...
4: M'ha encantat aquesta secció, que fa molt bé.
2: Sam, gràcies. Sobre la meva cançó preferida.
4: Per
2: és que
4: no hi ha
2: ningú com en Sam en aquest món. És fantàstic.
4: Escolta, ja sabeu que els divendres posem música. Demà és la diada, per tant, toca descansar. Podreu escoltar iCat igualment. Però
2: això
4: si us voleu enviar missatges per la setmana que ve, dubtes existencials, cançons perquè sonin al principi del programa, el que sigui,
2: 667-07-61-16.
4: Efectivament.
2: Sí, 670761 16. Com sempre, busqueu-nos a les xarxes d'Eva, @someva, allà trobareu el nostre contingut més exclusiu.
4: I si ens trobeu a falta, sempre ens podeu recuperar en format videopodcast a l'Spotify, a 3Cat, i també som a YouTube, que
2: cada
4: ho fem molt bé.
2: Ah, sí, ho fem fantàstic.
4: Ho fem,
2: som els millors
4: bones
2: de la nostra generació. Estem en directe cada tarda de 3 a 5 a iCat, i ara nosaltres marxem a fer el cafè, però us deixem amb el Nota de Veu un programa. Es m'ha dit avui en Fran Lluís Giró que s'esdevé programa i que és importantíssim quedar-s'hi. Mira,
4: jo m'hi quedo.
2: Ja ens estan fent fora. Vinga, va, família, va. Ciao!
4: Adeu, fins dilluns. Ciao.

0: Encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Sí, sí, l'Èlia el nova.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
3: Abans d'aquest programa, tot això deixaré caps.
4: El Mercat de Música Viva de Vic torna a ser el punt de trobada de la música en directe. 5 dies de concerts molt esperats amb estrenes dels teus grups preferits i d'artistes que encara no coneixes i que voldràs tornar a escoltar. Del 16 al 20 de setembre, descobreix avui la música que sonarà demà. Més informació a mmbb.cat. Recomanat per ICAT.
0: Això és el Love.

0: Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De 5 a 7 a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Bona tarda, benvinguda a Catalunya. Ara i aquí, engegant tots els motors del Nota de Veu d'ICAT.
2: Podem garantir altes dosis de flipament de Teteo i Caliu i una connexió amb l'escena musical catalana difícilment igualable.
1: Sortiu d'entre el fum i apugeu el volum de la ràdio que ens hi posem amb la protagonista del dia.

0: Clarament el senyal que esperaves aquesta tarda, encetant el Nota de veu iCat, és que sonessin els teus estimats Amics de les Arts, Aina.
1: Quina il·lusió començar així la tarda. Ja sóc feliç.
0: I no només amb aquesta cançó, segurament t'estimo, sinó amb una cançó nova de Trinca.
1: Oh, és que és fantàstic.
0: Que som a punt de compartir amb tota la gent, tots els notetes que són a l'altra banda. M'imagino que la gent que sigui tan fan dels Amics com tu ja se la sabrà de memòria i tindrà la coreo i tot.
1: I recomano que mireu el videoclip també, perquè hi ha història, eh?
0: Per cert, ara moment Amics, però recordeu que avui anem del pal Oques Grasses.
1: Sí, correcte.
0: Avui fem el programa que Catalunya mereix, més a les portes de la Diada, amb un als cors i amb un amb l'últim mes de vida d'Oques Grasses, Aina.
1: És una mica aquell programa que no saps que necessites, però el necessites.
0: Avui és 10 de setembre, m'ho confirmes?
1: Sí, és així.
0: Vigília de la Diada?
1: Sí.
0: D'aquí un mes serem 10 d'octubre?
1: Correcte.
0: Pot ser que ho estigui comptant bé?
1: A aquesta hora encara tindrem oques, diguéssim.
0: Doncs d'aquí un mes serem a les portes de l'últim concert de la història d'Oques Grasses. Per això, avui ens passarem tota l'hora, fins a les 6, punxant hit rere hit d'Oques Grasses. Segurament t'estimo, segurament t'estimo. I, evidentment, sentint un munt de notes de veu de gent que ja ens l'ha enviada al 677 50 61 53. Tu encara hi ets a temps. Si és la primera vegada a la teva vida que sents aquesta crida, i ets a temps. Som així de fabulosos en aquest programa. Portes obertes, mòbil connectat, bateria al 96%, 677 50 61 53. Quina cançó vols que punxem d'Oques? En quina fase del dol estàs? Quines ganes tens d'anar al primer, al segon, al tercer o al quart concert? El que tu vulguis d'Oques, barra lliure.
1: Quines ganes de fer aquest programa, mare meva!
0: I ara abans, el moment Amics.
1: Doncs sí, han estrenat una cançó que la sentirem de seguida, però abans en Ferran, dels Amics de les Arts, ens explica. Digues.
0: No, m'estàs parlant d'en Ferran Piqué, però acaba la frase, dona.
1: Ah, és que m'has fet el gest d'atura't.
0: Sí, t'he fet el gest, però és rotllo ràdio, és a dir, tu acabes, la gent no ho veu, llavors jo dic una cosa, no sé.
1: Doncs jo
0: ara et faré aquella de portem 300 coi d'anys fent ràdio.
1: Clar, però el gest d'atura't per mi és claríssim.
0: No, tia, però vol dir atura't després de la frase. Vol dir no te m'envalentonis i presentis la nota de veu en Dani Expósito, que és l'altra banda del vidre, el control tècnic del programa.
1: Perquè, què vols dir-me?
0: No, volia fer la conya del cognom, de Piqué.
1: Piqué.
0: Perquè amb la Diada, tot plegat, em fa pensar en Piqué, saps?
1: Sí. Sí, sí.
0: A més, en Piqué, en una Diada, recordo que va piular Serem ocells d'Oques Grasses.
1: Que fort, és que tot queda lligat,
0: veus,
1: eh?
0: Veus o no?
1: Oh, m'encanta.
0: El programa que Catalunya necessita.
1: Doncs en Ferran Piqué, en aquest cas dels Amics de les Arts, no el jugador del Barça, que és en Gerard, que ja no ho és tampoc, però bé, el situem així, no? Doncs ens envia una nota de veu explicant-nos una miqueta què, aquesta cançó nova dels Amics.
2: Hola, amants de les notes de veu. Hola, Frank Lluís, hola, Aina, som els Amics de les Arts. Bé, de fet, només sóc un, sóc en Ferran, però vinc a dir-vos que estem molt contents tots tres perquè hem estrenat una cançó nova que es diu Encara som aquí. És una cançó que parla de la idea de no rendir-se, la idea de que si caus i estàs ben acompanyat i tens els millors companys al costat, et tornaràs a aixecar i ho pots tornar a intentar i ho aconseguiràs segur. És una història real que vam viure a les Fires de Girona del 2025 i la veritat és que va ser un moment molt emotiu que ens vam quedar colpits quan va passar, que va caure el Pilar, que pujaven els marrecs de sal per les escales de la catedral de Girona, els 98 esglaons pujant, i van caure, i ens vam quedar molt colpits quan van caure, però encara més quan entre ells es van animar, van tornar-lo a aixecar i van arribar a dalt. Ens vam quedar tan colpits que durant mesos hem estat donant-li voltes i n'hem acabat fent aquesta cançó que es diu Encara som aquí. Una abraçada!

0: Aquesta cançó nova dels Amics de les Arts fa posar la pell de gallina, és Encara som aquí, i de fet la van fer els Amics de les Arts pensant en un moment que vam viure just fa un any.
1: Era això que explicava en Ferran a la nota de veu.
0: Ah, exacte, això de que cada any per les fires de Sant Narcís de Girona els marrecs de sal pugen un pilar fins a les portes de la catedral de Girona. I l'any 2025, per primer cop en anys, el pilar va caure a mitja escala. Però hi ha un moment com molt emotiu, que hi ha tota gent com molt devastada, no?, de com pot ser que ens hagi caigut el pilar, quina pena i tal, i hi ha algú que diu, un moment, seguim? Tornem-lo a fer i seguim pujant. No passa res, tirem endavant.
1: M'estàs parlant del clàssic tornem-nos a alçar.
0: Exacte.
1: Tossudament alçats, que deia en Lluís
0: Llach. Clar, llavors és com un moment doblement emotiu, perquè si ja és molt impactant veure arribar el pilar dalt, doncs fer-ho després d'haver caigut té com encara més mèrit, saps?
1: Perquè et diré una cosa, Aina. A la vida cauràs moltes vegades.
0: Sí.
1: I el més important, saps què és?
0: Tornar a aixecar-se.
1: I guardar-te bé les bambes.
0: També.
1: I així no tornes a caure. Endavant.
0: Sí. Doncs total, que els Amics de les Arts han fet aquesta cançó inspirada en aquell moment perquè ells giren, perquè estaven tocant allà a les fires de Sant Narcís.
1: Ai, perquè són gironins,
0: sí,
1: pràcticament.
0: Exacte. Bé, en Joan Enric ho és, de Vidreres.
1: Sí,
0: però...
1: i en Ferran em sembla que fa molts anys que viu allà.
0: Sí.
1: Vull dir que són gairebé...
0: Sí,
1: van fer l'himne del Girona de bàsquet, 100%. També.
0: 100%. Total, que contingut pels més cafeteros.
1: A veure.
0: Amics i amigues dels amics, els reals, heu de saber...
1: T'estàs dirigint a la teva crew?
0: Sí.
1: A la gent que calça el mateix esperit amiguer que tu mateixa?
0: Exactament. Heu de saber que tenim penjat a YouTube un contingut, un vídeo estil amics. Si sou d'aquells que en el seu moment miràveu els vídeos de com es toca Jean-Luc, segons els Amics de les Arts, vídeos molt antics, molt de blog, que ens funcionen mil, sapigueu que han fet un nou vídeo semblant a això, explicant tota aquesta història, com la van viure, i és a YouTube.
1: Molt bé.
0: Correu-hi.
1: I hauríeu d'haver vist la cara de l'Aina quan ho ha descobert, que ha fet com aquella cosa típica reacció d'esglai de...
0: Oh!
1: S'ha portat les mans a la boca tapant-se com si hagués vist una cosa grossíssima.
0: Home.
1: I llavors m'ha dit, Frank, els amics han penjat un vídeo. I jo dic, el de la cançó. I diu, no, un altre que explica la cançó.
0: El contingut que volem.
1: Endavant.
0: Doncs allà està, a YouTube.
1: Doncs tenim la nova dels amics, que recordeu que ja ens han explicat alguna vegada aquí, en aquest programa, que caminen cap al seu nou disc. Ara, de moment, publiquen Encara som aquí, que ha de ser la cançó, segur, del cap de setmana de la Diada.
0: Quins nervis.
1: Perquè també té cosa, no?, amb Catalunya.
0: Clar,
1: ja ho veig, eh?
0: Castellers, evidentment.
1: Bé, i més enllà, també, et diria, no?
0: Sí.
1: Sembla que no, sembla que estem dibuixats, però encara hi som, eh?
0: Hi som.
1: Hi som.

0: De 5 a 7, a ICAT. Nota de veu.
1: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de veu.
1: Amb Frank Lluís Giró.
0: I Aina Ostrell.
1: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. ICAT. ICAT.
2: Aquest setembre, el Cicle Gaudí projecta Teresa Dioses, d'Isabel Cuixet, a 137 poblacions catalanes. Una adaptació lliure de la novel·la Tres Cuencos, Rituales para un año de crisis. Una obra que reflecteix la quotidianitat i en què la vida, l'amor, l'humor i la tragèdia es barregen de manera delicada. Un relat que desperta les ganes de viure i de deixar petjada. Recomanat per ICAT.
1: Linkat. Linkat. Linkat. ICAT. ICAT.
0: Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT. Que ningú et podrà aturar. Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.
1: Nota de veu. Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
3: Coco loco amb llimona, saps que m'agrada. M'agraden a la platja les maduixes amb nata. Un tuti, un fruti, batut de tuti fruti, propina pel meu buri.
1: Nota de veu amb Frank Lluís Giró
0: i Aina Ostrell. M'agrada.

0: Ja ens han tocat un quart de sis de la tarda, nota de veu en directe, tarda del 10 de setembre, vigília de la Diada Nacional de Catalunya i a un mes vista de l'últim concert de la història d'Oques Grasses. Falta un mes pel 10 d'octubre i per això avui nosaltres havíem de parlar sí o sí de les Oques Grasses.
1: Quin sentiment creus que tenen Oques respecte a la seva música del principi?
0: Jo diria que l'abracen sense cap tipus de problema. Vaja, no tinc la sensació... És a dir, és un grup que ha evolucionat,
1: sí,
0: clarament, com Manel, per exemple, no? Té un arc musical doncs molt ampli, però no tinc la sensació mai mala feta que reneguin de les cançons del principi.
1: No, jo també tinc la mateixa sensació que tu. De fet, tinc la sensació també que ja tenien molta essència d'Oques al principi. Encara que la música s'hagi transformat una miqueta, que és normal, tothom evoluciona, però ja sonen molt Oques, saps?
0: Mm, i a més la veu d'en Montero i fins i tot el tipus de narrativa,
1: sí,
0: que ell gasta,
1: 100%.
0: que se sustenta molt en la repetició, en el buscar frases d'aquestes que pam, de cop et desmunten, no? Com
1: exacte,
0: això de els passos importants de la vida es fan...
1: Sense roba,
0: anava a dir despullat. No, la cançó diu sense roba. Doncs sí, en el fons són des de sempre Oques.
1: 100%, eh?
0: Tu diries que aquesta, a dia d'avui, és la teva cançó preferida?
1: Sí.
0: Passos importants?
1: Sobretot en un moment que estem, com és la recta final d'Oques, jo em poso molt nostàlgica i recordo les Oques del principi i per mi aquesta cançó... O sigui, diria que vaig descobrir el grup una mica per aquí.
0: Clar, però la cosa és... Atenció, eh? Parem bé l'orella aquí,
1: sí,
0: eh?
1: Sí.
0: És la teva cançó preferida, però és també la cançó que tens més ganes de veure en el concert final d'Oques?
1: Ostres, em faria molta il·lusió, però no sé si la faran, eh? Tu creus que sí?
0: Tu creus que els quatre seran iguals, clavadets l'un a l'altre?
1: Sí, bastant.
0: O hi haurà variacions?
1: No ho crec, no? Més enllà del directe?
0: Un petit marge.
1: Tu dius com, per exemple, fa Sopa de Cabra, que cada concert fa un parell de cançons diferents?
0: O aquella fórmula dels Pets de fem dos discos en un concert, dos discos en un altre?
1: No, jo crec que faran el mateix concert quatre vegades o molt semblant.
0: Sí? Jo diria que es guardaran un bon marge, eh? De canvi,
1: sí,
0: de variació, sí. Perquè, clar, tenen ja un cançoner prou llarg, aquesta gent.
1: I també perquè potser saben que hi ha gent que hi va repetidament.
0: Com la Gala Castelltort del,
1: sí,
0: Loft.
1: Va a tots els concerts d'Oques, eh?
0: En qualsevol cas, tu et quedes amb aquesta.
1: Sí, 100%.
0: Passos importants.
1: I tu?
0: A veure què ens diu la gent, que d'aquí una estona comencem a punxar un munt de notes de veu que ens han arribat, i en tenim més, que arribaran segur, al 677 50 61 53. Jo, saps que vaig mutant... La vida és un estat d'ànim i la relació amb el cançoner d'Oques també. Però si m'ho demanes avui, si tu m'ho demanes aquest 10 de setembre del 2026...
1: T'ho demano, Frank. Avui, 10 de setembre del 2026, quina és la teva cançó preferida d'Oques?
0: Doncs la meva resposta és Ping Pong.
2: Una cosa et dic, ha marxat, i ara què?

0: Uau, increïble. Ping-pong, eh?
1: És increïble aquesta cançó.
0: És que és com una mena de tempesta d'huracà, de sensacions, d'emocions, i que se t'emporta per dintre i t'eleva i t'eleva i et porta, no sé, a espais que ni sabies que eren dintre teu.
1: És una cançó que has d'escoltar asseguda. O sigui, si no, quan acaba t'has de seure, saps?
0: Mira,
1: perquè hi ha tanta emoció que no pots sostenir-ho, això.
0: M'agrada, m'agrada aquesta. Dia Oques, avui el Nota de Veu, i ens esteu ajudant a fer-lo. Per exemple, en Xavi, que ens demana una d'aquelles cançons que no faltarà als concerts finals d'Oques.
2: Molt bona, esparelleta. A veure, amb tema Oques Grasses. Jo em vaig connectar a Fans del Sol. La primera cançó que vaig escoltar, que si la voleu la poseu, està guai. Inicialment semblava xorra, però hòstia, em van enganxant, la vaig escoltar, me la vaig posar més i vaig dir, hòstia, doncs, sembla xorra però no ho és, i vaig començar a triar cançons i amb la dona al final ens vam enganxar a saco. I bé, vam aconseguir entrades pel dia 10. El dia 10, allà on posen els hooligans, que no els vol ni Cristo, doncs allà estem. A l'altra punta, o sigui, escenari, doncs l'altra punta i mirant el cel. O sigui, allà estem. I de miracle. No ens va arribar ni email de confirmació, la SM ha hagut de confirmar, tot serà que hi hagi Cristo. Bueno, i tinc una pregunteta calenta. I, com no vau aconseguir entrar pel primer concert, es va haver d'aixecar el telèfon de Catalunya Ràdio per dir «Sabeu qui sóc?» Necessito dues entrades per mi per l'Eina? Aquesta és la pregunta calenta. Vinga, guapos, és broma, eh? Vinga, adéu, nics.

0: Hola, bona tarda. Doncs sí, justament avui fent el cafè al matí amb una companya de feina, de cop allò hem dit, no sé què, quin dia és tal, i hem dit això, de dir, uala, saps allò, d'aquí un mes just serà l'últim dia de d'Oques Grasses, els concerts d'Oques Grasses, i és com, uau, no sé, no ens ho podem creure, és com si no pogués ser veritat. Però bueno, amb ganes de que arribi el concert, de gaudir-ho a tope, i això, i amb molta pena també alhora, per si realment, si és que encara no ens ho creiem, per si realment això s'acomiaden per sempre. Però bueno, força, Oques Grasses. Vinga, adéu.
1: Mireu, nois, jo no sé com estarà el pari, però jo tinc unes ganes boges d'anar ja a Montjuïc i cantar, ballar, saltar. Ho tinc, bueno, aquest estiu m'anava a córrer i l'única cosa que em posava eren Oques Grasses. Imagina les ganes que tinc ja de ser d'octubre, de ser d'aquí un mes, i un mes i un dia, i un mes i dos dies. Vinga, que anirem als tres concerts anirem.
2: Com està la bona gent del Nota de Veu? Està molt nerviosa? Nosaltres tenim aquí la bústia oberta 24/7 pel que vulgueu. 677 50 61 53. Un telèfon on la gent s'ha abonat a demanar una cançó, Aina. Tu saps, que jo fa mesos que t'ho dic, que sóc un tipus de persona més de sort de tu que no pas de la gent que estimo.
3: Tota la raó.
2: Doncs no sóc pas l'única persona que pensa això, diria, eh?
3: Si obrim una enquesta aquí al Nota de Veu aquesta tarda, guanya de llarg sort de tu, eh?
2: Mira, tenim la Gisela, la Maria i la Mar que ens la demanen.
4: Hola, sóc la Gisela i m'agradaria que poséssiu la de Sort de tu d'Oques Grasses. Merci!
5: Hola, gent de Nota de Veu, sóc la Maria i m'agradaria que poséssiu la cançó de Sort de tu d'Oques Grasses.
6: Hola, gent de Nota de Veu, sóc la Mar i m'agradaria que poséssiu la cançó Sort de tu d'Oques Grasses perquè la vull dedicar a la meva mare.

0: És que, clar, Aina, mirar-te algú fixament als ulls, molt a prop una cara de l'altra, i dir-li, la sort que tinc de tu, què, aquella persona? Com reps tu això?
1: No, no, et desmuntes.
0: La sort que tinc de tu. Increïble. També hi ha gent, evidentment, que ens ha demanat la gent que estimo. Només faltaria, que és una icona.
2: Hola, bona tarda, gent del Nota de Veu. Soc en Marçal Mercader i m'agradaria que poséssiu la cançó d'Oques Grasses, La gent que estimo. I la voldria dedicar als meus fills, Pau i Laia, que els estimo molt. Moltes gràcies.

0: Sonen els violins, el Nota de Veu Dicat, ja ens han tocat 6:15. Som aquí en directe, davant dels micròfons, fent-te companyia, com cada tarda, que és el nostre rotllo, i també amb la bústia oberta, de bat a bat, per rebre les teves notes de veu. Avui, parlant d'oques grasses, tenim un número que el sap tothom, 677-50-61-53.
1: Vols la dada? Perquè l'he buscada, eh?
0: A veure, avui falta un mes per l'últim concert de la història d'Oques Grasses. Aquesta me la sé, gràcies.
1: Tinc una altra dada, que és quina cançó guanya, Sort de tu o La gent que estimo?
0: D'escoltes?
1: Sí.
0: No hi ha color, no hi ha color.
1: Què creus?
0: Sé que és La gent que estimo. A veure, va, deixa'm jugar. La gent que estimo. Parlem d'una plataforma de streaming com Spotify?
1: Sí, per exemple.
0: Agafem de referència això?
1: Sí.
0: Doncs... 42 milions d'escoltes.
1: Gairebé, Frank.
0: Gairebé, eh?
1: 48 milions i mig d'escoltes.
0: Increïble, eh? M'hi ha costat molt.
1: Però és que, sort de tu, quantes diries que en té?
0: 15. 15 milions.
1: Sí? En proporció tampoc, creus?
0: Ah, doncs 30 milions.
1: Has doblat, eh, l'oferta?
0: Ah, jo què sé, com que m'has dit que s'acostava més a l'altre.
1: Doncs hem quedat que La gent que estimo està gairebé als 50 milions. Sort de tu, està gairebé als 35 milions. Tot i així...
0: Quins números que només els fa Oques cantant en català,
1: 100%.
0: Eh?
1: 100%. I darrere hi tens elefants, eh?
0: Uau.
1: I In the Night. T'he de dir per això que l'Spotify fa aquest ordre com de popularitat. Saps? No només de cançó que té més escoltes, sinó ara mateix què es porta. Doncs ara mateix, el top 1...
0: Quina és? Ping-pong.
1: Sort de tu. I el top 2, La gent que estimo.
0: Veus? El sorpasso, eh?
1: Fixa't, eh?
0: Guaita, tu. La gent aquí escoltant el Nota de Veu i seguint bons consells, com per exemple els que ens dona la Ivet, que aposta per una cançó que sabem que li agrada molt a en Gerard Piqué.
2: Hola, em dic Ivet i tinc 9 anys. I m'agradaria escoltar la cançó d'Oques Grasses, Seremos 6.

0: Serem ocells és la cançó preferida d'en Gerard Piqué, d'Oques Grasses.
1: I de la Ivet.
0: I de la Ivet, evidentment.
1: Ens l'ha demanada. I escolta, m'has dit que acabem de rebre una nota ara mateix?
0: Doncs sí, és d'en Roger.
2: Hola, sóc el Roger. Estem anant cap a Lleida, que el meu germà avui s'ha jubilat. I volíem demanar la cançó de Bancals per aquest trajecte que encara ens queda. Moltes gràcies.

veus, vull que poseu la cançó Com està el pati per al meu germà aquest, que avui fa 3 anys.

0: Ja ens han tocat 6:15 i seguim aquí enllaçant notes de veu i peticions i cançons d'oques grasses. Dia grossíssim avui el Nota de Veu Dicat. Jo no sé si ens passarem de les 6, eh?
1: Podria ser.
0: N'acabem de rebre ara mateix una de l'Anna.
1: Vinga, escoltem-la.
2: Hola, som l'Anna, l'Eduard, el Roc i la Siena i anem cap a Andorra i tenim moltes ganes d'escoltar molta tralla.

0: Carolina, fem una cosa, és que si no, no tindrem temps de fer emergents. Tirem la última.
1: Vinga, va.
0: Tanquem la paradeta, però evidentment ens comprometem, abans no arribi el 10 d'octubre, a fer segur algun altre programa d'Oques Grasses.
1: 100%. D'entrada, aquella setmana serà una setmana de només oques, eh?
0: Intensa. Treu fum al telèfon,
1: sí, sí, és brutal.
0: Cada vegada que demanem coses d'oques, la cosa s'anima, s'anima, s'anima.
1: Me'n deixes posar un altre, que n'ha arribat ara, o què?
0: Sí o no?
1: Vinga, va.
0: Vinga, va, però l'amorrem el micròfon al telèfon, Dani, eh? Ho fem així com s'ha fet tota la vida.
2: Hola, sóc la Mercè, la mare del Roger, i del seu germà el Pau, que estan venint cap a Lleida. Una salutació per ells dos i una abraçada, que els estic esperant. Gràcies.
0: Boníssim!
1: Però... Família connectada. Perdoneu que se m'ha posat a perdós, eh? No, la poso
0: en
1: normal.
0: En Roger és el que ha dit que el seu germà s'havia jubilat, que
1: sí,
0: ens ha demanat bancals.
1: Exacte.
0: Que anaven cap a Lleida, i això és la gent que els està esperant a Lleida.
1: Mira, la torno a posar.
2: Hola, sóc la Mercè, la mare del Roger, i del seu germà el Pau, que estan venint cap a Lleida. Una salutació per ells dos i una abraçada, que els estic esperant. Gràcies.
0: M'encanta, eh? Famílies...
1: Brutals.
0: ...unides a través del nota de veu d'ICAT.
1: I d'oques.
0: Veus? Va, anem a l'última, Dani. Posem en Liam, a veure què ens demana, i tanquem, de moment per avui, la carpeta d'oques.
3: Hola, ens podeu fer una cançó de les oques? Gràcies. Gràcies. Adéu.

0: iCat, nota de veu.
1: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
2: Jo no contesta.
0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. De 5 a 7, nota de veu.
1: Amb Frank Lluís Giró.
0: I Aina Ostrell.
3: Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a iCat. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de Generació Digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és iCat.
4: Galatea, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
5: Què vols dir?
4: Mira, escolta'ls.
6: Gala, ets la millor.
5: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'iCat. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
7: Obrim el piset compartit de Catalunya.
4: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
7: Cada tarda, de dilluns a divendres.
5: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
6: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
4: I ara ho pots fer com... sexy.
8: Tinc els meus límits, Alberto.
4: Ui, que...
0: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, ai, cat.
5: Wow, what the fuck.
9: Hola, som la Gemma Mà, cantautora mallorquina, i estic molt contenta de compartir amb vosaltres aquesta nova etapa del meu projecte, que he volgut titular Més jo que mai. Després de publicar el meu disc No me venguis en romansos, vaig sentir la necessitat d'aturar, escoltar-me i tornar a connectar amb el que realment volia fer en la meva música. I de qui neix aquesta nova etapa? En què he tornat a gravar aquestes cançons amb un format acústic i en directe, amb un so molt més proper, real i orgànic, i una producció molt més senzilla que permet que les cançons respirin i tinguin la seva essència. La primera d'aquestes és, per primera vegada, una cançó que parla d'aquest moment de canvi, d'atrevir-se a fer passes noves i viure les coses des d'un lloc més sincer i més meu. I compta amb la col·laboració d'Anna Maria Antònia Roses, la primera de quatre col·laboracions que formaran part d'aquestes sessions. Espero que vos agradi per primera vegada i que la pugueu sentir i viure amb jo. Moltes gràcies.

0: De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
1: Amb tu podria estar i estar i estar. I no voler canviar.
2: El telèfon del programa? 677 50 61 53. Envia'ns la teva nota de veu.
1: Si vols vindre aquí,
0: les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Estàs en divertit, estàs en divertit.
0: Nota de veu, amb Frank Lluís Giró
2: i Aina Ostrell. Bona tarda, són les 6, seguim a ICAT, no ens hem pas mogut d'emissora, estem rebent encara notes de veu demanant cançons d'Oques Grassa. D'Oques Grasses. És que ja no toco ni quarts ni hores. És que estem rebent notes i responent com podem, que ningú pateixi. Tothom que ens hagi enviat una nota de veu, algun dia la sentirà per la ràdio, perquè farem un altre capítol d'Oques.
3: D'Ostres, Ostres Grasses.
2: No sé ni on sóc, Aina. No sé ni on sóc.
3: Són les 6.
2: Són les 6.
3: I és el moment
2: del teu cop d'ull a l'actualitat.
3: Exacte, el
2: deixem que ho faci com marquen els cànons.
3: Vinga, som-hi.
2: A l'altra banda del vidre hi tenim en Dani Expósito, el control tècnic, que està ready per posar la sintonia i que l'Aina ens expliqui tot allò que hem de saber a aquesta hora de la tarda.
3: Tensió i fort dispositiu policial al voltant del fossar de les Moreres, on coincideixen les manifestacions d'Aliança Catalana i de l'esquerra independentista i antifeixista per evitar enfrontaments. D'altra banda, mor Cristóbal Colón, fundador i president d'honor de la cooperativa La Fageda de la Garrotxa. Colón, psicòleg de professió, va iniciar el projecte l'any 1982 amb una quinzena de persones, la majoria ingressades a l'Hospital Psiquiàtric de Salt. I el Congrés dona llum verda a la llei per nacionalitzar fins a 80.000 saharauis nascuts durant el domini colonial espanyol. Es tracta d'una reivindicació històrica del poble saharaui que arriba en plena tensió amb el Marroc per la crisi migratòria a Ceuta. I ara les notícies d'àmbit cultural amb en Frank Lluís Giró i l'Aina Ostrell.
2: Sí, perquè noteta ni és ni se l'espera. Som-hi amb la quàdruple estrena amb accent català als cinemes per la Diada. La primera, Forastera.
3: La pel·lícula arrenca amb la mort absurda i sobtada de l'àvia de la Cata, la protagonista, que, a més, és l'única de presenciar-la. El dol de la Cata comença a fer un gir quan, de manera casual, comença a fer-se passar per l'àvia.
2: També destaca a la cartellera El Nido, protagonitzat per Michel Jenner.
3: Un thriller psicològic en què la catalana es posa en la pell de la Marta, una mare que viu obsessionada a protegir la seva família del món exterior i per això manté tancats a casa la seva mare i el seu fill.
2: I atenció, perquè també en català trobareu demà la nova pel·lícula del detectiu Conan.
3: Porta per subtítol L'Àngel caigut de la carretera i és la 29a de la saga.
2: Uau.
3: Aquest cop, en Conan Edogawa, el detectiu atrapat en un cos de nen i la seva colla hauran d'atrapar el motorista de la misteriosa motocicleta negra que ha sembrat el caos a la prefectura de Kanagawa. Aquest divendres també trobareu a la cartellera la segona part de Pràcticamente Màgia amb Sandra Bullock i Nicole Kidman. I fans d'Oasis, teniu també una cita a partir demà amb el documental Don't Look Back in Anger, que narra la reconciliació dels germans Gallagher.
2: És com que quan van fer aquesta cançó ja sabien que partirien peres i tornarien i creaven allà la banda sonora oficial de la retrobada. Cap de setmana, que acabem amb això, carregat de música, el més destacat, atenció, per si no ho recordàveu, és el concert de La Gossa Sorda per la Diada a Barcelona.
3: Últim concert dels valencians a Catalunya en aquesta gira de retorn. Seran a l'escenari d'Òmnium Cultural a l'Arc de Triomf de Barcelona demà, 11 de setembre. El concert serà gratuït i començarà a 2:15 del vespre. A més d'ells, també posaran música la DJ Trapella i DJ Kazoo.

0: De 5 a 7, AICAT, nota de veu.
1: Ara per fi estem sols.
2: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.

0: Nota de veu.
1: Amb Frank Lluís Giró.
0: I Aina Ostrell.
2: Ara per fi estem sols.
3: Linkat.
4: Linkat.
3: El teu enllaç amb la cultura
4: a iCat.
5: El MACBA presenta El gest de filmar, una nova proposta de la col·lecció que reuneix tres exposicions sobre el poder de la imatge en moviment. Descobreix els vídeos inèdits de Videonou, el cinema compromès de Pere Portabella i una selecció de videoart internacional de la Fundació Han Neefkens. Més informació a macba.cat. Recomanat per iCat.
3: Linkat. iCat. La millor música electrònica del planeta Terra a iCat. Beats per minut amb Òscar Broc.
6: Aquesta setmana, un dels gèneres electrònics de moda, el soft house, ritmes relaxants per ballar sense pressa.
7: Beats per minut amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit a iCat.
3: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
8: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
9: Qui no balla no és viu.
8: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a iCat. Amb Miqui Puig.

0: Nota de veu amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
1: Quantes vegades ho vam intentar, no puc frenar-te, no em vull frenar i no sé què em passa. Vine'm a casa, no anem a pensar.
2: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Som el pecat original, som el desig sense pensar.
2: Nota de veu amb Fran Lluís Giró
0: i Aina Ostrell.
3: I passen 10 minuts de les 6 de la tarda i saludem, com pertoca, en Pau Guillamet, a.k.a. Guillamino. Bona tarda, Pau. Com?
4: Cada dia ho fa més greu. Arribarà un moment que desapareixerà el l'inframont.
5: Totalment. És que tinc la veu agafada perquè tinc un constipat d'aire condicionat.
4: Però pot ser que no se't senti bé.
5: Ah, que no se'm sent bé.
3: Jo ara també pensava que no és cosa del...
4: No.
5: No? No se'm sent.
3: A veure, Pau.
5: Tenim problemes tècnics!
3: Ara sí?
5: Ara, ai, hola.
4: No, crec que no. No, si no, vine per aquí.
3: Entra, sí, vés sí, a agafar aquell aquí. Tercer, si vols.
4: Et pots posar...
3: Última hora de la setmana, el Nota de Veu d'ICAT. Venim d'una hora farcida de cançons d'oques grasses i ara en Pau corre cuita, cafè amunt, cafè
4: ja
3: avall,
4: tenim...
3: ordinador amunt i avall...
4: Ja el tenim instal·lat.
3: Ara sí.
5: Ara em sentiu?
3: Ara sí.
5: Ara...
3: Sí, però d'aquella manera et diria.
4: No, jo no... Jo crec que no, eh? Manera.
3: Pau,
4: ets tu, Pau, el problema, ets tu.
5: Que només hi ha espai per dos, en aquest
3: programa. Pau, vés a configuració, saps? So, sisplau.
5: Que m'ajudin.
3: Activa la projecció de veu.
5: Hola, hola.
3: Tu el sents, Dani? Jo diria que no, i que no.
5: Què passa?
3: Sí.
5: Se t'està morint tot.
3: Diuen, Dani, que, pobre, se li està morint tot a l'altra banda del vidre,
5: eh? Ara sí que se sent, no? Sí. Ara se sent? Ara estic amb el de l'Aina. Però l'Aina... Bé, parlem tu i jo, Frank, que l'Aina ha marxat a solucionar el problema.
3: Sí.
5: Em sembla. Sí, està solucionant el problema.
3: Val.
5: Uau,
3: escolta'm.
5: Directe. Sí. Estan passant coses.
3: Estan passant coses i fem el que podem. La cosa és...
5: La cosa és...
3: Pau, que la setmana que ve serem a Vic, al Mercat de Música Viva.
5: I tant.
3: Val? Que no ho hem dit, però ens instal·larem allà dijous i segurament dimecres també. I en Pau, que li toca col·laboració al Nota de Veu el dijous, doncs serà amb nosaltres, amb l'Aina i amb mi, allà a Vic, capital d'Osona, que saps que el mercat marca el tret d'inici del curs musical.
5: Ui, farem molta feina,
3: a Catalunya.
5: Frank. Farem molta feina.
3: Tu fas molts contactes allà sempre,
5: sí,
3: eh?
5: Sí,
3: sí. Sí, perquè te'l trobes en Pau, però diu, ara no puc, he quedat, que vaig cap aquí, que vaig cap allà.
5: Sí, sí, sí,
3: sí,
5: exactament, exactament. Això i és el que farem.
3: Ara haurem de compartir dos micròfons pels tres.
4: Sí.
3: Sí. Aina, no parlis, perquè no tens micròfon, que el teu el té en Pau.
5: Sí, no tenim... No reviurà cap micròfon, no veig?
3: A veure.
5: Ja veurem.
3: Anem a... Tirem una cançó?
5: Anem a publicitat.
3: No, d'entrada tirem una
5: jo
3: cançó.
5: Jo us faig uns anuncis, si voleu.
3: Podem tirar...
5: No, no.
3: Podem tirar una cançó, tira una cançó i mentrestant en Dani s'arremanga i ens ho soluciona. La cosa és que, recordeu, vam començar la setmana del Nota de Veu el dilluns a Guissona, a la Segarra.
5: Ho vaig sentir.
3: Al teatre de Cal Eril, que en Joan Pons se li ha girat molta feina.

El petit de Calaril, a casa seva, al Teatre de Calaril, està aquests dies gravant cançons noves. No pas del seu projecte, del petit de Calaril, sinó que ho està fent amb gavina.mp3.

0: Doncs això, que el dilluns vam descobrir amb una excursió que vam fer amb en Raúl Orgales allà a Guissona que Gavina.mp3 està gravant el seu tercer disc al Teatre de Caleril, amb en Joan Pons a la producció, al control tècnic, i ell deia també que a la part de psicòleg. Feien així una mica la broma, perquè és costós, és farragós gravar un disc. Llavors amb l'Aina se'ns va acudir, de fet se li va acudir a ella, i si el dijous amb en Pau parlem de com és això de gravar un disc i li tirem fitxa en Pau i ens diu és que jo el Fra Júpiter, el 2018, el vaig gravar al Teatre de Caleril.
1: No ben bé, el vaig mesclar, perquè el vaig gravar al monestir de Poblet.
0: Ah, és clar, vas fer l'experiment aquell, és veritat.
1: És a dir, vaig gravar-lo al monestir, purament, i després la mescla, i quan vaig acabar d'afegir més instruments i tal, la mescla la vam fer amb en Joan allà.
0: I tu vas fer full pack experience, com estan fent Gavina.mp3, que es queden allà a dormir i fan l'esmorzar, el dinar i el sopar.
1: Jo feia un combinat estrany, perquè tenia unes feines a Lleida, en aquell entonces, i aleshores... Clar, anava a Lleida, em sembla que anava a Lleida a treballar, dormia a Caleril, llavors al matí anava a Lleida a treballar un parell d'horetes i tornava i en Joan ja s'hi havia posat. I llavors vam estar així una setmana fent-ho, fent això, diguéssim. I és el full pack experience de tot el que explicàveu dilluns, que ho vaig escoltar, que fa molta gràcia, perquè és el dinar el fèiem, en aquest cas anàvem a Calpiteu, que és un... És un
0: no ens hem parlat d'aquest, Aina,
1: bueno,
0: de Calpiteu.
1: Podia, a Calpiteu, aquell entonces... Perdona que torno a dir això.
0: Ja, no avui s'ha llevat amb ganes de dir entonces, avui en Pau. Ja està. Nosaltres no li discutirem
1: pas. Anys, noi? Sí.
0: Mira, fem una cosa, per exposar-lo una miqueta més. Dani, a l'altra banda del vidre, ens pots tirar en Guillemino cantant Serpent i així ens traslladem al 2018 i entrem en el mood Fra Júpiter?

0: deies que aquí ja hi has notat tu l'empremta de l'aril.
1: Sí, sí, aquesta que ha fet la cua de tal.
0: Com una mena de
1: distor. El reverb de l'aril. Sí, ho va fer ell, això ho va fer ell.
2: I sí que fa per ell, eh? Vull dir, ara que ho dius...
0: El que més recordo, Aina, hem de buscar fotos d'aquell moment fra Júpiter, és en Pau tenyit tot de ros, duia els cabells molt llargs en aquell entonces.
1: Entonces, sí.
0: Aquí te l'he tornada. I duia com una perilla, una barba així molt frondosa.
1: Anava ros com un sí, com un frare.
0: Semblava Jesucrist.
2: Que
0: sí,
2: fort.
0: Pràcticament, sí, sí, sí.
1: Doncs bé, vaig fer el Full Pack Experience i aleshores l'espai aquell era un, li diu el piset, en Joan Cincar li diu així, el piset. Dormies al piset. Llavors el piset era un...
0: Que queda allà enganxat al teatre de Calaviu.
1: Sí, és com un recambró, és com, mm-hmm, com un piset annexat en el teatre.
0: Molt fan del recambró, eh?
2: Que guai!
1: El recambró, sensació, és un pis petit, amb unes escaletes i tal, i després hi ha un jardí i tal. Llavors jo dormia allà, i llavors en Joan, me recordo, un dels dies, ell, com que ja ho va dir, té família, i puja i baixa, i anava i venia, bàsicament. Però sí que vam dinar, recordo, el primer dia devíem dinar junts, i em va fer un arrosset molt bo.
0: Atenció!
1: No una paella, no, un arròs blanc d'aquests de dilluns. Un arròs de dilluns.
2: Amb un ferrat i tomàquet de pot.
1: Perquè vam començar dilluns i va quedar divendres. Em va fer un arròs blanc amb... Me'n recordo sempre, encara quan xafo alls, me'n recordo d'aquell arròs, és tal qual, o sigui... Va fotre així, va esclafar uns alls així, saps, sobre el marbre.
2: Sí.
1: Els va picar allò que esclafes els alls i els va posar a la paella, després amb l'arròs acabat de bullir, pum, pum, bar, boníssim. O sigui, Joan Pons, cuiner.
0: Sí, eh?
1: Sí, sí, un arrosset molt bo.
0: Em sembla que ens va explicar el dilluns que la que cuinava habitualment era la seva germana, qui assumia el tema dels fogons, que a més deia que hi tenia la matra.
1: La seva germana viu allà, viu allà, o vivia allà, i haig de dir, però, que jo estava una mica així espiritual, i... A la nit vaig passar por al principi.
0: Sí.
1: Em queda por aquell piset.
2: Com és?
1: No, perquè estàs sol allà. Mira, escolta, puja el músic, veus? Jo tenia por. Era com... Això és el final. Això és la cua del Joan Aril.
2: És el so del
0: perquè
2: piset.
0: Estaves allà
1: aquest
0: sol,
1: aquest
0: no?
1: Vibrato sí. Ho va fer ell amb una... No sé què ho va fer, amb una reverb o una cosa.
0: Clar, jo crec que això a Gavina.mp3 no els passarà.
1: Perquè van dos, estan junts.
0: Perquè com a mínim en són dos.
1: Companyia. Jo estava com un frare, realment allà sol, que venia de Poblet, o sigui, mateix a Vibra, i allà, doncs, hòstia... A la nit em vaig fotre allà a dormir i vaig dir aquest llit de la tieta. Qui ha dormit? O sigui, saps aquella sensació? Aquí s'ha escrit un cri, aquí ha mort. Aquí és llit ha mort d'algú, perdó, Joan. Però vull dir, com sensació de... No sé, ha passat alguna cosa aquí, saps?
0: Saps que m'està venint al cap també, Aina? El Jean-Luc, al moment de la Judit Niederman, jo et deixo aquí sobre un cobre llit, perquè ara no, però després fot rasca, ja veuràs.
1: Hi ha una cosa interessant, ara anava pensant en coses sobre això de gravar els discos, i una cosa que va fent Joan, i que també m'hi he trobat en el disc últim, l'R.I.B. que vaig treure l'any passat, que el va mesclar en Roger Rodés, al Medusa Studios, sí, que els enginyers de so fan una cosa molt ben feta, que això ja els hi surt de dintre, perquè... Però realment és, deies tu de psicòleg, doncs una cosa que fan molt els enginyers de so, i està bé els que ho fan... O sigui, els que ho fan dius, ole, tio, que és... Moure, o sigui, flipar-se molt amb la música que estan mesclant, rotllo, que moure guai. El cap com locus, i clar,
0: sí,
1: tu...
0: Eh? Sí, sí.
1: I llavors a tu això et dona molta, molta bona vibra, perquè dius, hòstia, li està molant, vale? Potser és part del guió, potser estan fent acting, però el Roger Rodés i en Joan Aril, o sigui, estaven mesclant, rotllo, estic movent el cap, vale? Estic movent el cap, rotllo, uau.
0: Quin flow que té això.
1: I jo pensava, hòstia, bona senyal, això vol dir que anem bé.
2: I de fet, en aquest sentit, no sé, Frank, si tu vas tenir la mateixa sensació que jo el dilluns, però vaig pensar que l'Aril, en Joan, era com especialment assertiu. O sigui, era una persona com especialment bona a l'hora de dir-te, entre cometes, coses dolentes, no?
0: Mira, estava pensant exactament
2: sí?
0: això. Exactament, perquè recordo en Jimmy, de Dan Pere, el Boi i el Comboi, que grava també les bateries i toca tot sovint en directe amb Gavina.mp3. Estava fent, doncs, com la seva part de bateria i es notava que no els acabava de fer el pes. Llavors, en Joan... No li va dir ni una vegada, això no m'agrada, això... Si no li deia, aquesta part està bé.
2: Sí.
0: Saps? És a dir, si bueno, no fas... És...
1: Sí.
0: Saps? És a dir, com queda't amb això i comencem a construir a partir d'aquí, però era tot...
2: És molt difícil.
0: Sempre des del missatge
2: sí,
0: positiu.
2: Sí,
0: i de transmetre confiança.
1: Perquè si no generes una sensació, o sigui... ressaltar els errors amb una persona que està donant-ho tot allà és molt... O sigui, sempre has de fer com aquesta, en plan... La frase molt típica. Bona, però tornem-la a fer. saps? Ah. Bona, molt bona, però tornem-la a fer.
2: Això, Frank, ens ho diuen a tu i a mi quan gravem promos aquí a la ràdio. Ah, ara estic entenent moltes coses.
1: Doncs és això, és
0: exposed. No? Nota de veu, aquí.
1: Ho pots fer millor, aquesta me la quedaria, però segur que tu ara ho pots acabar de fer molt millor.
2: Que saps? Fort. Sí, és que, clar, imagina't que ve un artista com en Gavina de Tor, no? I porta unes cançons que ell, bueno, és que les ha parit i ha estat treballant, és la seva idea, el seu projecte, el seu fillet, saps? I porta allà i que en Joan li digués això, què és això, saps?
1: Bueno, és molt clar. Fotut quan et passa això, que et sents molt despullat i això en la mescla. Clar, jo la mescla, tu vens amb les coses, amb
2: és
1: les feines
2: final,
1: fetes.
2: És molt al final, la mescla.
1: Sí, però realment et sents molt despullat, perquè el primer que fa el tio, en Joan o qui sigui de torn, és, per pistes, començar a solejar canals i a treballar en solo aquell instrument. Llavors allà es veu tot.
2: Clar.
1: Es veu tot, es veu tot.
2: I el moment de la veu és la crític, eh?
1: Home, llavors, llavors hi ha aquesta cosa que jo em posava al darrere, assegut al darrere amb uns banquets que té Ximón.
0: Sí, sí, sí, com una minigrada.
1: I ell estava davant. Llavors, què va passar també? Va passar que, en Joan i jo, no, a veure, no som amics, però ens coneixem de fa molts anys, vull dir, una relació molt llarga, no? Però allà estàvem treballant. Llavors ell era molt seriós perquè ell no em deia res. Ell estava mirant endavant a l'aeronau, saps? Amb tota la...
0: Allò que et vaig explicar dels monitors, els canals...
1: I a més a més ell té la finestra que dona cap al teatre. És com realment una aeronau, no? Mm-hmm. I jo estava al darrere, que és on has d'estar, però no generes molta conversa. Jo vaig veure el tio es fotia concentrat, però d'una manera clar, com bàrbara. O sigui, el tio estava ficat allà en plan... I llavors, vai, guai, escolta tu, no sé què. Llavors, i... Hi ha una relació molt, molt curiosa, eh? Perquè no has de donar conversa. No has de donar conversa al tio que està mesclant. Està mesclant, està, les orelles estan treballant. Llavors, tu estàs al darrere i jo em vaig posar a fer feina d'oficina, tal qual, eh? Sentia la meva veu i dir, uf, ara no. I em poso tota i anava a aprofitar el temps.
0: I escolta'm, es pot arribar a fer pesat? Perquè aquest dubte ens va sorgir amb l'Aina al minut 1.
2: Sí.
0: La sensació de que allò pot arribar a ser una pallissa.
1: Sobretot amb, quan a vegades sí que pot haver-hi... Clar, la relació, per exemple, quan tu estàs pagant... Vull dir, en Joan feia la feina, no? Jo volia que ell mesclés, però al final tu pots també tenir opinions diferents. Llavors, el moment aquest a vegades dels retocs, no? De dir, ostres, jo crec que això amb els anys també s'aprèn. Jo al principi era molt de retocar i molt de... No, és que ho vull així, no m'acaba d'agradar, tal. Llavors, això es fa pesat perquè a vegades és unes converses de bessuga una mica, de dir, però si això ho hem tocat i no sé què. Llavors, jo, amb l'aprenentatge és deixar fer i deixar reposar uns dies la mescla. És a dir, no escoltar-t'ho obsessivament tota l'estona i l'endemà al matí a dir-li tot els retocs, sinó deixar un temps. I ara, per exemple, aquest últim dia vaig fer molt pocs retocs. I també perquè... Jo també he estat a l'altre costat, diguéssim, retoca'm això, i realment va bé deixar aquest espai, i crec que això diu a favor del menys cansament.

0: Ens encaminem cap a 6:45 amb tot el flow d'en Guillemino, en Pau Guillemet, que ens ve a veure cada dijous per posar al damunt de la taula qualsevol tipus de qüestió musical, Aina, i avui hem pensat que podia ser xulo això de parlar de gravar un disc.
1: Exacte, estem parlant de com es construeix un disc i jo, Pau, tinc la sensació que tampoc hi ha una resposta correcta a l'hora de fer un disc, no? Vull dir que no hi ha la fórmula definitiva de la cançó perfecta.
2: Lo important és tancar-lo quan aviat millor, quan abans millor. O sigui, en el fons, els processos aquests és... bueno, perquè també hi ha tarifes que s'han de pagar, és a dir, a vegades també és aquest equilibri entre quan estic pagant, quants dies hi dedico i quan em deixo ja, perdo l'oremus perquè realment s'ha de tancar.
0: Sí, perquè, clar, si tu volguessis, allò no es tanca mai.
1: No, clar, no.
0: Sempre podries anar fent el retoc del retoc del retoc del mini-retoc.
2: I el retoc, molts cops, el gran problema del retoc és que tu tens demoitis agudes, és a dir, tu vens amb unes demos que has fet, sobretot si són cançons que has parit temps enrere, i passa a vegades uns cançons més antigues que altres, i dius, no, és que la demo jo la tinc tan ficada al cervell i això no està sonant com la demo. A vegades és molt millor que no soni com la demo, però en aquell moment tu no ho saps, això, no ho saps. Has d'aprendre aquesta distància.
0: La demo, perquè la gent ens entengui, és com una mena de preidea de la cançó, com a tu t'ha sortit potser a veu i guitarra, no?
2: Sí, és a dir, és com... Avui que parlem de com es graven els discos, es poden gravar de moltes maneres i ja, avui en dia, molts discos gravats al sofà. Ja no el llit de l'habitació, és el sofà de casa, vull dir, pots... I realment això ja pot... Si està més o menys ben gravat, ja seria, ja pot sortir. El que passa és que després tu vols fer les coses bé, vols anar a mesclar-ho millor, a regravar coses, etc. Però la demo, en si mateix avui, una demo, no és com una demo de fa 30 anys, la demo ja sona bé. El que passa és que després volem fer-ho millor.
1: Perquè, Pau, la diferència entre la producció i la mescla, quina és ben bé?
2: La producció és com crear tot el tema, tota la composició, els arranjaments i tal, els sons... I quan estàs produint, normalment els productors i compositors ja mesclem a la vegada. El que passa és que la mescla després és només com treballar el tema de plans de volum, els equilibris entre els instruments, els panorames, els efectes, automatitzar tot això perquè tot això funcioni sol i tenir com aquesta visió entre tots els altres temes, que tot soni més o menys... Tal, coherent.
0: I pot haver garrotades en un grup, per exemple, entre els diferents components, perquè el seu instrument, la seva línia, soni un xic més alta que la de l'altre.
1: Per la seva idea.
0: Perquè destaqui el moment on s'emporten la glòria.
2: Sí, per exemple, quan, jo què sé, el vocalista va al lavabo, no?, i es queden els altres, i diu, et faig viso, mare, de 40, si em puges 3 dB, al baix. No, això és broma, però sí, sé aquestes coses, vull dir, hi ha petites vanitats de tothom, el que passa és que un grup ben avingut ha de treballar junt, no?
1: Clar, clar, evidentment.
0: Clar, i tot sovint també dèiem amb l'Aina que la sensació és que la figura del productor és qui desempata, per entendre'ns, és qui té una mirada externa...
2: És la mirada neutral, clar. Que allò que diu, diguéssim, senta càtedra.
0: Va a missa, allò.
2: I per això diu, un productor està bé que parli poc, i que parli en positiu, no? Que parli en positiu, i es observi molt, i és una feina molt de coach, de psicòleg, realment.
1: És que a vegades tinc la sensació també que el productor acaba fent molt el disc, no amb tothom, no? Però hi ha gent que et diu, mira, vinc aquí i tinc 10 cançons gravades al mòbil que les he cantades jo així amb la guitarra a la casa per provar, no sé què, tinc més o menys la cançó, però tinc la sensació que hi ha altra gent que va a l'estudi a fer cançons, o sigui, com a començar de zero, no? Com amb potser alguna idea o potser una lletra, però després la cançó s'ha de construir sencera, no?
2: Bueno, i aquí és lletrista només i cantant, per tant sempre necessitarà una backing band, és a dir, una base de músics o un productor. Avui en dia només cal un productor i un ordinador. Antes es podia... Necessitaves uns músics de sessió i treballar, diguéssim, un temps, més o menys, depèn, per crear aquella música allà al moment, es crea a l'instant, que és el que hem posat de fons, és una mica introductori del que us volia explicar també, que va d'això, exactament, de que necessites gent per crear in situ.
0: I per què ens porta cap aquí aquesta música?
2: He buscat dos exemples del passat una mica diferents, val? Els tempos llargs i els tempos curts. Llavors començo pel final, començo al revés, pels tempos llargs. Aquest és un disc de publicat el 2000, que és D'Angelo, que va morir, crec que l'any passat, el 25. Bueno, és un dels meus déus de l'Olimp, del R&B i el soul. I és un disc que es diu Voodoo. I va sortir ahir, es va començar a gravar el 1998, després de que el D'Angelo tingués un bloqueig creatiu des del seu primer disc i no se'n sortia. Llavors el tio va parir, va ser pare, i això el va desbloquejar creativament i va començar a escriure. Què va passar? Que la banda era, bueno, mítica. Pino Palladino al baix, Questlove a la bateria, el
0: wow.
2: De The Roots.
0: Sí.
2: I me'n deixo, me n'estic deixant, però bé...
0: Era un All-Star, no?
2: Sí, era una banda bastant heavy del moment. I llavors, què va passar? Que es van posar a fer això, com que ja anaven tan lents amb els tempos. Llavors, és un dels exemples més heavies de penjar-se mogollon a aconseguir aquest... És ells volien aquest groove, val? Això que estem sentint de fons, aquest groove, groovaco, que és com tot tirat enrere, tal. I van dir... es van posar a reunir l'estudi, quants dies tenim? No, no. Van reunir l'estudi, és el segon disc d'Àngelo, la discogràfica va començar a deixar anar pasta, i els tios només es dedicaven a tocar, o sigui, anaven a tocar i no gravaven res. I tocaven i buscaven el groove. Es poden passar dies i dies i dies només tocant per pillar el groove, rotllo. Estem aquí, estem fent això, això estem a dintre, vale? O sigui, ja està, fins que el van dir, ei, senyors, comencem a gravar. Llavors sí que van començar a gravar, i van acabar gravant 72 hores.
0: Música. Que llavors mescleu tot això i munteu.
1: Exacte. Déu
2: meu. Sí. Va ser un disc que es va gestar com en un any i mig, més o menys, que tampoc és tant de temps, però realment van començar molt malament, en el sentit que diuen, ens pengem aquí, anem passant... Treballaven, òbviament, de nits, vull dir, començaven les sessions a les 4 de la tarda, saps? Fins a altes hores, anar fent, i els van dir, senyors, ordre! I els van gravar molt i van...
1: Quedaven a les 8 del matí...
2: No, però
1: van... Treballen un croissant i un cafè...
2: És a dir, l'enginyer de mescla, que era el Russell Elevado, va haver de fer molta feina per treure aquest disc endavant.
0: Molt bé, aquest és un exemple i en tenim un altre.

0: Jo crec que no deu haver-hi música que soni millor que els discos de Motown i Stax dels anys 60. Això és Martha Reeves and Vandellas, Jimmy Mac. I l'he posat d'exemple com a altra... una cosa que segurament molta gent coneixerà, com a altre exemple de funcionament en un estudi per crear un disc. Ara dic que no eren tant LPs, LPs encara estaven en l'època una mica els singles, mm-hmm. i començaven a aparèixer els discos, però aquest tipus de llocs, estudis, on eren bàsicament factories, Motown... com es deia? Motown Hitsville i Stax.
1: Sí, això era a Detroit?
0: Detroit i l'altre és Memphis, em sembla, si no m'equivoco.
1: I tenien músics d'aquests boníssims.
0: Exacte, James Jamerson, tota aquesta colla.
1: Fent sessions i tocant i tocant i tocant.
0: Gent que els hi arribaven els papers mitja hora abans, s'ho havien de mirar, i llavors, bàsicament, no tenien gaire temps de preparar-s'ho, eren molt màquines, molt bons. I si tirem encara més enrere en el temps, la tecnologia de gravació, normalment, al principi de tot, als principis dels 50, era un sol micro a l'habitació, 40.
2: Wow.
0: I a l'estèrio, o sigui, no hi havia estèreo, hi havia mono, i es va aparèixer l'estèreo després, però el posicionament dels músics donava l'imatge, diguéssim, del so com era. I després, músics que tocaven molt bé, i molts cops passava que traquejaven el tema, o sigui, gravaven el tema a l'instrumental, i després, quan es va poder tècnicament, els solistes entraven a cantar a sobre el que s'acabava de gravar. I després encara va passar... Tot això havien de fer performances perfectes.
2: Sí, clar, evidentment.
0: A la primera hi havia entre dues i quatre preses. I gravaven en cinta, llavors la cinta s'acabava. Tot això ho vaig experimentar jo també quan vaig gravar un disc a cinta, que em va passar exactament això.
1: Que és el que fa l'Aril també, que grava en analògic.
0: I llavors és la presa de decisions. Es va inventar el punching, que és punxar, no? Punxem-ho aquí. Llavors això va canviar tot dràsticament les coses perquè podien punxar frases, no? És a dir, el cantant no feia tota la performance bé, o el músic, i diu, ara, ja avui en dia ja es pot fer tot, no? Però vull dir, punxem aquest trosset. Abans de que existís això, i acabo, hi havia la figura del productor, precisament el que feia era una direcció, un coaching d'intèrpret en directe, wow. mentre el cantant cantava. És a dir, pel talkback, pel que escoltem aquí, val? El cantant estava cantant i el productor li podia anar dient vinga, va, fot-li, ara! Saps com? Ajudant a la persona.
1: Que això em porta el que feu ara amb els in-ears, que us feu marques.
0: Exacte.
1: Que a vegades van d'aquest pal.
0: Sí.
1: De vinga, ara et toca entrar tu, vigila sí. que has de pujar allà a la tarima. No?
0: O el que es fan els videoclips a vegades, que es dirigir actors, com que la música ja la posaràs després, tu agafes a l'actor i li vas dient, no, ara, baixa, més a l'esquerra, gira, a l'amunt, ara, acosta't, vinga, gira, tanca, l'expressió de la cara, més, que ara vull riu més. O sigui, vas fent tot això.
1: Guapíssim, això, eh?
2: Que interessant, hem de fer un segon volum d'aquest tema.
1: Mira, estava pensant el mateix.
2: Perquè em sembla interessantíssim, i per gent com el Pau, que en sap molt d'aquest tema, és com molt normal, però per la gent del carrer, que tampoc hem estat mai en un estudi gravant un disc, trobo que és com màgic.
0: Home, tu saps el que és cantar i que algú per l'orellera t'estigui dient el que has de dir?
2: És que és increïble.
0: En plan, no, feel it, saps? En plan, tu, ja ho estic sentint, deixa'm tranquil.
1: Això és com quan vas a una sessió de...

0: Molt famós, no? Tocant així com...
1: Stay Homes.
0: Exactament.
1: En un terrat de la ciutat de Barcelona. Va, escolta, que hem de parlar de l'altaveu.
0: Ah, molt bé.
1: Que comença avui i ara hem de punxar I Can Goig que fas d'en Dan Peralbo de seguida. Per tant, Pau, t'hem de dir adeu.
0: Adeu.
1: Adeu. Apa-li, bon cap de setmana.
2: No sé com ha passat, no sé com hi he arribat.
3: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu.
2: No sé quan durarà.
3: Cançó vols que punxem el nota de veu d'ICAT? Demana'ns-la al 677 50 61 53.

0: Hola a tothom, sóc en Dan. Ens veiem aquest divendres al Festival Altaveu de Sant Boi. Ara mateix està plovent que flipes, però divendres tot bé. Divendres no pinta pluja, divendres pinta un dia genial per venir allà a la plaça d'Ajuntament i fotre un bon concertillo, així que ens veiem, que serà xulo. Ens veiem!
1: Festival Altaveu a Sant Boi de Llobregat, 37a edició. Això, Aina, comença avui i se'n va fins al diumenge. Són 3 dies. Bé, 4, 10, 11, 12, 13.
2: Exacte.
1: 4, comptem-ho bé, sisplau, per favor.
2: Tot això passa a Sant Boi de Llobregat, que es convertirà en el punt de trobada de veus històriques, noves generacions i projectes amb una mirada pròpia sobre la música. Abans d'ahir es van celebrar els Premis Altaveu, que són la cerimònia d'inici d'un dels festivals més antics de Catalunya, que continua avui, amb un concert especial pels 50 anys de la Diada històrica celebrada a Sant Boi.
1: I en aquest concert especial hi haurà gent com en Lluís Gavaldà, en Joan Pau Chaves, la Muixca i la Greta, les germanes Farelo.
2: Sí, juntes, que sempre mola.
1: Els teus estimats amics de les arts.
2: Evidentment.
1: I qui més?
2: David Carabén, per exemple, Joan Garriga, Ismael Serrano, Maria Hein, Naïm Smiley, Pastora i més artistes que reinterpretaran cançons vinculades a la memòria col·lectiva i les faran dialogar amb les seves pròpies creacions.
1: I tenim més cançons i més notes de veu que ens il·lustren tot el que ha de passar aquest cap de setmana a Sant Boi dintre de l'Altaveu. Per exemple, Dani, punxa'ns a la Carla Pérez.

0: Hola, sóc la Carla Pérez Bas i em fa moltíssima il·lusió convidar-vos aquest divendres al Teatre Cal Niño de Sant Boi, al vespre. I res, us convido a celebrar la diada amb nosaltres. Un petonet.
1: Avui és dijous, divendres, quina mania, com que demà és festa, és aquella cosa que al cap et falla.
2: Però és això, és el sentiment que té tota Catalunya,
1: oi que
2: per tant,
1: sí?
2: Clar que sí.
1: És com el dijous amb més aire de divendres de la història, és vigília de la Diada Nacional de Catalunya i és el dia que comença a Sant Boi el Festival Altaveu, on hi haurà d'en Pere el Boi al Comboi, que el sentíem, tots aquests noms que us hem explicat, i també la Carla Pérez Bas, que, com ens deia ella mateixa, serà al Teatre de Cal Niño avui mateix, d'aquí una estona, aquest vespre.
2: I també hi ha, per exemple, la Perra Blanco.

0: Segur que t'estàs demanant com es diu aquesta cançó. Ja t'ho dic jo, no pateixis. Number One Fool. Number One Fool. Grup La Perra Blanco. I això té un flow que...
1: Mola moltíssim.
0: Un groove, com diria en sí. Pau Guillemet. Adeu, Pau, que se'n va ara, tot just.
1: És espectacular. Si us agrada aquest rotllo, sapigueu que La Perra Blanco gasta aquesta talla de peu, eh? És a dir, tota la seva música és així, mola molt.
0: Tu has fet prospecció ja, eh?
1: Sí. He fet immersió.
0: I ella és demà, eh? Demà dissabte... Ai, demà divendres. És que veus? Quina mania, tu, amb els dies de la setmana. Per favor! Avui és dijous 10, demà és divendres 11...
1: Però fixa't quina alegria.
0: I ella actua dissabte 12.
1: Clar, però pensa que... Tu penses que demà és dissabte i resulta que encara és divendres i guanyes un dia.
0: A veure, no ens feu cas a nosaltres. Aneu a qualsevol cercador de la internet i poseu Festival Altaveu Sant Boi de Llobregat, 37a edició, i veureu com a la seva pàgina web, a les seves xarxes socials, us ho explicaran tot fil per randa.
1: Per cert, Frank, tinc una pregunta. Si avui és dijous, però demà és festa...
0: Sí?
1: Avui toca pizza, toca demà o toca els dos dies?
0: Avui toca pizza.
1: Avui, demà no.
0: A casa meva ja et vaig dir que la pizza sí, és els dijous.
1: Perquè tu fas els dijous, però la gent... Tothom, vaja, que ho fa els divendres.
0: La fa pizzendres, oi? No, sí. Doncs llavors vosaltres decidiu, no ho sé.
1: Estic desemparada ara.
0: Jo avui pizza sí, demà pizza no.
1: Clar.
0: Això és així. És a dir, avui és dijous, sí, hi ha pizza. Demà és divendres, no hi ha pizza. Hi haurà alguna altra cosa?
1: Ai, m'hauré de pensar molt bé, això.
0: Parlant d'altres coses, saps què hi haurà també en aquesta edició número 37 del Festival Altaveu a Sant Boi de Llobregat,
1: qui?
0: Que promet tant i tant i tant? Doncs, mira, en parlàvem ara fa un moment. Gavina.mp3.

0: hola, com esteu? Sóc el Max de Gavina i res, us volia convidar aquesta nit que estarem aquí amb el Marc, que el tinc al costat, cantant al Festival Altaveu, el concert aquest que es fa per la 50a diada. I res, us convidem a venir, serà molt divertit, hi haurà músics boníssims, cantarem cançons de gent boníssima i ara m'he oblidat del que volia dir. Ah, sí, que puta Espanya. Fins ara.
1: Clai Català, aquí en Max Codinac, que ha estat un dels protagonistes, sens dubte, aquesta setmana el Nota de Veu,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, sí.
1: Fixa-t'hi que l'última Nota de Veu que haurem posat aquesta setmana és seva i vam començar el dilluns amb ell en directe al Teatre de Calaril de Guissona.
2: I espera't, perquè el sentirem, eh?
1: Què vols dir?
2: Home,
1: que és un avís, és una amenaça.
2: Jo vull pensar que és ben aviat tindrem cosetes d'ell.
1: És un cliffhanger.
2: Home, sabem que està gravant, per tant...
1: A veure, d'entrada, la setmana que ve, cançó nova de Trinca.
2: Per això.
1: Aquella de... Cada nit surto a buscar-te. Cada nit surto a buscar-te. Molt bé, aquí cantant a duo, eh?
2: Mira, m'està trucant l'Aril, que diu que si podem anar-hi a fer unes veus...
1: Ai, quina setmana bogíssima que acabem. Sí. La que ve promet emocions fortes. Mira, això no ho fem mai, però avui em ve de gust fer-ho.
2: Ai, què?
1: Va,
2: què farem?
1: La setmana que ve, ara ho dèiem amb en Guillemino, dos dies de Vic. No volia escaldo, dues tasses.
2: Dues tasses, sí, sí.
1: Dimecres i dijous ens instal·lem al lloc on s'haurà de ser, que és a la capital d'Osona, al Mercat de Música Viva de Vic, marcant l'inici del curs musical aquí a Catalunya.
2: I què més farem?
1: Dilluns...
2: Tenim...
1: Qui tenim com a protagonista?
2: La Maig, l'artista de moda. Tenim moltes ganes de sentir-la i de sentir la seva música.
1: És un dels noms d'aquest estiu. Sí. Ha crescut molt, molt, molt els últims mesos i ens hi havíem d'aturar sí o sí, i aquest dilluns serà el dia. I atenció, perquè el dimarts... Mateu Sagarra, el músic preferit dels teus músics preferits.
2: I properament el teu.
1: També. Dimarts us presentem aquí en Societat en Mateu Sagarra, que toca amb la Joana Subirats d'Al·lèrgiques al Pol·len o amb en Gabri Bosch de la Ludwig Band. Vols saber qui és? Doncs la setmana que ve t'ho expliquem. Apa-li, Dani Expósito, moltes gràcies i ens hi veiem el dilluns. Bon cap de setmana.
3: Nota de veu.
4: Amb Frank Lluís Giró
3: i Aina Ostrell.

0: Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
1: Okay, 3, 2, 1, it's jam.
0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
2: Jazz Batussi.
3: Aquesta setmana, sessió base de soul, jazz i rhythm and blues on manen les passions desfermades. Una col·lecció de temes on l'amor, el desamor i els baixos instints es barregen en les seves lletres i es converteixen en interpretacions volcàniques de Solomon Burke, Ann Peebles, Tower of Power i molts més.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello.
4: Divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.
5: Ella em dona cap a l'alterrat, fumant la verdura sempre de proximitat.
4: Divendres a les 8 del vespre, casa Babylon. El cap de setmana comença a ICAT. De 5 a 7, a ICAT, nota de veu.
6: La meva vida és la meva sort.
7: Què més vull? Si m'estimo, em bogeria.
4: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de veu. Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.

Hola, m'agradaria que posessis una cançó d'un grup molt emergent mallorquí que es diu Llúpol, que es diu 5556. Gràcies.

Hola, nota de veu, Frank i Aina. Voldria que poséssiu la cançó de la fúmiga de la penúltima. Adeu.

0: Hola, sóc la Montse i m'encantaria que poséssiu Estrelles de Max Navarro.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: Ara per fi estem sols.
1: Escoltes i cal. Independent. Amb Josep Martín i David Talleda.
2: Hola, hola, què tal, com esteu? Benvinguts a un nou Independents abans d'aquest pont, perquè demà sí que és festiu a tota Catalunya, només faltaria la Diada Nacional, i això no vol dir que avui no estiguem aquí fent programa, evidentment, i que intentem explicar-vos coses que passaran musicalment aquest cap de setmana o aquest pont, que no són poques. Amb Omar Barón, Diego Monroy, David Talleda i Josep Martín. David, bona tarda.
3: Bona tarda, Josep i Uyent. Doncs sí, una de les coses que passarà aquest cap de setmana doncs és aquest festival Music Bank, que omplirà, si no l'omplir ja tot, perquè queden molt poques entrades a la venda, l'Estadi Olímpic, i allà doncs es caurà el K-pop, podríem dir com més actual, per dir-ho així, perquè aquí ens arriben petites mostres, però allà és un fenomen immens, i avui doncs en parlarem amb els seus organitzadors.
2: I avui començarem també escoltant bona música nova, en aquest cas d'un belga, és el cantautor belga Martin de Volder, conegut artísticament com a Warhouse, potser us sonen perquè el que estan anunciant ja és el cinquè disc d'estudi de Donkey, que es publicarà el 15 de gener, per tant ja serà 2027. I ja tenim concerts també de presentació a Barcelona d'aquest nou disc de Warhouse, els trobareu el 20 d'abril a la sala Rasmatàs 2 de Barcelona. Però de moment el que ens interessa és saber com sona aquest nou The Donkey de Warhouse amb una cançó que obre el programa d'avui. Benvinguts!

Simple Pleasures, així s'anomena aquesta cançó nova del belga Warhouse. Anem a repassar les dades bàsiques, diríem. Aquesta cançó s'inclourà a The Tonky, un disc que es publicarà el 15 de gener, serà ja el cinquè disc de Warhouse, i com us deia, tenim data de presentació, el dia 20 d'abril serà a la sala 2 dels Resmetalls de Barcelona, i les entrades a la venda aquest dimecres de la setmana que ve, dimecres 16 de setembre, per si ja voleu organitzar-vos una miqueta ja de concerts de cara al 2027, ara. S'ha de fer amb antelació tot, eh? Bé, de Bèlgica anem encara al centre d'Europa, a un artista que té arrels a Àustria. La veritat és que aquest artista té arrels a molts llocs diferents. Diríem arbre genealògic una miqueta complex, eh? Sophie Royer. Apunteu-vos aquest nom perquè acaba de publicar segon disc, Before After, al segell Stone's Throw, que és un segell en principi de hip-hop, però ja veureu que la seva música té alguna cosa més que hip-hop. Bé, és una dona que té orígens a Àustria, però també a Iran, per part de pare. Ella és nord-americana, diríem, d'adopció, allà treballa també la seva música, i atenció, perquè ja Lana Del Rey, Air o LCD Sound System se l'han emportat de gira com a talonera, és a dir, que estem parlant amb un artista amb un talent, diríem, incontestable, que li agrada tocar el violí i que, vaja, val la pena conèixer Sophie Royer. Aquesta cançó, que ja és a la venda en aquest disc Before After, es titula Actress.

Temps ara per les notícies musicals en format més breu. Comencem parlant de Mujeres. La banda catalana ja ha dissenyat la gira de presentació del seu nou disc d'estudi. És un dolor inexplicable, un treball que precisament vam estrenar aquí a l'Independència. El mes de març ho vam fer amb ells, cançó a cançó ens les van doncs comentar. Una gira que arrenca el 23 d'octubre, ho fa a Castelló i també passa per altres ciutats espanyoles com Granada, Sevilla, Oviedo, Bilbao o Madrid. Però també hi ha concerts confirmats a Catalunya, per exemple, 24 d'octubre a Igualada, el 18 de desembre a Tarragona, l'endemà a Lleida i el 22 també de desembre els trobareu a la Sala Apolo de Barcelona amb Godard de Taloners. Les entrades ja es poden adquirir al web oficial de Mujeres.

Bury Me in the Craters of the Moon. Aquest és el títol del nou disc de Mavi, que ja té data de publicació. Serà el 9 d'octubre i serà el 8è de la banda catalana. Precisament, doncs, avui hem donat a conèixer el segon avançament, aquest Mitigate Madness, un tema construït a partir d'un poema de Mark Swanson que gira sobre la lluita contra la tristor i la bogeria que poden néixer de la pèrdua i del procés de dol. A més, Mavi el presentaran en directe a sala La Nau de Barcelona 22 d'octubre i unes entrades que també ja són a la venda. Mas

Doncs ara us volem parlar d'un aniversari, concretament els 25 anys del segell català Foment Records. Des de la seva fundació, el 2001, han construït un catàleg amb més de 200 referències d'estils musicals molt diversos, i alguns dels artistes de l'escuderia participen d'aquest aniversari que s'allargarà fins al mes de desembre. El tret de sortida serà 18 de setembre a la sala 5 de l'Apolo amb Joyna, i posteriorment hi actuaran Blood Quartet, Balago, Reinald Colom, Silvio i Jaunes, que és aquest que sona de fons. De fet, des d'aquí a l'Independents ja us avancem que dijous de la setmana que ve estrenarem tot el disc sencer de Jaunes, que és el projecte de Jaume de Quintana Medina.

I aquests són Fat Dog, el quartet de Londres, que estan actiu des del 2020 i que el 2 d'octubre ben aviat trauran el segon disc d'estudi. Doncs Fat Dog, juntament amb Mandy Indiana i Honey Glaze, formen part del cartell del Soundhout Son Estrella Galicia, que es farà el 17 d'octubre a la sala Paral·lel 62 de Barcelona. Durant tot el dia hi haurà també diversos espais al Paral·lel de Barcelona on es faran diversos concerts a càrrec de gent com, per exemple, Joina i Carrota Flaner. I d'altra banda, Valle Valle, Masta Cuba, Muniats, la senyora Tomasa o Evisoda encapçalen la programació de la tercera edició del Festival Unidic, que es farà el cap de setmana del 25 i 26 de setembre als Jardins dels Alemanys de Girona.

Els aficionats als documentals musicals tenen un parell d'opcions ben sucoses. Demà arriba als cinemes IMAX a Don't Look Back in Anger, que narra la reconciliació dels germans Gallagher i la gira d'Oasis de l'any passat, amb aquest rumor d'una segona tanda de concerts que podria incloure Barcelona, la qual cosa des d'aquí us diem que no està confirmada. I sense sortir de casa podeu tenir accés al Land of Hope and Dreams American Tour, la gira que Bruce Springsteen va fer fa uns quants mesos per un total de 20 ciutats dels Estats Units, acompanyat de l'Street Band i diversos convidats de luxe, com per exemple Tom Morello. A YouTube ja s'han penjat les 7 primeres cançons del concert de Filadèlfia, que arrenca precisament amb aquesta versió del clàssic War que va popularitzar Edwin Starr.

Després de Segurament t'estimo, que va ser el primer avançament, els Amics de les Arts han publicat avui una segona cançó del seu pròxim disc d'estudi, que arribarà a les botigues l'any que ve. Es diu Encara som aquí, parla de la superació i perseverança dels castellers i servirà com a himne oficial del 30è concurs de castells de Tarragona que arrenca a finals d'aquest mes. I acabem amb Maria Arnal, que ha passat per la Plataforma Internacional d'Interpretació Musical amb Que me quiten, una de les cançons del seu primer disc com a solista, Ama, que es va publicar el mes de febrer. Sona així, però abans us recordem que Maria Arnal forma part del cartell del Festival B, que es farà del 17 al 19 de setembre al Parc del Fòrum de Barcelona i del qual us en parlarem la setmana que ve.

El K-pop és un dels gèneres musicals amb més seguidors i que mou més diners. Hi ha fans del K-pop arreu del món. I aquí Corea del Sud ha triomfat molt perquè ha aconseguit exportar la seva música i, per extensió, la seva cultura a tot el món i crear una indústria que genera moltíssims diners. Catalunya no s'escapa de la febre del K-pop i, mica en mica, Barcelona, la seva capital, s'ha convertit en una ciutat important dins el mapa K-pop global. Està ple de fans, són fans molt entregats, molt organitzats, però també comença a ser habitual que grans grups i cantants del gènere en les seves gires facin parada a Barcelona. Aquest cap de setmana, aquest idili entre Barcelona i el K-pop farà una passa més amb la celebració d'un gran festival. L'Estadi Olímpic Lluís Companys obrirà portes a 4:45 de la tarda i les tancarà a 11:00 de la nit per una cita enorme, de les més importants a nivell mundial del K-pop, el Music Bank. Durant aquesta tarda de dissabte, aquesta tarda llarga de música, hi actuaran grups com Atis, Enhypen, Enmix, Shakers, NCT Wish, Cortis, Alpha Drive One, tot presentat per un mestre de cerimònies, Park Bo-gum. És probable que no conegueu tots aquests grups, no us preocupeu, però perquè ara més els podrem escoltar aquí a ICAT. Escoltarem tots aquests grups en un petit reportatge, mentre el director de comunicació de Son D3, part de l'organització, ens va presentant els artistes i ens parla d'aquest fenomen imparable que és el K-pop. Però, vaja, començarem pel principi i que ens expliqui què és això del Music Bank.

0: L'Aparador.
1: M'agrades un poc més que les croquetes, els meus ulls són teus o reggaetó còsmic interplanetari són algunes de les cançons del català Poc Més. Avui ens convida a viatjar pel Penedès.
2: Molt bona, sóc Poc Més, sóc un artista que canta en català, faig música dance, pop, llatina, tinc tocs també mediterranis, unes lletres molt atrevides, convido a tothom a visitar les xarxes, a veure els videoclips, tenen un ambient còsmic, alguns d'ells. Avui presento el meu novè senzill, que es titula El Penedès, que és una oda a la comarca, i espero que us agradi molt. Moltes gràcies.

0: independents.
1: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'ICAT.
2: La setmana que ve tenim Mercat de Música Viva de Vic i repassem les propostes més ballables.

0: Dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.
1: Independents.

ha gent al món de la música que ens ho ha fet passar molt bé, que ens ha fet ballar, però que alhora ells també s'ho han passat molt bé. Hi ha gent que ha tingut vides realment excepcionals. És el cas d'aquest home que està sonant. Els fans del funk i de la música soul més ballable saben perfectament qui és Bootsy Collins, però si no, us explicarem que és un baixista i guitarrista de Cincinnati amb 50 anys de carrera i que és el baix de la música funky gairebé per excel·lència, un personatge amb una estètica també molt particular, amb les seves habituals ulleres en forma d'estrella. I aquest home està viu, té 74 anys, però creu que ha arribat el moment adient de publicar la seva autobiografia en col·laboració amb un historiador de la cultura pop com Cassin Gaines. El 23 de març es publicarà la biografia de Bootsy Collins, on explicarà doncs els seus inicis amb el seu germà, amb els Pacemakers, però després, quan s'integra com a part de la banda estable de James Brown, els Gibbies, o també la seva relació d'amor i en alguns moments també d'odi amb George Clinton, de Parliament i Funkadelic, com dèiem, un home que és història viva del funk i que ara ja tenim la confirmació que el 23 de març es publicarà la seva autobiografia en anglès, esclar, llavors veurem qui la tradueix, el castellà o el català, tant de bo, i algú la publica aquí, i el títol m'encanta, perquè hi ha una expressió en anglès que es diu fuck around and find out, que vindria a ser, he anat a buscar a veure les expressions més correctes, qui busca, troba, oi? O busca, busca... Que...

0: ja trobaràs. Doncs bé, del Fuck Around and Found Out, surt el títol de la biografia de Bootsy Collins, que es diu Funked, amb funk del ritme musical, Funked Around, Found Out. Bootsy Collins, jo si puc me la llegiré aquesta, David,
1: sí,
0: perquè
1: riurem. Sí, i tant, ha de ser
0: riurem.
1: Molt interessant, sí, molt sí. Interessant. Doncs mira, tu ho has dit, Bootsy Collins, pràcticament el coneix tothom, no passa el mateix amb Technicolor Club, però us els presentem. És un quartet format per dos músics argentins i dos músics catalans que van passar ja pel nostre aparador, però és que avui tenen cançó nova i també tenen concert imminent per aquest dissabte.
2: Hola, sóc el Marc de Technicolor Club, un grup de discopop de Barcelona. Estem estrenant el nostre nou single, Nos Fuimos, que ara escoltareu. Si us agrada, ens podreu veure en directe el dia 12 de setembre a la Sala Fridoni a les 8:30. Us esperem.

0: Versió o original? Versió o original? Versió o original?
1: Doncs avui a versió original enfrontem Haruomi Hosono i The Monglows.

L'octubre del 1954, el grup nord-americà de Mongloves va publicar la seva cançó més exitosa, que és aquesta Sincerely, un tema que va arribar al número 1 de les llistes de Rhythm and Blues dels Estats Units. I una cançó que van compondre el líder de la banda, el Harvey Fakua, i Alan Freed, sí, un dels DJs de ràdio més populars de la història, bàsicament perquè molts asseguren que va ser l'inventor de la paraula rock and roll. Doncs 72 anys després, el llegendari artista japonès Haruomi Hosono, exlíder de Yellow Magic Orchestra, ha decidit versionar-la i incloure-la al seu nou disc d'estudi, Your Sincerely, que es publica demà divendres 11 de setembre.

0: Doncs aquesta és la versió que Haruomi Hosono ha fet d'aquest clàssic de l'any 1954 de The Monkees, aquest Sincerely, i que inclourà el seu nou disc d'estudi que es publica d'aquí poques hores. Your Sincerely. I jo sé que tu ets un gran fan.
1: I tant, sóc un gran fan del Hosono, i a més vaig anar a veure-la a Londres fa una miqueta allà, però és que no fa gaires concerts, eh? Això era l'any passat, i sempre ha tocat estàndards nord-americans. Li encanta aquest home la música dels anys 40, 50 dels Estats Units, és un gran fan, i en aquell repertori que va incorporar cançons noves, més recents, més antigues, Yellow Magic Orchestra també, versions originals de Joey Carmichael i aquestes coses. Li encanta el Hosono, el so americà clàssic.
0: Doncs ja sigueu atents a aquest nou treball que promet molt i que, de fet, és un home que ja té una certa edat. No es pot dir mai que serà l'últim disc, però no. Vaja, l'escoltarem molt de ple durant aquest llarg cap de setmana. Però no deixem encara el món de les versions, perquè ara tenim un parell adaptades al català. Anem per la primera.

0: Dilluns i març aquí a l'Independent us vam parlar de Stevie Wonder, sí, d'aquesta gira que fa per Europa, però que no passa per aquí, per Catalunya, ni tampoc per l'estat espanyol. Doncs Guillemino i la Rauja han triat un dels seus temes, podríem dir, emblemàtics, aquest You are the sunshine of my life, i l'han transformat en Tu ets la llum de la meva vida. Per cert, recordar que la Rauja actua en dissabte al festival La Terrasseta de Tarragona.
1: Mira, aviat te presentarà el disc a la Marató, jo aquest disc, aquesta cançó la veig.
0: Jo també la veig.
1: La veig, el disc a la Marató, total.
0: Doncs mira, anem per la segona versió. Aquesta l'han fet la Mus, és a dir, el duet format per Carla Berrocal i Guillem Mont, que vam entrevistar aquí a l'Independents a motiu del seu disc de debut, Cans. Doncs ara han agafat el clàssic Blue Monday de New Order i l'han rebatejat Com se sent.

0: Doncs marxem de cap de setmana, marxem de pont, com molts de vosaltres que ens esteu escoltant, i esperem, David, que aquest dilluns que ve no sigui molt blue. No?
1: Home, molt blu no ho sé, però sí que costarà bastant.
0: Costarà,
1: perquè, clar, quan tens per endavant 3 dies de festa, doncs ja se sap que la maquinària costa una mica d'engegar. Però vaja, dilluns esperarem també de moltes coses, però dilluns el volem dedicar a parlar una mica d'un home que jo diria que gairebé tothom el coneix, però potser no tothom. Brian Epstein, el que va ser mànager dels Beatles, i tot plegat perquè s'acaba de publicar Mr. Moonlight, a través de Libros Cúpula, una biografia que realment aporta molt de valor a la figura d'un home que, sense ell, potser no hauríem tingut els Beatles.
0: Doncs fins dilluns, bon pont, bon cap de setmana.

0: Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Fotimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.
1: Escoltes ICAT.

0: de fusta amb Miqui Puig.
1: Nova sessió de ball. Nou ball de tarda. Pista de fusta arrenca i Miqui Puig als plats et diu hello. Bona tarda, sigues benvingut. Nova temporada. De dilluns a dijous, sempre a les 8. A migdia, els servidors de streaming i sempre a 3CAT Cultura. La casa del ball es diu Pista de Fusta. Els balladors, pistes de fustors. I això és, senzillament, gaudir pel ball. Cap peus i malucs seran ben servits. Els cervells tindran un massatge. I els productors, músics, immens pensants, ens regalaran cançons que ens han de fer més feliços, si més no per aquesta tarda. Vitrua Dance, Arcaboy i els seus sintetitzadors.

Arcaboid fent un homenatge a les videoconsoles, com si aquesta peça Virtua Dance fos l'inici del videojoc i haguéssiu de caçar en el DJ. Us imagineu un videojoc contra els pistes de Fusters amb el dit amunt en l'aire? Han de dir si el DJ ho fa bé o no ho fa bé. Arrenco una tarda de música de ball sintètic a la pista de fusta. Virtua Dance, Arcaboid, donant pas a Missio i el seu equip running.

pop sintètic. Quin tros de cançó que de Keep Running, de Missio, el duet de Matthew Blue i David Butler, gravant en Airbnb del món, perquè un era aquí i l'altre allà, i es trobaven en punts aquí distants. Electrònica eleganta, pop sintètic i arrencada a la monumental, a la clàssica. Tenim ja una peça favorita per la nova temporada.

0: movement, bringing music, good feelings, friends and friends of friends and good times.
1: Una oda, un homenatge als clubs, aquests llocs on vam gaudir de la música, només amb foscor, cada somrients, abans dels mòbils, dels petardos, de la gent que punxa només amb sostens. Abans de tota la parafernàlia absurda de gent que no és DJs, que només volen ser famosos. Darrerament llegim moltíssim com els pioners es queixen d'això, de que s'ha perdut la màgia de la música, que només anem a fer-nos arredratos. Pel contrari, arreu d'Europa podeu llegir-ho a les xarxes i en clubs on ja no deixen entrar amb el mòbil. El mòbil es queda fora i l'experiència ha de ser única dins del club.
2: L'art d'hier, d'aujourd'hui et de demain.
3: Aquesta és la pista de fust dedicat a Miqui Puig. Kraftwerk.

imparable. Així és el ritme d'aquesta chemistry. Ayahuasca, Dizzy Monroe, des d'un EP anomenat Electric Love, la barreja de sons sintètics, de percussions tribals, que no són ni afro house ni llatines, només són percussions. Fan que la peça tiri endavant. Selecció natural, la que la pista de fusta fa cada tarda. I si també ens agrada, la Conversation de Bel Martínez. Torna. Més cançons que ens agraden.

senzill i tendre, funcionant des del minut zero, perquè la melodia hi va i perquè hi ha pocs elements, ja ho saps, allò que sempre dic, si fem pa amb tomàquet ha de ser pa, tomàquet, oli, sal i res més. Una mica d'àcid, sempre necessito àcid, amb llimona, amb qualsevol format, però si és amb música m'agrada més. Amb molt cop, l'amor propi ens proposa un acid trip, i si posa àcid en la cançó, ha de sonar.

reivindiquem àcid, viva Acid House, amor prop, ja ho saps, més música editada per aquest segell que ens agrada tant, Belonging.

0: Tots a la pista. Miki Puig, els plats.
1: Reivindiquem la festa. Deep down, triple. Cançons que ens han avallit, que les hem preparat durant tot l'estiu perquè l'arrencada fos històrica. A l'alçada dels pistes de Fosters. Piquem de mans, aixequem els braços i seguim amb un non-stop.

reivindico, demando una tessina sobre el piano house. El perquè en si una peça té aquest piano que porta i porta endavant ens agrada més. Es diuen Triple, són israelians, i Deep Down demostra que la pista de ball pot agermanar mil coses. Que no us enganyi el títol de la següent cançó. Es diu Rock Music, la signa Cowboy Rhythm, i el remix el fa el gran Errol Alkan. De tant en tant busquem els baguls, merda com aquesta.

fanàtics del ball més desformat, Cowboy Rhythm Books. Van fer l'any 2024 un àlbum anomenat Cowboys Only. Música per cowboys. Ja saps que la fascinació per cowboys i lolites a casa és gran. Rock Music era la cançó que arrencava aquest àlbum i el remix del gran Errol Alkan. The Realm, Leighton Giordani and Cassia. Noms que arriben, productors que fan cançons cada dia a les seves habitacions per fer-nos feliços, pel gaudi de balladors arreu del món, per DJs, per concerts, per fer-nos feliços. És el que la música de ball sempre ens ha donat. Felicitat instantània.

0: combinació excitant. Sirenes i baixos gruixuts. Quasi ho diu clar en aquest realm. Música pel cos, l'ànima i una mica més. Leighton Giordani invita Cassia per fer aquest real. Una peça que ha de funcionar a grans estadis, dintre de cotxes i, com no, a casa nostra.
1: Aquí no hi ha descans, només ballar, suar i somriure. Cada vespre hi ha ball al Pista de Fusta. La sessió diària que converteix el sofà en pista de ball. Amb Miqui Puig, la secta del ball té sacerdot.
0: Mossèn Puig us diu que això no s'esgota, que encara queda una estona de ball, que encara hi ha begudes fresques, que encara us podeu saludar, que la bola de miralls dona voltes i que això no s'esgota. Benom, així ens es diu aquesta peça de llans. Trance. Tecno, digue-li com vulguis.

Machine se les gasten a Sèrbia. Es diu Jans, el seu benom. Arriba per fer-nos la tarda més feliç. I ara això és material del Tabulada. És el nou de Salomon i Skrillex. Dos noms, dos pesos pesants, que amb aquest rompte han fet una de les cançons de l'estiu. Sense concessions, directe al moll de l'os. Salomon i Skrillex.

Els hi podem proferir insults, els hi podem dir el que vulguem. Quin tros de tema que s'han marcat, Solomon i Skrillex. Fins i tot s'emplegen a Babyface, unint peces dels 90 i elegància màxima. És contundent, té tot el punx d'aquests dos DJs que saben tenir un peu als grans escenaris. I l'altre, l'underground. La pista de fusta en una recta final que serà també trempadora, plena de baixos que aniran a l'entrecuix. I dos números més. Surai Serin, que

0: Montreal. D'aquí arriba Soray Serena. Aquí arriba aquest garé. Amb els beats a dalt de tot. Amb els baixos gruixuts. Per fer petar vidrieres. La ràdio inquieta et serveix cada tarda, Vall Bonic. Novetats que hem anat compilant. Tot aquest estiu. I Miqui Puig els plats. Li cremen les novetats. Recta final.
1: Can't you see I wanna be with you? Can't wait tonight.
2: Pista de fusta amb Miqui Puig.
0: Més productors que saben el que es fan. És DJ Tennis amb la cobració de Campbell King. Miche Babbe. Em posen títols d'aquests perquè m'encalli, però ja sabeu que som tots a Trescat Cultura. Let's miss, babe.

M'agrada tot. La combinació de la veu de Campbell King, els baixos, el sampler de hip-hop clàssic i una línia de baix que et porta i et porta. Misbehave. Així es diu aquest track de DJ Tennis, que serveix per arribar al final d'una nova pista de fusta. El meu nom és Miqui Puig, als plats. I ara una noia que sembla que es vulgui treure la pàtina de ser una bona nena. És Angel, que després de col·laborar amb Justice, de deixar que els fuckers la remesclin, s'alinea amb Emily Lenz, una de les mestresses del techno del moment, per regalar-nos Run. Sigueu feliços i balleu. Em dic Miqui Puig, als plats. I cada tarda engego aquesta pista de fusta. Amélie, Angel, Van.

0: la millor música electrònica del planeta Terra a iCat. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, un dels gèneres electrònics de moda, el soft house, ritmes relaxants per ballar sense pressa.
2: Beats per minut amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit a iCat.
0: Escoltes iCat. Ara a iCat, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
3: Déu vos guard, amigues i amics celobertaires. Un dia més, des de iCat, dedicat a les veus que et roben l'ànima, arriba l'hora del cel obert. Ai, avui estem contents. Mira, bueno, que sempre estem contents, perquè ens agrada fer ràdio, però a més, si te toca una d'aquestes artistes que tenen obsessionat, que portes, què sé jo, 15 dies, ja deu fer, o potser 3 setmanes, escoltant-les cada dia, que el veí et pica a la paret i et diu, vols fer el favor de callar un rato? Això és una bona notícia. I avui volem parlar d'una efemèride especial, d'un disc que ha trigat 6 anys en coure's a foc lent, però que ens ha donat una de les alegries més grans d'aquesta temporada de tardor. Estem parlant del nou disc de la Phoebe Bridgers.

Lost Boys, el primer single de l'últim disc de la Phoebe Bridgers, el Lost Weekend, un disc esperadíssim que semblava que no podia suportar la pressió d'un silenci tan llarg i que ha deixat a tothom amb un pam de nas. Per què? Doncs perquè és una autèntica meravella, perquè Phoebe Bridgers s'ha transformat ja en l'artista de referència del pop independent. Aquesta dona, dotada d'una veu que et fa plorar, ha aconseguit que tothom parli d'ella, que tothom parli d'aquest nou LP, i no és estranyar, perquè, a veure, què me'n dieu del Kill Me?

Oh my god, quan diu això de This is gonna kill me i aquest silenci que posa, bueno, la producció d'aquest disc, extraordinària, molt, molt, molt diferent dels discos anteriors que estaven basats en una sonoritat folk, de guitarra acústica, barrejada amb indie. Aquí els ambients estan creants amb capes de sintetitzadors, samplers de veu, de manera que cada peça d'aquest LP té una o dues sorpreses preparades. I diries, bueno, i tot això, que no és precisament la música més comercial del món, què ho ha fet que hagi tingut un ressò tan mundial? Doncs mira, entre altres coses, ho ha fet també una mica de safareig, ja t'ho dic jo ara, eh? Perquè, bueno, seguint aquesta tendència que va popularitzar la Taylor Swift de fer discos per cagar-se en el seu ex, tothom esperava que la Phoebe fotés canya a la seva última parella. Més que res perquè van acabar bastant malament i perquè ell és molt famós. És l'actor Paul Mescal, el de Normal People i tantíssimes pel·lícules. El que passa, però, és que la Phoebe és bastant més llesta que això i les referències al seu excompany són absolutament subtils i molt ben trobades. Potser la cançó més clarament dedicada a ell és aquest Governor's Waltz, en què al mateix temps l'enyora, li diu adéu i li fot un moc molt dissimulat a la seva nova parella, la Gracie Abrams.

Ella pot fer veure que sóc jo, però des que va fer servir el mateix llit a l'escenari, he deixat d'estar desvetllada pensant en tu. The Governor's Waltz, la cançó més comercial, jo diria, d'aquest LP, una altra prova fefaent que estem amb una dona en estat de gràcia. Només faltava ja que estrenés una pel·lícula al Festival de Cannes i es transformés en actriu de moda. I si parlàvem de que el Governor's Waltz és una cançó que parla de manera evident del Paul Mescal, la Phoebe la fa continuar en l'ordre del disc amb la declaració d'amor absoluta cap a la seva parella actual. És aquest Bobby.

0: your lucky pick for this month's super prize giveaway of $18.5 million and a brand new 2021 Mercedes-Benz.
1: Bobby, potser la cançó que m'agrada més d'aquest disc, la cançó amb més dinàmiques, més canvis de velocitat, més ràbia i dedicada al Bo Burnham, aquest actor i comediant de moda original de Massachusetts. Bueno, fins aquí més o menys el nou disc, però Lost Weekend, però ja em permetreu que aprofiti el programa per fer un repàs apressat de la trajectòria de la Phoebe. Una Phoebe que es va donar a conèixer també amb una cançó que parlava d'un exnòvio bastant poca vergonya, del Ryan Adams. Era aquest Motion Sickness.

T'ho diu i et trobo a faltar com una nena petita. Així començava aquest Motion Sickness, la cançó bandera del primer disc publicat per la Phoebe Bridgers, el Stranger in the Alps, que la va posar ja directament en el panteó de les noves veus que apostaven per un pop intimista i autoconfessional. A més, la Phoebe semblava que s'especialitzava en un pop mòrbid, ple de melangia i amb aquesta veu absolutament etèria que ens parlava de funerals.

Mare de Déu, per què estic sempre trista? Suposo que és la meva manera de ser. Sempre ho és i sempre ho serà. Phoebe Bridgers, anant al funeral d'un antic amic, amb aquestes lletres que són ideals per quan tens un dia de color blau i necessites música que et faci de flassada. D'aquest disc em podia posar moltes cançons perquè, tot i ser un disc de debut, és una meravella, però si em permetreu, em quedo amb aquesta versió del gran Mark Kozelek, que té una de les lletres que la Phoebe es va apropiar amb una interpretació que no és d'aquest món. Això es diu You Missed My Heart.

0: Mare de Déu, quina cançó. Posa'm una pausa, perquè ara mateix em tremolen les cames.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes ICAT. Música amb història, per gent amb geografia.
0: Bueno, ja m'he recuperat d'escoltar el You Miss My Heart, i així podem seguir, doncs, amb aquest homenatge desacomplexat al que potser és l'artista de referència actualment del indie americà, la gran Phoebe Bridgers.

Kyoto, la cançó que era el primer single del segon disc, el Punisher, publicat el 2020 i que es diferenciava de la seva òpera prima per una sonoritat bastant més crua i una certa electrificació. Això sí, quan la Phoebe parlava de coses tristes, el cor se't trencava.

Tinc ganes de viure a casa teva, aquella que tens dalt de les muntanyes. I quan el teu veí skinhead desaparegui misteriosament, plantaré flors damunt del teu jardí. Qui comença cançons com aquesta? Només la Phoebe, per l'amor de Déu, Garden Song. Aquesta manera tan recollida, aquesta veu que sembla que t'estigui parlant a cau d'orella, aquesta melangia i tristesa gairebé incorporada al timbre de la seva veu. Si és que quan la Phoebe et diu que això s'ha acabat, nen, ja t'hi pots posar fulles. Això s'haurà acabat.

I Know the End, un altre dels punts culminants del Punisher, el segon disc de la Phoebe Bridgers, en aquest cel obert d'avui que estem fent, repassant la seva trajectòria de manera apressada i que no pot continuar sense parlar del primer gran fenomen de popularitat que té la Phoebe, que és aquest supergrup muntat per ella i dues icones més del pop confessional alternatiu. Estem parlant de la Julian Baker i la Lucy Dacus, i aquest projecte que va explotar de manera extraordinària i es deia Boy Genius.

La Phoebe, juntament amb la Lucy Dacos i la Julian Baker, dient-nos en aquesta cançó que li agradaria fotre el camp, pujar amb una nau espacial i quedar-se allà, dintre, mirant les estrelles al costat del seu gos. Digues que sí. Jo també ho faria. Bueno, el problema seria treure el gos a passejar. Però bueno, això ja ho arreglaríem un altre dia. Parlàvem de les Boy Genius i dèiem que van ser un fenomen. El seu disc, nominat a tots els premis possibles, ressenyes de 5 estrelles i 3 dones en un estat de gràcia increïble.

Emily, I'm Sorry, una altra de les cançons de The Record, el disc que van publicar Boy Genius i en el que la Phoebe Bridgers compartia escenari amb dues de les seves grans amigues, Lucy Dacus i Julian Baker. Bueno, sembla que se'ns està acabant el programa, no m'estranya perquè xerro pels descosits, però encara vull que hi capiga ni que sigui una última cançó de l'excusa que hem tingut per parlar de la Phoebe. Aquest Lost Weekend, que us recomanem de manera especial i que amb un I Can't Wait s'acomiada d'avui, juntament amb Albert Cots, control i muntatge, Núria Serena, documentació, i Lluís Gavaldà, que us diuen salut i fins la propera.

0: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'ICAT.
1: La setmana que ve tenim Mercat de Música Viva de Vic i repassem les propostes més ballables.
0: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
2: Mediterranean love. Amor mediterrani.
0: Escoltes, ICAT.
3: Aquesta setmana s'ha fet l'estrena de temporada 3CAT. I amb quina sèrie us quedeu de les que han anunciat? Quines teniu més grans de veure? In Vitro, Genesis o Liam?
4: Creednos m'està agradant bastant, no sé si l'esteu veient, però costa anar a dormir després de veure un capítol, eh? Costa.
5: O sigui que Filmin cedirà part del seu catàleg a Netflix. Notícia d'aquesta setmana. Sembla que el guapo de la classe s'ha posat ulleres de pasta.
6: Quina plataforma creieu que guanyarà la batalla dels Emmy aquest any? HBO Max o Apple?
7: Sèries Selector, el consultori de sèries d'ICAT.
3: Començar temporada i que els Emmys arribin. Potser no és tan habitual això de que ja entreguin els premis que són com els menors o els artístics.
6: Que han deixat de ser menors, no? Perquè n'hi ha tants.
3: Clar, n'hi ha alguns que són com importantíssims i que dius,
8: ja no
3: però
8: és
3: jo
8: maquillatge
3: això ho vull veure a la gala.
8: I so. Ja no és maquillatge i so. Ara
6: em
8: són coses...
6: Em van donar 102. 102, amb dues tandes.
9: És que això de visibilitzar tothom és molt llarg, eh?
6: Gala dissabte.
3: Creus que hi ha gent que està cobrant per visibilitat?
9: Jo crec que sí.
3: En aquest moment.
9: Jo crec que sí.
3: Però clar, jo per exemple, Linda Cardellini i David Harbour, que guanyin el Emmy allà a porta tancada sense poder veure o escoltar-los.
9: És raro.
3: Ostres, una de les sèries de... Una de les miniseries de l'any.
6: Jo és que pensava... amb la cerimònia, quan li donessin a David Harbour i que fes l'espeech
3: amb el llenguatge de
9: signes.
6: Necessitava això. Necessitava això.
9: Perquè ha sigut un molt bon moment, no?
3: Sí, sí. Ara no sé si s'emet aquesta pregada.
6: Necessita que sigui la seva assessora.
9: Sí.
6: David, truca'm.
8: Més xungo que la gala dels premis dels Emmys internacionals on va anar l'Oriol Pla l'any passat i el Javi Giner.
9: El projector
8: és el de
9: tenia
8: casa
9: la
8: meva.
9: Mateixa bombeta des del
6: 1989.
9: I era la pantalla era com la de casa nostra.
8: Sí, igual, que sí. No sé molt bé.
9: Tu tens pantalla a casa.
8: S'estalvien paret blanca.
9: Paret.
8: Sí, s'estalvien molts canapés.
9: S'estalvien canapés.
8: Menys gent convidada aquest diumenge.
9: I això sí.
3: Aquest dilluns, fan dilluns.
8: De dilluns a dimarts.
9: A nivell de premsa, l'Oriol Pla sí que li va portar molta cosa, no? Però sí que la cerimònia era justeta.
3: Mm-hmm. Ara és això. Ostres, fa una mica de ràbia quan em vaig llevar i... No, Linda Cardellini i David Harbour. I era, ja han passat els Emmys. No m'han enterat i han passat. I dius, no, que són els artístics, els donem una mica abans. I dius, vosaltres us quedareu a veure els Emmys o no?
6: No.
3: Aquest any.
8: Darrerament no ho
6: jo tampoc, però...
9: Cada
6: any fem la mateixa pregunta i contestem el mateix.
9: Ja xutxegen aquests, no?
3: No, jo és que sí que els miro.
9: Jo xutxejo una mica ja. 37 anys estic xutxejant.
6: Total, la cosa del cap de setmana passat ha sigut que Widow's Bay se m'han dut 8 i DTF 6.
8: Però una pregunta. Widow's està a miniserie?
6: A veure...
8: O està a sèrie dramàtica?
6: A
8: comèdia?
9: Està a la mateixa categoria.
3: Està a sèrie de comèdia.
9: Sí, està a comèdia
8: està a
9: competint
8: sèrie, no
9: amb
8: The Bear. A Limited Series.
3: Està a sèrie de comèdia que...
9: A veure, no?
3: Té comèdia...
8: Sí,
3: és comèdia. Més comèdia que The Bear.
9: Sí, això t'ho anava a dir.
3: Però és més terror que comèdia, segurament.
8: Sí, però és més comèdia...
3: O més dramàtic que comèdia.
8: És més comèdia que drama.
6: El què?
3: No.
6: Jo crec que és més drama... Widows és més... Comèdia que drama, sí.
9: DTF és més drama que comèdia. Sí, però DTF
6: també.
9: Està minissèrie.
6: Sí.
8: DTF és minissèrie, no sé que sigui antologia, per l'amor de Déu.
9: Que és el que tu desitges des del minut 1 de partit, que es converteixi
3: llavors,
9: en DTF.
3: Llavors, a veure, voleu fer... Abans de respondre la pregunta a la Sílvia, bueno, digues.
6: Sí, competeix. A veure, amb su peor pesadilla.
9: Fer resum, sí.
6: La bèstia en mi, Beef... i Love Story, John F. Kennedy Jr. i Caroline Bessel.
9: Clarament.
8: Beef 2.
6: Beef, bueno, Beef sí, és d'aquestes coses que va començar una mica com minissèrie i després pues,
9: va cap
6: l'ha expandit.
9: Al o
8: sigui, la segona temporada és limited series.
6: Sí, sí, sí, sí. O sigui, aneu-sen tots a casa a dormir, no cal ni que us presenteu, no té rival. No...
9: Sí, jo crec que la sèrie seria en DTF.
3: Vinga, apuntem això, no? Sí. O sigui, la millor sèrie limitada, miniserie? Estem dient, tots estem d'acord que serà DTF.
8: Sí. M'encanta aquesta porra improvisada. Sí. DTF, també aquí. DTF, els quatre, i unànime, eh?
9: Comèdia...
3: Jo crec que...
9: Sí. Comèdia, jo crec que vot elementari.
8: Un moment, clarament. És el que jo vull o el que passarà? Un moment.
6: El que jo vull.
8: El que jo vull.
6: És que ja està bé, això de...
8: El que passarà m'és igual.
9: No fem d'oracles
8: ni res. No vull el que tu penses que passarà. Bé,
3: llavors,
8: no.
3: La llista de millors sèries de comèdia, que n'hi ha 8, em sembla, si no m'equivoco.
6: Comèdia.
3: No?
6: Sí.
8: Canta, canta, canta.
6: Sí. Colegio Abbott, The Bear, Hacks, Margo tiene problemas de dinero, Nadie quiere esto, Solo asesinatos en el edificio, Shrinking y La maldición de Widow's Bay, que aquesta és la que guanyarà.
9: La maldición de Widow's Bay.
3: Crec que guanyarà Hacks.
9: No, sí, no, però hem dit què volem que guanyi.
8: Què vols que guanyi?
6: Widow's Bay.
8: Potser és Hacks?
9: No l'he acabada, però jo... vull que guanyi.
8: Jo vull Widow's Bay.
6: Vale, dos.
3: És que...
9: No, el Víctor és que és molt de Hacks, el
6: sí,
9: Víctor, eh?
6: Sí, sí. Va, Víctor,
9: mullat. Està molt Jan Smart.
3: Ja, ja. Bueno, és que...
9: Mira, l'altre dia li vam fer, mentre penses, l'altre dia li vam fer una entrevista a la Isabel Cuixet i va dir que la seva sèrie, una de les seves sèries preferides actuals era Hacks i... High Maintenance.
6: Ah,
8: molt bé.
6: Mira, actuals, no, semblen, actuals.
8: Bueno, un nou sí, i una castanya.
6: Sí, sí, sí, sí, contemporànies. Sí.
3: A mi és que Widow's Bay m'ha agradat molt,
9: però és castanya,
3: que no
9: sí, sí.
3: Trobo que sí, comèdia pura, no sé.
6: Vale, doncs tres a...
3: Sí.
9: Tres a Widow's i una Hacks.
3: Tres a Widow's i una Hacks.
6: I una...
9: Això és una reunió?
8: En directe. Sí, ni una reunió. És
3: bueno, sí. I ara anem a la sèrie dramàtica.
8: És fugir del guió.
9: És treballar mentre...
8: Hòstia, dramàtica.
6: La diplomàtica.
9: Sí. A veure, Pluribus.
6: La edat
9: perdoneu.
6: Dorada. No. El caballero de Pluribus. Los siete reinos.
8: Ojo.
6: Paradise. The Pit. Pluribus. Slow horses. Vicios ocultos. Jo dic...
9: Què vols?
6: Jo vull Pluribus.
9: Jo també vull Pluribus. Què vols, Pluribus?
8: De cap manera.
6: Tu, el caballero.
8: Jo,
6: què
8: jo, jo vull que guanyi el cavallero, sí.
6: Vale.
8: Jo vull que guanyi el cavallero.
6: Vale, pues dos Pluribus.
9: Vols que guanyi el cavallero.
8: Dos Slow Pluribus, Horses no és l'última temporada.
6: No.
9: Tu vols que guanyi...
6: No és l'última temporada
8: de Slow Horses.
9: A veure, torna-ho a dir. No,
6: no és l'última temporada.
8: No, és que és una dada important, no, si ho fos.
6: I tindrà més temporades, val, sí, sí, sí. Pels dos.
3: Vale. Jo vull que guanyi Pluribus, però guanyarà The Pit.
9: Vale, no,
6: hem
9: però
6: dit
9: això,
6: qui volem que guanyi.
9: Volem? Pluribus 2.
6: 2, 3.
8: A mi el canvi de gènere, sense ser un spoiler del caballero... O sigui,
9: sí, sí.
3: El caballero.
9: Estem d'acord. Fes caballero.
8: Caballero, el caballero.
9: Com un bon home cis, hetero.
8: Exacte.
9: Caballero.
6: Vale, 3. I el caballero 1. Molt bé.
3: I guanyarà The Pit.
9: Pluribus.
6: Sí, segurament.
9: Per favor.
6: Repassarem la setmana que ve.
9: No tens idea, Carlos. Pluribus.
3: I tu ens fes
8: no
3: la pregunta.
6: De quina plataforma guanyarà la batalla dels Emmy? HBO Max o Apple, que està intractable els últims anys, eh?
3: Jo crec que encara estarà guanyant
8: HBO.
3: HBO.
6: L'any passat va guanyar també... The Studio, eh? Amb si The Studio va guanyar Apple.
9: Jo sí. Que crec
6: si que guanya... aquest any creus HBO.
8: No, sí. Si guanya Pluribus i Widows...
3: DTF s'endú moltes coses.
9: Jo crec que guanya
3: HBO,
9: també.
3: Jo crec que Pluribus no guanyarà als Estats Units, eh? No crec... No. És molt de crítica, poc d'acadèmics.
9: No guanyarà ni de broma, Pluribus.
6: Poden empatar, també, poden empatar.
9: HBO guanyarà, segur.
3: Jo crec que The Pit guanyarà, crec que Hacks guanyarà,
6: sí.
3: I crec que
9: HBO guanyarà. Segueix manant.
3: Que els tres són...
8: DTF guanyarà, tu creus?
9: Segueix manant.
3: Ojalà. Jo crec que sí, sobretot veient com han anat els vots dels actors. O sigui, que Linda Cardellini, David Harbour hagin guanyat a la resta, diguéssim, jo crec que ja demostra que hi ha una estima per aquesta sèrie forta.
8: Potser.
6: Sí,
8: també pot ser al revés.
6: No és molt de Hollywood, eh? No és una sèrie d'aquelles que dius clarament de Hollywood, en canvi, de Pitt, sí.
9: Sí.
8: Sí.
9: Sí.
6: Veurem, veurem.
9: I ara tocaria... Encara hi ha el prestigi d'HBO, que és la marca més... més canviada dels últims temps i ha patit més, no? Més terratrèmols a nivell de màrqueting, no? I a nivell de naming, i ara encara està aquí a tope. HBO.
6: Jo cada vegada que algú em diu que es dona de baixa d'HBO Max, dic, és que què fas?
9: Sí, sí, però és que recordeu que hem estat a punt de perdre HBO, eh?
6: Sí.
9: Vull dir que...
3: Bueno, encara està...
9: Sí, no? Sí, però vull dir que sempre acaba flotant.
8: Sempre. Ara toca, Víctor, apunta la porra del Balón d'Or. De la pilota d'or, que no està Pedri. És,
9: bueno, que Ferran Torres estigui nominat, em sembla...
3: No he seguit tot
6: per
3: això.
6: Per tonto.
8: No, és notícia d'aquesta setmana, també.
9: No, és molt bèstia, però no, això no és el tot costa.
3: I ara, vinga, la pregunta que us llançava. De les sèries que es va, aquesta setmana vam tenir presentació de temporada de 3CAT, de sí. la nova programació d'aquesta temporada, i remarcaven quatre apostes de ficció que s'estrenaran, diguéssim, entre tardor i primavera, que són Cites Barcelona, Lia, aquesta sèrie sobre científiques i de més, amb la Mireia Vilapuig, l'Emma Vilarassau, Gènesi, amb la història de Ferran Adrià, que sabem que s'estrena ja el 21 de setembre, i In Vitro. Quina és la que teniu més ganes de veure?
8: I la teatre no...
6: Ah, calla, Magnesi. Aquesta me la guardava per
9: Magnesi.
6: Mi.
9: Ah.
3: No la van anunciar, per Magnesi, això, no? En aquesta roda de premsa,
6: crec que... No sé si la van anunciar, però jo la tinc aquí.
9: Sí, jo també. Sí, aquesta... la Magnesi, per compassió, hi ha ganes.
8: Tenim ganes.
9: Hosti, jo diria Gènesi.
8: Gènesi perquè... com a original, no? O sigui, com a
9: sí, i
8: aposta...
9: perquè tinc la sensació que han... O sigui, abordar la història era complicat i crec que se n'en sortiran. O sigui, tinc la sensació que han apostat per un actor que... pel que he pogut veure, que és molt poc, però que han apostat per un actor que fa de Ferran Adrià, que no era una cara coneguda. Les cares conegudes les han trobat per altres secundaris, Carlos Cuevas, Iván Massaguer, etc. I que qui fa de Ferran crec que ho fa molt bé i que quedarà
3: creïble. No una aposta lògica, no una aposta evident, no?
9: O sigui, no, vull dir que s'ho han pensat, es nota que han fet... No sé si han fet càsting, però jo diria
6: segur
9: que per arribar fins aquí...
6: Sí, han fet càsting perquè li van preguntar, si te'n recordes, Víctor?
3: Ah,
6: sí, li van preguntar. El Miquel, sí.
9: I em sembla que és... Bueno, a part de ser la grandíssima aposta a nivell pressupostari de 3CAT, que, diguem, In Vitro és més coproducció i tal, crec que, no sé, crec que és el que pot realment, de totes les últimes sèries de 3CAT, és la que té més segell 3CAT a nivell de pressupost i a nivell d'aposta. I tinc ganes de veure una història així directament de la tele pública, no? Com, a veure com han abordat aquest tema i a veure on s'han deixat els diners, també. Vull dir,
3: no,
9: com,
3: és un,
9: com és la sèrie.
3: Un fenomen, no? O sigui, és una història de dir, hòstia, hem tingut un pioner mundial, no? A casa nostra i com és que no hi ha la sèrie, no? De Gaudí, o com és que no hi ha la sèrie de, no? D'altres emblemes, no? Que dius, hòstia, la missió també de la tele pública, no? És aquest punt de dir, hòstia, anem a reivindicar les figures de, que han estat pioners i primers del món, no? I Ferran Adrià és una d'elles. El tema és això, encara està viu i encara ha pogut col·laborar i ha pogut, no, muntar això, però clar, dius, ostres...
9: Com han recreat tot, no? O sigui, tinc ganes de... Perquè, vaja, Ferran està molt content.
3: Sí. Tenim una mica més d'això que vam visitar la cuina del Bulli.
6: La cuina del Bulli, sí, que guai, eh?
9: I pintava bé, quan veuen el rodatge.
3: Pintava molt bé.
6: La pissarra amb els plats i tot, tenien allà...
3: No ens van deixar tastar plats al Bulli. Ens van donar un càtering molt bo, s'ha de dir, però no era entrepà de pa amb tomàquet. No era cap esferificació.
6: Ens van posar molt tips, per això.
3: Sí. Jo també estic amb Gènesi. Tinc moltes ganes d'aquesta...
9: Sí, i a veure, In Vitro també, moltíssimes ganes.
3: Home,
9: de veure
6: Home,
9: de veure
6: sí,
9: In Vitro.
6: Perquè quan coneixes un guionista, jo crec que a vegades passa que dius, i vull veure això... per dir-li, això se t'ha acudit a tu.
9: Sí. Vull dir que és una sèrie...
8: I que parlem que és una gran notícia que sigui un original, però que TV3 també tingui la tendència de coproduir, jo crec que també és una gran notícia.
6: I el tema, tema està molt bé.
9: Absolutament.
8: Sí.
6: El tema està molt bé perquè el veiem molt a ficcions de fora últimament, i aquí ni una, no? O sigui, no em sona de res.
9: No, ara just Filmin estrenarà Babies.
6: No, ja l'ha estrenat.
9: Ja l'ha estrenat, ja està a la plataforma.
6: Sí.
8: Doncs, la vam veure.
9: Que és una britànica que vam veure a Series Mania, no ens va entusiasmar.
8: La vam veure al març,
9: però
8: no la vam posar al calendari. Podria haver estat...
6: És molt xula.
8: Potser vam ser una mica massa durs.
6: No, però és que és llarga de collons.
9: És llarga.
3: A mi se'm va fer una mica de bola.
8: Però perquè estàvem una mica també amb el xip de programadors.
6: No, jo no. Jo estava amb el xip d'espectadora.
8: I no et parles?
6: No, està molt bé. És dolorosament molt bonica, però clar...
3: És molt dramàtica.
9: Molt dramàtica.
6: Però claro, no és per el drama, que està superben portat i ells dos estan meravellosos. Bàsicament ella, sobretot, però és que, clar, espera'm unes disquisicions, els silencis, jo crec que els silencis poden durar un capítol sencer.
8: Sí.
6: Si els ajuntes tots...
9: Sí, crec que sí, poden fer un capítol, sí. No, que estaria molt bé, de fet, un capítol en silenci.
6: I després hi ha una subtrama sobre diferents maneres de portar el dol, que la subtrama, pues, a mi no m'acaba de convèncer. La teniu a Filmin. Sí, l'he vist sencera.
3: Són 4 episodis?
6: No, són 6.
9: T'has adormit?
6: Sí. Aquí està el tema. No m'he adormit. L'he vist a trams, perquè...
9: Tu t'adorms, Sílvia?
6: Jo, clar.
8: Tu dorms?
9: No, t'adorms veient sèries.
6: Si m'adormo veient una sèrie, la deixo. molt mal senyal.
9: És el té, la teva red flag, no?
8: Però jo
6: és veritat que a vegades... Ah, bueno, jo també tinc en compte les circumstàncies atenuants, eh?
3: Quan te la poso a les 11:45 de la nit...
6: Sí, però si és allò que tu estàs en una situació mental i física normal, fas el play i t'adorms i reprens i te tornes a dormir i dius, ai, ai, ai. A mi aquesta sèrie no és del meu gust.
9: Ja, sí, jo recordo... em sembla una bona manera de medir-ho, no? De mesurar-ho.
8: Una crítica que vam fer també a Babies, ara m'ha vingut al cap, m'han recordat que era... és massa realista, és a dir, una sèrie tan hipernaturalista al final perd l'interès com a espectador, perquè al final és com un quadre que sembla una fotografia, no? Que dius, on està la visió del director, o on està l'art, on està una mica el gir des de, en aquest cas, des de l'audiovisual.
9: Ja, però perquè no crec que la realitat sigui tan suporífera.
8: Extremadament. Sí, sí que ho és.
9: Wow. En alguns...
8: En recordo
3: The Guardian, que... espectacular. Sí, Beto Martínez, sí. Suporífera.
9: No, en el sentit de...
6: Sí, ja com et llarga.
8: La realitat del... és suporífera.
9: Parlo de suporífer en un sentit de ritme.
6: Sí. Sí, sí.
9: No de el que passa. El que passa a la vida no és suporífer, però... I a la sèrie tampoc. Però el ritme és el que converteix el visionat en una cosa tensa.
8: Molt densa.
3: Sí, a mi és això, se'm fa una mica de bola de dir, ostres, és, té un punt aquest, de dir, és gairebé un documental.
6: Es passa.
3: El massament que vol fer, i hi ha un punt que dius, bueno, per això potser m'interessa veure un cas real, que parlin les persones, gairebé.
8: És això.
3: I després cal que és això, que es nota que hi ha 10 minutets d'episodi que dius, ai, que es vagi acabant ja, que no estic arribant, estic traient la llengua abans de que acabi l'episodi de l'hora.
6: Ara me venen al cap flaixos de, jo què sé, obre una bossa de patates i està menjant patates, potser, 2 minuts, sense que passi res més que mengi patates.
9: Sí.
6: Hi ha una de... La trama 2 està traient sobres d'una capsa 2 minuts més? És que dius, hola, sí. no cal, ja ho entès.
3: Sí, sí, és que ell va escriure per mitja hora i li va dir, no, al final ens han pagat la BBC. Que sigui de 50.
9: Sí que és veritat que aquí a la taula, crec, ara em tiro a la piscina i potser la cago totalment, però que cap de nosaltres ha patit, de moment, la situació d'haver d'anar a una clínica de fertilització o d'haver tingut problemes amb la parella a l'hora de tenir fills, si no m'equivoco. Llavors, clar... O sigui, potser aquesta sèrie Babies, vista des del prisma d'algú que ha patit aquesta situació, es veu reflectida,
6: no,
9: o reflectit d'una manera que nosaltres no ho hem fet. Vull dir que l'experiència en aquesta sèrie...
3: El que diferent de sèrie és plorar i el drama.
9: Sí, però bueno, veient in vitro també et pot passar. Clar. De dir, fins a quin punt també un tema així es pot abordar des de la comèdia i com es fa, amb quina sensibilitat, quan intervé el drama... O sigui, in vitro per mi té molt valor perquè és molt valenta la sèrie a l'hora de sobte fer una dramèdia d'aquest tema que és tan actual i tan sensible per molta part de la població. Llavors, bueno, crec que és una altra de les sèries de 3CAT que em sembla arriscada per ja simplement decidir abordar aquest tema i fer-ho amb un toc de, amb tocs de comèdia, que és el tema. O sigui, per mi, jo tinc... Bueno, penso de com s'ho prendrà la gent que ha viscut aquesta situació, perquè la pell de molta gent així és fina.
6: Sí, sí.
9: I és normal que sigui fina, no critico.
6: És una cosa molt dolorosa, com dèiem.
9: Sí.
6: I el que reflecteix, que a més ho reflecteix de diferents maneres, perquè no és que no puguin tenir fills, és que sí que poden, però es moren.
9: Clar.
6: Llavors...
9: Sí.
3: Ha de triar un cas...
6: Sí, és, vull dir...
9: Sí.
6: Però,
9: sí.
6: Bueno, ganes de veure-ho també des de l'altre prisma. I després,
9: a veure.
6: Magnesi per compassió.
9: Sí,
8: parlem-ne.
6: El retorn de l'Este de Teatre...
9: Ai,
3: després de jet lag.
9: Després de 20 anys de jet lag.
6: Exactament. I tornen cinquantones.
9: Sí.
6: Mira, un dia dèiem amb el nostre tècnic, ara el nostre tècnic és l'Albert, però abans era el Fede, parlàvem de per quan una sèrie exclusiva sobre la menopausa. Jo crec que es pot fer molt cachondeo, perquè si no fas cachondeo sobre això,
9: sí, clar.
6: Posa el cap al forn, una mica, no? Doncs Magnesi per compassió...
9: I que elles facin cachondeo d'això,
6: jo entenc que va d'això.
9: Sí.
6: Perquè el magnesi, o sigui, des de que existeix el magnesi, el món ha canviat. Vull dir, no sé què feien abans sense el magnesi.
3: Xocolata.
6: Si vols dormir, magnesi, si vols cagar, magnesi, si vols... tot és magnesi, no? O sigui, ho trobo superben trobat. Jo crec que a la gent de la meva quinta ens farà molta gràcia, estic segura, perquè elles són fantàstiques i no sé, només pel fet de triar aquest títol i després també em recorda Arsénico por compasión, perquè és veritat, és que si no te tires al riu, no?
9: Totalment.
6: No sé, jo aquesta també tinc moltes ganes de veure-la.
9: Moltíssimes. I s'estrenarà aquest any?
6: Sí, és d'aquest
9: sí, no?
6: any. El que passa és que,
9: sí, tard,
6: com
9: no?
6: diu el anirà Víctor, no han dit quan.
9: Anirà més endavant.
3: Potser és 2027.
6: Pot ser.
3: Potser és més endavant, perquè sí que estava a la llit.
9: Estava a punt de 2027.
6: No, no, però és d'aquesta temporada.
3: Sí.
6: Això segur.
9: Absolutament.
3: I Beto Martínez, ens recomanes Creed-nos?
9: Sí.
3: O també posaries el titular de Soporífera.
9: No. Soporífera no. Diria que és una sèrie molt, molt atractiva. Sí que al principi...
3: Que no et deixa dormir.
9: Et fa pensar bastant en el cas del Sambre, no? Al final el que explica aquesta sèrie és un cas, diversos casos, de fet, que van acabar sent un escàndol judicial al Regne Unit, que va començar el 2003, i a partir d'aquí, doncs, any rere any, fins a... Crec que va durar... Ara em tiro a la piscina, però crec que al voltant de entre 6 i 8 anys, més o menys, els casos d'un taxista que, bàsicament, doncs, el que feia era anar, diguem, a caçar víctimes que sortien de discoteques i de pubs de Londres i se les enduia al taxi i les acabava de drogar, diguem, perquè ja venien doncs amb borratxes o tal, i a partir d'aquí la sèrie explica, a través d'aquest personatge del taxista i de les víctimes, doncs aquesta història que és absolutament escabrosa i que, com bona sèrie britànica, tu el que t'esperes, que és molt fàcil caure en el maniqueisme del bé i el mal i tal, i està clar, no?, que qui és el violador i qui són les víctimes, però sempre tenen aquest punt d'aquesta zona gris tan periodística, en el fons, de tant rigor, no?, dels guionistes, d'escriure des d'un lloc que és molt des de... Es veu que estan a dins del cas i que coneixen perfectament el que va succeir, però s'ho miren també des de fora, no? I presenten víctimes diferents. No és sempre el mateix perfil de víctima, que no és segur que va passar i no hi ha... Sinó algunes que inclús doncs, els hi va passar, però creuen que no, llavors el dubte, no? Sempre és una sèrie que seria molt fàcil posicionar-se en el blanc o el negre, està clar qui és el violador i està clar qui són les víctimes, però la reacció de les víctimes és el que fa veure també com la psicologia afecta en un cas d'abús i d'assetjament, i com també aquí és molt important a la sèrie el paper de la policia, que és el que em recorda molt al Casó del Sambre, no? Aquella primera escena del Casó del Sambre de la noia arribant a comissaria i el policia fent-li les preguntes absolutament...
6: Absurdes.
9: Mm-hmm. I posant-la en dubte i la noia absolutament rebentada físicament. Mm-hmm. No, doncs això és un continu a dins de la pròpia sèrie, encara no l'he acabada, però sí que crec que és una sèrie sobre un tema que em sorprèn que ara el treguin, un cas del 2003, que dius el 2003 ens cau lluny, fa 23 anys d'això, però és que encara aquella època es tractava... O sigui, el tema de l'assetjament i de la violència en aquest nivell es tractava des d'un lloc on el dubte es posava en primer pla.
6: Clar,
9: o sigui, dubtar de la víctima era el primer.
6: El cas del Sambre és dels anys 70-80, però clar, aquí estem parlant dels 2000, eh?
9: Els principis sí, dels 2000, vull dir que, sí. Que fa fredor. O sigui, veus la sèrie i dius, és que és l'actualitat, no?, podríem dir. Uh-huh. I te n'adones també, doncs, del moviment Me Too que va haver-hi a Hollywood i després, doncs, tot el que ha acabat, diguem, generant a nivell mundial, diguem, sobretot a nivell occident, sobre aquest tema del consentiment i de l'assetjament, doncs estem en un lloc que hem evolucionat moltíssim, perquè fa dos dies estàvem a un lloc horrorós, on la pròpia policia doncs, era la primera en dubtar de la víctima i en tractar el possible agressor des d'un lloc una mica privilegiat. No? Llavors, la sèrie ho fa molt bé perquè podria ser molt senzilla de discurs, però sempre té aquesta cosa que tenen les sèries britàniques, que són complexes. Tractin el tema que tractin, li troben la complexitat perquè aprofundeixen molt en els casos que expliquen en aquest cas, doncs, a aquests casos d'aquest violador a principis dels 2000. Jo la recomano, però sí, deia que no em deixa dormir perquè realment, o sigui, és una sèrie que has de tenir temps per pair-la mm-hmm. i no te'n pots després anar al llit a tancar els ulls no. i pretendre no tenir malsons.
6: O sigui, a la mateixa setmana, Babies i Creednos, no.
9: No.
3: Babies una mica magnesi, saps? I aquest punt de que pot ser...
9: Sí, a veure, Babies és exacte, et pots sobar. Pot ser. Aquí sí. ni de broma. A més, el personatge del taxista l'interpreta aquest actor que també surt a Line of Duty, dels cabells arrissadets, que és una mica grosset. Ara us diré el nom.
6: Cabells arrissadets?
9: Sí, és superinquietant, però...
8: Cabells arrissadets?
9: Sí, sí.
8: Ros com tu?
9: No, és...
6: Rosset o grosset?
9: És grosset.
8: Grosset.
9: Ara us diré el nom i us ensenyaré...
6: Ostres, Line of Duty tornarà el 2027,
9: sí.
6: Eh?
9: Sí. No, això serà...
6: Això serà gros, eh?
9: Això serà espectacular. És el Daniel Mays.
8: El nom arriba.
9: A veure. Sí, aquest sí que ho sona.
6: Sí, però no te sabria dir.
9: És que aquí, en aquesta foto, no... Si busqueu oients Daniel Mays...
6: Exacte, oients, busqueu.
9: No. Busqueu-ho perquè sabreu...
8: Era el policia de la minissèrie de l'assassí en sèrie.
3: Des.
9: Exacte.
6: David Tennant.
8: Sí. Era el policia.
6: Hòstia.
9: Sí, és un tio molt inquietant.
8: No sé d'on ve aquesta carpeta de la memòria, però...
6: És curiosa.
8: A vegades passa.
9: Creednos a Movistar, per cert.
6: Val.
3: Sí. I, Carlos Perelló, què ha passat amb Filmin i Netflix?
8: Coses rares.
3: A veure.
6: M'encanta l'analogia.
8: Sí, l'anem a explicar. He canviat d'equips. A veure si me la compres.
3: A veure,
8: sí,
3: crec
8: que és millor. És a dir, per explicar una mica aquesta sessió de catàleg de Filmin cap a Netflix... És com si, de cop i volta, a la botiga del Camp Nou també venen samarretes de l'Europa. Perquè l'Europa vol que la gent sòcia i fan del Barça vingui al Camp de l'Europa més sovint.
3: Sí, a la botiga... Com ho repeteix?
6: A mi m'agrada més l'original.
8: Ja veus que jo agafo un equip de Barcelona, dos equips de Barcelona.
9: Vale.
8: No agafo equips de fora.
9: Està bé.
3: Com que a la botiga del Barça venguin samarretes de l'Europa?
8: Anem des del principi. Filmin, cada mes, donarà a Netflix 10 pel·lícules i sèries del catàleg de Filmin.
9: Que les triarà l'equip de Netflix.
8: Sí.
3: Ah, sí?
8: Sí. L'equip de Netflix triarà aquests 10 títols.
9: L'equip editorial de Netflix triarà 10 títols.
8: Al mes. O sigui que això s'anirà sumant. Sí, no sé si les anteriors desapareixen en un mes.
3: Suposo.
8: O es va acumulant. Suposo que desapareixen. I aleshores, cada
6: això
8: mes...
6: Això és per pressionar, també. Mireu les que se'n van.
8: Sí. Home, i també Filmin les ha de tornar a tenir a l'exclusiva, perquè si no... Cada mes...
3: Sí, és com un anunci de Filmin, no? També una mica.
8: Clar. Cada mes tindrem 10 títols nous... a Netflix, del catàleg de Filmin, entre pel·lícules clàssiques d'autor i sèries europees. O sigui, una mica el core de Filmin. A canvi, d'una quantitat de diners indeterminada, perquè no s'ha anunciat, no s'ha filtrat, no té per què filtrar-se.
9: No es filtrarà.
8: Perquè és privat. Sí. Vull dir, no hi ha cap mena, no hi ha cap entitat pública ni obligació legal. I nosaltres, bueno, jo em vaig quedar una mica en pan de nas, però després vaig pensar... Clar, bueno, és l'estratègia de Netflix que està fent amb A3 Media, amb Filmin, amb TV3...
6: Programes de tele, directament.
8: La Revuelta...
6: Sí.
8: Vull dir, ho està fent a saco, pagant a tothom per tenir un catàleg completament impossible d'equiparar o de lluitar.
9: Sí.
6: Si no vols tenir tele,
8: de Filmin,
6: no cal que en tinguis, perquè si tens Netflix ja tens tele.
3: És el que volen convertir-se,
6: sí,
3: no?
6: Exacte.
3: Que això ja ho tens amb YouTube, una mica, que segurament ja tens la tele alternativa.
8: Sí, però
6: aquí, a més, hi ha pel·lícules.
9: Sí.
6: I cada setmana en tens 23 de noves.
8: Sí. Ara, no sé si... clar, el que vol Filmin al final és, una, cobrar aquests diners, que deuen ser, imagino que generosos, tractant-se de Filmin i el seu abast, i després la idea que aquesta gent acabarà en algun moment enamorant-se del que proposen Filmin i doncs subscrivint-se a l'anualitat o a la mensualitat.
6: Jo no crec que sigui l'objectiu. Jo crec que és cobrar diners i ja està. Perquè, vull dir...
8: Home, jo crec que l'objectiu de Filmin sempre és aconseguir subscriptors. Més, perquè sí, és l'única font d'ingressos.
6: De totes les plataformes.
8: No és la millor manera.
6: Potser ho he dit malament, no, no crec que sigui la millor manera.
3: Exacte. Sí, sí, no, però que tens raó, crec que és una mica tenir més diners ara.
6: Exacte. No? Se conformaran amb això, perquè no veig l'estratègia...
8: És molt estrany.
6: ...d'una persona que mire Netflix i agafa una pel·lícula clàssica i per una pel·lícula clàssica de les que pugui agafar...
8: Bé. Què? Acaba, perdó.
6: No, decideixi, em dono d'alta Filmin, és que no ho veig.
8: I haurem de veure si, estant tu a Filmin, alguna banda posa que això és una sessió de Filmin.
3: Segur que...
9: Segur. O sigui, jo crec que...
8: No ho sé, depèn de la pasta que hagi posat.
9: El moviment, no sé. Jo crec que ve més donat perquè el nom de Filmin sigui més popular, sí, encara més popular.
6: Això encara.
9: Que no per... O sigui, crec que és més una campanya de visibilitat, de dir, jo et cedeixo aquestes 10 pel·lícules, aquestes 10 pel·lícules dius que són meves, la gent sap que estic aquí i la millor manera que té Filmin de publicitar-se és amb el seu contingut.
6: Sí, sí,
9: més que amb 1.000 anuncis a lloc i tal. La plataforma, una de les plataformes amb més subscriptors és Netflix, doncs vaig allà i que per visibilitat, sí, per quantitat... Però l'únic que em sembla una decisió estranya, perquè Filmin sempre ha intentat fer un tipus de màrqueting més original, més de guerrilla, més de... No? I aquí em sembla que és anar al salt del mainstream, que veurem què li reporta, però jo crec que el que busca és notorietat a nivell de quantitat de públic que veu la meva marca.
8: Sí, jo crec que a més sap que Netflix no és el seu competidor directe.
6: Exacte.
8: No és Movistar.
6: I després una altra cosa, sabem segur que en el moment que cedeixi aquestes pel·lícules un mes, no estaran en paral·lel a Filmin igualment?
3: Sí, això segur que,
8: segur que sí.
6: Bueno,
8: sí,
6: aleshores...
8: És una sessió, sí. Clar, no sé, perquè si tornen al cap d'un mes...
6: Com els museus. No és com els museus o no?
3: No,
8: perquè aleshores les pots veure els dos llocs.
6: Si les pots veure els dos llocs, encara li trobo menys sentit.
9: Però és que hi ha moltíssima gent que té Netflix que no coneix Filmin.
8: Ja. Jo crec que és una sessió, no estarà a Filmin.
9: Moltíssima. El públic de Netflix és molt diferent. O sigui, òbviament, sempre hi ha confluències, però...
8: No, però si li dones Spartaco, que segurament està a Filmin i no a Netflix, segurament, vull dir,
9: però és que
8: una persona que tingui Netflix la pot
3: dir. A mi el que m'ha sorprès és això, que ho triï Netflix.
9: Sí, sí.
3: Això és estrany.
9: Ho tria l'equip editorial de Netflix.
3: Perquè suposo que alguns títols sí que els vetaran.
8: Jo crec que tria Netflix perquè ha pagat. Aleshores, jo trio perquè jo pago.
3: Sí, però jo crec que hi haurà uns títols que no poden entrar a la... O sigui, una sèrie Filmin Original, o una, jo què sé, o Backrooms, per exemple, o algunes pel·lis d'aquestes que ells tenen com... a una aposta més forta,
6: segell
3: dubto que la vulguin compartir d'aquesta manera.
9: Deuen escollir d'una llista proporcionada per Filmin.
3: Filmin no ha dit res. Tot això surt d'una entrevista que li fan a la directora de cinema i sèries de
8: Verónica Fernández,
3: Espanya, la Verónica Fernández, on ficció, sí, diu que farà aquesta, no, aquesta sessió.
8: I més ho diu al final d'una pregunta i ja està. I la gent ha agafat d'allà...
6: Home...
8: Sí, sí, s'han fet.
3: Truquem a Filmin?
8: 12 notícies.
9: Truquem al Jaume a veure si...
6: Segur que no diu res, segur.
8: Perquè... És que potser se l'ha escapat a la Verònica i ja està tothom amb els...
3: Ara, a mi el que em sorprèn és d'aquella entrevista...
9: No crec que a ningú de Netflix se li escapi res
6: que no pugui dir.
9: Sí. Sí.
3: Tinc les seves 19 validacions abans de dir qualsevol paraula. Ara, a mi, el fort, aquesta sessió em sembla molt, molt rellevant. Ara, a mi el titular de l'entrevista... Cada año decimos que sí a unos 40 proyectos por más de 1.000 que rechazamos.
8: Y duele mucho.
3: No, no, a mi el que em sembla és dir... Ostres, si aquests són els 40 millors...
6: Exacte.
3: Jo m'agradaria veure els altres 1.000, sí, perquè, home, realment...
8: No són els 40 millors.
3: No són els 40 millions, vale. Verònica, em sap greu, però...
9: És que Netflix no busca la qualitat.
8: Són els 40 més Netflix.
9: Clar.
3: Sí, però busca Netflix al Regne Unit o Netflix a altres llocs...
8: És diferent.
3: És diferent.
8: Adolescents versus Elite.
3: Sí, sí. Aquí s'ha volgut repetir el model Mediaset,
9: clar,
3: però no s'ha volgut apostar per una... Que si s'hagués volgut apostar, no sé si tens menys públic. O sigui, fer una mala temporada, o sigui, fer una sèrie que molta gent la vigila la primera temporada però després ningú la continua...
8: Jo aquest últim any, 25-26, és la primera vegada que realment vaig escoltant gent que diu a Netflix no hi ha res. Cada vegada ho escolto més. Sí. Com que ja la gent s'està cansant.
3: El tema fins que no la gent deixa de pagar.
8: Però la gent diu això i no deixa de pagar. Vull dir, és així.
3: Bueno, perquè tens...
6: perquè cada
3: producció
6: setmana...
3: d'altres països està bé, no?
6: No, i cada setmana te proporciona una allau de coses. I la resta de plataformes, no. Llavors, hi ha gent que seguia o no s'hi pago, almenys que me surtin aquí com xurros i alguna em podré triar, no?
9: Sí, hi ha gent
6: no?
9: que ja es fa Netflix jo, per inèrcia,
6: jo
9: no?
6: Crec
9: és la
6: que
9: seva
6: sí.
9: gran victòria. De dir...
6: sí. Sí. Ui, aquí hi ha moltes coses.
9: Com a cosa identitària,
6: coses.
9: No?
6: Aquí hi ha moltes també. Coses.
8: Però també és una cosa d'una mica de pedagogia, de dir, no només viure en la novetat, és a dir, els catàlegs d'HBO, de Filmin, de Disney i Apple, no te'ls has vist sencers.
6: No, evident.
8: I encara que
6: evident.
8: No hi hagi novetats, pots anar veient coses. Vull dir que vivim molt en què hi ha de nou.
6: Exactament.
8: I és una pena.
9: Evidentment.
6: Sí. Que sí. Hi ha molta gent... Filmin, encara no
3: pot veure Seinfeld 19 vegades. Exacte. I The Office, no sé quantes.
8: No, Netflix viu d'això.
6: Però gent que la novetat de la setmana, hòstia, encara no l'he acabat, no me digui res, no sé què. I dic, no, jo, és que jo encara no l'he començat, però tu quina pressa tens? Dic, perquè jo comento sèries, però tu no.
9: Ja.
6: Vull dir, quina és sí. La pressa per veure aquest cap de
9: la
6: setmana tota sencera, no?
9: Sí, estem sí. En pressa per tot.
6: Exacte. Sí. Que li diguin a l'informe PISA.
9: Pressa, exacte.
8: Tenim pressa per continuar el programa després de...
6: Jo crec que ja podríem fer una hora.
9: Fins aquí el programa d'avui.
3: Es nota que després de les vacances sí. Teníem xerrera. Feia temps que no ens vèiem, segon programa de la temporada nova i estem aquí
9: sí, sí,
3: amb ganes
9: que...
3: de xerrar.
9: Cosetes, no, aquesta setmana?
8: Sí.
9: Sí.
8: I més avui que no hem fet res, només hem fet aquest programa, no hem treballat gairebé, no?
9: No, exacte.
3: Doncs bé, el programa d'avui us escoltarem a vosaltres, que voleu que ens envieu notes de veu, comentaris... Això, si us voleu contradir la nostra porra dels Emmys, que ho validarem la setmana que ve, o qualsevol cosa, sabeu que teniu línies obertes, i nosaltres això continuarem aquí, escoltant-vos a vosaltres i donant-vos oferta de sèries.
9: Això mateix, tot això i poc més, al Series Selector, al consultori de sèries d'ICAT. Ens envieu una nota de veu amb dues sèries que us hagin agradat al 634-760-355, aquest telèfon 634-760-355, i nosaltres us passarem el tall al programa i us recomanarem alguna altra sèrie que ens hagi molat. Si sou vergonyoses, també ens podeu demanar recomanacions per aquesta xarxa X del dimoni d'Elon Musk. Twitter, sempre li direm Twitter, oi que sí, Olaia, Alberto Olaia, li direm Twitter. Twitter, a veure com el piulet aquest... Això, Twitter, usant el hashtag SeriesSelector3Cat.
3: Molt bé.
9: Ho fa molt bé, fa molt bé. Sí. SeriesSelector3Cat.
7: SeriesSelector, dijous a les 10 de la nit, amb Sílvia Comet, Beto Martínez, Carles Perelló i Víctor Sala.
3: Doncs vinga, primer combo...
9: Sí. Combo. La reina dels combos. Sílvia Comet.
6: Doncs combo de nivell que ens envia el Jordi.
10: Hola, sóc en Jordi de Barcelona. Dues sèries que m'han agradat molt i que m'han marcat bastant van ser Boss, la sèrie dirigida per Gus Van Sant, i The Leftovers, també em va agradar molt. Boss, segurament el que em va agradar va ser que tenia un plantejament narratiu molt àgil, perquè era una sèrie que oferia una visió de la política molt des d'un punt de vista de la realpolitik, però no renunciava a crear metàfores visuals i imatges poètiques, i això servia de contrapunt i em va agradar bastant. I de The Leftovers, segurament el que em va agradar és que moltes de les subtrames que tenia respecte a la trama principal estaven molt ben fetes i eren molt oportunes i no es notava que fossin forçades. I això en sèries de ciència-ficció que tracten temes fantàstics, doncs, a vegades escasseja. I no sé, a partir d'aquí, no sé si em podríeu recomanar alguna sèrie, però no hauria de continuar. Gràcies.
11: What will happen on October 14th, just a couple of weeks from now? Probably nothing. But if something does happen on October 14th, you've all come to the right place.
9: Molt bé, aquest
6: piano. Meravellosa.
8: Quina bona baixada a terra.
6: Max Richter.
3: Has invocat el dimoni,
9: no? Max Richter,
8: que estarà al Palau de la Música aquesta temporada.
6: Sí. Cert, ho vaig veure l'altre dia.
9: Està a punt de ser Ludovico Einaudi.
8: No sé si ve Max Richter, que moltes vegades no ve ell, ve l'orquestra i el Vivaldi Four Seasons Remastered.
6: Ah, no fotis, jo pensava que era ell.
8: És que gira tant aquesta peça... Ja. Que a vegades ell no està.
9: A mi em va decebre una mica, eh? No el vam veure al Grec? O on el vam veure? No, va venir...
6: Jo no l'he vist.
9: Jo vaig veure al Teatre Grec.
3: A Berlinale, l'hem anat a veure a xerrar. Sí. A la Berlinale, em seguim plegats,
9: sí.
3: No?
9: Sí.
3: Que la Chloe Zhao li feia la introducció, sí. Però no l'entrevistava, una cosa un fenomen una mica raro.
9: I després va venir a Barcelona, que va tocar al Teatre Grec, i va... No vaig acabar.
6: Ostres,
9: els dos últims temes sí, però...
6: Jo la banda sonora d'aquesta sèrie la vaig tenir de... per relaxar-me allà al costat.
9: Ah, no, no, jo dormo amb l'sleep.
6: Anys.
9: Tota l'estona.
8: L'sleep, sí, sí. Jo també el tinc.
9: Sí, sí, sí, sí, espectacular. Vale,
6: bueno, doncs,
9: Max Richter.
6: Sí, sí, sí, ja deia, combo de nivell, combo de nivell de Leftovers, n'hem parlat mil vegades de moltes maneres, però de vos no n'hem parlat.
8: No tantes.
9: No, no tantes.
6: No. És que no em sona haver-ne parlat mai.
3: Sí,
8: no, sí, sí, sí,
3: mai
8: sí.
3: No, segur que sí, sí. Però...
8: Chicago,
3: en algun moment, sí, Kelsey Grammer, sí, sí.
8: Kelsey Grammer, que es veu que, però... que és ell, és a dir, que el van agafar perquè és igual que el personatge.
9: Però és veritat, sí.
3: Malhumorat, malhumorat, eh?
8: Tirànic.
6: Home, malhumorat amb raó, no?
9: És veritat, sí, que no n'hem parlat, el que podríem haver-ne parlat d'aquesta sèrie.
6: És que no sé, a sí. Mi jo no recordava haver-ne parlat mai, la veritat. Però
8: que
6: bé,
8: va coincidir tot, tot una mica sí. Amb el temps, ara ho miraré, perquè estic amb llançant
6: el,
8: aquí,
6: sí. Amb, el
8: amb House of Cards. Diria,
3: sí,
8: i que la gent
3: anys més tard,
8: les comparava molt i sí. Va acabar guanyant Kevin Spacey,
9: sí.
8: Però van estar allà dos anyets que se les veien.
6: Home, clar, és que té molt en comú en House of Cards.
9: Sí, sí, eren quatre, van ser quatre anys.
6: La cosa és que és una combinació de thriller polític

0: que deia el Jordi, amb aquest senyor que amaga a la seva família, però també als seus assessors polítics, al seu entorn, doncs que li fallaran coses, que si es medique tindrà al·lucinacions, que si no es medique li tremolaran les mans, o tota una sèrie de coses que a mi en aquest sentit també me recorda molt a l'ala oeste de la Casa Blanca quan Bartlett es posa malalt, que tampoc ho diu a ningú.
1: Cert.
0: No sé, té coses de thriller polític boníssimes, a més també hi ha aquests diàlegs a tota pastilla, tipus el a l'oeste, sí. Kelsey Grammer està fabulós, i té dues temporades, i una cosa boníssima d'aquesta sèrie és que la podeu veure gratis, perquè està a Rakuten TV, és aquelles sèries...
1: Oh, sí, eh?
0: Sí, oh. Sí. Aquesta plataforma, que segurament us la trobareu allà a la llista de plataformes quan us compreu la tele nova, exploreu-la una mica, perquè té una pestanya que hi posa gratis. I a la pestanya que hi posa gratis és en publicitat, com Amazon, però a la pestanya que hi posa gratis hi ha coses com Boss.
1: Mira, brutal.
2: Brutal.
3: Sí.
2: I gratis sabe mejor.
0: Sempre.
2: Sempre.
0: Hi ha algunes coses que també, com fa Prime, són una putada, perquè hi ha sèries bones però que estan doblades. No sé per què fan això, però...
1: Ah. Perquè compren els drets només d'un idioma. Ja.
4: Has de dir, la vull amb Boss, sí.
0: Boss, sí. Sí. Però, sí. Però en aquest cas...
2: Està perfecte.
4: Està bé.
2: Està perfecte.
4: Sí, sí, sí. Paraules, que està...
2: És una broma molt o sigui, és, molt acurada.
4: Està bé, al final.
2: Molt adient, no? Pel moment. Sí, sí, sí.
0: Aquestes jo bromes semàntiques vostres, sempre, no?
4: Podem continuar.
0: Però en aquest cas...
1: A la Sílvia no li fa... Esportius.
2: A la Sílvia no li fa ni puta gràcia.
4: A vegades sí, eh? A vegades pixa.
2: Ens mira dient...
0: No, sí, sí. M'ha fet gràcia, el que passa. És que jo ja ho havia pensat.
4: Clar, no, i ho he dit... Escolta, ho he dit com una cosa de continuar.
1: Està tornada de tot. Ja està.
0: No és veritat, però l'havia pensat.
2: L'havies pensat?
0: L'havia pensat, clar que l'havia pensat.
2: I no, tu quan la penses no ho dic, com ho fas?
0: Per dir... No, un moment.
4: Impossible.
0: Per dir que
2: escau de la boca.
0: Sí que hi és amb versió original subtitulada.
2: Vale.
0: O sigui que aquí la podeu veure...
2: Està, en Bosse. Aquí està bé. A Rakuten està en... No està en Bosse, o sí, que està en Bosse.
0: Està en Bosse.
2: En Bosse, sí. Vale.
0: Està en Bosch E.
2: Bosch està.
4: I la sèrie de Bosch i... està subtítols en català?
0: No, aquesta està Prime.
4: Ja està.
0: Aquesta és millor!
2: Aquesta compra.
0: Aquesta,
2: vale.
0: Millor, aquesta la compra.
2: Som-hi, perdent oients cada minut.
0: The Leftovers, aquesta sèrie basada en una novel·la de Tom Perrotta, que també va participar als guions fent tàndem amb Damon Lindelof. No hem parlat encara de Linternas, és una altra sèrie d'aquest estiu que estic mirant fervorosament, m'està encantant, que va ser co-creador i showrunner, i és aquesta sèrie sobre el dol, la pèrdua, pèrdua, dolor.
2: És de DC, no?
0: Linternas, sí.
2: Sí, és de DC, oi?
0: De
2: sí, sí.
0: Leftovers, no.
2: No, dic Linternas.
0: Sí. Que...
4: Moraria molt que fos de... Que el gira de guió
2: és DC.
0: A veure, jo estava parlant de Leftovers.
2: No, sí, no, però has dit Linternas ara
0: pel
2: i he pensat...
0: Pel mig.
4: Te salta com un sugar, però a Leftovers.
2: Jo m'estic parlant. Estaria guapo. No s'entén res.
0: Era un parèntesi.
2: La Sílvia ho porta tot ben estructurat, tot perquè s'entengui, i els nostres comentaris l'únic que fan és diluir el seu discurs ben afilat. Perdona.
0: Bueno, The Leftovers, una sèrie meravellosa. Si encara queda algun seriàfil que no li ha fotut la mossegada, feu-me el favor.
2: Per favor.
0: No us empenedireu mai.
2: I a partir de la segona millora.
0: Sí, perquè la primera és un porro.
2: La primera...
0: Que fins al final...
2: Home, si la primera és un porro, la segona,
0: no,
2: què és?
0: La primera, perquè lo dels fumadors... Punt... A més, sí. És que arriba un moment que dius, vale, pareu de fumar i expliqueu-me alguna cosa, perquè sí. És que no.
2: Però és que a la segona canvien la careta i tot,
0: sí,
2: de la sèrie.
0: Sí.
2: O sigui,
0: i a la tercera
2: una...
0: també.
4: Perquè
0: sí.
4: Se'n van oblidar de quina era.
2: Sí,
4: no?
2: Sí, sí, jo crec que van dir...
4: Agafamos otra.
2: Sí, como si fuera la primera.
0: Bueno, és una molt bona sèrie, va. I ara, si combina amb el thriller polític, amb una realitat alterada, la de The Leftovers, que és que el 2% de la població mundial desapareix i els que queden han de conviure amb el que els hi queda, amb les sobres de Leftovers. En aquest cas és una ucronia. Una possibilitat seria, i una cosa, Jordi, també t'he dit que són dues sèries les que has dit que m'han agradat molt, i jo te'n diré una tercera, que potser l'argument és aquest, que l'he vist aquest estiu i que m'ha agradat molt. Ciudad d'Estrelles.
5: Get dressed. You're coming with us. Please, whatever's happened, you must know. We're good workers.
6: I take this step for my country, for my people, and for the Marxist-Leninist way of life.

0: No sé si dir-li spin-off, li diuen spin-off, de Para toda la humanidad.
1: Sí, no?
0: Bueno,
1: mica,
0: no ho sé,
1: no?
0: Comparteixen els creadors...
1: Univers,
0: entre... Sí, és el mateix univers.
1: Sí, sí.
0: Entre els quals Ronald D. Moore, o sigui, dir aquest nom ja és dir cosa sèria,
1: Battle
0: la veritat.
1: Battlestar Galàctica...
0: I ve de Para toda la humanidad, però ens presenta, en forma d'ucronia també, l'altre costat. O sigui, si a Para toda la humanidad els primers en posar els peus a la Lluna havien estat els soviètics, aquí ens explica la, purament la banda soviètica. O sigui, com és la ciutat d'estrelles, com treballen els enginyers, com ho porten els cosmonautes, perquè, claro, hem de pensar que aquí tot el personal que treballa a la ciutat de les estrelles, a Ciutat d'Estrelles, no només competeix amb Estats Units. És que aquí competeixen amb ells mateixos i estan constantment sota sospita del règim. Els apreta, els vigila, els castiga... Bueno, és bastant terrible, eh?
1: I són soviètics parlant en un anglès soviètic?
0: Totalment, un anglès de Birmingham, supersoviètic. No, no és de Birmingham.
1: Però sí, no?
0: Però, estem... escolta, sí. És igual.
1: No,
0: és que és com Txernòbil.
1: Ja ho hem comprat, ja ho hem comprat. L'americanització ja...
0: Compradíssim.
1: Ja està, sí.
0: I cares conegudes, un munt, la veritat, és que dius... Clar, és aquesta sèrie que no se n'ha parlat massa perquè hi ha hagut estrenes importants aquest estiu i, a més, està Apple, que sempre... Quedeu una
1: soterradeta.
0: Mica soterradeta.
1: Sí.
0: Doncs mira, Reese i Fans, que surt a la Casa del Dragón, és la mano del rei, bueno, ara ja no faré un spoiler, però sortirà menys a partir d'ara. Després...
1: Has semblat molt bé, tu, ara.
0: Sí. Sí.
1: M'encanta. O sigui, la palma, no?
0: Bueno. Anna Maxwell Martin, que és aquesta actriu meravellosa, que és la investigadora severa de les últimes temporades de Line of Duty.
1: Sí.
0: No sé si heu vist Ludwig, també, aquesta actriu que té una cara de severa que no vegis. Doncs aquí és una agent soviètica que fa una por que t'hi cagues.
1: Li queda bé.
0: I, sí. I després, no podia fallar, un soviètic. A totes les pel·lis d'espies, hi ha molt espionatge, per cert, pel·lis d'espies, sèries d'espies... Surt a totes. Costa Ronin, a Homeland, a The Americans, aquí també... Com no, no? Doncs, escolta, a mi m'ha passat molt bé, l'he trobat molt xula. Si t'agraden les sèries d'espionatge, de guerra freda i tal, aquesta jo crec que t'encantarà, Jordi. No, potser no està al nivell de les altres dos que has dit, perquè sí que realment Vos és molt cinematogràfica i aquesta, doncs, bueno, és una sèrie més normal.
1: I la fumada de Leftovers potser no l'acabes de trobar, però...
0: Bueno, jo la veritat és que he disfrutat molt amb ella. Jordi, contesta.
2: Sí. Jo, si no, Jordi, tinc una suggerència.
0: Mira.
2: Entra't a Rakuten TV, entra't a la pestanya
0: gratis.
2: I una de les primeres sèries que em recomana
1: Ostres.
2: És Ana y los
1: Ostres.
2: Siete. Con Ana Obregón.
1: Ana y los Siete.
2: Que, bueno, mira, tens una altra opció.
0: A veure, què més hi ha?
2: Que té ni més ni menys que 5 temporades.
0: Què més hi ha?
2: Tens també Àguila Roja.
0: Vinga, no, però...
2: Tens Zeta Nation... Tens
0: bueno,
2: Curro Jiménez.
1: Sí, Alerta Cobra.
2: Llama la Cromadrona.
0: Bueno.
2: Que ara està a TV3 bueno, també.
0: Llama la Cromadrona.
2: Tabú.
0: Sí.
2: Pride
0: sí.
2: and Prejudice.
0: Bueno.
2: Desaparecida.
1: Sí, sí.
0: Hi ha cosetes.
1: Està bé.
0: Hi ha cosetes.
2: Tampoc. Sí, tampoc.
1: A caballo regalado no li mires el dentado.
0: Exacte,
1: que deia la meva àvia.
0: Sí, sí, sí.
2: Doncs això, Jordi, ja ens diràs què tal, si t'agrada o no t'agrada aquesta recomanació que t'acaba de llançar la Sílvia de Ronald D. Moore.
3: Sèries Selector, el consultori de sèries d'ICAT. Més temporades que plats bruts.
2: Doncs vinga, i ara us seguim escoltant a vosaltres, que ens ha arribat al 634-760-355. Molt bé,
1: Sí. Estic amb la canya a punt.
4: 7 anys.
2: Una nota de veu on recomano una sèrie que no sé si l'hem vist aquí a la taula, que és una sèrie que va tornar després de 20 anys i que va estar la temporada passada...
0: Com l'Este de Teatre.
2: Sí, sí. I doncs a veure si l'hem... Escolta'm la nota de veu primer.
5: Hola, què tal? Soc Xavi de Flix. Volia reivindicar una sèrie que es diu The Comeback, que sobretot ara que està a punt de ser la gala dels Emmy, que em sembla que és aquest cap de setmana, perquè aquesta sèrie que està protagonitzada i co-creada també per la Lisa Kudrow, ella està nominada com a millor actriu de comèdia. M'encantaria que guanyés perquè el seu paper a la sèrie, el seu paper de Valerie Cherish, és espectacular. No crec que guanyi perquè suposo que guanyarà la Jean Smart per Hacks, que també està bé, però res, era simplement reivindicar aquesta sèrie de Comeback, que és d'HBO, que, com suposo que sabeu, té la particularitat que són tres temporades, però que s'ha estrenat una pràcticament cada 10 anys, i que no, que va, que la Lisa Kudrow fa aquest paper d'aquesta exestrella, exactriu de sitcom, que es reinventa la primera temporada de la sèrie com a estrella de... que graven un reality show sobre ella. Aquesta tercera temporada està molt, molt, molt bé també, pot ser una mica per sota de les altres dues, només una mica, però és molt interessant com aquesta temporada directament a la sèrie, que és de les poques, no hi ha tantes sèries ara mateix que abordin aquest tema, com parla tan frontalment del tema de la intel·ligència artificial, dels actors que poden ser substituïts per la intel·ligència artificial, dels guionistes que poden ser substituïts per la IA, i res, simplement reivindicar aquesta sèrie, que crec que per aquí no, és una de les sèries que no es comenten tant, però crec que és una de les grans sèries que té HBO, i això, m'agradaria reivindicar-la.
2: Doncs sí, moltes gràcies, Xavi de Flix, per aquest comentari, que The Comeback no està nominada als Emmys a millor sèrie de comèdia, potser perquè deixem entrar altres sèries que no són tant de comèdia en aquesta categoria,
0: sí,
2: simplement perquè duren menys de 50 minuts, però perquè, per exemple, Margo tiene problemes, és comèdia, però és un drama,
0: sí,
2: també.
0: Sí, és una dramèdia, sí, però...
1: És que la categoria hauria de ser millor dramèdia.
0: Dramèdia, hauria d'existir, sí. Tampoc caldria que em
1: fessin... No, la comèdia no ens la patem, però n'hauríem
0: si
1: de crear
0: no,
1: una
0: ja
1: altra.
0: Ja no serien 102 que donen, sí, a part de la gala no, principal, serien 103. Sí.
4: Bueno, és que jo crec...
0: Licor 103 o Conyac 103 o no sé com.
1: Licor 43.
4: Jo crec que si és de la mèdia és drama, no? Si és de la mèdia és drama.
2: Ah, sí?
4: Jo crec que sí.
0: Flibes.
1: Jo crec que no.
4: Jo crec que sí.
0: Uh-huh.
1: Bueno.
4: Si és de la mèdia és drama.
1: Ja. Yeah.
4: No?
1: Jo crec que no.
4: Jo crec que sí.
1: Però no passa res.
4: Perquè la comèdia... Perquè la comèdia...
2: Podem continuar, m'està agradant. És un debat que no aprofundeix. No arriba. Estic a punt de donar-te la raó, però després penso... No estic d'acord. És que justament
4: perquè
2: la dramèdia...
4: Perquè la comèdia és un gènere que és...
1: Carlos, escúchame. La dramèdia és drama i comèdia. A la vegada.
2: Sí, però pes abans... No és comedrama.
4: Sí, però és
0: ja.
2: Comedrama.
4: Ja veus què passa. Que
2: és més comèdia que drama.
4: T'estàs carregant la comèdia.
0: Això és veritat.
4: És que
0: El final de la comèdia.
2: El final de la comèdia.
4: Fa 15 anys. Però és molt interessant aquesta...
2: Allò que feia, el Cristo Sordo. Sí.
4: Aquesta sèrie és molt interessant. És una cosa que només pot passar a HBO.
1: Sí.
4: Perquè primera temporada, 2005.
1: 10 anys.
4: Segona, 2014. 2014. Tercera, 2026.
1: Sí. Mm-hmm.
4: Perquè la Lisa Kudrow i el co-creador de la sèrie només volen escriure una nova temporada de la sèrie amb HBO
1: això.
4: Quan realment troben que hi ha una tendència a Hollywood nova que val la pena posar-hi la lupa. Al principi era els reality shows, a la segona era, que encara duren, la tendència o la moda de les sèries fosques i còmiques alhora, aquesta cosa de cult TV a la comèdia.
0: Mm-hmm.
4: I la tercera temporada, que és aquesta, com deia el Xavi, és la intel·ligència no? artificial i l'amenaça pels d'això.
1: Mm-hmm. Em sembla molt original, és brutal.
4: És brutal.
2: Sí, sí,
4: és
2: veritat que... No l'he vista, eh? No,
0: jo, jo és l'eterna pendent, perquè també me la va recomanar una persona que hi confio molt fa relativament sí. poc, i allà la tinc.
1: Ara, el títol amenaça, de Comeback.
0: Sí,
1: o sigui,
0: sí. Encara pot tornar un parell de vegades més abans que... Sí. Sí.
4: Acabarà com Hacks, no? Ella amb 80 anys...
0: Sí, Lisa Kudrow.
2: Sí, sí. Ells fan sèrie és de comèdia sobre la IA, nosaltres també tenim una IA, no?
1: Sí.
2: Anem ja, algú voleu dir alguna cosa més de The Comeback o saltem directament?
1: No, jo crec
0: que l'hem de veure.
1: L'hem de veure, sí. Xavi,
2: ens apuntem
1: Netflix,
2: com a deure.
0: Netflix.
2: També és de Netflix, que és de HBO.
1: I que el Xavi, que és de Netflix, ens està recomanant una comèdia d'HBO.
0: Sí, però durant molt temps hi havia molta gent que a Flix li deia Flix.
4: Flix.
0: O sigui que podria ser Netflix.
1: Sí, sí, sí.
2: Era una companyia de busos molt bona, també.
0: Sí. Flix.
2: Vinga, anem a la
1: Conchita. Som-hi.
6: Say my name.
7: Digues el meu nom.
2: Home, seria bastant divertit que realment Netflix digués seu fiscal a Espanya, Flix.
0: Sí.
2: Nosaltres va haver-hi un temps que Serializados dèiem seria tan divertit que ens poséssim a Torrent, a l'Empordà.
4: Ah, sí, poble.
2: El poble de Torrent.
1: Increïble.
2: Seria la seu fiscal i cada vegada que busquessin la nostra empresa és a Torrent.
1: Brutal, brutal.
2: Estem ubicats a Torrent.
1: Sí, sí, increïble.
2: Descarregui aquí.
0: I la gent que busqués Torrents per CEO se n'anirien a Serializados.
2: Aquesta no l'havíem pensat.
0: Ah, clar, però aquesta és la important.
2: Sí, sí, sí. Clar, sempre ens il·lumina la Sílvia.
4: El far.
2: a la vida.
1: Ara estava pensant que si un dia fem una funerària, molaria que el seu fiscal fos a Ultramort. També és un, també és un poble del costat de Torrent,
0: sí, sí,
1: justament.
0: Sí.
2: És,
0: ah, sí?
2: Aquest és una mica massa evident, no?
1: Ultramort.
2: Sí. Sí, és una mica massa...
1: On vius, a Ultramort? En fi, res.
2: On vivies, no?
1: Sí,
2: més.
1: Sí, sí, sí, sí. Conxita, esteu atentes, atents?
0: A
1: avui,
4: sèries...
1: Avui,
0: sèries
1: sobre,
0: catalanes.
1: Sobre...
4: Sèries premiades
1: de Filmin, que
2: estan a Netflix.
1: La Conxita creu que funcionarien molt bé, copetarien a Netflix.
4: Hòstia. Però no hi són.
1: Però no hi són.
4: I no han estat mai, potser.
1: No, o sigui, han estat
2: fins
1: mai.
2: Que la Verònica no digui...
4: Aquesta,
2: cap a mi. M'agrada,
4: m'agrada
2: aquesta Conxita,
4: eh? M'agrada.
0: O sigui,
4: és
0: objectiu.
1: Encara són a Filmin, sí.
0: O potser ja han marxat.
1: Encara són a Filmin, i us diré una pista més, perquè el catàleg de Filmin és molt extens.
2: Es
1: 2026.
0: Hòstia.
1: Sèries del 2026.
4: Comprades.
1: De Filmin. Sí, comprades, sí. Que podrien
0: emeses,
1: estar al catàleg de Netflix.
0: No comprades, emeses.
1: Emeses. Emeses, sí, sí, sí, emeses.
0: No, perquè vosaltres, si no, tindríeu més informació
1: no,
0: que jo.
1: No, no, és veritat. Ah. Emeses, emeses, emeses.
0: No m'ha jodat.
1: Emeses. Val? Sí? Sí?
2: Sí.
1: Sí?
2: Sí. Sí.
0: Sí. Sí. Vale.
1: Podrien petar-ho a Netflix.
0: A Netflix.
1: Sèries de Filmin actuals que podrien petar-ho a Netflix. Vale, Víctor,
2: vinga.
6: Suècia. Stenbeck. Un imperi.
1: Suècia. Stenbeck. Un imperi. Sí, sí, és que te la saps perquè pel festival,
2: clar,
1: sí, pel festival...
2: Sí, que va guanyar Monte Carlo.
1: Sí, pel festival, sí. Sí, sí. Sí, no, sí, sí.
2: Vanguard.
1: Vanguard!
0: Hòstia.
1: Vanguard.
0: Què et fa, la neva?
1: El magnate.
0: Era superdifícil.
1: Aquesta era Inside de Serializados.
4: No? Sembla que treballis a l'equip de programació. Sí.
1: El magnate. Era posar-lo a prova la memòria de Víctor Sala.
0: Que és mentida, a més, perquè això no m'ho vaig tragar Filmin, m'ho passaria a Netflix. No.
1: No. No. A Netflix, a Netflix funcionaria. Sí.
4: Funcionaria més.
2: És que no l'he vist.
1: Funcionaria una mica més.
4: Jo, el meu nom?
1: Sí, Parelló. Carles Parelló. Sí.
2: Em pregunta.
1: A veure, a veure.
6: Brussel·les. Família desestructurada. Adolescent carismàtic.
1: És una mica el Shameless belga.
2: Ah!
1: Digues. Però has de dir el títol en francès, en valor. En pronunciar-lo. Sí, ho tens.
0: Sí,
4: ostres, sí. Per ho tens, favor.
1: Què diu, jo què sé, què diu Dembélé quan s'emprenya molt? Què diu?
2: Putain!
1: Putain! I Sílvia Comet?
0: A veure.
6: Millor sèrie serialitzados. Noruega. Incel.
1: Ho tens. Ho tens, ho tens, ho tens, ho tens, ho tens.
0: Betterman.
1: Sí! Ai. Veus com ho tens? A Betterman ho rebentaria a Netflix.
2: Que en total fan sí. Un hombre sí. Mejor,
1: perquè la veuria molta més gent.
2: O sigui,
0: això sí, això sí.
1: Mireno de peluche.
0: Des d'aquest punt de
1: peluche,
0: vista, sí. És que jo no,
1: ho rebenta perquè...
0: No tenia aquest plantejament,
1: Beto.
0: Pensava que et referies a una cosa molt mainstream.
1: No.
0: Llavors, clar, no m'he...
1: No, no, com petites joies que de sobte a Netflix sí. Es fan virals.
2: Doncs ja els hem donat idees a Netflix per si volen
1: ja
2: picotejar en el catàleg de Filmin. Però nosaltres tanquem la xerrera ja. Ja n'hi ha prou de tant parlar.
1: Uau, ja està, ja
0: avui
1: està.
0: Ha sigut...
2: Ja, teniu la llengua llarga.
1: Lola ja està lila. Lola ja està lila.
2: Com a tècnic, segon dia de tècnic, ja vol marxar per la porta dient... Això ho he d'aguantar cada setmana.
0: Sí. Està dient àrbitro a l'hora.
2: Vinga, fins aquí el sol·licitor número 259. L'equip que ha fet possible aquest programa està format per la Sílvia Comet, el Carlos Perelló, el Beto Molero, un servidor Víctor Sala, el control tècnic de forma totalment lila de pell, Alberto Lalia, a les càmeres Fede Serramalera i a les xarxes socials Marc Terrudó. Fins la setmana vinent. Que vagi bé. Cuideu-vos. Adéu, adéu.
8: Ok, 3, 2, 1, it's jam. Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
9: Jazz Batussi.
10: Aquesta setmana, sessió base de soul, jazz i rhythm and blues on manen les passions desfermades. Una col·lecció de temes on l'amor, el desamor i els baixos instints es barregen en les seves lletres i es converteixen en interpretacions volcàniques de Solomon Burke, Anne Peebles, Tower of Power i molts més.
8: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello. Sonores i Cat.

extreta de l'últim àlbum que van publicar, el 091, aquell disc que es deia Espejismo número 9. Així hem començat avui aquest nou Delicatessen. Benvinguts, benvingudes, com esteu? Avui programa especial que girarà al voltant d'un festival al qual jo li tinc un apreci molt especial, entre altres coses perquè vaig ser-ne director durant molts anys, com és l'Altaveu de Sant Boi, Sant Boi del Llobregat. Aquest cap de setmana comença l'Altaveu de Sant Boi i hi ha moltes coses molt interessants, entre d'elles la banda granadina 091, i us deia, jo havia estat el director, avui en dia ho és en Víctor Partido, un home que hem escoltat aquí al programa amb les seves cançons algunes vegades, força vegades. Un festival que podríem dir que té presència rockera, 091 evidentment ho és, però també ho són altres bandes que ara escoltareu, i coses clàssiques i després moltes coses per descobrir. Diguem que podríem tenir el cartell dividit així en dos, en descobertes i en coses doncs més conegudes o més clàssiques. El festival, que gira al voltant evidentment també de la Diada de l'11 de setembre, tindrà un concert molt especial del qual no posarem música perquè no tenim res enregistrat d'això, ja que es tracta el dia 10 de setembre, un concert on hi haurà tot un seguit d'artistes clàssics, cantautors, la gran majoria d'ells, que reinterpretaran cançons que van marcar la lluita per les llibertats socials de la transició en el nostre país. I entre d'altres hi ha l'Ismael Serrano, la Maria Gent, Lluís Gavaldà, el David Caravent o els Amics de les Arts. Però em centrarem en el que és la programació estricta del festival. I jo cada vegada que poso alguna cançó de 091, sí o sí he d'escoltar això.

Es tracta d'una de les cançons que s'extreu d'un àlbum que justament era fa 10 anys, un disc que es diu Todo lo que vendrá después, que es va publicar el 2016 i que per mi és un dels millors àlbums que han publicat els 091, amb cançons com aquesta, Nubes, con forma de pistola. Els teniu a l'altaveu de Sant Boi, consulteu, evidentment, cartellera, entrant al web, no seré jo ara qui us digui dies, hores, escenaris, això ja sou grandets i ho podeu fer vosaltres. Un altre clàssic que també desfilarà per l'altaveu de Sant Boi aquest cap de setmana i que, a més, recordo que jo quan era director també el vam programar, és Senyor Chinarro.

20 discos porta publicats ja Senyor Chinarro, un tipus al que li agrada treballar. L'últim del 2026 es diu El Año de la Pera, del que hem extret aquesta cançó anomenada L'Idilio. I quan us dic que li agrada currar, doncs no només content amb publicar un disc sencer, un llarga durada, també acaba de publicar recentment un nou single. És aquest, Cantautor Foráneo.

Gran cançó. A mi m'agrada aquesta gent que acaba de publicar un àlbum i al cap de 4 dies publiquen un single que em sembla una cançó extraordinària, que la podies haver posat en el disc i dius, mira, ara la trec així per si sola, corrent el risc, evidentment, que aquesta cançó es perdi en la nit dels temps. Us deia que presència rockera, evidentment 091 ho és, Senyor Chinarro potser més pop, però hi ha altres propostes també molt rockeres i d'aquí, del país, una d'elles la presentació a l'Altaveu de Sant Boi de Dan Peralbo i el Comboi.

Segurament una de les bandes que més bolos ha fet aquest estiu, els Damper Albo i el Convoy, conjuntament amb, evidentment, parlo d'Andes Roqueres, estàvem en aquesta tesitura, no entrarem a altres terrenys, però conjuntament segur amb la Ludwig Band. Els teniu també a l'Altaveu de Sant Boi, l'Altaveu de Sant Boi que té diversos escenaris, a banda de la plaça, els jardins, Cal Niño, hi ha tot un, que és un petit teatre, Cal Niño, i allà teniu moltes possibilitats de veure moltes coses diverses. De moment estem en el que és la programació d'artistes així com més consolidats o més coneguts, aquests consolidadíssims, i és una d'aquelles bandes que, malgrat el pas dels anys, doncs continuen fent concerts en directe i continuen, a més, fent bones actuacions. Una de les més sorprenents de les últimes que van fer van ser dins de la programació de l'Azquena, a Vitòria, i ara estaran també a l'Altaveu. Estic parlant de Los Sirex.

Popotitos. M'ha costat de triar-ne una perquè realment de hits en tenen a cabassos. Los Sirex, que continuen estant en plena forma i continuen doncs, defensant aquell rock dels 60, que són absolutament pioners, tot i que bevien molt, evidentment, del que eren les versions de bandes que arribaven de fora. La complexitat era que t'arribessin aquelles bandes als anys 60. No era fàcil trobar discos dels Beatles o dels Rolling Stones, però alguna finestra oberta hi havia, encara que fos petita, una petita escletxa que permetia que algunes bandes com los Sirex, los Mustangs, los Salvajes, doncs poguessin fer aquestes magnífiques versions de bandes forànies. També els teniu a l'altaveu, i una dona, la vam veure abans de marxar de vacances al Caixa Fòrum, dins d'unes jornades de rock and roll que es van fer. L'hem pogut veure per aquí en diverses ocasions, però és d'aquestes dones que no te'n canses mai de veure-la en directe. Home, cansar-te sí, perquè realment és que cansa, perquè es belluga tant, salta tant, va d'un cantó a l'altre, que fins i tot trasllada una mica de cansament, però és brutal veure-la en directe. Estic parlant de la Perra Blanco.

La perra Blanco és un tifó en directe. Això es deia Come Back Home, acompanyada de Tarque, de Carlos Tarque, el cantant dels ME Clan. I entraríem, ara ja sí, a coses a descobrir, a noms d'aquests no tan populars i que són descobertes per les que aposta l'altaveu de Sant Boi. La veritat és que n'hi ha unes quantes i totes elles valen la pena. Jo n'he seleccionat algunes, però costa de deixar coses fora. La primera, Cid de Palma.

L'èxit de Palma és Milton Castellar, un jove músic nascut a Andalusia, però que fa molt de temps que ja va llogar per aquí, de fet per Terres del Vallès, entre Rubí i Cerdanyola, i un músic, per mi, realment allò que ha fet fins ara, molt interessant en quant a propostes que s'allunyen molt del que estem més acostumats a sentir. Ja sabeu, de la meva dèria per descobrir coses noves, diferents, artistes que marxin una mica dels cànons habituals, i crec que Cid de Palma podrem incloure'l dins d'aquesta categoria. Programació de les coses per descobrir dins d'aquest altaveu de Sant Boi que, insisteixo, es fa aquest cap de setmana a la localitat de Sant Boi del Llobregat. És evident, l'altaveu de Sant Boi no es podria fer a una altra banda que no fos a Sant Boi del Llobregat. I una altra música a descobrir, aquest és de Reus, aquí al programa ja fa temps que l'estem escoltant, però encara no hem tingut la possibilitat de veure-la en directe. Ell és Silvio. Això es diu Ja m'he tornat a distreure.

menteixes i no puc retenir-te angoixa si estic embadalit amb el líquen que s'escampa sobre la llicorella o amb el cant d'un oriol sota un cel magenta.

molt, jo crec que influenciat per artistes com Bon Iver, sense cap mena de dubte, amb algunes coses se li reconeix, i a més en alguna entrevista crec que haver llegit que era una de les seves referències. Silvio, amb Lito Wakame, amb aquesta cançó que es diu Ja m'he tornat a distreure i que forma part del primer disc, únic disc que ha publicat fins ara el Silvio. I que evidentment també és, avui no oblideu, estem parlant de la programació de l'Altaveu de Sant Boi. Un altre dels artistes que hi serà, i de fet hi ha alguns artistes que formen part del segell de Great Canyon, no hem d'oblidar que el director del festival, el Víctor Partido, també forma part d'aquesta escuderia i és un bon aparador per donar a conèixer alguns d'aquests artistes, com és el cas de l'Arnau Ubiols. Això es diu A Viure.

Obiols, això es diu A Viure, del seu últim disc, un àlbum realment d'aquests... L'altre dia parlàvem de coses que estan una mica al marge, doncs aquest està absolutament al marge. El disc de l'Arnau Obiols és un àlbum que es diu Ocell Tambor. De fet, l'Arnau Obiols sobretot és percussionista, canta, és compositor, aquí el teníeu acompanyat de l'Alba Careta, però la seva principal feina o el seu principal objectiu és el de recuperar els cants de tradició, de sobretot el Pirineu català, i reconvertir-los en un nou llenguatge en aquest segle XXI, i a través de la percussió i dels sons orgànics, realment una tasca espectacular. Més coses a descobrir en aquest Altaveu 2026, la música de Cris Tena.

Coses a descobrir. L'altre dia, ahir, parlàvem de Leirestruc, vam estar posant tota una sèrie d'artistes. Curiosament, Leirestruc és del mateix poble que la Cristena, de Begues, del Baix Llobregat, i evidentment doncs l'altaveu que pots dir per artistes del Baix Llobregat també té tot el seu sentit. Ha estat Límit, d'aquestes artistes que, insisteixo, fan coses absolutament delicadíssimes i que les seves carreres estan una mica al marge del que seria l'habitual en la música del nostre país. Ha estat Límit, es diu aquesta cançó, crec que ja us ho havia dit, però a vegades a mi se'm va alçant al cel. I aquesta cantant també és un dels últims fitxatges que ha fet el segell de Great Canyon. És de Madrid, es diu Juana Everett, i en el seu últim disc té una col·laboració de luxe, al costat mateix de Dylan LeBlanc.

Extraordinària col·laboració, realment. Juana Everett amb Dylan LeBlanc, això es deia Whatever It Takes. I en aquest catàleg de coses a descobrir dins de la programació de l'Altaveu de Sant Boi 2026 teniu a Carla, ja ho diré bé, trabancat, Carla Pérez Bas. S'escriu tot junt, Carla Pérez Bas.

Des d'Argentona, Carla Pérez Bas. S'escriu tot junt i a mi em costa de llegir-ho. Això es deia Plàcidamente. Propostes per descobrir. Ahir vam parlar nosaltres d'aquest últim EP que publica i també està programada a l'Altaveu de Sant Boi, la Leire Struck.

Doncs toca anar cap a l'Altaveu de Sant Boi aquest cap de setmana. Acabarem amb Duatiz, una altra de les descobertes d'una programació, ja veieu, diferent, interessant, i la qual volem aplaudir des d'aquí. I jo que m'estic quedant sense veu. Gràcies per ser-hi, com sempre. Tingueu bon cap de setmana, aprofiteu les propostes de música en directe i ens retrobem dilluns a la mateixa hora.

Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda a

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Defo.

0: Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Yo.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.